0: Pel que fa al temps, cap de setmana més estable i amb la temperatura que començarà a pujar. Dissabte al matí amb alguns núvols al litoral i prelitoral central. Alguna boirina matinal i sol a la resta. Matinada fresca, les màximes se situaran entre els 23 i 28 graus, les més altes prop dels 30 graus. Diumenge més sol i una mica més de calor.
1: 3CAT Info.
0: Salutacions, us informa Carola Gil. La polèmica pels problemes de traducció al judici de Roser a Espanyol continua portant cua. El Departament de Justícia ha demanat explicacions a l'empresa Ofilingua, la que ha contractat la traductora, per aclarir si el servei que ofereixen s'ajusta a la licitació. I aquesta empresa ha assegurat a 3CAT Info que està analitzant què pot haver passat. De fet, un dels treballadors ha denunciat a la tarda de Catalunya Ràdio que es troben en unes condicions de feina precàries.
2: En general nos avisan 24 horas antes, para empezar hay que estar disponible. No sabemos nada del caso, y si no sabes nada del caso, puede costar entender un poco. Y a mí me ha pasado efectivamente que me hayan enviado para un idioma que no era, se han equivocado, pero lo que es insoportable es lo que nos pagan 10 euros la hora. No solo es traducción, es ayuda social.
0: Entitats com el col·lectiu d'advocats Irídia, Òmnium Cultural, l'Assemblea Nacional Catalana i Plataforma per la Llengua asseguren que s'ha vulnerat els drets lingüístics i acusen el govern de deixadesa de funcions. Leia Serra és advocada de l'acusació d'Òmnium Cultural i Josep Cruanyes, vocal de la Comissió de Llengua Catalana del Col·legi de l'Advocacia.
3: Hem de pensar que aquest és un problema endèmic i que la traducció deficient afecta les garanties del procediment de totes les parts implicades.
4: Ni els tribunals de justícia ni el Departament de Justícia es prenen seriosament i fan efectiu l'oficialitat plena del català en l'àmbit de la justícia. És absolutament injustificable.
0: Mentrestant, Esquerra Republicana, els Comuns i la CUP han demanat la compareixença al Parlament del conseller de Justícia, Ramon Espadaler, perquè doni explicacions. També reclamen que el Departament expliqui quines mesures han pres per evitar que es torni a produir la situació i per garantir el dret a utilitzar el català a la justícia. Més coses. L'exalcalde socialista de Tarragona, Josep Fèlix Ballesteros, espera que el judici del cas Inipro serveixi per defensar la seva honorabilitat. Aquest divendres, després de 13 anys, s'ha celebrat la primera vista del judici sobre el suposat desviament de 275.000 euros dels fons públics en benefici del PSC. Tarragona, Manel Sastre.
5: Avui s'han presentat les qüestions prèvies en una vista que s'ha traslladat a l'antiga presó de Tarragona per falta d'espai a l'edifici de l'audiència. Totes les defenses han demanat la nul·litat de la majoria de proves recollides, sobretot del disc dur de l'Institut Municipal de Serveis Socials, on es van localitzar correus electrònics que impliquen a diversos investigats. Abans d'entrar a la vista, però, Ballesteros s'ha mostrat tranquil i esperançat per poder defensar la seva honorabilitat.
6: 13 anys després podré demostrar la meva honorabilitat i quedarà clar el que he fet i per què ho he fet, i finalment dir que confio total i absolutament en la justícia. Estic absolutament tranquil.
5: Josep Fèlix Ballesteros i els altres 8 acusats, entre els quals hi ha les exregidores Begoña Floria i Victòria Pelegrín, s'enfronten a penes d'entre 2 i 13 anys de presó que els demanen la CUP, que fa d'acusació popular, i la Fiscalia. L'escrit d'acusació sosté que es van pagar més de 275.000 euros de forma il·legal a l'empresa Inipro per la integració de nouvinguts, però els diners haurien servit per contractar militants del PSC perquè fessin de ciberactivistes del partit. Les defenses, però, ho neguen. Fiscal i acusació els imputen delictes de malversació, suborn, tràfic d'influències i abús en la funció pública. També hi ha 6 responsables més a títol lucratiu, entre els quals el PSC, en un judici que s'allargarà fins al novembre.
0: El govern espanyol ha quedat satisfet de com s'ha produït el trasllat de 1.700 migrants de les platges del Trampolín i Benítez a les instal·lacions habilitades del port de Ceuta. Des de la Moncloa qualifiquen l'operació d'èxit, mentre que el Partit Popular considera que s'ha alterat l'ordre públic, s'han posat en perill, diuen les forces de seguretat. Tant PP com Vox exigeixen l'expulsió immediata dels immigrants. Madrid, Àngels Lafuente.
7: Tot i que a primera hora hi ha hagut moments de tensió i corredisses per fer les cues per poder entrar a la instal·lació, la Moncloa diu que el trasllat al port de Ceuta s'ha efectuat de forma cívica i sense aldarulls greus. Reconeixen que ha estat una operació complexa, de dimensions sense precedents, però que s'ha gestionat bé. I el ministre Ángel Víctor Torres defensa que s'han complert els objectius.
8: Que los migrantes puedan ser filiados, que se puedan incoar sus expedientes y que sean devueltos todos aquellos
1: que no puedan estar en nuestro país acorde a la ley.
7: El Partit Popular, en canvi, parla de caos. Núñez Feijó assegura que el govern espanyol no ha estat capaç de mantenir l'ordre públic i que han deixat venudes les forces de seguretat de l'Estat, i assenyala el responsable.
8: 50 días después, el descontrol de Ceuta como ciudad invadida es total. Señor Sánchez, el polvorín que está viviendo Ceuta, el único responsable es usted.
7: Un discurs dels populars que els socialistes rebutgen de ple, retreuen l'actitud de Gènova des del moment en què va començar el trasllat. Óscar López, ministre.
9: Todo el mundo está implicado en que salga bien y ya está el PP poniendo velas para que salga mal. Es que no lo entiendo, de verdad, no entiendo esa actitud siempre destructiva y responsable.
7: Mentre Sumar, soci minoritari del govern, critica les càrregues policials, i el ministre Ernest Urtasun demana fer un pas més.
10: Necesitamos reubicar de una vez por todas a persones migrantes que estan en Ceuta a la península.
7: L'associació veïnal Sidi Mbarek lamenta que s'ha prioritzat treure els homes de les platges mentre centenars de dones no tenen cap protecció. A l'associació atenen com poden unes 300 dones, moltes amb fills. Es calcula que a les platges hi havia unes 4.000 persones i, per tant, els migrants que no han aconseguit plaça al campament del port han tornat a les platges, on porten un mes i mig amuntegats.
0: Obrim plana internacional. El president dels Estats Units, Donald Trump, veta l'entrada a la Casa Blanca a la CNN, la cadena MS Now i el mitjà digital Politico per difondre, segons afirma, notícies falses. Trump ha amenaçat d'estendre aquest veto a altres mitjans de comunicació no afins. Anem a Washington. Oriol Serra.
11: El president dels Estats Units ha tornat a amenaçar amb vetar els mitjans de comunicació que no informen com a ell li agradaria. Aquesta vegada Donald Trump ha anat més enllà assegurant que prohibeix l'entrada a la Casa Blanca a diversos mitjans de comunicació, els quals reiteradament titlla de fake news. Entre aquests cita la CNN, MSNBC i Politico, i adverteix que n'anunciarà més. La cadena CNN en concret ha reaccionat amb escepticisme perquè no és la primera vegada que una amenaça de Trump no es compleix, però un dels seus analistes també ha denunciat preocupació davant del que és un clar atemptat contra la primera esmena de la Constitució dels Estats Units, la qual inclou la llibertat d'expressió i de premsa. L'anunci de Trump, fet com és habitual, amb una piulada a través d'una xarxa social de la seva propietat, es produeix a un mes i mig de les eleccions al Congrés nord-americà.
0: Califòrnia estudia imposar un botó d'apagat als models més avançats d'intel·ligència artificial amb la nova legislació per controlar aquesta tecnologia que prepara el govern d'aquest estat. En ple debat sobre els riscos de la IA per la humanitat, el governador de Califòrnia, Gavin Newsom, ha aprovat un decret per accelerar els treballs d'una nova regulació per enfortir la vigilància sobre les empreses que desenvolupen la intel·ligència artificial. Això passa en un moment en què el president dels Estats Units, Donald Trump, treu ferro als perills de la IA i el Congrés i el Senat no han avançat en una regulació federal del sector. Newsom ha explicat que un comitè d'experts avaluarà la necessitat d'imposar un mecanisme per fer una aturada d'emergència dels models de IA quan sigui necessari, a més de reforçar els controls de seguretat i verificació.
12: Avui he signat un decret per accelerar la política de seguretat de la IA a Califòrnia, pionera als Estats Units, i que inclou mesures importants. Accelera notablement la legislació per establir controls de seguretat realment independents i estableix iniciatives per crear un sistema d'aturada d'emergència, també conegut com a kill switch, un interruptor de seguretat per la IA.
13: AI kill switch.
0: El governador de Califòrnia vol tenir a punt la nova regulació per a la intel·ligència artificial abans de final d'any, ja que acaba el seu mandat al gener. Newsom, un dels polítics demòcrates més populars, es perfila com un dels possibles candidats a la Casa Blanca a les eleccions presidencials del 2028. Des d'aquest divendres a Rússia hi ha eleccions al Parlament, les primeres des de la invasió d'Ucraïna. Com que no són lliures ni transparents, tothom té coll avall que el partit de Putin les guanyarà. Ara bé, el malestar social pot afavorir el Partit Comunista. Tot i que aquesta formació dona suport a la guerra, alguns votants la veuen com l'única alternativa a Rússia Unida. Moscou, Cristina Solias.
14: El Partit Comunista no vol que la guerra d'Ucraïna sigui només la guerra de Putin, i per això un dels seus principals actes de campanya ha estat enviar al front un comboi amb menjar, drons o motos d'assalt per als soldats. La dirigent de la secció de dones comunistes, Marina Pushkina, defensa aquesta acció.
15: Narut, el poble i l'exèrcit són una sola cosa per nosaltres. Per això estem en la mateixa línia, en formació de combat, en un front únic. I guanyarem.
14: Presideix l'acte el líder del Partit Comunista des de fa més de 30 anys, Gennady Zyuganov, que culpa Rússia Unida de l'endarreriment del país, però evita assenyalar directament Vladimir Putin.
16: Rússia Unida no ha aplicat la directriu del president Putin d'enfortir al màxim la cohesió de la societat, dominant les tecnologies més modernes i garantir estàndards mundials. Si no us agrada, l'única alternativa som el Partit Comunista i el nostre equip. Tota la resta és obra del dimoni.
14: Malgrat que el Partit Comunista ha votat al costat de Rússia Unida en gairebé totes les lleis fonamentals de la Duma, alguns electors, sobretot gent gran, valoren la seva sensibilitat pels problemes quotidians i, de fet, alguns dels seus candidats s'oposen a la falta de polítiques socials del partit de Putin. És el cas d'Ivan Ulianchenko, que es presenta al districte nord de Moscou i, tot i ser molt crític amb el poder, no li agrada l'etiqueta d'opositor.
17: Considero que faig les coses correctes i que expresso les crítiques correctes sobre el que està passant al país. Aquesta és la meva oposició. Això no és oposició.
14: Tot i això, alguns dels candidats comunistes més joves i populars han estat desqualificats en aquestes eleccions perquè el poder els ha vist com una amenaça.
0: A Nigèria, 37 miners, molts d'ells menors, han mort sota custòdia de forces paramilitars a la ciutat de Mina. Se'ls ha trobat sense vida al calabós on estaven retinguts, acusats de treballar en mines il·legals. Hi ha una investigació en marxa, però la hipòtesi principal és que haurien mort asfixiats. Això ho explicava el ministre de l'Interior.
18: Si hi ha una promesa que us volem fer, és que arribarem a l'arrel del problema i ens assegurarem que això no es torni a repetir.
0: Les autoritats havien apuntat a un brot d'una malaltia, una tesi que ha perdut força després que diversos supervivents han denunciat que els van amuntegar en cel·les minúscules i molt mal ventilades. Sentim un testimoni que ha perdut el seu germà.
17: Només van sortir a buscar la manera de guanyar-se la vida i alimentar les seues famílies. Ara som morts. Demanem al govern que ens ajudi. Volem que el govern investigui què va passar i garanteixi justícia per als nostres germans i les nostres famílies.
0: La indignació per la mort dels miners ha provocat protestes i aldarulls. La policia ha disparat per dispersar els manifestants i s'ha decretat un toc de queda nocturn. La mineria il·legal genera preocupació a Nigèria pel deteriorament ambiental que comporta i per la pèrdua d'ingressos públics.
19: 3CAT Info. Ràdio d'informació, 24 hores. El temps.
0: Gemma Puig.
20: Tenim per demanar un cap de setmana molt estable i amb unes temperatures que aniran pujant. Al matí de dissabte encara amb alguns núvols baixos i alguns núvols un pèl més gruixuts cap a la costa central. Podria deixar-se escapar alguna gota de matinada en aquest sector de la costa, molt poqueta cosa en conjunt, i més sol cap a comarques interiors, tret d'alguna boira matinal que s'aniria trencant. A la tarda aquest cel estona una mica enterbolit, alguna nuvolada cap al Pirineu o cap al nord-est. També podria deixar-se escapar alguna gota, però si ho acaba fent també seria molt poqueta cosa i puja una mica la temperatura. Les màximes més altes, doncs, arribant als 30-31 graus i també pujarà la temperatura cap a comarques interiors, Catalunya central, més valors de 26, 27 o 28 graus. Diumenge encara més estabilitat i sol i això farà que la temperatura també pugi un pèl més. Els valors més alts, 32-33 graus, cap a aquests punts més càlids, amb sol i amb nuvolades encara més inofensives.
19: 3CAT Info.
0: A Ribes de Freser, al Ripollès, l'Ajuntament recomana no beure aigua de l'aixeta ni fer-la servir per cuinar en part del poble, perquè s'ha superat de poc el límit permès d'arsènic en un dels dipòsits d'abastiment. S'està pendent de canviar els filtres per poder normalitzar aquesta situació. Ens ho explica des de Girona, Maria Rovira.
21: Les últimes analítiques fetes al dipòsit de la carretera de Queralbs han indicat que se supera per poc el nivell permès d'arsènic. L'alcaldessa Mònica Sant Jaume explica en aquesta emissora que ja treballen per canviar els filtres i normalitzar la situació el més aviat possible.
22: És moment de canviar-los. Aquests filtres tampoc es podien canviar abans. En aquest temps, el servei de l'aigua d'aquesta part del nucli de Ribes que està afectat o que se subministra amb el dipòsit de la carretera de Queralbs, doncs aquest és el que no es recomana fer ús de l'aigua per ús de boca.
21: En canvi, l'altra part del municipi, que s'abasteix amb el dipòsit de Pardines, no està afectada.
0: Adaptar la indústria catalana perquè contamini menys costarà 9.500 milions d'euros. Ho diu el full de ruta del govern per descarbonitzar la indústria responsable del 30% de les emissions a Catalunya. L'objectiu és que les empreses siguin del tot neutres en emissions al 2050. Les empreses avisen que perquè això sigui una realitat cal adaptar la xarxa perquè puguin electrificar al màxim els processos. També que necessiten ajuts per invertir en els canvis

0: Veu que el pla tardi a mostrar resultats, però creu que la inversió tindrà un retorn de 1.200 milions a l'any d'estalvi perquè els combustibles fòssils s'hauran encarit i les energies renovables seran més accessibles. Barcelona crearà un fons per comprar comerços emblemàtics en perill per la pujada dels lloguers. L'alcalde, Jaume Collboni, explica que fa més de 10 anys que aquest sistema funciona a París. El pla, segons Collboni, també pretén evitar que els barris es quedin sense establiments que es consideren estratègics pels seus serveis.
1: Locals que per la seva ubicació, per la seva activitat, el paper que juguen en un eix comercial o perquè garanteixen un servei necessari al barri, considerem s'han de salvar de que caiguin doncs, en mans de cadenes que banalitzen el nostre comerç o senzillament que tanquin.
0: L'Ajuntament de Barcelona vol disposar d'aquest fons a finals d'any i treballa amb la Generalitat per tenir empara legal per exercir el dret de tanteig i retracte. Això els permetrà tenir preferència a l'hora de comprar locals comercials. L'anunci s'ha fet en la inauguració del Fòrum Europeu de les Ciutats i el Comerç de Proximitat que se celebra a Pedralbes. Un pres del centre penitenciari de Quatre Camins ha mort presumptament pel seu company de cel·la per causes que els Mossos i els serveis penitenciaris ara investiguen. L'autòpsia determinarà la causa de la mort, tot i que les primeres informacions descarten l'ús de cap arma. La portaveu de la UGT Presons, Montse Balaguer, ha explicat a aquesta emissora que les incidències als centres penitenciaris augmenten, en gran part, perquè es troben al 95% de la seva capacitat.
2: Quatre Camins és una de les presons on més greuge hi ha, perquè és una presó antiga, és una presó circular, és una presó amb molts interns per mòdul, estem parlant de 250 interns per mòdul, que és el doble que la resta, com una presó més nova, per exemple, amb la qual la massificació encara es porta pitjor.
0: Des d'institucions penitenciàries han informat que els dos reclusos no tenien precedents de baralles entre ells. Detingut un menor a Vidreres de 17 anys en relació amb la violació d'una noia de 22 anys dissabte passat, segons han confirmat fonts dels Mossos d'Esquadra. Els fets van passar quan la noia havia sortit a córrer a prop d'una urbanització de la població de la comarca de la Selva. Girona, Maria Rovira.
3: La detenció s'ha fet aquest divendres a la tarda i el noi ha passat a disposició de la Fiscalia de Menors. La Divisió d'Investigació Criminal dels Mossos d'Esquadra manté oberta la investigació. Els fets van passar a prop de l'urbanització Aigua Viva Park, quan la víctima havia sortit a córrer. Un home l'hauria amenaçat amb algun objecte i l'hauria agredit sexualment. Els Mossos van rebre l'avís a través del telèfon d'emergències 112. Aquest dimecres, un centenar de persones es van concentrar davant l'Ajuntament de Vidreres per mostrar el rebuig a aquests fets.

0: Els grans escenaris a l'aire lliure ja funcionen a ple rendiment. El mercat de música viva dedica amb artistes com Mamaduxa o Dan Peralbo. Ho està seguint en Marc Ruiz.
1: Aquest divendres la plaça Major ha estat protagonista al Mercat de Música Viva de Vic. Mamaduxa ha estat un dels artistes que l'han omplert a vessar. Es troba ja molt còmode sobre els escenaris i la sinceritat que desprèn fa que connecti amb el públic de forma instantània. Ha fet saltar la plaça amb hits com Rikiti, Yaya, dedicada a la seva àvia, o Que Chévere. Poc abans obrien l'escenari d'en Peralbo i el Comboi, una banda que ja coneix aquest escenari. Tenen un directe electritzant i l'actitud de les grans bandes de rock amb cançons com el Comboi. Són de Torelló i juguen a casa. És el sisè concert que fan a Vic. I el públic ha respost cantant de dalt a baix cançons com Quin Panorama, Jimmy's the Only One o Si Déu Vol, entre d'altres. Fins i tot el triple salt mortal que han fet quan han ajuntat un munt de cançons antigues en una de sola. Al final del concert els han tret el so perquè es passaven de temps, però han continuat cantant una estona més sense amplificació i amb el suport del públic. Aquest dissabte hi actuen grans noms com Ginestar, Crim, que se separen, el Gallec Payuca, el raper Valle Valle i les valencianes Malifeta, amb antics membres de Zoo, però també hi ha espai per descobrir grups com Vito Blasu a l'Església de la Pietat, electrònica analògica d'un duet liderat per Jordi Torré de la Iaia.
2: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
3: By definition, a great company is one that's going to remain great for 30 years. If it's going to be great, a great company for 3 years, you know, it ain't a great company.
0: És Warren Buffett explicant com triar les empreses on invertir. Buffett, de 96 anys, es jubila i deixa la presidència del conglomerat

0: financer que ell mateix va fundar, valorat en un bilió de dòlars. Conegut com l'oracle d'Omaha, localitat on va néixer, Warren Buffett és un dels inversors més coneguts i seguits a tot el món. Accionista de referència d'Apple, Coca-Cola, Chevron o American Express, Buffett ha demostrat la seva habilitat en contextos difícils i ha aprofitat les diverses crisis financeres per comprar a preus baixos. Tot i que el seu pare va ser un destacat polític republicà, Buffett ha finançat les campanyes de diversos candidats demòcrates. És un defensor de pujar els impostos als multimilionaris i les grans corporacions. Un dels seus fills, Howard Buffett, de 71 anys, el succeirà com a president de Berkshire Hathaway.
1: 3CAT Info. Cada hora, tota l'actualitat al moment. Esports.
0: Amb en Francesc Ripoll.
2: L'Espanyol ha perdut davant l'Elx a l'RC Stadium per 1-3 en un partit on els blanquiblaus han jugat amb un jugador més des del minut 5 de la primera meitat. Tot i la superioritat numèrica, l'Elx ha marxat guanyant el descans amb un doblet de Ferninho. A la represa, els blanquiblaus han escurçat distàncies amb un gol en propietat just i amb l'Espanyol buscant l'empat, Germán Valera ha fet el gol decisiu en un contraatac. Marcos Fernández, jugador de l'Espanyol, entén que l'afició marxi enfadada. Són declaracions a Dazón.
3: Es entendible que muestren su frustración con lo que hemos hecho hoy en el campo. Creo que solo nos queda aguantar, pedirles disculpas y bueno, pensar ya en mañana empezar a mejorar, en trabajar un poquito más y en intentar sacar los tres puntos en la vuelta del parón.
2: És la segona derrota dels blanquiblaus, que arribaran a l'aturada per seleccions amb 7 punts de 21 possibles.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
2: Aquest dissabte, a les 9 del vespre, juga el Barça al camp del Sevilla. L'equip blaugrana vol aconseguir la setena victòria consecutiva. Per aquest partit, Joan García serà baix a causa de les molèsties al genoll dret que arrossega del partit contra el Racing de Santander. N'ha parlat Hansi Flick.
4: We always decide together, so it's like
5: Sempre decidim plegats. Hem parlat amb ell i amb l'equip mèdic sobre les molèsties que té. No és massa cosa, però necessita descansar en aquest partit.
4: And so we decided that he is out for this game.
2: La setena jornada donarà pas a una aturada pels partits de seleccions. A la llista de convocats per Espanya, la principal novetat és el debut del davanter de l'Espanyol, Roberto. El seleccionador espanyol, Luis de la Fuente, ha convocat 7 jugadors del Barça. Pau Cubarsí, Eric García, Rodri, Pedri, Fermín, Dani Olmo i Lamine Yamal. A la llista hi ha 4 catalans més, David Raya, Marc Pubill, Marc Cucurella i Víctor Muñoz. I a segona, aquest dissabte també juga el Girona. A les 9 del vespre els gironins visiten el camp del Cádiz. Amb les baixes de Justin i Brian Hill lesionats i Abel sancionat, Mate Morey i Unai tampoc hi són. El partit arriba després de la derrota davant el Castelló i Quique Álvarez no vol que l'equip es descentri.
6: Que no podés ser un resultat pues, desviar-nos del camí. Jo crec que va haver coses a nivell competitiu bo, però que sí que és veritat que tenim que moltes coses a millorar i que crec que estem en el camí. Un resultat negatiu sempre no ajuda tant com un resultat positiu, però no ens pot desviar un resultat d'aquesta millora i hem de seguir per aquest camí.
2: La principal novetat és Porto, que torna 10 mesos després d'haver-se lesionat greument al genoll. Per cert que Esprilla, Benat, Pixur, Krapitsov, Ginor i Las seran baixa les properes setmanes convocats amb les seves seleccions.
1: 3CAT Info.
2: A la Lliga F, el Barça ha golejat l'Alavés per 0-6. Graham, Sidney, Carolina i Claudia Pina, que ha fet un hat-trick, han estat les golejadores. Aquest diumenge, 2 partits. A les 12, Badalona i Manresa, el Societat. A les 4, Espanyol, Madrid, Club de Futbol.
1: 3CAT Info.
2: I obrim ara plana poliesportiva. Aquest dissabte comença la Supercopa d'Espanya. De bàsquet, el primer títol oficial a nivell estatal i que juga a l'Olímpic de Badalona. A les 6, Penya Baskonia. En parla Riqui Rubio.
7: No, pressionant no, jo diria il·lusionant, però pressió no la sentim. Tenim l'exigència que ens posem nosaltres, som un equip que sí, que anem a guanyar, la mentalitat és guanyar la Supercopa, però es veurà demà el primer partit com va tot, no?
2: I a les 9, Barça-València, Sekulić, el tècnic blaugrana diu que l'equip és nou i que necessita temps.
8: It's difficult to say when, for sure we need some time.
9: És difícil saber quan estarem al nostre millor moment. Evidentment, com més aviat millor, però amb tants jugadors nous necessitem temps per crear química i construir els lligams entre ells si volem ser competitius.
8: Chemistry, the bond we need this team to have in order to be competitive.
2: En hoquei patins està disputant la Golden Cat a Cerdanyola, que en categoria masculina aquest dissabte es juga a les semifinals. Portugal, França i Catalunya, Angola. Mentrestant, les semifinals femenines enfrontaran la selecció francesa contra la selecció catalana. I aquest dissabte a les 3 de la tarda, cursa sprint del Gran Premi d'Àustria, en directe des de l'App Violot de Catalunya Ràdio i a la plataforma 3CAT. El primer dia, domini de Pedro Acosta, molt clarament, amb tots els homes importants de la General dins dels 10 primers.
1: Són 2:45.
0: Repassem les informacions més destacades que us hem explicat fins ara. El govern demana explicacions pels incompliments en el servei de traducció del català al judici de Roger Espanyol i l'empresa assegura que ho està analitzant. Alhora, un treballador denuncia condicions precàries i desorganització. Mentrestant, entitats com el col·lectiu d'advocats Irídia, Òmnium, l'ANC i Plataforma per la Llengua lamenten que s'hagin vulnerat drets lingüístics. I de la plana internacional, Donald Trump prohibeix l'accés a la Casa Blanca a les cadenes de televisió CNN, MS9 i el mitjà digital Politico per difondre, segons diu, notícies falses. El president dels Estats Units amenaça d'estendre la mesura a altres mitjans de comunicació que considera hostils. A partir d'ara us explicarem que Catalunya importa cada vegada més cotxes usats i més vells. Aquest any, entre el gener i l'agost, s'han importat més de 12.000 cotxes de segona mà, una xifra que supera en un 15% la del mateix període de l'any passat. I en clau cultural us parlarem del Festival de Cinema de Sant Sebastià, que ha arrencat amb el premi honorífic al del cineasta alemany Werner Herzog. A banda de rebre l'homenatge, el director ja ha presentat nova pel·lícula. I us explicarem que el muntatge L'Alegria que passa al Pedagoll de Gom fa història i es converteix en el primer musical en català que representa la Xina. I en esports, Francesc Ripoll?
2: L'Espanyol ha perdut davant l'Elx per 1-3. L'equip blanquiblau ha jugat amb un jugador més des del minut 5 de la primera meitat.
0: Pel que fa al temps, cap de setmana més estable i amb la temperatura que començarà a pujar. Dissabte al matí hi haurà alguns núvols al litoral i al prelitoral central, alguna boirina matinal i sol a la resta. A la matinada per a fresca, les màximes se situaran entre els 23 i els 28 graus, les més altes prop dels 30 graus. Diumenge la tònica serà més sol i una mica més de calor. La polèmica pels problemes de traducció al judici de Roger Espanyol continua portant cua. El Departament de Justícia ha demanat explicacions a l'empresa Ofilingua, la que ha contractat la traductora, per aclarir si el servei que ofereixen s'ajusta a la licitació. I aquesta empresa ha assegurat a 3CAT Info que està analitzant què pot haver passat. De fet, un dels treballadors ha denunciat a la tarda de Catalunya Ràdio que es troben en unes condicions de feina precàries.
10: En general nos avisan 24 horas antes, para empezar hay que estar disponible. No sabemos nada del caso y si no sabes nada del caso puede costar entender un poco. Y a mí me ha pasado efectivamente que me hayan enviado para un idioma que no era, se han equivocado, pero lo que es insoportable es lo que nos pagan 10 euros la hora. No solo es traducción, es ayuda social.
0: Entitats com el col·lectiu d'advocats Irídia, Òmnium Cultural, l'Assemblea Nacional Catalana i Plataforma per la Llengua asseguren que s'ha vulnerat els drets lingüístics i acusen el govern de deixadesa de funcions. Laia Serra és advocada de l'acusació d'Òmnium Cultural i Josep Cruanyes, vocal de la Comissió de Llengua Catalana del Col·legi de l'Advocacia.
11: Hem de pensar que aquest és un problema endèmic i que la traducció deficient afecta les garanties de procediment de totes les parts implicades.
12: Ni els tribunals de justícia ni el Departament de Justícia es prenen seriosament i fan efectiu l'oficialitat plena del català en l'àmbit de la justícia. És absolutament injustificable.
0: Mentrestant, Esquerra Republicana, els Comuns i la CUP han demanat la compareixença al Parlament del conseller de Justícia, Ramon Espadaler, perquè doni explicacions. També reclamen que el Departament expliqui quines mesures han pres per evitar que es torni a produir la situació i per garantir el dret a utilitzar el català a la justícia. Encara en clau política, Santiago Abascal apel·la a antics votants socialistes i independentistes perquè ara confiïn en Vox. Per primer cop des del 2024, el líder del partit ultra ha fet un míting a Catalunya aprofitant l'arrencada del curs polític amb dues eleccions a la vista i esprement al màxim la crisi migratòria a Ceuta. Des de Barcelona, el dirigent ha pujat un esglaó més en el seu discurs cada cop més beligerant contra Pedro Sánchez i ha fet una crida a concentrar els vots de rebuig. Vinguin d'on vinguin.
13: Que Pedro Sánchez está dispuesto a hacer cualquier cosa para robar las próximas elecciones e incluso para no convocarlas. No nos podemos confiar como en el año 23. Y pedimos el voto a todos los españoles, a los que votaron al PP, a los que votaron al socialismo, a los que votaron al separatismo de manera equivocada en 2017, a los que no votaron.
0: I és que de cara al pròxim cicle electoral, Vox ha fixat l'objectiu a Catalunya de fer encara més forat al cinturó metropolità. A la rodalia de la plaça de la Marina de Sants, on s'ha fet l'acte, uns 200 manifestants convocats per l'esquerra antifeixista han protestat contra la presència de l'extrema dreta. En cap moment, però, han desafiat l'ampli dispositiu amb què els Mossos han blindat el míting de Vox. Els grups municipals de Guanyem Badalona i Badalona en Comú portaran a l'Oficina Antifrau de Catalunya l'acte que el PP celebrarà aquest diumenge a Badalona amb el president popular Alberto Núñez Feijóo. Asseguren que el partit ha destinat recursos municipals per organitzar l'acte de la formació. Denuncien que s'haurien utilitzat canals de comunicació municipals per oferir entrades gratuïtes per assistir a l'acte, on també hi serà Xavier García Albiol. La portaveu de Guanyem Badalona, Dolors Sabater, ha acusat l'alcalde badaloní de seguir un estil trumpista i confondre l'administració amb l'aparell del PP. Els comuns també exigeixen aclarir si s'han utilitzat estructures públiques per promocionar l'acte que el PP assegura que organitza i paga al partit. En clau internacional, el president dels Estats Units, Donald Trump, veta l'entrada a la Casa Blanca, a la CNN, també a MS9 i al mitjà digital Politico per difondre, segons afirma, notícies falses. Trump ha amenaçat d'estendre aquest veto a altres mitjans de comunicació no afins. Washington, Oriol Serra.
14: El president dels Estats Units ha tornat a amenaçar amb vetar els mitjans de comunicació que no informen com a ell li agradaria. Aquesta vegada Donald Trump ha anat més enllà assegurant que prohibeix l'entrada a la Casa Blanca a diversos mitjans de comunicació, els quals reiteradament titlla de fake news. Entre aquests cita la CNN, MSNBC i Politico i adverteix que n'anunciarà més. La cadena CNN en concret ha reaccionat amb escepticisme perquè no és la primera vegada que una amenaça de Trump no es compleix, però un dels seus analistes també ha denunciat preocupació davant del que és un clar atemptat contra la primera esmena de la Constitució dels Estats Units, la qual inclou la llibertat d'expressió i de premsa. L'anunci de Trump, fet com és habitual, amb una piulada a través d'una xarxa social de la seva propietat, es produeix a un mes i mig de les eleccions al Congrés nord-americà.
0: La pujada del preu del petroli pel bloqueig de l'estret d'Hormuz preocupa Europa. A França, el preu del gasoil ha marcat aquest divendres un nou rècord històric i davant d'aquesta situació, de moment, Emmanuel Macron descarta rebaixar de forma generalitzada les taxes dels carburants per l'elevat deute públic del país. Sí que les manté en sectors professionals específics, com els pescadors. París, Isabel Gainé.
15: Emmanuel Macron ha reunit a l'Elisi els líders de tots els partits polítics, entre ells sis candidats a succeir-lo, per exposar-los la gravetat de la situació financera i de seguretat que viu França. El preu del gasoil ha arribat aquest divendres a màxims històrics i la previsió és que el del gas també s'enfili, però França no preveu de moment rebaixar les taxes dels carburants per suavitzar els preus perquè no s'ho pot permetre.
16: La situació que vivim amb els preus de les benzineres no és el resultat d'una decisió del govern. És conseqüència de la situació geopolítica. Abans de gastar diners que són dels francesos, cosa que es traduiria en un augment del dèficit o dels impostos, hem de mobilitzar-nos per solucionar la causa d'aquest augment de preus. I això és el que estem fent.
17: C'est ce que nous faisons.
15: Solucions com construir corredors terrestres per on treure el petroli d'Aràbia o gastar menys carburant, però són sortides a mitjà termini i l'oposició li reclama mesures immediates, com ajudes directes als consumidors.
17: Moi je vais être honnête avec vous.
16: Seré honest amb vostè. S'hem protegit el poble francès molt més que en altres llocs d'Europa davant la crisi de la Covid, així com davant la crisi energètica, que també vam importar a conseqüència de la guerra russa a Ucraïna.
17: De la guerra russa en Ucraïna.
15: El relat és que França és víctima de dos conflictes que no ha buscat, també que la situació és greu i que res fa pensar que aquestes dues guerres acabin aviat.
0: Qui sí que ha aprovat rebaixes generalitzades del preu dels carburants és Alemanya, que aquests dies també està registrant preu rècord, sobretot en el gasoil. I tornem a casa nostra perquè Catalunya importa cada vegada més cotxes usats i més vells. Aquest any, entre el gener i l'agost, s'han importat més de 12.000 cotxes de segona mà, una xifra que supera en un 15% la del mateix període de l'any passat. Segons les dades de la consultora especialitzada MSI, el 44% dels vehicles importats enguany tenen més d'una dècada d'antiguitat i, a més, la gran majoria, més de la meitat, són dièsel. El sector lamenta que això contribueix a l'envelliment del parc automobilístic. A més, Joan Blancafort, portaveu de la patronal de concessionaris FECABEM, recorda que són vehicles poc eficients i amb menys seguretat, però que resulten, doncs, atractius pel preu.
18: Per què passa? Bàsicament perquè això el que permet és accedir a la mobilitat a rendes mitjanes i baixes.
0: Germán Palomas, de la Federació Catalana de Tallers, atribueix aquesta tendència a la incertesa que hi ha al voltant de les diferents tecnologies i també sobre les regulacions i possibles restriccions de l'ús del vehicle privat.
19: El que hi ha és resultat d'aquesta suma d'incerteses que fan que, lògicament, el mercat actuï i es comporti d'una manera conservadora perquè intenta protegir-se i guanyar una mica de temps per clarificar.
0: L'edat mitjana dels cotxes a Catalunya supera els 14 anys. El canvi climàtic podria fer caure fins a un 20% la producció de bolets en zones com el Pirineu. Aquesta baixada, de fet, ja s'està notant. Aquesta temporada, la falta de pluja i la calor faran que hi hagi pocs bolets. Anem a Solsona. Joaquim Aldalate.
20: La pujada de les temperatures i la falta de precipitacions faran que cada cop hi hagi menys bolets, sobretot als boscos menys habituats a aquests canvis. Una falta de bolets que ja es deixa notar, tot i que depèn de la temporada. Juan Martínez de Aragón és micòleg del Centre de Ciència i Tecnologia Forestal de Catalunya.
21: Ese aumento de la temperatura nos puede condicionar sobre todo las producciones en zonas en las que todavía no están acostumbradas a estas caloradas, a estas ausencias de precipitaciones. Incluso hemos estado estimando en pérdidas de hasta un 20% de la producción en estas zonas. Puede haber una tendencia en los que en los próximos años haya más campañas en las que haya menos setas, pero siempre tendremos esos años en los que seguro tengamos muchísima cantidad.
20: Tot i això, aquesta baixada de producció es pot alleujar amb una bona gestió forestal que afavoreixi la diversitat dels boscos. En qualsevol cas, els experts preveuen que aquesta temporada serà dolenta, amb pocs bolets i més cars, precisament per la falta de pluges i la calor de les últimes setmanes.
0: La síndica de Greuges demana una dotació estable de la Generalitat de com a mínim 73 milions d'euros anuals per combatre el sensellarisme, els assentaments i el barraquisme. El govern ha avançat que el 2027 hi destinarà més de 30 milions, el doble que aquest any. L'objectiu és que tot quedi erradicat el 2035 i per això la síndica, Esther Jiménez Salinas, impulsa un acord de país amb 35 mesures i reclama més implicació de la Generalitat amb una aportació econòmica fixa a partir de l'any que ve.
22: Això no pot ser només d'un poble, d'una ciutat, i per tant el finançament que s'ha demanat a la Generalitat ho incorpori en el pressupost general al voltant del 0,1-0,2% del pressupost. Per tant, això ha d'estar estipulat.
0: La taula del tercer sector veu bé la partida econòmica, però reclama la llei del sensellarisme encallada des de fa 4 anys al Parlament. La síndica ha emplaçat les parts el 23 d'octubre per dir si accepten la proposta. Per millorar la integració dels estudiants nouvinguts, el govern vol potenciar les aules d'acollida intensiva als instituts. L'executiu posarà sobre la taula el debat educatiu de país que el president Illa ha anunciat per la setmana que ve. La consellera d'Educació ho ha explicat des d'un institut de Vic amb alumnes de 25 nacionalitats. Vic, Nàtia Dell.
3: No només es tracta d'un tema lingüístic, ha dit també d'acompanyament, de suport emotiu i d'integració social. Per això l'acollida intensiva es fa durant mig any en una aula a banda per incorporar-se després a les classes ordinàries. Nibó ho ha dit des de l'Institut La Plana de Vic, on el 60% d'alumnes és d'origen migrant. Va ser el primer institut de la Catalunya Central a tenir un recurs així.
4: La voluntat del govern és avançar cap a aquest model més d'acollida intensiva, especialment a secundària, però entenem que això ha de ser fruit també d'aquest debat de país.
3: Per aquest tipus d'aula hi han passat joves com la Peculia, de Nigèria. Saber català, explica, li ha donat molta seguretat.
5: I m'has ajudat també a creure en mi, perquè quan has arribat tinc molta pressió.
3: Vic i Manresa són les úniques poblacions del país amb aules d'acollida intensiva a primer i segon d'ESO. La resta són a tercer i quart. A la Catalunya Central aquest tipus d'aules han augmentat un 20% aquest curs.
0: El Consorci de la Zona Franca, l'Hospital del Mar i l'Hospital Clínic han firmat aquest divendres un conveni de col·laboració per impulsar l'ús de la tecnologia 3D en l'àmbit sanitari. L'objectiu és desenvolupar elements en aquest format per a l'assistència als pacients, sobretot quirúrgica, i també en els àmbits de formació i recerca. Ara la prioritat de l'agrupació és aconseguir la certificació d'ús dels prototips que fabriquin per tal de baratir costos i dependre menys d'altres empreses. Jonathan Nandic, fill del fundador de Mango, nega completament haver-se interessat mai per les anomenades teràpies de simulació de les caigudes en la muntanya. La defensa del principal acusat per la mort d'Isaac Andic ha sortit al pas així de la informació publicada per La Vanguardia, en què s'assegura que va mostrar interès per un tractament ideat per la seva terapeuta per a un altre pacient. Segons l'article, l'ajudant de la terapeuta va declarar davant dels Mossos que Jonathan Andic es va mostrar molt interessat en una teràpia que s'havia plantejat per a un home que tenia esquizofrènia i que projectava odi cap a la seva mare. Una part del tractament consistia a dur el pacient a la muntanya de Montserrat, on la terapeuta representaria el paper de la seva mare i es col·locaria a la vora d'un precipici seleccionat prèviament per instar el pacient a empènyer-la pel barranc i d'aquesta manera comprovar que l'home no era capaç de fer-ho. Segons aquest testimoni, han dit que es va proposar per presenciar l'exercici. Des del Col·legi Oficial de Psicologia es posa l'alerta sobre aquestes suposades teràpies perquè no respecten els principis bàsics de seguretat per al pacient. Dolors Lídia és la degana del Col·legi Oficial de Psicologia de Catalunya.
23: No li donem cap mena de valor terapèutic. De fet, considerem que això no és una teràpia ni de confrontació ni de res. En principi, totes les teràpies que fem servir els psicòlegs i les psicòlogues des de qualsevol orientació que treballem, ho fem des del principi de no posar en risc la seguretat del pacient.
1: El temps.
0: Gemma Puig.
24: Tenim per demanar un cap de setmana molt estable i amb unes temperatures que aniran pujant. Al matí de dissabte encara amb alguns núvols baixos i alguns núvols un pèl més gruixuts cap a la costa central. Podria deixar-se escapar alguna gota de matinada en aquest sector de la costa, molt poqueta cosa en conjunt, i més sol cap a comarques interiors, tret d'alguna boira matinal que s'aniria trencant. A la tarda aquest cel estona és una mica enterbolit, alguna nuvolada cap al Pirineu o cap al nord-est. També podria deixar-se escapar alguna gota, però si ho acaba fent també seria molt poqueta cosa i puja una mica la temperatura. Les màximes més altes, doncs, arribant als 30, 31 graus, i també pujarà la temperatura cap a comarques interiors, Catalunya Central, més valors de 26, 27 o 28 graus. Diumenge encara més estabilitat i sol, i això farà que la temperatura també pugi un pèl més. Els valors més alts, 32, 33 graus, cap a aquests punts més càlids, amb sol i amb nuvolades encara més inofensives.
1: Descarrega't l'app de 3Cat Info. Tota la informació que necessites al teu mòbil.
0: La família de Gustau Muñoz, el menor de 16 anys mort l'any 1978 per un tret de la policia durant una manifestació de l'11 de setembre a Barcelona, demana a la justícia que reobri el cas a partir de proves i testimonis que aporten nova informació. En un acte aquest divendres a l'Ateneu barcelonès, Benet Salellas, advocat de la família, ha explicat què poden aportar els testimonis que s'han localitzat al llarg dels darrers anys i que no van declarar en el seu moment.
25: Aquests testimonis, bàsicament, tenen la capacitat d'assentar dues premisses. Una, que en Gustau va ser disparat per l'esquena, i l'altra, que va lligat amb això a la qüestió de que el cos d'en Gustau va ser manipulat.
0: Davant la inacció de la justícia espanyola, la família de Gustau Muñoz va portar el cas a l'Argentina. Allà els tribunals van resoldre que es tractava d'un crim de lesa humanitat i que, per tant, no prescriu. Ara demanen al jutjat que citi a declarar els dos policies sospitosos de cometre l'assassinat. Segons Marc Muñoz, germà del menor assassinat, amb la reobertura del cas volen que es faci memòria sobre les víctimes per violència policial i de la ultradreta durant la transició.
2: No podíem passar per alt aquest període de la història. Espanya faci el que vulgui amb el seu període de la història, però nosaltres el volem entomar, volem denunciar-ho i volem treure l'excusa i volem la responsabilitat seguida de l'assassinat.
0: Recordem que fa 8 dies el govern espanyol va reconèixer que Gustau Muñoz havia estat víctima de la transició i va anunciar que indemnitzarà la seva mare. Precisament aquest divendres s'ha inaugurat a l'Eixample barcelonès un faristol dedicat al militant anarquista Salvador Puig Antich a la cruïlla dels carrers Girona i Consell de Cent, on el van detenir el setembre de 1973 en una emboscada policial. Puig Antich va ser l'últim presoner executat durant el franquisme amb el Garrot Vil.
1: Perquè t'importa el què, però també el com. Connecta't a 3Cat Info.
0: Engega la 74a edició del Festival de Cinema de Sant Sebastià amb el primer premi honorífic al cineasta alemany Werner Herzog. A banda de rebre aquest homenatge als 84 anys, ha presentat nova pel·lícula i ja en té més en cartera. Enviat especial a Sant Sebastià, Marc Garriga.
6: El seu secret, diu, és mirar sempre endavant i mantenir-se actiu. Per tant, el Premi Donostia no l'empeny en cap cas a fer balanç de la seva carrera, sinó que està més preocupat pels projectes pendents.
7: I don't want to look back. There's work to do.
8: No vull mirar enrere. Tinc feina a fer encara i dilluns ja torno a rodar. No em dedico a pensar sincerament en quantes pel·lícules he fet i quin tipus de films he creat, perquè estic molt concentrat en el que encara he de fer ara. Només miro enrere per comprovar la llista de tots els que han rebut aquest premi, que és formidable. I figurar juntament amb aquests grans actors i cineastes em fa sentir orgullós.
6: Herzog és l'autor de films com Fitzcarraldo o Nosferatu, però destaca sobretot pels seus documentals, uns documentals que ha confessat són absolutament manipulats i ficcionats. Aquí ha presentat Bucking Fastard, que ja va passar per Venècia, i ara treballa en l'adaptació animada d'una novel·la seva, a banda està escrivint dos llibres més. Això sí, s'ha viscut un moment una mica tens quan ha reclamat amb vehemència que ell no és un cineasta obsessiu i ha aconseguit l'efecte completament oposat.
0: El muntatge L'alegria que passa, de Degoll de Gom, fa història i es converteix en el primer musical en català que representa la Xina. La companyia ha fet aquest divendres de la nit la primera de les quatre funcions al prestigiós Shanghai Culture Square davant 2.000 espectadors per funció. I la resposta del públic ha estat fantàstica. Corresponsal a la Xina, Francesc Canals.
9: La vida us passa pel davant, però igual que passa se us escapa.
10: El públic va omplint un 90% de l'aforament, un dels principals equipaments culturals de Xangai. Anna Rosa Sisquella, al capdavant de la producció artística, m'explica al mateix teatre quin valor particular dona a haver dut aquest muntatge aquí a Xangai.
26: Aquí l'estil de musical que ha arribat és molt clàssic, com a molt del West End, i per ells això és molt nou. Jo crec que som l'avantguarda, el més vanguardista que hem portat aquí.
10: Eufòria entre el públic xinès. En Cao, estudiant de batxillerat, viu en un país caracteritzat per les normes i el control.
27: Busquen la llibertat, però també estan limitats per les normes. Hi ha un conflicte entre la seva recerca de la llibertat i les restriccions de les normes. La seva recerca de la llibertat és el que més m'atrau.
10: A més de Degoll de Gom, que ha acabat firmant autògrafs a la sortida d'artistes, aquest tast del potencial del teatre català aquí a la Xina, que compta amb el suport de l'Institut Ramon Llull, també ha presentat Tu em vas prometre una història d'amor i Tauma, dos muntatges més per aprofundir en la llarga relació d'amistat entre la capital econòmica de la Xina, la cosmopolita Xangai i Barcelona i Catalunya.
9: Jo torni a ser present.
0: El personal de les biblioteques públiques de Catalunya ha fet vaga aquest divendres per demanar més recursos i personal. Segons dades municipals, al matí han tancat 23 equipaments de la ciutat i a la tarda no han obert 34 de les 39 biblioteques previstes. El comitè d'empresa assegura que un 84% dels centres han hagut de tancar. En el conjunt de Catalunya, el sindicat CGT calcula que la protesta ha afectat un centenar de biblioteques. Durant el migdia, els bibliotecaris s'han manifestat de manera unitària pel centre de Barcelona. Sentim Laura Solà, bibliotecària a Sant Cugat del Vallès i delegada de la CGT a la Diputació de Barcelona, i Thais Sánchez, treballadora a Sant Julià de Ramis.
11: El personal de biblioteques públiques estem farts, hem arribat al col·lapse, no podem més. Estem atomitzades a nivell de territori, a nivell de categories i a nivell d'administracions.
12: Llavors què fa això? Doncs que cadascú s'estigui barallant amb el seu regidor, amb el seu alcalde, per no aconseguir res. I ja portem molts anys queixant-nos.
0: Aquesta ha estat la primera de les quatre aturades que faran aquesta tardor els treballadors del sistema de lectura pública de Catalunya. La Setmana del Llibre en Català ja ha obert portes al passeig Lluís Companys de Barcelona, tot i que la inauguració oficial es farà aquest dissabte al matí amb una glossa del poeta Premi d'Honor de les Lletres Catalanes, Biel Mesquida. Al migdia també es rebrà la primera autora internacional convidada, l'anglesa Claire Pollard. Presentarà el llibre Fades Modernes, una revisió de l'origen de contes tan populars com La Caputxeta Vermella o La Ventafocs. Ho situa al segle XVII en els salons literaris femenins que es feien a París, on les dones s'explicaven històries xifrades de les seves pròpies vides, moltes marcades per abusos o matrimonis imposats. Els resultats són contes de fades que parlen de violència, que han anat evolucionant fins a arribar a les adaptacions de Disney.
13: Disney ens explica que la dolenta sempre és la madrastra o la mare, i en realitat en la majoria d'aquestes històries el dolent era el rei. Era qui es volia menjar el cor de la filla o tenir-hi una relació incestuosa, com és el cas de Pell d'Asa. És curiós veure quins són els contes que la nostra cultura manté i quins oblida.
0: Esports. Amb en Francesc Ripoll.
8: L'Espanyol ha perdut davant l'Elx a l'RCA Stadium 1-3, un partit on els blanquiblaus han jugat amb un jugador més des del minut 5 de la primera meitat. Tot i la superioritat numèrica, l'Elx ha marxat guanyant el descans amb un doblet de Ferninho. A la represa, els blanquiblaus han escurçat distàncies amb un gol en pròpia de Xust i amb l'Espanyol buscant l'empat. Germán Valera ha fet el gol decisiu en un contraatac. Manolo González, el tècnic, està clar. Diu que ha estat el pitjor partit des que és entrenador de l'Espanyol.
14: No puc dir res, hem fet un partit espantós, se'ns ha posat de cara en una situació que teníem molt, molt bona per guanyar, i a partir d'aquest moment, pues tot el que podíem fer malament, que és defensar les contres, precipitar-nos en atac, i tot el que podíem fer, pues hem fet un partit, pues jo crec que el pitjor des de que estic a l'Espanyol, i no hi ha més a dir, demanar disculpes a l'afició, que ara no val una merda, la veritat.
8: Marcos Fernández, jugador de l'Espanyol, entén que l'afició marxi enfadada, són declaracions a Desor.
15: Que es entendible que muestren su frustración con lo que hemos hecho hoy en el campo. Creo que solo nos queda aguantar, pedirles disculpas y bueno, pensar ya en mañana empezar a mejorar, en trabajar un poquito más y en intentar sacar los tres puntos en la vuelta del parón.
8: És la segona derrota dels blanquiblaus, que arribaran a l'aturada amb 7 punts de 21 possibles.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
8: Aquest dissabte a les 9 del vespre juga el Barça al camp del Sevilla. L'equip blaugrana vol aconseguir la setena victòria consecutiva. Per aquest partit, Joan García serà baixa a causa de les molèsties al genoll dret que arrossega del partit contra el Racing de Santander. N'ha parlat Hansi Flick.
16: We always decide together, so it's like
17: Sempre decidim plegats. Hem parlat amb ell i amb l'equip mèdic sobre les molèsties que té. No és massa cosa, però necessita descansar en aquest partit.
16: And so we decided that he is out for this game.
8: Durant tot el dissabte se celebrarà l'assemblea de socis compromissaris. Serà 9:45 en primera convocatòria i a les 10:00 en segona. Serà telemàtica i es podrà seguir en directe al canal exclusiu digital de Catalunya Ràdio i la plataforma 3CAT. La setena jornada donarà pas a una aturada pels partits de seleccions. A la llista de convocats per Espanya, la principal novetat és la del davanter de l'Espanyol, Roberto Fernández. El seleccionador espanyol Luis de la Fuente ha convocat 7 jugadors del Barça: Pau Cubarsí, Eric García, Rodri, Pedri, Fermín, Dani Olmo,
3: i Lamine Yamal, a més de 4 catalans més, David Raya, Marc Pubill, Cucurella i Víctor Muñoz. I a segona, juga el Girona, també dissabte i a les 9 del vespre, els gironins visiten el camp del Cádiz amb les baixes de Justin i Brian Hill, lesionats i Abel sancionat. Mate Morell i Unai tampoc hi són. El partit arriba després de la derrota davant el Castelló i Quique Álvarez no vol que l'equip es descentri.
4: Que no poder ser un resultat pues, desviar-nos del camí. Jo crec que va haver coses a nivell competitiu bo, però que sí que és veritat que tenim que coses, moltes coses a millorar i que crec que estem en el camí. Un resultat negatiu sempre no ajuda tant com un resultat positiu, però no ens pot desviar un resultat d'aquesta millora i hem de seguir per aquest camí.
3: Portus, la principal novetat, que torna 10 mesos després d'haver-se lesionat greument al genoll. A la Lliga F, el Barça golejat l'Alavés per 0-6, Graham, Sidney, Carolina i Clàudia Pina, que ha fet un hat-trick, han estat les golejadores. Aquest diumenge, dos partits, a les 12, Badalona, avui Manresa, el Societat, i a les 4, Espanyol, Madrid, Club de Futbol. Obrim la poliesportiva. Aquest dissabte comença la Supercopa d'Espanya de bàsquet, el primer títol oficial al nivell estatal, i es juga a l'Olímpic de Badalona, a les 6, Penya, Baskonia. Parla Riqui Rubio.
5: No, pressionant no, jo diria il·lusionant, però pressió no la sentim. Tenim l'exigència que ens posem nosaltres, som un equip que sí, que anem a guanyar, la mentalitat és guanyar la Supercopa, però es veurà demà el primer partit com va tot, no?
3: I a les 9, Barça-València, Sekulić, el tècnic, diu que l'equip és nou i que necessitarà temps.
18: It's difficult to say when, for sure we need some time.
19: És difícil saber quan estarem al nostre millor moment. Evidentment, com més aviat millor, però amb tants jugadors nous necessitem temps per crear química i construir els lligams entre ells si volem ser competitius.
20: Trescat Info. Trescat Info.

0: Són les 3. El govern demana explicacions pels incompliments en el servei de traducció del català al judici de Roger Español i l'empresa assegura que ho està analitzant. Alhora, un treballador denuncia condicions precàries i desorganització. Mentrestant, entitats com el col·lectiu d'advocats Irídia, Òmnium, l'ANC i Plataforma per la Llengua lamenten que s'hagin vulnerat drets lingüístics. L'exalcalde socialista de Tarragona, Josep Fèlix Ballesteros, confia que el judici del cas Inipro serveixi per defensar la seva honorabilitat. Després de 13 anys, aquest divendres s'ha celebrat la primera vista del judici sobre el suposat desviament de 275.000 euros de fons públics en benefici del PSC. El govern espanyol ha traslladat els 1.700 migrants al nou campament habilitat al port de Ceuta, on hi ha hagut alguns moments de tensió. S'han quedat sense plaça unes 2.000 persones que han tornat als assentaments de les platges. La Moncloa es felicita per l'operatiu, mentre el Partit Popular responsabilitza Pedro Sánchez de la mala gestió. Donald Trump prohibeix l'accés a la Casa Blanca a les cadenes de televisió CNN, MS Now i al mitjà digital Politico per difondre, segons diu, notícies falses. El president dels Estats Units amenaça d'estendre la mesura a altres mitjans de comunicació que considera hostils. El malestar social a Rússia afavoreix el vot al Partit Comunista en les eleccions al Parlament d'aquest cap de setmana, les primeres des de la invasió d'Ucraïna. Però tot indica que tornarà a guanyar la formació de Vladimir Putin, Rússia Unida, en uns comicis que no són lliures ni transparents. L'alcalde de Barcelona anuncia la creació d'un fons per comprar comerços emblemàtics que no puguin fer front a la pujada dels lloguers. L'Ajuntament tindria preferència a l'hora de comprar locals comercials. Collboni vol activar el fons abans que s'acabi l'any. Nacho Vegas ha emocionat el públic del Mercat de Música Viva de Vic repassant la seva discografia acompanyat d'una coral. Ha estat un dels concerts més destacats de la jornada d'aquest divendres al costat dels Mamaduixa i Lia Cali.
1: Esports.
2: L'Espanyol ha perdut davant l'Elx per 1-3. L'equip blanquiblau ha jugat amb un jugador més des del minut 5 de la primera meitat. Aquest dissabte a les 9 del vespre, Sevilla-Barça, últim partit dels blaugranes abans de l'aturada, també a les 9 a segona, Cádiz-Girona. En bàsquet aquest cap de setmana es disputa la Supercopa d'Espanya. Badalona juga en dos partits, Penya-Bascònia i Barça-València.
0: Pel que fa al temps, cap de setmana més estable i amb la temperatura que començarà a pujar. Dissabte al matí amb alguns núvols al litoral i prelitoral central. Alguna boirina matinal i sol a la resta. Matinada fresca, les màximes se situaran entre els 23 i 28 graus, les més altes prop dels 30 graus. Diumenge més sol i una mica més de calor.
1: 3Cat Info.
0: Salutacions, us informa Carola Gil. La polèmica pels problemes de traducció al judici de Roger Español continua portant cua. El Departament de Justícia ha demanat explicacions a l'empresa Ofilingua, la que ha contractat la traductora, per aclarir si el servei que ofereixen s'ajusta a la licitació. I aquesta empresa ha assegurat a 3Cat Info que està analitzant què pot haver passat. De fet, un dels treballadors ha denunciat a la tarda de Catalunya Ràdio que es troben en unes condicions de feina precàries.
3: En general nos avisan 24 horas antes para empezar. Hay que estar disponible. No sabemos nada del caso. Y si no sabes nada del caso, puede costar entender un poco. Y a mí me ha pasado efectivamente que me hayan enviado para un idioma que no era. Se han equivocado. Pero lo que es insoportable es lo que nos pagan 10 euros la hora. No solo es traducción, es ayuda social.
0: Entitats com el col·lectiu d'advocats Irídia, Òmnium Cultural, l'Assemblea Nacional Catalana i Plataforma per la Llengua asseguren que s'ha vulnerat els drets lingüístics i acusen el govern de deixadesa de funcions. Laia Serra és advocada de l'acusació d'Òmnium Cultural i Josep Cruanyes, vocal de la Comissió de Llengua Catalana del Col·legi de l'Advocacia.
4: Hem de pensar que aquest és un problema endèmic i que la traducció deficient afecta les garanties de procediment de totes les parts implicades.
5: Ni els tribunals de justícia ni el Departament de Justícia es prenen seriosament i fan efectiu l'oficialitat plena del català en l'àmbit de la justícia. És absolutament injustificable.
0: Mentrestant, Esquerra Republicana, els Comuns i la CUP han demanat la compareixença al Parlament del conseller de Justícia, Ramon Espadaler, perquè doni explicacions. També reclamen que el Departament expliqui quines mesures han pres per evitar que es torni a produir la situació i per garantir el dret a utilitzar el català a la justícia. Més coses. L'exalcalde socialista de Tarragona, Josep Fèlix Ballesteros, espera que el judici del cas Inipro serveixi per defensar la seva honorabilitat. Aquest divendres, després de 13 anys, s'ha celebrat la primera vista del judici sobre el suposat desviament de 275.000 euros dels fons públics en benefici del PSC. Tarragona, Manel Sastre.
1: Avui s'han presentat les qüestions prèvies en una vista que s'ha traslladat a l'antiga presó de Tarragona per falta d'espai a l'edifici de l'Audiència. Totes les defenses han demanat la nul·litat de la majoria de proves recollides, sobretot del disc dur de l'Institut Municipal de Serveis Socials, on es van localitzar correus electrònics que impliquen a diversos investigats. Abans d'entrar a la vista, però, Ballesteros s'ha mostrat tranquil i esperançat per poder defensar la seva honorabilitat.
6: 13 anys després podré demostrar la meva honorabilitat i quedarà clar el que he fet i per què ho he fet, i finalment dir que confio total i absolutament en la justícia. Estic absolutament tranquil.
1: Josep Fèlix Ballesteros i els altres 8 acusats, entre els quals hi ha les exregidores Begoña Floria i Victòria Pelegrín, s'enfronten a penes d'entre 2 i 13 anys de presó que els demanen la CUP, que fa d'acusació popular, i la Fiscalia. L'escrit d'acusació sosté que es van pagar més de 275.000 euros de forma il·legal a l'empresa Inipro per la integració de nouvinguts, però els diners haurien servit per contractar militants del PSC perquè fessin de ciberactivistes del partit. Les defenses, però, ho neguen. Fiscal i acusació els imputen delictes de malversació, suborn, tràfic d'influències i abús en la funció pública. També hi ha 6 responsables més a títol lucratiu, entre els quals el PSC, en un judici que s'allargarà fins al novembre.
0: El govern espanyol ha quedat satisfet de com s'ha produït el trasllat de 1.700 migrants de les platges del Trampolín i Benítez a les instal·lacions habilitades del port de Ceuta. Des de la Moncloa qualifiquen l'operació d'èxit, mentre que el Partit Popular considera que s'ha alterat l'ordre públic. S'han posat en perill, diuen les forces de seguretat. Tant PP com Vox exigeixen l'expulsió immediata dels immigrants. Madrid, Àngels Lafuente.
7: Tot i que a primera hora hi ha hagut moments de tensió i corredisses per fer les cues per poder entrar a la instal·lació, la Moncloa diu que el trasllat al port de Ceuta s'ha efectuat de forma cívica i sense aldarulls greus. Reconeixen que ha estat una operació complexa, de dimensions sense precedents, però que s'ha gestionat bé. I el ministre Ángel Víctor Torres defensa que s'han complert els objectius.
8: Que los migrantes puedan ser filiados, que se puedan incoar sus expedientes y que sean devueltos todos aquellos que no puedan estar en nuestro país acorde a la ley.
7: El Partit Popular, en canvi, parla de caos. Núñez Feijó assegura que el govern espanyol no ha estat capaç de mantenir l'ordre públic i que han deixat venudes les forces de seguretat de l'Estat, i assenyala el responsable.
9: 50 dies després, el descontrol de Ceuta com a ciutat invadida és total. Senyor Sánchez, el polvorín que està viviendo Ceuta, el único responsable és usted.
7: Un discurs dels populars que els socialistes rebutgen de ple, retreuen l'actitud de Gènova des del moment en què va començar el trasllat. Óscar López, ministre.
10: Todo el mundo está implicado en que salga bien y ya está el PP poniendo velas para que salga mal. Es que no lo entiendo, de verdad, no entiendo esa actitud siempre destructiva y responsable.
7: Mentre Sumar, soci minoritari del govern, critica les càrregues policials, i el ministre Ernest Urtasun demana fer un pas més.
11: Necesitamos reubicar de una vez por todas a persones migrantes que estan en Ceuta a la península.
7: L'associació veïnal Sidi Embarek lamenta que s'ha prioritzat treure els homes de les platges mentre centenars de dones no tenen cap protecció. A l'associació atenen com poden unes 300 dones, moltes amb fills. Es calcula que a les platges hi havia unes 4.000 persones i, per tant, els migrants que no han aconseguit plaça al campament del port han tornat a les platges, on porten un mes i mig amuntegats.
0: Obrim plana internacional. El president dels Estats Units, Donald Trump, veta l'entrada a la Casa Blanca a la CNN, la cadena MS Now i el mitjà digital Politico per difondre, segons afirma, notícies falses. Trump ha amenaçat d'estendre aquest veto a altres mitjans de comunicació no afins. Anem a Washington. Oriol Serra.
12: El president dels Estats Units ha tornat a amenaçar amb vetar els mitjans de comunicació que no informen com a ell li agradaria. Aquesta vegada Donald Trump ha anat més enllà assegurant que prohibeix l'entrada a la Casa Blanca a diversos mitjans de comunicació, els quals reiteradament titlla de fake news. Entre aquests cita la CNN, MSNBC i Politico i adverteix que n'anunciarà més. La cadena CNN en concret ha reaccionat amb escepticisme perquè no és la primera vegada que una amenaça de Trump no es compleix, però un dels seus analistes també ha denunciat preocupació davant del que és un clar atemptat contra la primera esmena de la Constitució dels Estats Units, la qual inclou la llibertat d'expressió i de premsa. L'anunci de Trump, fet com és habitual, amb una piulada a través d'una xarxa social de la seva propietat, es produeix a un mes i mig de les eleccions al Congrés nord-americà.
0: Califòrnia estudia imposar un botó d'apagat als models més avançats d'intel·ligència artificial amb la nova legislació per controlar aquesta tecnologia que prepara el govern d'aquest estat. En ple debat sobre els riscos de la IA per la humanitat, el governador de Califòrnia, Gavin Newsom, ha aprovat un decret per accelerar els treballs d'una nova regulació per enfortir la vigilància sobre les empreses que desenvolupen la intel·ligència artificial. Això passa en un moment en què el president dels Estats Units, Donald Trump, treu ferro als perills de la IA i el Congrés i el Senat no han avançat en una regulació federal del sector. Newsom ha explicat que un comitè d'experts avaluarà la necessitat d'imposar un mecanisme per fer una aturada d'emergència dels models d'IA quan sigui necessari, a més de reforçar els controls de seguretat i verificació.
13: Avui he signat un decret per accelerar la política de seguretat de la IA a Califòrnia, pionera als Estats Units, i que inclou mesures importants. Accelera notablement la legislació per establir controls de seguretat realment independents i estableix iniciatives per crear un sistema d'aturada d'emergència, també conegut com a kill switch, un interruptor de seguretat per la IA. AI
0: kill switch. El governador de Califòrnia vol tenir a punt la nova regulació per a la intel·ligència artificial abans de final d'any, ja que acaba el seu mandat al gener. Newsom, un dels polítics demòcrates més populars, es perfila com un dels possibles candidats a la Casa Blanca a les eleccions presidencials del 2028. Des d'aquest divendres a Rússia hi ha eleccions al Parlament, les primeres des de la invasió d'Ucraïna. Com que no són lliures ni transparents, tothom té coll avall que el partit de Putin les guanyarà. Ara bé, el malestar social pot afavorir el Partit Comunista. Tot i que aquesta formació dona suport a la guerra, alguns votants la veuen com l'única alternativa a Rússia Unida. Moscou, Cristina Solias.
14: El Partit Comunista no vol que la guerra d'Ucraïna sigui només la guerra de Putin i per això un dels seus principals actes de campanya ha estat enviar al front un comboi amb menjar, drons o motos d'assalt per als soldats. La dirigent de la secció de dones comunistes, Marina Pushkina, defensa aquesta acció.
15: El poble i l'exèrcit són una sola cosa per nosaltres. Per això estem en la mateixa línia, en formació de combat, en un front únic. I guanyarem.
14: Presideix l'acte el líder del Partit Comunista des de fa més de 30 anys, Gennady Zyuganov, que culpa Rússia Unida de l'endarreriment del país, però evita assenyalar directament Vladimir Putin.
16: Rússia Unida no ha aplicat la directriu del president Putin d'enfortir al màxim la cohesió de la societat, dominant les tecnologies més modernes i garantir estàndards mundials. Si no us agrada, l'única alternativa som el Partit Comunista i el nostre equip. Tota la resta és obra del dimoni.
14: Malgrat que el Partit Comunista ha votat al costat de Rússia Unida en gairebé totes les lleis fonamentals de la Duma, alguns electors, sobretot gent gran, valoren la seva sensibilitat pels problemes quotidians i, de fet, alguns dels seus candidats s'oposen a la falta de polítiques socials del partit de Putin. És el cas d'Ivan Ulianchenka, que es presenta al districte nord de Moscou i, tot i ser molt crític amb el poder, no li agrada l'etiqueta d'opositor.
17: Considero que faig les coses correctes i que expresso les crítiques correctes sobre el que està passant al país. Aquesta és la meva oposició. Això no és oposició.
14: Tot i això, alguns dels candidats comunistes més joves i populars han estat desqualificats en aquestes eleccions perquè el poder els ha vist com una amenaça.
0: A Nigèria, 37 miners, molts d'ells menors, han mort sota custòdia de forces paramilitars a la ciutat de Mina. Se'ls ha trobat sense vida al calabós on estaven retinguts, acusats de treballar en mines il·legals. Hi ha una investigació en marxa, però la hipòtesi principal és que haurien mort asfixiats. Això ho explicava el ministre de l'Interior.
18: Si hi ha una promesa que us volem fer, és que arribarem a l'arrel del problema i ens assegurarem que això no es torni a repetir.
0: Les autoritats havien apuntat a un brot d'una malaltia, una tesi que ha perdut força després que diversos supervivents han denunciat que els van amuntegar en cel·les minúscules i molt mal ventilades. Sentim un testimoni que ha perdut el seu germà.
17: Només van sortir a buscar la manera de guanyar-se la vida i alimentar les seues famílies. Ara som morts. Demanem al govern que ens ajudi. Volem que el govern investigui què va passar i garanteixi justícia per als nostres germans i les nostres famílies.
0: La indignació per la mort dels miners ha provocat protestes i aldarulls. La policia ha disparat per dispersar els manifestants i s'ha decretat un toc de queda nocturn. La mineria il·legal genera preocupació a Nigèria pel deteriorament ambiental que comporta i per la pèrdua d'ingressos públics.
19: 3CAT Info, ràdio d'informació, 24 hores. El temps.
0: Gemma Puig.
20: Tenim per demanar un cap de setmana molt estable i amb unes temperatures que aniran pujant. Al matí de dissabte encara amb alguns núvols baixos i alguns núvols un pèl més gruixuts cap a la costa central. Podria deixar-se escapar alguna gota de matinada en aquest sector de la costa, molt poqueta cosa en conjunt, i més sol cap a comarques interiors, tret d'alguna boira matinal que s'aniria trencant. A la tarda aquest cel estones una mica enterbolit, alguna nuvolada cap al Pirineu o cap al nord-est. També podria deixar-se escapar alguna gota, però si ho acaba fent també seria molt poqueta cosa i puja una mica la temperatura. Les màximes més altes, doncs, arribant als 30, 31 graus i també pujarà la temperatura cap a comarques interiors, Catalunya central, més valors de 26, 27 o 28 graus. Diumenge encara més estabilitat i sol i això farà que la temperatura també pugi un pèl més. Els valors més alts, 32, 33 graus, cap a aquests punts més càlids, amb sol i amb nuvolades encara més inofensives.
19: 3CAT Info.
0: A Ribes de Freser, al Ripollès, l'Ajuntament recomana no beure aigua de l'aixeta ni fer-la servir per cuinar en part del poble, perquè s'ha superat de poc el límit permès d'arsènic en un dels dipòsits d'abastiment. S'està pendent de canviar els filtres per poder normalitzar aquesta situació. Ens ho explica des de Girona Maria Rovira.
21: Les últimes analítiques fetes al dipòsit de la carretera de Queralbs han indicat que se supera per poc el nivell permès d'arsènic. L'alcaldessa Mònica Sant Jaume explica en aquesta emissora que ja treballen per canviar els filtres i normalitzar la situació el més aviat possible.
22: És moment de canviar-los. Aquests filtres tampoc es podien canviar abans. En aquest temps, el servei de l'aigua d'aquesta part del nucli de Ribes que està afectat o que se subministra amb el dipòsit de la carretera de Queralbs, doncs aquest és el que no es recomana fer ús de l'aigua per ús de boca.
21: En canvi, l'altra part del municipi, que s'abasteix amb el dipòsit de Pardines, no està afectada.
0: Adaptar la indústria catalana perquè contamini menys costarà 9.500 milions d'euros. Ho diu el full de ruta del govern per descarbonitzar la indústria responsable del 30% de les emissions a Catalunya. L'objectiu és que les empreses siguin del tot neutres en emissions al 2050. Les empreses avisen que perquè això sigui una realitat cal adaptar la xarxa perquè puguin electrificar al màxim els processos. També que necessiten ajuts per invertir en els canvis i que al mercat li costa pagar pels productes sostenibles si són més cars. Maria Mas és la directora d'Associacions d'Empreses Químiques de Tarragona.
23: Hi ha un diferencial de cost i el mercat no està disposat a pagar-lo. Per tant, si no hi ha ajudes públiques, això no passarà i això és una pèrdua de capacitat de reducció d'emissions molt important.
0: El full de ruta s'ha presentat aquest divendres, analitza sector per sector el que falta per assolir l'objectiu i les millors fórmules per aconseguir-ho. El govern preveu que el pla tardi a mostrar resultats, però creu que la inversió tindrà un retorn de

0: o perquè garanteixen un servei necessari al barri, considerem s'han de salvar de que caiguin doncs, en mans de cadenes que banalitzen el nostre comerç o senzillament catalans.
1: L'Ajuntament de Barcelona vol disposar d'aquest fons a finals d'any i treballa amb la Generalitat per tenir empara legal per exercir el dret de tanteig i retracte. Això els permetrà tenir preferència a l'hora de comprar locals comercials. L'anunci s'ha fet en la inauguració del Fòrum Europeu de les Ciutats i el Comerç de Proximitat que se celebra a Pedralbes. Un pres del centre penitenciari de Quatre Camins ha mort presumptament pel seu company de cel·la per causes que els Mossos i els serveis penitenciaris ara investiguen. L'autòpsia determinarà la causa de la mort, tot i que les primeres informacions descarten l'ús de cap arma. La portaveu de la UGT Presons, Montse Balaguer, ha explicat a aquesta emissora que les incidències als centres penitenciaris augmenten en gran part perquè es troben al 95% de la seva capacitat.
2: Quatre Camins és una de les presons on més greuge hi ha perquè és una presó antiga, és una presó circular, una presó amb molts intents per mòdul, estem parlant de 250 intents per mòdul, que és el doble que la resta com una presó més nova, per exemple. Amb la qual la massificació encara es porta pitjor.
1: Des d'institucions penitenciàries han informat que els dos reclusos no tenien precedents de baralles entre ells. Detingut un menor a Vidreres de 17 anys en relació amb la violació d'una noia de 22 anys dissabte passat, segons han confirmat fonts dels Mossos d'Esquadra. Els fets van passar quan la noia havia sortit a córrer a prop d'una urbanització de la població de la comarca de la Selva. Girona, Maria Rovira.
3: La detenció s'ha fet aquest divendres a la tarda i el noi ha passat a disposició de la Fiscalia de Menors. La Divisió d'Investigació Criminal dels Mossos d'Esquadra manté oberta la investigació. Els fets van passar a prop de l'urbanització Aigua Viva Park, quan la víctima havia sortit a córrer. Un home l'hauria amenaçat amb algun objecte i l'hauria agredit sexualment. Els Mossos van rebre l'avís a través del telèfon d'emergències 112. Aquest dimecres, un centenar de persones es van concentrar davant l'Ajuntament de Vidreres per mostrar el rebuig a aquests fets.

0: Andorra, que se viene, que se viene.
1: Els grans escenaris a l'aire lliure ja funcionen a ple rendiment. El mercat de música viva dedica amb artistes com Mamaduxa o Dan Peralbo. Ho està seguint en Marc Ruiz.
2: Aquest divendres la plaça Major ha estat protagonista al mercat de música viva de Vic. Mamaduxa ha estat un dels artistes que l'han omplert a vessar. Es troba ja molt còmode sobre els escenaris i la sinceritat que desprèn fa que connecti amb el públic de forma instantània. Ha fet saltar la plaça amb hits com Rikiti, Yaya, dedicada a la seva àvia, o Que Chévere. Poc abans obrien l'escenari d'en Peralbo i el Comboi, una banda que ja coneix aquest escenari, i tenen un directe electritzant i l'actitud de les grans bandes de rock amb cançons com el Comboi. Són de Torelló i juguen a casa. És el sisè concert que fan a Vic. I el públic ha respost cantant de dalt a baix cançons com Quin Panorama, Jimmy's the Only One, o Si Déu Vol, entre d'altres. Fins i tot el triple salt mortal que han fet quan han ajuntat un munt de cançons antigues en una de sola. Al final del concert els han tret el so perquè es passaven de temps, però han continuat cantant una estona més sense amplificació i amb el suport del públic. Aquest dissabte hi actuen grans noms com Ginestar, Crim, que se separen, el Calla Capalluca, el raper Valle Valle, i les valencianes Malifeta, amb antics membres de Zoo, però també hi ha espai per descobrir grups com Vito Blasu a l'Església de la Pietat, electrònica analògica d'un duet liderat per Jordi Torré de la Iaia.
3: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
4: By definition, a great company is one that's going to remain great for 30 years. If it's going to be great, a great company for 3 years, you know, it ain't a great company.
1: És Warren Buffett explicant com triar les empreses on invertir. Buffett, de 96 anys, es jubila i deixa la presidència del conglomerat financer que ell mateix va fundar, valorat en $1 billion. Conegut com l'oracle d'Omaha, localitat on va néixer, Warren Buffett és un dels inversors més coneguts i seguits a tot el món. Accionista de referència d'Apple, Coca-Cola, Chevron o American Express, Buffett ha demostrat la seva habilitat en contextos difícils i ha aprofitat les diverses crisis financeres per comprar a preus baixos. Tot i que el seu pare va ser un destacat polític republicà, Buffett ha finançat les campanyes de diversos candidats demòcrates. És un defensor de pujar els impostos als multimilionaris

0: i les grans corporacions. Un dels seus fills, Howard Buffett, de 71 anys, el succeirà com a president de Berkshire Hathaway.
1: 3CAT Info. Cada hora, tota l'actualitat al moment. Esports.
0: Amb en Francesc Ripoll.
2: L'Espanyol ha perdut davant l'Elx a l'RCB Stadium per 1-3 en un partit on els blanquiblaus han jugat amb un jugador més des del minut 5 de la primera meitat. Tot i la superioritat numèrica, l'Elx ha marxat guanyant el descans amb un doblet de Ferninho. A la represa, els blanquiblaus han escurçat distàncies amb un gol en propi de Xust i amb l'Espanyol buscant l'empat, Germán Valera ha fet el gol decisiu en un contraatac. Marcos Fernández, jugador de l'Espanyol, entén que l'afició marxi enfadada. Són declaracions a Dazón.
3: Es entendible que muestren su frustración con lo que hemos hecho hoy en el campo. Creo que solo nos queda aguantar, pedirles disculpas y bueno, pensar ya en mañana empezar a mejorar, en trabajar un poquito más y en intentar sacar los tres puntos en la vuelta del parón.
2: És la segona derrota dels blanquiblaus que arribaran a l'aturada per seleccions amb 7 punts de 21 possibles.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
2: Aquest dissabte, a les 9 del vespre, juga el Barça al camp del Sevilla. L'equip blaugrana vol aconseguir la 7a victòria consecutiva. Per aquest partit, Joan García serà baix a causa de les molèsties al genoll dret que arrossega del partit contra el Racing de Santander. N'ha parlat Hansi Flick.
4: We always decide together, so it's like
5: Sempre decidim plegats. Hem parlat amb ell i amb l'equip mèdic sobre les molèsties que té. No és massa cosa, però necessita descansar en aquest partit.
4: And so we decided that he is out for this game.
2: La 7a jornada donarà pas a una aturada pels partits de seleccions. A la llista de convocats per Espanya, la principal novetat és el debut del davanter de l'Espanyol, Roberto. El seleccionador espanyol Luis de la Fuente ha convocat 7 jugadors del Barça: Pau Cubarsí, Eric García, Rodri, Pedri, Fermín, Dani Olmo i Lamine Yamal. A la llista hi ha 4 catalans més: David Raya, Marc Pubill, Marc Cucurella i Víctor Muñoz. I a segona, aquest dissabte també juga el Girona. A les 9 del vespre els gironins visiten el camp del Cádiz. Amb les baixes de Justin i Brian Hill lesionats i Abel sancionat, Mate Morey i Unai tampoc hi són. El partit arriba després de la derrota davant el Castelló i Quique Álvarez no vol que l'equip es descentri.
6: Que no podés ser un resultat pues, desviar-nos del camí. Jo crec que va haver coses a nivell competitiu bo, però que sí que és veritat que tenim que moltes coses a millorar i que crec que estem en el camí. Un resultat negatiu sempre no ajuda tant com un resultat positiu, però no ens pot desviar un resultat d'aquesta millora i hem de seguir per aquest camí.
2: La principal novetat és Porto, que torna 10 mesos després d'haver-se lesionat greument al genoll. Per cert que Esprilla, Benat, Pixur, Krapitsov, Ginori i Las seran baixa les properes setmanes convocats amb les seves seleccions.
1: 3CAT Info.
2: A la Lliga F, el Barça ha golejat l'Alavés per 0-6. Graham, Sidney, Carolina i Claudia Pina, que ha fet un hat-trick, han estat les golejadores. Aquest diumenge, 2 partits. A les 12, Badalona i Manresa, el Societat. A les 4, Espanyol, Madrid, Club de Futbol.
1: 3CAT Info.
2: I obrim ara plana poliesportiva. Aquest dissabte comença la Supercopa d'Espanya. De bàsquet, el primer títol oficial a nivell estatal i que juga a l'Olímpic de Badalona. A les 6, Penya Baskonia. En parla Riqui Rubio.
7: No, pressionant no, jo diria il·lusionant, però pressió no la sentim. Tenim l'exigència que ens posem nosaltres. Som un equip que sí, que anem a guanyar, la mentalitat és guanyar la Supercopa, però es veurà demà el primer partit com va tot, no?
2: I a les 9, Barça-València, Sekulić, el tècnic blaugrana diu que l'equip és nou i que necessita temps.
8: It's difficult to say when, for sure we need some time.
9: És difícil saber quan estarem al nostre millor moment. Evidentment, com més aviat millor, però amb tants jugadors nous necessitem temps per crear química i construir els lligams entre ells si volem ser competitius.
8: Chemistry, the bond we need this team to have in order to be competitive.
2: En hoquei patins està disputant la Golden Cat a Cerdanyola, que en categoria masculina aquest dissabte es juga a les semifinals. Portugal, França i Catalunya, Angola. Mentrestant, les semifinals femenines enfrontaran la selecció francesa contra la selecció catalana. I aquest dissabte a les 3 de la tarda, cursa sprint del Gran Premi d'Àustria, en directe des de l'App Violet de Catalunya Ràdio i a la plataforma 3CAT, el primer dia domini de Pedro Acosta, molt clarament amb tots els homes importants de la General dins dels 10 primers.
1: Són 3:45.
0: Repassem les informacions més destacades que us hem explicat fins ara. El govern demana explicacions pels incompliments en el servei de traducció del català al judici de Roger Español i l'empresa assegura que ho està analitzant. Alhora, un treballador denuncia condicions precàries i desorganització. Mentrestant, entitats com el col·lectiu d'advocats Irídia, Òmnium, l'ANC i Plataforma per la Llengua lamenten que s'hagin vulnerat drets lingüístics. I de la plana internacional, Donald Trump prohibeix l'accés a la Casa Blanca a les cadenes de televisió CNN, MS9 i el mitjà digital Politico per difondre, segons diu, notícies falses. El president dels Estats Units amenaça d'estendre la mesura a altres mitjans de comunicació que considera hostils. A partir d'ara us explicarem que Catalunya importa cada vegada més cotxes usats i més vells. Aquest any, entre el gener i l'agost, s'han importat més de 12.000 cotxes de segona mà, una xifra que supera en un 15% la del mateix període de l'any passat. I en clau cultural us parlarem del Festival de Cinema de Sant Sebastià, que ha arrencat amb el premi honorífic el del cineasta alemany Werner Herzog. A banda de rebre l'homenatge, el director ja ha presentat nova pel·lícula. I us explicarem que el muntatge L'Alegria que passa de Bagoll de Gom fa història i es converteix en el primer musical en català que representa la Xina. I en esports, Francesc Ripoll?
2: L'Espanyol ha perdut davant l'Elx per 1-3. L'equip blanquiblau ha jugat amb un jugador més des del minut 5 de la primera meitat.
0: Pel que fa al temps, cap de setmana més estable i amb la temperatura que començarà a pujar. Dissabte al matí hi haurà alguns núvols al litoral i al prelitoral central, alguna boirina matinal i sol a la resta. A la matinada per a fresca, les màximes se situaran entre els 23 i els 28 graus, les més altes prop dels 30 graus. Diumenge la tònica serà més sol i una mica més de calor. La polèmica pels problemes de traducció al judici de Roger Español continua portant cua. El Departament de Justícia ha demanat explicacions a l'empresa Ofilingua, la que ha contractat la traductora, per aclarir si el servei que ofereixen s'ajusta a la licitació. I aquesta empresa ha assegurat a 3CAT Info que està analitzant què pot haver passat. De fet, un dels treballadors ha denunciat a la tarda de Catalunya Ràdio que es troben en unes condicions de feina precàries.
10: En general nos avisan 24 horas antes, para empezar hay que estar disponible. No sabemos nada del caso, y si no sabes nada del caso, puede costar entender un poco. Y a mí me ha pasado efectivamente que me hayan enviado para un idioma que no era, se han equivocado, pero lo que es insoportable es lo que nos pagan 10 euros la hora. No solo es traducción, es ayuda social.
0: Entitats com el col·lectiu d'advocats Irídia, Òmnium Cultural, l'Assemblea Nacional Catalana i Plataforma per la Llengua asseguren que s'ha vulnerat els drets lingüístics i acusen el govern de deixadesa de funcions. Laia Serra és advocada de l'acusació d'Òmnium Cultural i Josep Cruanyes, vocal de la Comissió de Llengua Catalana del Col·legi de l'Advocacia.
11: Hem de pensar que aquest és un problema endèmic i que la traducció deficient afecta les garanties de procediment de totes les parts implicades.
12: Ni els tribunals de justícia ni el Departament de Justícia es prenen seriosament i fan efectiu l'oficialitat plena del català en l'àmbit de la justícia. És absolutament injustificable.
0: Mentrestant, Esquerra Republicana, els Comuns i la CUP han demanat la compareixença al Parlament del conseller de Justícia, Ramon Espadaler, perquè doni explicacions. També reclamen que el Departament expliqui quines mesures han pres per evitar que es torni a produir la situació i per garantir el dret a utilitzar el català a la justícia. Encara en clau política, Santiago Abascal apel·la a antics votants socialistes i independentistes perquè ara confiïn en Vox. Per primer cop des del 2024, el líder del partit ultra ha fet un míting a Catalunya aprofitant l'arrencada del curs polític amb dues eleccions a la vista i esprement al màxim la crisi migratòria a Ceuta. Des de Barcelona, el dirigent ha pujat un esglaó més en el seu discurs cada cop més beligerant contra Pedro Sánchez i ha fet una crida a concentrar els vots de rebuig, vinguin d'on vinguin.
13: Que Pedro Sánchez està dispuesto a hacer cualquier cosa para robar las próximas elecciones e incluso para no convocarlas. No nos podemos confiar como en el año 23. Y pedimos el voto a todos los españoles, a los que votaron al PP, a los que votaron al socialismo, a los que votaron al separatismo de manera equivocada en 2017, a los que no votaron.
0: I és que de cara al pròxim cicle electoral, Vox ha fixat l'objectiu a Catalunya de fer encara més forat el cinturó metropolità. A la rodalia de la plaça de la Marina de Sants, on s'ha fet l'acte, uns 200 manifestants convocats per l'esquerra antifeixista han protestat contra la presència de l'extrema dreta. En cap moment, però, han desafiat l'ampli dispositiu amb què els Mossos han blindat el míting de Vox. Els grups municipals de Guanyem Badalona i Badalona en Comú portaran a l'Oficina Antifrau de Catalunya l'acte que el PP celebrarà aquest diumenge a Badalona amb el president popular Alberto Núñez Feijóo. Asseguren que el partit ha destinat recursos municipals per organitzar l'acte de la formació. Denuncien que s'haurien utilitzat canals de comunicació municipals per oferir entrades gratuïtes per assistir a l'acte, on també hi serà Xavier García Albiol. La portaveu de Guanyem Badalona, Dolors Sabater, ha acusat l'alcalde badaloní de seguir un estil trumpista i confondre l'administració amb l'aparell del PP. Els comuns també exigeixen aclarir si s'han utilitzat estructures públiques per promocionar l'acte que el PP assegura que organitza i paga al partit. En clau internacional, el president dels Estats Units, Donald Trump, veta l'entrada a la Casa Blanca, a la CNN, també a MS9 i al mitjà digital Politico per difondre, segons afirma, notícies falses. Trump ha amenaçat d'estendre aquest veto a altres mitjans de comunicació no afins. Washington, Oriol Serra.
14: El president dels Estats Units ha tornat a amenaçar amb vetar els mitjans de comunicació que no informen com a ell li agradaria. Aquesta vegada Donald Trump ha anat més enllà assegurant que prohibeix l'entrada a la Casa Blanca a diversos mitjans de comunicació, els quals reiteradament titlla de fake news. Entre aquests cita la CNN, MSNBC i Politico i adverteix que n'anunciarà més. La cadena CNN en concret ha reaccionat amb escepticisme perquè no és la primera vegada que una amenaça de Trump no es compleix, però un dels seus analistes també ha denunciat preocupació davant del que és un clar atemptat contra la primera esmena de la Constitució dels Estats Units, la qual inclou la llibertat d'expressió i de premsa. L'anunci de Trump, fet com és habitual, amb una piulada a través d'una xarxa social de la seva propietat, es produeix a un mes i mig de les eleccions al Congrés nord-americà.
0: La pujada del preu del petroli pel bloqueig de l'estret d'Hormuz preocupa Europa. A França, el preu del gasoil ha marcat aquest divendres un nou rècord històric i davant d'aquesta situació, de moment, Emmanuel Macron descarta rebaixar de forma generalitzada les taxes dels carburants per l'elevat deute públic del país. Sí que les manté en sectors professionals específics, com els pescadors. París, Isabel Gailí.
15: Emmanuel Macron ha reunit a l'Elisi els líders de tots els partits polítics, entre ells sis candidats a succeir-lo, per exposar-los la gravetat de la situació financera i de seguretat que viu França. El preu del gasoil ha arribat aquest divendres a màxims històrics i la previsió és que el del gas també s'enfili, però França no preveu de moment rebaixar les taxes dels carburants per suavitzar els preus, perquè no s'ho pot permetre.
16: La situació que vivim amb els preus de les benzineres no és el resultat d'una decisió del govern. És conseqüència de la situació geopolítica. Abans de gastar diners que són dels francesos, cosa que es traduiria en un augment del dèficit o dels impostos, hem de mobilitzar-nos per solucionar la causa d'aquest augment de preus. I això és el que estem fent.
17: És que no fem.
15: Solucions com construir corredors terrestres per on treure el petroli d'Aràbia o gastar menys carburant, però són sortides a mitjà termini i l'oposició li reclama mesures immediates com ajudes directes als consumidors.
16: Seré honest amb vostè, s'hem protegit el poble francès molt més que en altres llocs d'Europa davant la crisi de la Covid, així com davant la crisi energètica que també vam importar a conseqüència de la guerra russa a Ucraïna.
15: El relat és que França és víctima de dos conflictes que no ha buscat, també que la situació és greu i que res fa pensar que aquestes dues guerres acabin aviat.
0: Qui sí que ha aprovat rebaixes generalitzades del preu dels carburants és Alemanya, que aquests dies també està registrant preu rècord, sobretot en el gasoil. I tornem a casa nostra perquè Catalunya importa cada vegada més cotxes usats i més vells. Aquest any, entre el gener i l'agost, s'han importat més de 12.000 cotxes de segona mà, una xifra que supera en un 15% la del mateix període de l'any passat. Segons les dades de la consultora especialitzada MSI, el 44% dels vehicles importats enguany tenen més d'una dècada d'antiguitat i, a més, la gran majoria, més de la meitat, són dièsel. El sector lamenta que això contribueix a l'envelliment del parc automobilístic. A més, Joan Blancafort, portaveu de la patronal de concessionaris FECABEM, recorda que són vehicles poc eficients i amb menys seguretat, però que resulten, doncs, atractius pel preu.
18: Per què passa? Bàsicament perquè això el que permet és accedir a la mobilitat a rendes mitjanes i baixes.
0: Germán Palomas, de la Federació Catalana de Tallers, atribueix aquesta tendència a la incertesa que hi ha al voltant de les diferents tecnologies i també sobre les regulacions i possibles restriccions de l'ús del vehicle privat.
19: El que hi ha és resultat d'aquesta suma d'incerteses que fan que, lògicament, el mercat actuï i es comporti d'una manera conservadora perquè intenta protegir-se i guanyar una mica de temps perquè licitar.
0: L'edat mitjana dels cotxes a Catalunya supera els 14 anys. El canvi climàtic podria fer caure fins a un 20% la producció de bolets en zones com el Pirineu. Aquesta baixada, de fet, ja s'està notant. Aquesta temporada, la falta de pluja i la calor faran que hi hagi pocs bolets. Anem a Solsona. Joaquim Aldalate.
20: La pujada de les temperatures i la falta de precipitacions faran que cada cop hi hagi menys bolets, sobretot als boscos menys habituats a aquests canvis. Una falta de bolets que ja es deixa notar, tot i que depèn de la temporada. Juan Martínez de Aragón és micòleg del Centre de Ciència i Tecnologia Forestal de Catalunya.
21: Ese aumento de la temperatura nos puede condicionar sobre todo las producciones en zonas en las que todavía no están acostumbradas a estas caloradas, a estas ausencias de precipitaciones. Incluso hemos estado estimando en pérdidas de hasta un 20% de la producción en estas zonas. Puede haber una tendencia en los que en los próximos años haya más campañas en las que haya menos setas, pero siempre tendremos esos años en los que seguro tengamos muchísima cantidad.
20: Tot i això, aquesta baixada de producció es pot alleujar amb una bona gestió forestal que afavoreixi la diversitat dels boscos. En qualsevol cas, els experts preveuen que aquesta temporada serà dolenta, amb pocs bolets i més cars, precisament per la falta de pluges i la calor de les últimes setmanes.
0: La síndica de Greuges demana una dotació estable de la Generalitat de com a mínim 73 milions d'euros anuals per combatre el sensellarisme, els assentaments i el barraquisme. El govern ha avançat que el 2027 hi destinarà més de 30 milions, el doble que aquest any. L'objectiu és que tot quedi erradicat el 2035 i per això la síndica, Esther Jiménez Salinas, impulsa un acord de país amb 35 mesures i reclama més implicació de la Generalitat amb una aportació econòmica fixa a partir de l'any que ve.
22: Això no pot ser només d'un poble, d'una ciutat, i per tant el finançament que s'ha demanat a la Generalitat ho incorpori en el pressupost general al voltant del 0,1-0,2% del pressupost. Per tant, això ha d'estar estipulat.
0: La taula del tercer sector veu bé la partida econòmica, però reclama la llei del sensellarisme encallada des de fa 4 anys al Parlament. La síndica ha emplaçat les parts el 23 d'octubre per dir si accepten la proposta. Per millorar la integració dels estudiants nouvinguts, el govern vol potenciar les aules d'acollida intensiva als instituts. L'executiu posarà sobre la taula el debat educatiu de país que el president Illa ha anunciat per la setmana que ve. La consellera d'Educació ho ha explicat des d'un institut de Vic amb alumnes de 25 nacionalitats. Vic, Natia Vell.
23: No només es tracta d'un tema lingüístic, ha dit també d'acompanyament, de suport emotiu i d'integració social. Per això l'acollida intensiva es fa durant mig any en una aula a banda per incorporar-se després a les classes ordinàries. Nibó ho ha dit des de l'Institut La Plana de Vic, on el 60% d'alumnes és d'origen immigrant. Va ser el primer institut de la Catalunya Central a tenir un recurs així.
24: La voluntat del govern és avançar cap a aquest model més d'acollida intensiva, especialment a secundària, però entenem que això ha de ser fruit també d'aquest debat de país.
23: Per aquest tipus d'aula hi han passat joves com la Pecúlia, de Nigèria. Saber català, explica, li ha donat molta seguretat.
3: I m'has ajudat també a creure en mi, perquè quan has arribat tinc molta pressió.
23: Vic i Manresa són les úniques poblacions del país amb aules d'acollida intensiva a primer i segon d'ESO. La resta són a tercer i quart. A la Catalunya Central aquest tipus d'aules han augmentat un 20% aquest curs.
0: El Consorci de la Zona Franca, l'Hospital del Mar i l'Hospital Clínic han firmat aquest divendres un conveni de col·laboració per impulsar l'ús de la tecnologia 3D en l'àmbit sanitari. L'objectiu és desenvolupar elements en aquest format per a l'assistència als pacients, sobretot quirúrgica, i també en els àmbits de formació i recerca. Ara la prioritat de l'agrupació és aconseguir la certificació d'ús dels prototips que fabriquin per tal d'abaratir costos i dependre menys d'altres empreses. Jonathan Nandic, fill del fundador de Mango, nega completament haver-se interessat mai per les anomenades teràpies de simulació de les caigudes en la muntanya. La defensa del principal acusat per la mort d'Isaac Nandic ha sortit al pas així de la informació publicada per La Vanguardia, en què s'assegura que va mostrar interès per un tractament ideat per la seva terapeuta per a un altre pacient. Segons l'article, l'ajudant de la terapeuta va declarar davant dels Mossos que Jonathan Nandic es va mostrar molt interessat en una teràpia que s'havia plantejat per a un home que tenia esquizofrènia i que projectava odi cap a la seva mare. Una part del tractament consistia a dur el pacient a la muntanya de Montserrat, on la terapeuta representaria el paper de la seva mare i es col·locaria a la vora d'un precipici seleccionat prèviament per instar el pacient a empènyer-la pel barranc i d'aquesta manera comprovar que l'home no era capaç de fer-ho. Segons aquest testimoni, en dir que es va proposar per presenciar l'exercici. Des del Col·legi Oficial de Psicologia es posa l'alerta sobre aquestes suposades teràpies perquè no respecten els principis bàsics de seguretat per al pacient. Dolors Lídia és la degana del Col·legi Oficial de Psicologia de Catalunya.
4: No li donem cap mena de valor terapèutic. De fet, considerem que això no és una teràpia ni de confrontació ni de res. En principi, totes les teràpies que fem servir els psicòlegs i les psicòlogues des de qualsevol orientació que treballem, ho fem des del principi de no posar en risc la seguretat del pacient.
1: El temps.
0: Gemma Puig.
5: Tenim per demanar un cap de setmana molt estable i amb unes temperatures que aniran pujant. Al matí de dissabte encara amb alguns núvols baixos i alguns núvols un pèl més gruixuts cap a la costa central. Podria deixar-se escapar alguna gota de matinada en aquest sector de la costa, molt poqueta cosa en conjunt, i més sol cap a comarques interiors, tret d'alguna boira matinal que s'aniria trencant. A la tarda aquest cel estona és una mica enterbolit, alguna nuvolada cap al Pirineu o cap al nord-est. També podria deixar-se escapar alguna gota, però si ho acaba fent també seria molt poqueta cosa i puja una mica la temperatura. Les màximes més altes, doncs, arribant als 30-31 graus i també pujarà la temperatura cap a comarques interiors, Catalunya Central, més valors de 26, 27 o 28 graus. Diumenge encara més estabilitat i sol i això farà que la temperatura també pugi un pèl més. Els valors més alts, 32-33 graus, cap a aquests punts més càlids, amb sol i amb nuvolades encara més inofensives.
1: Descarrega't l'app de 3Cat Info. Tota la informació que necessites al teu mòbil.
0: La família de Gustau Muñoz, el menor de 16 anys mort l'any 1978 per un tret de la policia durant una manifestació de l'11 de setembre a Barcelona, demana a la justícia que reobri el cas a partir de proves i testimonis que porten nova informació. En un acte aquest divendres a l'Ateneu barcelonès, Benet Salellas, advocat de la família, ha explicat què poden aportar els testimonis que s'han localitzat al llarg dels darrers anys i que no van declarar en el seu moment.
6: Aquests testimonis, bàsicament, tenen la capacitat d'assentar dues premisses. Una, que en Gustau va ser disparat per l'esquena, i l'altra, que va lligat amb això, a la qüestió de que el cos d'en Gustau va ser manipulat.
0: Davant la inacció de la justícia espanyola, la família de Gustau Muñoz va portar el cas a l'Argentina. Allà els tribunals van resoldre que es tractava d'un crim de lesa humanitat i que, per tant, no prescriu. Ara demanen al jutjat que citi a declarar els dos policies sospitosos de cometre l'assassinat. Segons Marc Muñoz, germà del menor assassinat, amb la reobertura del cas volen que es faci memòria sobre les víctimes per violència policial i de la ultradreta durant la transició.
7: No podíem passar per alt aquest període de la història. Espanya faci el que vulgui amb el seu període de la història, però nosaltres el volem entomar, volem denunciar-ho i volem treure l'excusa i volem la responsabilitat si mirem l'assassinat.
0: Recordem que fa 8 dies el govern espanyol va reconèixer que Gustau Muñoz havia estat víctima de la transició i va anunciar que indemnitzarà la seva mare. Precisament aquest divendres s'ha inaugurat a l'Eixample barcelonès un faristol dedicat al militant anarquista Salvador Puig Antich a la cruïlla dels carrers Girona i Consell de Cent, on el van detenir el setembre de 1973 en una emboscada policial. Puig Antich va ser l'últim presoner executat durant el franquisme amb el garrot viu.
1: Perquè t'importa el què, però també el com. Connecta't a 3Cat Info.
0: Engega la 74a edició del Festival de Cinema de Sant Sebastià amb el primer premi honorífic al cineasta alemany Werner Herzog. A banda de rebre aquest homenatge als 84 anys, ha presentat nova pel·lícula i ja en té més en cartera. Enviat especial a Sant Sebastià, Marc Garriga.
2: El seu secret, diu, és mirar sempre endavant i mantenir-se actiu. Per tant, el Premi Donostia no l'empeny en cap cas a fer balanç de la seva carrera, sinó que està més preocupat pels projectes pendents.
8: I don't want to look back. There's work to do.
9: No vull mirar enrere. Tinc feina a fer encara i dilluns ja torno a rodar. No em dedico a pensar sincerament en quantes pel·lícules he fet i quin tipus de films he creat, perquè estic molt concentrat en el que encara he de fer ara. Només vino enrere per comprovar la llista de tots els que han rebut aquest premi, que és formidable, i figurar juntament amb aquests grans actors i cineastes em fa sentir orgullós.
2: Herzog és l'autor de films com Fitzcarraldo o Nosferatu, però destaca sobretot pels seus documentals, uns documentals que ha confessat són absolutament manipulats i ficcionats. Aquí ha presentat Bucking Fastard, que ja va passar per Venècia, i ara treballa en l'adaptació animada d'una novel·la seva, a banda està escrivint dos llibres més. Això sí, s'ha viscut un moment una mica tens quan ha reclamat amb vehemència que ell no és un cineasta obsessiu i ha aconseguit l'efecte completament oposat.
0: El muntatge L'alegria que passa, de Degoll de Gom, fa història i es converteix en el primer musical en català que representa la Xina. La companyia ha fet aquest divendres de la nit la primera de les quatre funcions al prestigiós Shanghai Culture Square davant 2.000 espectadors per funció. I la resposta del públic ha estat fantàstica. Corresponsal a la Xina, Francesc Canals.
10: La vida us passa pel davant, però igual que passa se us escapa.
2: El públic va omplint un 90% de l'aforament, un dels principals equipaments culturals de Xangai. Anna Rosa Sisquella, al capdavant de la producció artística, m'explica al mateix teatre quin valor particular dona a haver dut aquest muntatge aquí a Xangai.
11: Aquí l'estil de musical que ha arribat és molt clàssic, com a molt del West End, i per ells això és molt nou. És, jo crec que som l'avantguarda, el més vanguardista que hem portat aquí.
2: Eufòria entre el públic xinès. En Cao, estudiant de batxillerat, viu en un país caracteritzat per les normes i el control.
25: Busquen la llibertat, però també estan limitats per les normes. Hi ha un conflicte entre la seva recerca de la llibertat i les restriccions de les normes. La seva recerca de la llibertat és el que més m'atrau.
2: A més de Degoll de Gom, que ha acabat firmant autògrafs a la sortida d'artistes, aquest tast del potencial del teatre català aquí a la Xina, que compta amb el suport de l'Institut Ramon Llull, també ha presentat Tu em vas prometre una història d'amor i Tauma, dos muntatges més per aprofundir en la llarga relació d'amistat entre la capital econòmica de la Xina, la cosmopolita Xangai i Barcelona i Catalunya.
0: El personal de les biblioteques públiques de Catalunya ha fet vaga aquest divendres per demanar més recursos i personal. Segons dades municipals, al matí han tancat 23 equipaments de la ciutat i a la tarda no han obert 34 de les 39 biblioteques previstes. El comitè d'empresa assegura que un 84% dels centres han hagut de tancar. En el conjunt de Catalunya, el sindicat CGT calcula que la protesta ha afectat un centenar de biblioteques. Durant el migdia, els bibliotecaris s'han manifestat de manera unitària pel centre de Barcelona. Sentim Laura Solà, bibliotecària a Sant Cugat del Vallès i delegada de la CGT a la Diputació de Barcelona, i Thaís Sánchez, treballadora a Sant Julià de Ramis.
26: El personal de biblioteques públiques, estem farts, hem arribat al col·lapse, no podem més. Estem atomitzades a nivell de territori, a nivell de categories i a nivell d'administracions.
27: Llavors què fa això? Doncs que cadascú s'estigui barallant amb el seu regidor, amb el seu alcalde, per no aconseguir res. I ja portem molts anys queixant-nos.
0: Aquesta ha estat la primera de les quatre aturades que faran aquesta tardor els treballadors del sistema de lectura pública de Catalunya. La Setmana del Llibre en Català ja ha obert portes al passeig Lluís Companys de Barcelona, tot i que la inauguració oficial es farà aquest dissabte al matí amb una glossa del poeta Premi d'Honor de les Lletres Catalanes, Biel Mesquida. Al migdia també es rebrà la primera autora internacional convidada, l'anglesa Claire Pollard. Presentarà el llibre Fades Modernes, una revisió de l'origen de contes tan populars com La Caputxeta Vermella o La Ventafocs. Ho situa al segle XVII en els salons literaris femenins que es feien a París, on les dones s'explicaven històries xifrades de les seves pròpies vides, moltes marcades per abusos o matrimonis imposats. Els resultats són contes de fades que parlen de violència, que han anat evolucionant fins a arribar a les adaptacions de Disney.
12: Disney ens explica que la dolenta sempre és la madrastra o la mare, i en realitat en la majoria d'aquestes històries el dolent era el rei. Era qui es volia menjar el cor de la filla o tenir-hi una relació incestuosa, com és el cas de Pell d'Asa. És curiós veure quins són els contes que la nostra cultura manté i quins oblida.
0: Esports. Amb en Francesc Ripoll.
13: L'Espanyol ha perdut davant l'Elx a l'RC Stadium 1-3, un partit on els blanquiblaus han jugat amb un jugador més des del minut 5 de la primera meitat. Tot i la superioritat numèrica, l'Elx ha marxat guanyant el descans amb un doblet de Ferninho. A la represa, els blanquiblaus han escurçat distàncies amb un gol en pròpia de Xust i amb l'Espanyol buscant l'empat. Germán Valera ha fet el gol decisiu en un contraatac. Manolo González, el tècnic, està clar. Diu que ha estat el pitjor partit des que és entrenador de l'Espanyol.
14: No puc dir res, hem fet un partit espantós, ens ha posat de cara en una situació que teníem molt, molt bona per guanyar, i a partir d'aquest moment, pues tot el que podíem fer malament, que és defensar les contres, precipitar-nos en atac, i tot el que podíem fer, pues hem fet un partit, pues jo crec que el pitjor des de castigar l'Espanyol, i no hi ha més a dir, demanar disculpes a l'afició, que ara no val una merda, la veritat.
13: Marcos Fernández, jugador de l'Espanyol, entén que l'afició marxi enfadada. Són declaracions a Dazón.
15: Es entendible que muestren su frustración con lo que hemos hecho hoy en el campo. Creo que solo nos queda aguantar, pedirles disculpas y bueno, pensar ya en mañana empezar a mejorar, en trabajar un poquito más y en intentar sacar los tres puntos en la vuelta del parón.
13: És la segona derrota dels blanquiblaus, que arribaran a l'aturada amb 7 punts de 21 possibles.
16: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
13: Aquest dissabte a les 9 del vespre juga el Barça al camp del Sevilla. L'equip blaugrana vol aconseguir la setena victòria consecutiva. Per aquest partit, Joan García serà baixa a causa de les molèsties al genoll dret que arrossega del partit contra el Racing de Santander. N'ha parlat Hansi Flick.
17: We always decide together, so it's like
18: Sempre decidim plegats. Hem parlat amb ell i amb l'equip mèdic sobre les molèsties que té. No és massa cosa, però necessita descansar en aquest partit.
17: And so we decided that he's out for this game.
13: Durant tot el dissabte se celebrarà l'assemblea de socis compromissaris. Serà 9:45 en primera convocatòria i a les 10 en segona. Serà telemàtica i es podrà seguir en directe al canal exclusiu digital de Catalunya Ràdio i el plataforma 3CAT. La setena jornada donarà pas a una aturada pels partits de seleccions. A la llista de convocats per Espanya, la principal novetat és la del davanter de l'Espanyol, Roberto Fernández. El seleccionador espanyol Luis de la Fuente ha convocat 7 jugadors del Barça: Pau Cubarsí, Eric García, Rodri, Pedri, Fermín, Dani Olmo i Lamine Yamal, a més de 4 catalans més: David Raya, Marc Pubill, Cucurella i Víctor Muñoz. I a segona, juga el Girona també dissabte i a les 9 del vespre. Els gironins visiten el camp del Cádiz amb les baixes de Justin i Brian Hill, lesionats i Abel sancionat. Mate Morell i Unai tampoc hi són. El partit arriba després de la derrota davant el Castelló, i Quique Álvarez no vol que l'equip es descentri.
19: Que no poder ser un resultat, pues, desviar-nos del camí. Jo crec que va haver coses a nivell competitiu bo, però que sí que és veritat que tenim que moltes coses a millorar, i que crec que estem en el camí. Un resultat negatiu sempre no ajuda tant com un resultat positiu, però no ens pot desviar un resultat d'aquesta millora, i hem de seguir per aquest camí.
13: Portus, la principal novetat, que torna 10 mesos després d'haver-se lesionat greument al genoll. A la Lliga F, el Barça golejat l'Alavés per 0-6. Graham, Sidney, Carolina i Clàudia Pina, que ha fet un hat-trick, han estat les golejadores. Aquest diumenge, dos partits a les 12 a Badalona, avui Manresa i el Societat, i a les 4 Espanyol Madrid Club de Futbol. Obrim la poliesportiva. Aquest dissabte comença la Supercopa d'Espanya de bàsquet, el primer títol oficial al nivell estatal, i es juga a l'Olímpic de Badalona. A les 6, Penya Baskonia. Parla Ricky Rubio.
3: No, pressionant no, jo diria il·lusionant, però pressió no la sentim. Tenim l'exigència que ens posem nosaltres. Som un equip que sí, que anem a guanyar. La mentalitat és guanyar la Supercopa, però es veurà demà el primer partit com va tot, no?
13: I a les 9, Barça-València. Sekulić, el tècnic, diu que l'equip és nou i que necessitarà temps.
4: It's difficult to say when, for sure we need some time.
5: És difícil saber quan estarem al nostre millor moment. Evidentment, com més aviat millor, però amb tants jugadors nous necessitem temps per crear química i construir els lligams entre ells si volem ser competitius.
4: Chemistry, the bond we need this team to have in order to be competitive.
16: 3CAT Info.

0: Són les 4. El govern demana explicacions pels incompliments en el servei de traducció del català al judici de Roger Español i l'empresa assegura que ho està analitzant. Alhora, un treballador denuncia condicions precàries i desorganització. Mentrestant, entitats com el col·lectiu d'advocats Irídia, Òmnium, l'ANC i Plataforma per la Llengua lamenten que s'hagin vulnerat drets lingüístics. L'exalcalde socialista de Tarragona, Josep Fèlix Ballesteros, confia que el judici del cas Inipro serveixi per defensar la seva honorabilitat. Després de 13 anys, aquest divendres s'ha celebrat la primera vista del judici sobre el suposat desviament de 275.000 euros de fons públics en benefici del PSC. El govern espanyol ha traslladat els 1.700 migrants al nou campament habilitat al port de Ceuta, on hi ha hagut alguns moments de tensió. S'han quedat sense plaça unes 2.000 persones que han tornat als assentaments de les platges. La Moncloa es felicita per l'operatiu mentre el Partit Popular responsabilitza Pedro Sánchez de la mala gestió. Donald Trump prohibeix l'accés a la Casa Blanca a les cadenes de televisió CNN, MS Now i el mitjà digital Politico per difondre, segons diu, notícies falses. El president dels Estats Units amenaça d'estendre la mesura a altres mitjans de comunicació que considera hostils. El malestar social a Rússia afavoreix el vot al Partit Comunista en les eleccions al Parlament d'aquest cap de setmana, les primeres des de la invasió d'Ucraïna. Però tot indica que tornarà a guanyar la formació de Vladimir Putin, Rússia Unida, en uns comicis que no són lliures ni transparents. L'alcalde de Barcelona anuncia la creació d'un fons per comprar comerços emblemàtics que no puguin fer front a la pujada dels lloguers. L'Ajuntament tindria preferència a l'hora de comprar locals comercials. Collboni vol activar el fons abans que s'acabi l'any. Nacho Vegas ha emocionat el públic del Mercat de Música Viva de Vic repassant la seva discografia acompanyat d'una coral. Ha estat un dels concerts més destacats de la jornada d'aquest divendres al costat dels Mamaduixa i Lia Cali.
1: Esports.
2: L'Espanyol ha perdut davant l'Elx per 1-3. L'equip blanquiblau ha jugat amb un jugador més des del minut 5 de la primera meitat. Aquest dissabte a les 9 del vespre, Sevilla-Barça, últim partit dels blaugranes abans de l'aturada, també a les 9 a segona, Cádiz-Girona. En bàsquet aquest cap de setmana es disputa la Supercopa d'Espanya. Badalona juga en dos partits, Penya-Bascònia i Barça-València.
0: Pel que fa al temps, cap de setmana més estable i amb la temperatura que començarà a pujar. Dissabte al matí amb alguns núvols al litoral i prelitoral central. Alguna boirina matinal i sol a la resta. Matinada fresca, les màximes se situaran entre els 23 i 28 graus, les més altes prop dels 30 graus. Diumenge més sol i una mica més de calor.
1: 3CAT Info.
0: Salutacions, us informa Carola Gil. La polèmica pels problemes de traducció al judici de Roger Español continua portant cua. El Departament de Justícia ha demanat explicacions a l'empresa Ofilingua, la que ha contractat la traductora, per aclarir si el servei que ofereixen s'ajusta a la licitació. I aquesta empresa ha assegurat a 3CAT Info que està analitzant què pot haver passat. De fet, un dels treballadors ha denunciat a la tarda de Catalunya Ràdio que es troben en unes condicions de feina precàries.
3: En general nos avisan 24 horas antes. Para empezar hay que estar disponible. No sabemos nada del caso. Y si no sabes nada del caso, puede costar entender un poco. Y a mí me ha pasado efectivamente que me hayan enviado para un idioma que no era. Se han equivocado. Pero lo que es insoportable es lo que nos pagan 10 euros la hora. No solo es traducción, es ayuda social.
0: Entitats com el col·lectiu d'advocats Irídia, Òmnium Cultural, l'Assemblea Nacional Catalana i Plataforma per la Llengua asseguren que s'ha vulnerat els drets lingüístics i acusen el govern de deixadesa de funcions. Laia Serra és advocada de l'acusació d'Òmnium Cultural i Josep Cruanyes, vocal de la Comissió de Llengua Catalana del Col·legi de l'Advocacia.
4: Hem de pensar que aquest és un problema endèmic i que la traducció deficient afecta les garanties del procediment de totes les parts implicades.
5: Ni els tribunals de justícia ni el Departament de Justícia es prenen seriosament i fan efectiu l'oficialitat plena del català en l'àmbit de la justícia. És absolutament injustificable.
0: Mentrestant, Esquerra Republicana, els Comuns i la CUP han demanat la compareixença al Parlament del conseller de Justícia, Ramon Espadaler, perquè doni explicacions. També reclamen que el Departament expliqui quines mesures han pres per evitar que es torni a produir la situació i per garantir el dret a utilitzar el català a la justícia. Més coses. L'exalcalde socialista de Tarragona, Josep Fèlix Ballesteros, espera que el judici del cas Inipro serveixi per defensar la seva honorabilitat. Aquest divendres, després de 13 anys, s'ha celebrat la primera vista del judici sobre el suposat desviament de 275.000 euros dels fons públics en benefici del PSC. Tarragona, Manel Sastre.
1: Avui s'han presentat les qüestions prèvies en una vista que s'ha traslladat a l'antiga presó de Tarragona per falta d'espai a l'edifici de l'Audiència. Totes les defenses han demanat la nul·litat de la majoria de proves recollides, sobretot del disc dur de l'Institut Municipal de Serveis Socials, on es van localitzar correus electrònics que impliquen a diversos investigats. Abans d'entrar a la vista, però, Ballesteros s'ha mostrat tranquil i esperançat per poder defensar la seva honorabilitat.
6: 13 anys després podré demostrar la meva honorabilitat i quedarà clar el que he fet i per què ho he fet, i finalment dir que confio total i absolutament en la justícia. Estic absolutament tranquil.
1: Josep Fèlix Ballesteros i els altres 8 acusats, entre els quals hi ha les exregidores Begoña Floria i Victòria Pelegrín, s'enfronten a penes d'entre 2 i 13 anys de presó que els demanen la CUP, que fa d'acusació popular, i la Fiscalia. L'escrit d'acusació sosté que es van pagar més de 275.000 euros de forma il·legal a l'empresa Inipro per la integració de nouvinguts, però els diners haurien servit per contractar militants del PSC perquè fessin de ciberactivistes del partit. Les defenses, però, ho neguen. Fiscal i acusació els imputen delictes de malversació, suborn, tràfic d'influències i abús en la funció pública. També hi ha 6 responsables més a títol lucratiu, entre els quals el PSC, en un judici que s'allargarà fins al novembre.
0: El govern espanyol ha quedat satisfet de com s'ha produït el trasllat de 1.700 migrants de les platges del Trampolín i Benítez a les instal·lacions habilitades del port de Ceuta. Des de la Moncloa qualifiquen l'operació d'èxit, mentre que el Partit Popular considera que s'ha alterat l'ordre públic. S'han posat en perill, diuen les forces de seguretat. Tant PP com Vox exigeixen l'expulsió immediata dels immigrants. Madrid, Àngels Lafuente.
7: Tot i que a primera hora hi ha hagut moments de tensió i corredisses per fer les cues per poder entrar a la instal·lació, la Moncloa diu que el trasllat al port de Ceuta s'ha efectuat de forma cívica i sense aldarulls greus. Reconeixen que ha estat una operació complexa, de dimensions sense precedents, però que s'ha gestionat bé. I el ministre Ángel Víctor Torres defensa que s'han complert els objectius.
8: Que los migrantes puedan ser filiados, que se puedan incoar sus expedientes y que sean devueltos todos aquellos que no puedan estar en nuestro país acorde a la ley.
7: El Partit Popular, en canvi, parla de caos. Núñez Feijóo assegura que el govern espanyol no ha estat capaç de mantenir l'ordre públic i que han deixat venudes les forces de seguretat de l'Estat, i assenyala el responsable.
9: 50 dies després, el descontrol de Ceuta com a ciutat invadida és total. Senyor Sánchez, el polvorín que està viviendo Ceuta, el único responsable és usted.
7: Un discurs dels populars que els socialistes rebutgen de ple, retreuen l'actitud de Gènova des del moment en què va començar el trasllat. Óscar López, ministre.
10: Todo el mundo está implicado en que salga bien y ya está el PP poniendo velas para que salga mal. Es que no lo entiendo, de verdad, no entiendo esa actitud siempre destructiva y responsable.
7: Mentre Sumar, soci minoritari del govern, critica les càrregues policials, i el ministre Ernest Urtasun demana fer un pas més.
11: Necesitamos reubicar de una vez por todas a persones migrantes que estan en Ceuta a la península.
7: L'associació veïnal Sidi Embarek lamenta que s'ha prioritzat treure els homes de les platges mentre centenars de dones no tenen cap protecció. A l'associació atenen com poden unes 300 dones, moltes amb fills. Es calcula que a les platges hi havia unes 4.000 persones i, per tant, els migrants que no han aconseguit plaça al campament del port han tornat a les platges, on porten un mes i mig amuntegats.
0: Obrim plana internacional. El president dels Estats Units, Donald Trump, veta l'entrada a la Casa Blanca a la CNN, la cadena MS Now i el mitjà digital Politico per difondre, segons afirma, notícies falses. Trump ha amenaçat d'estendre aquest veto a altres mitjans de comunicació no afins. Anem a Washington. Oriol Serra.
12: El president dels Estats Units ha tornat a amenaçar amb vetar els mitjans de comunicació que no informen com a ell li agradaria. Aquesta vegada Donald Trump ha anat més enllà assegurant que prohibeix l'entrada a la Casa Blanca a diversos mitjans de comunicació, els quals reiteradament titlla de fake news. Entre aquests cita la CNN, MSNBC i Politico i adverteix que n'anunciarà més. La cadena CNN en concret ha reaccionat amb escepticisme perquè no és la primera vegada que una amenaça de Trump no es compleix, però un dels seus analistes també ha denunciat preocupació davant del que és un clar atemptat contra la primera esmena de la Constitució dels Estats Units, la qual inclou la llibertat d'expressió i de premsa. L'anunci de Trump, fet com és habitual, amb una piulada a través d'una xarxa social de la seva propietat, es produeix a un mes i mig de les eleccions al Congrés nord-americà.
0: Califòrnia estudia imposar un botó d'apagat als models més avançats d'intel·ligència artificial amb la nova legislació per controlar aquesta tecnologia que prepara el govern d'aquest estat. En ple debat sobre els riscos de la IA per la humanitat, el governador de Califòrnia, Gavin Newsom, ha aprovat un decret per accelerar els treballs d'una nova regulació per enfortir la vigilància sobre les empreses que desenvolupen la intel·ligència artificial. Això passa en un moment en què el president dels Estats Units, Donald Trump, treu ferro als perills de la IA i el Congrés i el Senat no han avançat en una regulació federal del sector. Newsom ha explicat que un comitè d'experts avaluarà la necessitat d'imposar un mecanisme per fer una aturada d'emergència dels models d'IA quan sigui necessari, a més de reforçar els controls de seguretat i verificació.
13: Avui he signat un decret per accelerar la política de seguretat de la IA a Califòrnia, pionera als Estats Units, i que inclou mesures importants. Accelera notablement la legislació per establir controls de seguretat realment independents i estableix iniciatives per crear un sistema d'aturada d'emergència, també conegut com a kill switch, un interruptor de seguretat per la IA.
14: AI kill switch.
0: El governador de Califòrnia vol tenir a punt la nova regulació per a la intel·ligència artificial abans de final d'any, ja que acaba el seu mandat al gener. Newsom, un dels polítics demòcrates més populars, es perfila com un dels possibles candidats a la Casa Blanca a les eleccions presidencials del 2028. Des d'aquest divendres a Rússia hi ha eleccions al Parlament, les primeres des de la invasió d'Ucraïna. Com que no són lliures ni transparents, tothom té coll avall que el partit de Putin les guanyarà. Ara bé, el malestar social pot afavorir el Partit Comunista. Tot i que aquesta formació dona suport a la guerra, alguns votants la veuen com l'única alternativa a Rússia Unida. Moscou, Cristina Solias.
15: El Partit Comunista no vol que la guerra d'Ucraïna sigui només la guerra de Putin i per això un dels seus principals actes de campanya ha estat enviar al front un comboi amb menjar, drons o motos d'assalt per als soldats. La dirigent de la secció de dones comunistes, Marina Pushkina, defensa aquesta acció.
16: Narut, el poble i l'exèrcit són una sola cosa per nosaltres. Per això estem en la mateixa línia, en formació de combat, en un front únic. I guanyarem.
15: Presideix l'acte líder del Partit Comunista des de fa més de 30 anys, Gennady Zyuganov, que culpa Rússia Unida de l'endarreriment del país, però evita assenyalar directament Vladimir Putin.
17: Rússia Unida no ha aplicat la directriu del president Putin d'enfortir al màxim la cohesió de la societat, dominant les tecnologies més modernes i garantir estàndards mundials. Si no us agrada, l'única alternativa som el Partit Comunista i el nostre equip. Tota la resta és obra del dimoni.
15: Malgrat que el Partit Comunista ha votat al costat de Rússia Unida en gairebé totes les lleis fonamentals de la Duma, alguns electors, sobretot gent gran, valoren la seva sensibilitat pels problemes quotidians i, de fet, alguns dels seus candidats s'oposen a la falta de polítiques socials del partit de Putin. És el cas d'Ivan Ulianchenko, que es presenta al districte nord de Moscou i, tot i ser molt crític amb el poder, no li agrada l'etiqueta d'opositor.
18: Considero que faig les coses correctes i que expresso les crítiques correctes sobre el que està passant al país. Aquesta és la meva posició. Això no és oposició.
15: Tot i això, alguns dels candidats comunistes més joves i populars han estat desqualificats en aquestes eleccions perquè el poder els ha vist com una amenaça.
0: A Nigèria, 37 miners, molts d'ells menors, han mort sota custòdia de forces paramilitars a la ciutat de Mina. Se'ls ha trobat sense vida al calabós on estaven retinguts, acusats de treballar en mines il·legals. Hi ha una investigació en marxa, però la hipòtesi principal és que haurien mort asfixiats. Això ho explicava el ministre de l'Interior.
19: Si hi ha una promesa que us volem fer, és que arribarem a l'arrel del problema i ens assegurarem que això no es torni a repetir.
0: Les autoritats havien apuntat a un brot d'una malaltia, una tesi que ha perdut força després que diversos supervivents han denunciat que els van amuntegar en cel·les minúscules i molt mal ventilades. Sentim un testimoni que ha perdut el seu germà.
18: Només van sortir a buscar la manera de guanyar-se la vida i alimentar les seues famílies. Ara som morts. Demanem al govern que ens ajudi. Volem que el govern investigui què va passar i garanteixi justícia per als nostres germans i les nostres famílies.
0: La indignació per la mort dels miners ha provocat protestes i aldarulls. La policia ha disparat per dispersar els manifestants i s'ha decretat un toc de queda nocturn. La mineria il·legal genera preocupació a Nigèria pel deteriorament ambiental que comporta i per la pèrdua d'ingressos públics.
20: 3CAT Info, ràdio d'informació, 24 hores. El temps.
0: Gemma Puig.
21: Tenim per demanar un cap de setmana molt estable i amb unes temperatures que aniran pujant. Al matí de dissabte encara amb alguns núvols baixos i alguns núvols un pèl més gruixuts cap a la costa central. Podria deixar-se escapar alguna gota de matinada en aquest sector de la costa, molt poqueta cosa en conjunt, i més sol cap a comarques interiors, tret d'alguna boira matinal que s'aniria trencant. A la tarda aquest cel estona és una mica enterbolit, alguna nuvolada cap al Pirineu o cap al nord-est. També podria deixar-se escapar alguna gota, però si ho acaba fent també seria molt poqueta cosa i puja una mica la temperatura. Les màximes més altes, doncs, arribant als 30-31 graus i també pujarà la temperatura cap a comarques interiors, Catalunya central, més valors de 26, 27 o 28 graus. Diumenge encara més estabilitat i sol i això farà que la temperatura també pugi un pèl més. Els valors més alts, 32-33 graus, cap a aquests punts més càlids, amb sol i amb nuvolades encara més inofensives.
20: 3CAT Info.
0: A Ribes de Freser, al Ripollès, l'Ajuntament recomana no beure aigua de l'aixeta ni fer-la servir per cuinar en part del poble, perquè s'ha superat de poc el límit permès d'arsènic en un dels dipòsits d'abastiment. S'està pendent de canviar els filtres per poder normalitzar aquesta situació. Ens ho explica des de Girona Maria Rovira.
22: Les últimes analítiques fetes al dipòsit de la carretera de Queralbs han indicat que se supera per poc el nivell permès d'arsènic. L'alcaldessa Mònica Sant Jaume explica en aquesta emissora que ja treballen per canviar els filtres i normalitzar la situació el més aviat possible.
23: És moment de canviar-los. Aquests filtres tampoc es podien canviar abans. En aquest temps, el servei de l'aigua d'aquesta part del nucli de Ribes que està afectat o que se subministra amb el dipòsit de la carretera de Queralbs, doncs aquest és el que no es recomana fer ús de l'aigua per ús de boca.
22: En canvi, l'altra part del municipi, que s'abasteix amb el dipòsit de Pardines, no està afectada.
0: Adaptar la indústria catalana perquè contamini menys costarà 9.500 milions d'euros. Ho diu el full de ruta del govern per descarbonitzar la indústria responsable del 30% de les emissions a Catalunya. L'objectiu és que les empreses siguin del tot neutres en emissions al 2050. Les empreses avisen que perquè això sigui una realitat cal adaptar la xarxa perquè puguin electrificar al màxim els processos. També que necessiten ajuts per invertir en els canvis i que al mercat li costa pagar pels productes sostenibles si són més cars. Maria Mas és la directora d'Associacions d'Empreses Químiques de Tarragona.
24: Hi ha un diferencial de cost i el mercat no està disposat a pagar-lo. Per tant, si no hi ha ajudes públiques, això no passarà i això és una pèrdua de capacitat de reducció d'emissions molt important.
0: El full de ruta s'ha presentat aquest divendres, analitza sector per sector el que falta per assolir l'objectiu i les millors fórmules per aconseguir-ho. El govern preveu que el pla tardi a mostrar resultats, però creu que la inversió tindrà un retorn de 1.200 milions a l'any d'estalvi perquè els combustibles fòssils s'hauran encarit i les energies renovables seran més accessibles. Barcelona crearà un fons per comprar comerços emblemàtics en perill per la pujada dels lloguers. L'alcalde, Jaume Collboni, explica que fa més de 10 anys que aquest sistema funciona a París. El pla, segons Collboni, també pretén evitar que els barris es quedin sense establiments que es consideren estratègics pels seus serveis.
25: Locals que per la seva ubicació, per la seva activitat, el paper que juguen només comercial, o perquè garanteixen un servei necessari al barri, considerem que s'han de

0: El centre penitenciari de Quatre Camins ha mort presumptament pel seu company de cel·la per causes que els Mossos i els serveis penitenciaris ara investiguen. L'autòpsia determinarà la causa de la mort, tot i que les primeres informacions descarten l'ús de cap arma. La portaveu de la UGT Presons, Montse Balaguer, ha explicat a aquesta emissora que les incidències als centres penitenciaris augmenten en gran part perquè es troben al 95% de la seva capacitat.
1: Quatre Camins és una de les presons on més greuge hi ha perquè és una presó antiga, és una presó circular, és una presó amb molts intents per mòdul, estem parlant de 250 intents per mòdul, que és el doble que la resa com una presó més nova, per exemple, amb la qual la massificació encara es porta pitjor.
0: Des d'institucions penitenciàries han informat que els dos reclusos no tenien precedents de baralles entre ells. Detingut un menor a Vidreres de 17 anys en relació amb la violació d'una noia de 22 anys dissabte passat, segons han confirmat fonts dels Mossos d'Esquadra. Els fets van passar quan la noia havia sortit a córrer a prop d'una urbanització de la població de la comarca de la Selva. Girona, Maria Rovira.
2: La detenció s'ha fet aquest divendres a la tarda i el noi ha passat a disposició de la Fiscalia de Menors. La Divisió d'Investigació Criminal dels Mossos d'Esquadra manté oberta la investigació. Els fets van passar a prop de l'urbanització Aigua Viva Park, quan la víctima havia sortit a córrer. Un home l'hauria amenaçat amb algun objecte i l'hauria agredit sexualment. Els Mossos van rebre l'avís a través del telèfon d'emergències 112. Aquest dimecres, un centenar de persones es van concentrar davant l'Ajuntament de Vidreres per mostrar el rebuig a aquests fets.

0: Els grans escenaris a l'aire lliure ja funcionen a ple rendiment al mercat de música viva de Vic amb artistes com Mamaduxa o Dan Peralbo. Ho està seguint en Marc Ruiz.
1: Aquest divendres la Plaça Major ha estat protagonista al Mercat de Música Viva de Vic. Mamaduxa ha estat un dels artistes que l'han omplert a vessar. Es troba ja molt còmode sobre els escenaris i la sinceritat que desprèn fa que connecti amb el públic de forma instantània. Ha fet saltar la plaça amb hits com Rikiti, Yaya, dedicada a la seva àvia, o Que Chévere. Poc abans obria l'escenari d'en Peralbo i el Comboi, una banda que ja coneix aquest escenari, tenen un directe electritzant i l'actitud de les grans bandes de rock amb cançons com el Comboi. Són de Torelló i juguen a casa. És el sisè concert que fan a Vic. I el públic ha respost cantant de dalt a baix cançons com Quin Panorama, Jimmy's the Only One o Si Déu Vol, entre d'altres. Fins i tot el triple salt mortal que han fet quan han ajuntat un munt de cançons antigues en una de sola. Al final del concert els han tret el so perquè es passaven de temps, però han continuat cantant una estona més sense amplificació i amb el suport del públic. Aquest dissabte hi actuen grans noms com Ginestar, Crim, que se separen, el Gallec Payuca, el raper Valle Valle i les valencianes Malifeta, amb antics membres de Zoo, però també hi ha espai per descobrir grups com Vito Blasu a l'Església de la Pietat, electrònica analògica d'un duet liderat per Jordi Torré de la Iaia.
2: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
3: By definition, a great company is one that's going to remain great for 30 years. If it's going to be great, a great company for 3 years, you know, it ain't a great company.
0: És Warren Buffett explicant com triar les empreses on invertir. Buffett, de 96 anys, es jubila i deixa la presidència del conglomerat financer que ell mateix va fundar, valorat en $1 bilió. Conegut com l'oracle d'Omaha, localitat on va néixer, Warren Buffett és un dels inversors més coneguts i seguits a tot el món. Accionista de referència d'Apple, Coca-Cola, Chevron o American Express. Buffett ha demostrat la seva habilitat en contextos difícils i ha aprofitat les diverses crisis financeres per comprar a preus baixos. Tot i que el seu pare va ser un destacat polític republicà, Buffett ha finançat les campanyes de diversos candidats demòcrates. És un defensor de pujar els impostos als multimilionaris i les grans corporacions. Un dels seus fills, Howard Buffett, de 71 anys, el succeirà com a president de Berkshire Hathaway.

0: Amb en Francesc Ripoll.
1: L'Espanyol ha perdut davant l'Elx a l'RCB Stadium per 1-3 en un partit on els blanquiblaus han jugat amb un jugador més.

0: més des del minut 5 de la primera meitat. Tot i la superioritat numèrica, l'Elx ha marxat guanyant el descans amb un doblet de Ferninho. A la represa, els blanquiblaus han escurçat distàncies amb un gol en propi de Xust i amb l'Espanyol buscant l'empat, Germán Valera ha fet el gol decisiu en un contraatac. Marcos Fernández, jugador de l'Espanyol, entén que l'afició marxi enfadada. Són declaracions a Dazón.
1: Es entendible que muestren su frustración con lo que hemos hecho hoy en el campo. Creo que solo nos queda aguantar, pedirles disculpas y bueno, pensar ya en mañana empezar a mejorar, en trabajar un poquito más y en intentar sacar los tres puntos en la vuelta del parón.
0: És la segona derrota dels blanquiblaus, que arribaran a l'aturada per seleccions amb 7 punts de 21 possibles.
2: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Aquest dissabte, a les 9 del vespre, juga el Barça al camp del Sevilla. L'equip blaugrana vol aconseguir la setena victòria consecutiva. Per aquest partit, Joan García serà baixa a causa de les molèsties al genoll dret que arrossega del partit contra el Racing de Santander. N'ha parlat Hansi Flick.
3: We always decide together, so it's like our...
4: Sempre decidim plegats. Hem parlat amb ell i amb l'equip mèdic sobre les molèsties que té. No és massa cosa, però necessita descansar en aquest partit.
3: And so we decided that he is out for this game.
0: La setena jornada donarà pas a una aturada pels partits de seleccions. A la llista de convocats per Espanya, la principal novetat és el debut del davanter de l'Espanyol, Roberto. El seleccionador espanyol Luis de la Fuente ha convocat 7 jugadors del Barça: Pau Cubarsí, Eric García, Rodri, Pedri, Fermín, Dani Olmo i Lamine Yamal. A la llista hi ha 4 catalans més: David Raya, Marc Pubill, Marc Cucurella i Víctor Muñoz. I a segona, aquest dissabte també juga el Girona. A les 9 del vespre els gironins visiten el camp del Cádiz. Amb les baixes de Justin i Brian Hill lesionats i Abel sancionat, Mate Morey i Unai tampoc hi són. El partit arriba després de la derrota davant el Castelló i Quique Álvarez no vol que l'equip es descentri.
5: Que no podés ser un resultat, pues, desviar-nos del camí. Jo crec que va haver coses a nivell competitiu bo, però que sí que és veritat que tenim que moltes coses a millorar i que crec que estem en el camí. Un resultat negatiu sempre no ajuda tant com un resultat positiu, però no ens pot desviar un resultat d'aquesta millora i hem de seguir per aquest camí.
0: La principal novetat és Porto, que torna 10 mesos després d'haver-se lesionat greument al genoll. Per cert que Esprilla, Benat, Pixur, Krapitsov, Giner i Las seran baixa les properes setmanes convocats amb les seves seleccions.
2: 3CAT Info.
0: A la Lliga F, el Barça ha golejat l'Alavés per 0-6. Graham, Sidney, Carolina i Claudia Pina, que ha fet un hat-trick, han estat les golejadores. Aquest diumenge, 2 partits. A les 12, Badalona, Women, Real Societat. A les 4, Espanyol, Madrid, Club de Futbol.
2: 3CAT Info.
0: I obrim ara plana poliesportiva. Aquest dissabte comença la Supercopa d'Espanya. De bàsquet, el primer títol oficial a nivell estatal i que juga a l'Olímpic de Badalona. A les 6, Penya Baskonia. En parla Riqui Rubio.
6: No, pressionant no, jo diria il·lusionant, però pressió no la sentim. Tenim l'exigència que ens posem nosaltres, som un equip que sí, que anem a guanyar, la mentalitat és guanyar la Supercopa, però es veurà demà el primer partit com va tot, no?
0: I a les 9, Barça-València, Sekulić, el tècnic blaugrana diu que l'equip és nou i que necessita temps.
7: It's difficult to say when, for sure we need some time.
8: És difícil saber quan estarem al nostre millor moment. Evidentment, com més aviat millor, però amb tants jugadors nous necessitem temps per crear química i construir els lligams entre ells si volem ser competitius.
0: En hoquei patins està disputant la Golden Cat a Cerdanyola, que en categoria masculina aquest dissabte juga en les semifinals. Portugal, França i Catalunya, Angola. Mentrestant, les semifinals femenines enfrontaran la selecció francesa contra la selecció catalana. I aquest dissabte a les 3 de la tarda, curs sprint del Gran Premi d'Àustria, en directe des de l'Àmbit de Catalunya Ràdio i a la plataforma 3CAT. El primer dia, domini de Pedro Acosta, molt clarament, amb tots els homes importants de la general dins dels 10 primers.
2: Són dos quarts de cinc.
9: Repassem les informacions més destacades que us hem explicat fins ara. El govern demana explicacions pels incompliments en el servei de traducció del català al judici de Roger Español i l'empresa assegura que ho està analitzant. Alhora, un treballador denuncia condicions precàries i desorganització. Mentrestant, entitats com el col·lectiu d'advocats Irídia, Òmnium, l'ANC i Plataforma per la Llengua lamenten que s'hagin vulnerat drets lingüístics. I de la plana internacional, Donald Trump prohibeix l'accés a la Casa Blanca a les cadenes de televisió CNN, MS9 i el mitjà digital Politico per difondre, segons diu, notícies falses. El president dels Estats Units amenaça d'estendre la mesura a altres mitjans de comunicació que considera hostils. A partir d'ara us explicarem que Catalunya importa cada vegada més cotxes usats i més vells. Aquest any, entre el gener i l'agost, s'han importat més de 12.000 cotxes de segona mà, una xifra que supera en un 15% la del mateix període de l'any passat. I en clau cultural us parlarem del Festival de Cinema de Sant Sebastià, que ha arrencat amb el premi honorífic al del cineasta alemany Werner Herzog. A banda de rebre l'homenatge, el director ja ha presentat nova pel·lícula. I us explicarem que el muntatge L'Alegria que passa de Begoll de Gom fa història i es converteix en el primer musical en català que representa la Xina. I en esports, Francesc Ripoll?
0: L'Espanyol ha perdut davant l'Elx per 1-3. L'equip blanquiblau ha jugat amb un jugador més des del minut 5 de la primera meitat.
9: Pel que fa al temps, cap de setmana més estable i amb la temperatura que començarà a pujar. Dissabte al matí hi haurà alguns núvols al litoral i al prelitoral central, alguna boirina matinal i sol a la resta. A la matinada per a fresca, les màximes se situaran entre els 23 i els 28 graus, les més altes prop dels 30 graus. Diumenge la tònica serà més sol i una mica més de calor. La polèmica pels problemes de traducció al judici de Roger Español continua portant cua. El Departament de Justícia ha demanat explicacions a l'empresa Ofilingua, la que ha contractat la traductora, per aclarir si el servei que ofereixen s'ajusta a la licitació. I aquesta empresa ha assegurat a 3Cat Info que està analitzant què pot haver passat. De fet, un dels treballadors ha denunciat a la tarda de Catalunya Ràdio que es troben en unes condicions de feina precàries.
10: En general nos avisan 24 horas antes, para empezar hay que estar disponible. No sabemos nada del caso, y si no sabes nada del caso, puede costar entender un poco. Y a mí me ha pasado efectivamente que me hayan enviado para un idioma que no era, se han equivocado, pero lo que es insoportable es lo que nos pagan 10 euros la hora. No solo es traducción, es ayuda social.
9: Entitats com el col·lectiu d'advocats Irídia, Òmnium Cultural, l'Assemblea Nacional Catalana i Plataforma per la Llengua asseguren que s'ha vulnerat els drets lingüístics i acusen el govern de deixadesa de funcions. Laia Serra és advocada de l'acusació d'Òmnium Cultural i Josep Cruanyes, vocal de la Comissió de Llengua Catalana del Col·legi de l'Advocacia.
11: Hem de pensar que aquest és un problema endèmic i que la traducció deficient afecta les garanties de procediment de totes les parts implicades.
12: Ni els tribunals de justícia ni el Departament de Justícia es prenen seriosament i fan efectiu l'oficialitat plena del català en l'àmbit de la justícia. És absolutament injustificable.
9: Mentrestant, Esquerra Republicana, els Comuns i la CUP han demanat la compareixença al Parlament del conseller de Justícia, Ramon Espadaler, perquè doni explicacions. També reclamen que el Departament expliqui quines mesures han pres per evitar que es torni a produir la situació i per garantir el dret a utilitzar el català a la justícia. Encara en clau política, Santiago Abascal apel·la a antics votants socialistes i independentistes perquè ara confiïn en Vox. Per primer cop des del 2024, el líder del partit ultra ha fet un míting a Catalunya aprofitant l'arrencada del curs polític amb dues eleccions a la vista i esprement al màxim la crisi migratòria a Ceuta. Des de Barcelona, el dirigent ha pujat un esglaó més en el seu discurs cada cop més beligerant contra Pedro Sánchez i ha fet una crida a concentrar els vots de rebuig, vinguin d'on vinguin.
13: Que Pedro Sánchez està dispuesto a fer cualquier cosa para robar las próximas elecciones e incluso para no convocarlas. No nos podemos confiar como en el año 23. Y pedimos el voto a todos los españoles, a los que votaron al PP, a los que votaron al socialismo, a los que votaron al separatismo de manera equivocada en 2017, a los que no votaron.
9: I és que de cara al pròxim cicle electoral, Vox ha fixat l'objectiu a Catalunya de fer encara més forat el cinturó metropolità. A la rodalia de la plaça de la Marina de Sants, on s'ha fet l'acte, uns 200 manifestants convocats per l'esquerra antifeixista han protestat contra la presència de l'extrema dreta. En cap moment, però, han desafiat l'ampli dispositiu amb què els Mossos han blindat el míting de Vox. Els grups municipals de Guanyem Badalona i Badalona en Comú portaran a l'Oficina Antifrau de Catalunya l'acte que el PP celebrarà aquest diumenge a Badalona amb el president popular Alberto Núñez Feijóo. Asseguren que el partit ha destinat recursos municipals per organitzar l'acte de la formació. Denuncien que s'haurien utilitzat canals de comunicació municipals per oferir entrades gratuïtes per assistir a l'acte, on també hi serà Xavier García Albiol. La portaveu de Guanyem Badalona, Dolors Sabater, ha acusat l'alcalde badaloní de seguir un estil trumpista i confondre l'administració amb l'aparell del PP. Els comuns també exigeixen aclarir si s'han utilitzat estructures públiques per promocionar l'acte que el PP assegura que organitza i paga al partit. En clau internacional, el president dels Estats Units, Donald Trump, veta l'entrada a la Casa Blanca, a la CNN, també a MS9 i al mitjà digital Politico per difondre, segons afirma, notícies falses. Trump ha amenaçat d'estendre aquest veto a altres mitjans de comunicació no afins. Washington, Oriol Serra.
14: El president dels Estats Units ha tornat a amenaçar amb vetar els mitjans de comunicació que no informen com a ell li agradaria. Aquesta vegada Donald Trump ha anat més enllà assegurant que prohibeix l'entrada a la Casa Blanca a diversos mitjans de comunicació, els quals reiteradament titlla de fake news. Entre aquests cita la CNN, MSNBC i Politico i adverteix que n'anunciarà més. La cadena CNN en concret ha reaccionat amb escepticisme perquè no és la primera vegada que una amenaça de Trump no es compleix, però un dels seus analistes també ha denunciat preocupació davant del que és un clar atemptat contra la primera esmena de la Constitució dels Estats Units, la qual inclou la llibertat d'expressió i de premsa. L'anunci de Trump, fet com és habitual, amb una piulada a través d'una xarxa social de la seva propietat, es produeix a un mes i mig de les eleccions al Congrés nord-americà.
9: La pujada del preu del petroli pel bloqueig de l'estret d'Hormuz preocupa Europa. A França, el preu del gasoil ha marcat aquest divendres un nou rècord històric i davant d'aquesta situació, de moment, Emmanuel Macron descarta rebaixar de forma generalitzada les taxes dels carburants per l'elevat deute públic del país. Sí que les manté en sectors professionals específics, com els pescadors. París, Isabel Gailín.
15: Emmanuel Macron ha reunit a l'Elisi els líders de tots els partits polítics, entre ells sis candidats a succeir-lo, per exposar-los la gravetat de la situació financera i de seguretat que viu França. El preu del gasoil ha arribat aquest divendres a màxims històrics i la previsió és que el del gas també s'enfili, però França no preveu de moment rebaixar les taxes dels carburants per suavitzar els preus, perquè no s'ho pot permetre.
16: La situació que vivim amb els preus de les benzineres no és el resultat d'una decisió del govern. És conseqüència de la situació geopolítica. Abans de gastar diners que són dels francesos, cosa que es traduiria en un augment del dèficit o dels impostos, hem de mobilitzar-nos per solucionar la causa d'aquest augment de preus. I això és el que estem fent.
3: És que no fem.
15: Solucions com construir corredors terrestres per on treure el petroli d'Aràbia o gastar menys carburant, però són sortides a mitjà termini i l'oposició li reclama mesures immediates com ajudes directes als consumidors.
16: Seré honest amb vostès, hem protegit el poble francès molt més que en altres llocs d'Europa davant la crisi de la Covid, així com davant la crisi energètica que també vam importar a conseqüència de la guerra russa-ucraïna.
15: El relat és que França és víctima de dos conflictes que no ha buscat, també que la situació és greu i que res fa pensar que aquestes dues guerres acabin aviat.
9: Qui sí que ha aprovat rebaixes generalitzades del preu dels carburants és Alemanya, que aquests dies també està registrant preus rècords, sobretot en el gasoil. I tornem a casa nostra perquè Catalunya importa cada vegada més cotxes usats i més vells. Aquest any, entre el gener i l'agost, s'han importat més de 12.000 cotxes de segona mà, una xifra que supera en un 15% la del mateix període de l'any passat. Segons les dades de la consultora especialitzada MSI, el 44% dels vehicles importats enguany tenen més d'una dècada d'antiguitat i, a més, la gran majoria, més de la meitat, són dièsel. El sector lamenta que això contribueix a l'envelliment del parc automobilístic. A més, Joan Blancafort, portaveu de la patronal de concessionaris FECABEM, recorda que són vehicles poc eficients i amb menys seguretat, però que resulten, doncs, atractius pel preu.
17: Per què passa? Bàsicament perquè això el que permet és accedir a la mobilitat a rendes mitjanes i baixes.
9: Germán Palomas, de la Federació Catalana de Tallers, atribueix aquesta tendència a la incertesa que hi ha al voltant de les diferents tecnologies i també sobre les regulacions i possibles restriccions de l'ús del vehicle privat.
18: El que hi ha és resultat d'aquesta suma d'incerteses que fan que, lògicament, el mercat actuï i es comporti d'una manera conservadora perquè intenta protegir-se i guanyar una mica de temps per clarificar.
9: L'edat mitjana dels cotxes a Catalunya supera els 14 anys. El canvi climàtic podria fer caure fins a un 20% la producció de bolets en zones com el Pirineu. Aquesta baixada, de fet, ja s'està notant. Aquesta temporada, la falta de pluja i la calor faran que hi hagi pocs bolets. Anem a Solsona, Joaquim Aldalate.
19: La pujada de les temperatures i la falta de precipitacions faran que cada cop hi hagi menys bolets, sobretot als boscos menys habituats a aquests canvis. Una falta de bolets que ja es deixa notar, tot i que depèn de la temporada. Juan Martínez de Aragón es micòleg del Centre de Ciència i Tecnologia Forestal de Catalunya.
20: Ese aumento de la temperatura nos puede condicionar sobre todo a producciones en zonas en las que todavía no están acostumbradas a estas caloradas, a estas ausencias de precipitaciones. Incluso hemos estado estimando en pérdidas de hasta un 20% de la producción en estas zonas. Puede haber una tendencia en los que en los próximos años haya más campañas en las que haya menos setas, pero siempre tendremos esos años en los que seguro tengamos muchísima cantidad.
19: Tot i això, aquesta baixada de producció es pot alleujar amb una bona gestió forestal que afavoreixi la diversitat dels boscos. En qualsevol cas, els experts preveuen que aquesta temporada serà dolenta, amb pocs bolets i més cars, precisament per la falta de pluges i la calor de les últimes setmanes.
9: La síndica de Greuges demana una dotació estable de la Generalitat de com a mínim 73 milions d'euros anuals per combatre el sensellarisme, els assentaments i el barraquisme. El govern ha avançat que el 2027 hi destinarà més de 30 milions, el doble que aquest any. L'objectiu és que tot quedi erradicat el 2035 i per això la síndica, Esther Jiménez Salinas, impulsa un acord de país amb 35 mesures i reclama més implicació de la Generalitat amb una aportació econòmica fixa a partir de l'any que ve.
21: Això no pot ser només d'un poble, d'una ciutat, i per tant el finançament que s'ha demanat a la Generalitat que ho incorpori en el pressupost general al voltant del 0,1-0,2% del pressupost. Per tant, això ha d'estar estipulat.
9: La taula del tercer sector veu bé la partida econòmica, però reclama la llei del sensellarisme encallada des de fa 4 anys al Parlament. La síndica ha emplaçat les parts el 23 d'octubre per dir si accepten la proposta. Per millorar la integració dels estudiants nouvinguts, el govern vol potenciar les aules d'acollida intensiva als instituts. L'executiu posarà sobre la taula el debat educatiu de país que el president Illa ha anunciat per la setmana que ve. La consellera d'Educació ho ha explicat des d'un institut de Vic amb alumnes de 25 nacionalitats. Vic, Nàtia Vell.
22: No només es tracta d'un tema lingüístic, ha dit també d'acompanyament, de suport emotiu i d'integració social. Per això l'acollida intensiva es fa durant mig any en una aula a banda per incorporar-se després a les classes ordinàries. Nibó ha dit des de l'Institut La Plana de Vic, on el 60% d'alumnes és d'origen migrant. Va ser el primer institut de la Catalunya Central a tenir un recurs així.
23: La voluntat del govern és avançar cap a aquest model més d'acollida intensiva, especialment a secundària, però entenem que això ha de ser fruit també d'aquest debat de país.
22: Per aquest tipus d'aula hi han passat joves com la Peculia, de Nigèria. Saber català, explica, li ha donat molta seguretat.
24: I m'has ajudat també a creure en mi, perquè quan has arribat tinc molta pressió.
22: Vic i Manresa són les úniques poblacions del país amb aules d'acollida intensiva a primer i segon d'ESO. La resta són a tercer i quart. A la Catalunya Central aquest tipus d'aules han augmentat un 20% aquest curs.
9: El Consorci de la Zona Franca, l'Hospital del Mar i l'Hospital Clínic han firmat aquest divendres un conveni de col·laboració per impulsar l'ús de la tecnologia 3D en l'àmbit sanitari. L'objectiu és desenvolupar elements en aquest format per a l'assistència als pacients, sobretot quirúrgica, i també en els àmbits de formació i recerca. Ara la prioritat de l'agrupació és aconseguir la certificació d'ús dels prototips que fabriquin per tal d'abaratir costos i dependre menys d'altres empreses. Jonathan Nandic, fill del fundador de Mango, nega completament haver-se interessat mai per les anomenades teràpies de simulació de les caigudes en la muntanya. La defensa del principal acusat per la mort d'Isaac Andic ha sortit al pas així de la informació publicada per La Vanguardia, en què s'assegura que va mostrar interès per un tractament ideat per la seva terapeuta per a un altre pacient. Segons l'article, l'ajudant de la terapeuta va declarar davant dels Mossos que Jonathan Andic es va mostrar molt interessat en una teràpia que s'havia plantejat per a un home que tenia esquizofrènia i que projectava odi cap a la seva mare. Una part del tractament consistia a dur el pacient a la muntanya de Montserrat, on la terapeuta representaria el paper de la seva mare i es col·locaria a la vora d'un precipici seleccionat prèviament per instar el pacient a empènyer-la pel barranc i d'aquesta manera comprovar que l'home no era capaç de fer-ho. Segons aquest testimoni, en Dic es va proposar per presenciar l'exercici. Des del Col·legi Oficial de Psicologia es posa l'alerta sobre aquestes suposades teràpies perquè no respecten els principis bàsics de seguretat per al pacient. Dolors Lídia és la degana del Col·legi Oficial de Psicologia de Catalunya.
1: No li donem cap mena de valor terapèutic. De fet, considerem que això no és una teràpia ni de confrontació ni de res. En principi, totes les teràpies que fem servir els psicòlegs i les psicòlogues des de qualsevol orientació que treballem, ho fem des del principi de no posar en risc la seguretat del pacient.
4: El temps.
9: Gemma Puig.
5: Tenim per demanar un cap de setmana molt estable i amb unes temperatures que aniran pujant. Al matí de dissabte encara amb alguns núvols baixos i alguns núvols un pèl més gruixuts cap a la costa central. Podria deixar-se escapar alguna gota de matinada en aquest sector de la costa, molt poqueta cosa en conjunt, i més sol cap a comarques interiors, tret d'alguna boira matinal que s'aniria trencant. A la tarda aquest cel estona és una mica enterbolit, alguna nuvolada cap al Pirineu o cap al nord-est. També podria deixar-se escapar alguna gota, però si ho acaba fent també seria molt poqueta cosa i puja una mica la temperatura. Les màximes més altes, doncs, arribant als 30-31 graus i també pujarà la temperatura cap a comarques interiors, Catalunya central, més valors de 26, 27 o 28 graus. Diumenge encara més estabilitat i sol i això farà que la temperatura també pugi un pèl més. Els valors més alts, 32-33 graus, cap a aquests punts més càlids, amb sol i amb nuvolades encara més inofensives.
4: Descarrega't l'app de 3Cat Info. Tota la informació que necessites al teu mòbil.
9: La família de Gustau Muñoz, el menor de 16 anys mort l'any 1978 per un tret de la policia durant una manifestació de l'11 de setembre a Barcelona, demana a la justícia que reobri el cas a partir de proves i testimonis que aporten nova informació. En un acte aquest divendres a l'Ateneu barcelonès, Benet Salellas, advocat de la família, ha explicat què poden aportar els testimonis que s'han localitzat al llarg dels darrers anys i que no van declarar en el seu moment.
6: Aquests testimonis, bàsicament, tenen la capacitat d'assentar dues premisses. Una, que en Gustau va ser disparat per l'esquena, i l'altra, que va lligat amb això, a la qüestió de que el cos d'en Gustau va ser manipulat.
9: Davant la inacció de la justícia espanyola, la família de Gustau Muñoz va portar el cas a l'Argentina. Allà els tribunals van resoldre que es tractava d'un crim de lesa humanitat i que, per tant, no prescriu. Ara demanen al jutjat que citi a declarar els dos policies sospitosos de cometre l'assassinat. Segons Marc Muñoz, germà del menor assassinat, amb la reobertura del cas volen que es faci memòria sobre les víctimes per violència policial i de la ultradreta durant la transició.
7: No podíem passar per alt aquest període de la història. Espanya faci el que vulgui amb el seu període de la història, però nosaltres el volem entomar, volem denunciar-ho i volem treure l'esposa i volem la responsabilitat si mirem l'assassinat.
9: Recordem que fa 8 dies el govern espanyol va reconèixer que Gustau Muñoz havia estat víctima de la transició i va anunciar que indemnitzarà la seva mare. Precisament aquest divendres s'ha inaugurat a l'Eixample barcelonès un faristol dedicat al militant anarquista Salvador Puig Antich, a la cruïlla dels carrers Girona i Consell de Cent, on el van detenir el setembre de 1973 en una emboscada policial. Puig Antich va ser l'últim presoner executat durant el franquisme amb el Garrot viu.
4: Perquè t'importa el què, però també el com. Connecta't a 3Cat Info.
9: Engega la 74a edició del Festival de Cinema de Sant Sebastià amb el primer premi honorífic al cineasta alemany Werner Herzog. A banda de rebre aquest homenatge als 84 anys, ha presentat nova pel·lícula i ja en té més en cartera. Enviat especial a Sant Sebastià, Marc Garriga.
0: El seu secret, diu, és mirar sempre endavant i mantenir-se actiu. Per tant, el Premi Donostia no l'empeny en cap cas a fer balanç de la seva carrera, sinó que està més preocupat pels projectes pendents.
2: I don't want to look back. There's work to do.
8: No vull mirar enrere. Tinc feina a fer encara i dilluns ja torno a rodar. No em dedico a pensar sincerament en quantes pel·lícules he fet i quin tipus de films he creat, perquè estic molt concentrat en el que encara he de fer ara. Només miro enrere per comprovar la llista de tots els que han rebut aquest premi, que és formidable, i figurar juntament amb aquests grans actors i cineastes em fa sentir orgullós.
0: Herzog és l'autor de films com Fitzcarraldo o Nosferatu, però destaca sobretot pels seus documentals, uns documentals que ha confessat són absolutament manipulats i ficcionats. Aquí ha presentat Bucking Fastard, que ja va passar per Venècia, i ara treballa en l'adaptació animada d'una novel·la seva, a banda està escrivint dos llibres més. Això sí, s'ha viscut un moment una mica tens quan ha reclamat amb vehemència que ell no és un cineasta obsessiu i ha aconseguit l'efecte completament oposat.
9: El muntatge L'alegria que passa, de Degoll de Gom, fa història i es converteix en el primer musical en català que representa la Xina. La companyia ha fet aquest divendres de la nit la primera de les quatre funcions al prestigiós Shanghai Culture Square davant 2.000 espectadors per funció. I la resposta del públic ha estat fantàstica. Corresponsal a la Xina, Francesc Canals.
10: La vida us passa pel davant, però igual que passa se us escapa.
0: El públic va omplint un 90% de l'aforament, un dels principals equipaments culturals de Xangai. Anna Rosa Sisquella, al capdavant de la producció artística, m'explica al mateix teatre quin valor particular dona a haver dut aquest muntatge aquí a Xangai.
11: Aquí l'estil de musical que ha arribat és molt clàssic, com a molt del West End, i per ells això és molt nou. És, jo crec que som l'avantguarda, el més vanguardista que han portat aquí.
0: Eufòria entre el públic xinès. En Cao, estudiant de batxillerat, viu en un país caracteritzat per les normes i el control.
25: Busquen la llibertat, però també estan limitats per les normes. Hi ha un conflicte entre la seva recerca de la llibertat i les restriccions de les normes. La seva recerca de la llibertat és el que més m'atrau.
0: A més de Degoll de Gom, que ha acabat firmant autògrafs a la sortida d'artistes, aquest tast del potencial del teatre català aquí a la Xina, que compta amb el suport de l'Institut Ramon Llull, també ha presentat Tu em vas prometre una història d'amor i Tauma, dos muntatges més per aprofundir en la llarga relació d'amistat entre la capital econòmica de la Xina, la cosmopolita Xangai i Barcelona i Catalunya.
9: El personal de les biblioteques públiques de Catalunya ha fet vaga aquest divendres per demanar més recursos i personal. Segons dades municipals, al matí han tancat 23 equipaments de la ciutat i a la tarda no han obert 34 de les 39 biblioteques previstes. El comitè d'empresa assegura que un 84% dels centres han hagut de tancar. En el conjunt de Catalunya, el sindicat CGT calcula que la protesta ha afectat un centenar de biblioteques. Durant el migdia, els bibliotecaris s'han manifestat de manera unitària pel centre de Barcelona. Sentim Laura Solà, bibliotecària a Sant Cugat del Vallès i delegada de la CGT a la Diputació de Barcelona, i Thaís Sánchez, treballadora a Sant Julià de Ramis.
26: El personal de biblioteques públiques, estem farts, hem arribat al col·lapse, no podem més. Estem atomitzades a nivell de territori, a nivell de categories i a nivell d'administracions.
27: Llavors què fa això? Doncs que cadascú s'estigui barallant amb el seu regidor, amb el seu alcalde, per no aconseguir res. I ja portem molts anys queixant-nos.
9: Aquesta ha estat la primera de les quatre aturades que faran aquesta tardor els treballadors del sistema de lectura pública de Catalunya. La Setmana del Llibre en Català ja ha obert portes al passeig Lluís Companys de Barcelona, tot i que la inauguració oficial es farà aquest dissabte al matí amb una glossa del poeta Premi d'Honor de les Lletres Catalanes, Biel Mesquida. Al migdia també es rebrà la primera autora internacional convidada, l'anglesa Claire Pollard. Presentarà el llibre Fades Modernes, una revisió de l'origen de contes tan populars com La Caputxeta Vermella o La Ventafocs. Ho situa al segle XVII en els salons literaris femenins que es feien a París, on les dones s'explicaven històries xifrades de les seves pròpies vides, moltes marcades per abusos o matrimonis imposats, Els resultats són contes de fades que parlen de violència, que han anat evolucionant fins a arribar a les adaptacions de Disney.
3: In Disney, it's always the cruel...
12: Disney ens explica que la dolenta sempre és la madrastra o la mare, i en realitat en la majoria d'aquestes històries el dolent era el rei. Era qui es volia menjar el cor de la filla o tenir-hi una relació incestuosa, com és el cas de Pell d'Asa. És curiós veure quins són els contes que la nostra cultura manté i quins oblida.
4: Esports.
9: Amb en Francesc Ripoll.
8: L'Espanyol ha perdut davant l'Elx a l'RC Stadium 1-3, un partit on els blanquiblaus han jugat amb un jugador més des del minut 5 de la primera meitat. Tot i la superioritat numèrica, l'Elx ha marxat guanyant el descans amb un doblet de Ferninho. A la represa, els blanquiblaus han escurçat distàncies amb un gol en pròpia de Xust i amb l'Espanyol buscant l'empat. Germán Valera ha fet el gol decisiu en un contraatac. Manolo González, el tècnic, està clar. Diu que ha estat el pitjor partit des que és entrenador de l'Espanyol.
13: No puc dir res, hem fet un partit espantós, ens ha posat de cara en una situació que teníem molt, molt bona per guanyar, i a partir d'aquest moment, pues tot el que podíem fer malament, que és defensar les contres, precipitar-nos en l'atac, i tot el que podíem fer, pues hem fet un partit, pues jo crec que el pitjor des de castigar l'Espanyol, i no hi ha més a dir, demanar disculpes a l'afició, que ara no val una merda, la veritat.
8: Marcos Fernández, jugador de l'Espanyol, entén que l'afició marxi enfadada. Són declaracions a Desol.
14: Que es entendible que muestren su frustración con lo que hemos hecho hoy en el campo. Creo que solo nos queda aguantar, pedirles disculpas y bueno, pensar ya en mañana empezar a mejorar, en trabajar un poquito más y en intentar sacar los tres puntos en la vuelta del parón.
8: És la segona derrota dels blanquiblaus, que arribaran a l'aturada amb 7 punts de 21 possibles.
4: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
8: Aquest dissabte a les 9 del vespre juga el Barça al camp del Sevilla. L'equip blaugrana vol aconseguir la setena victòria consecutiva. Per aquest partit, Joan García serà baixa a causa de les molèsties al genoll dret que arrossega del partit contra el Racing de Santander. N'ha parlat Hansi Flick.
15: We always decide together, so it's like
16: Sempre decidim plegats. Hem parlat amb ell i amb l'equip mèdic sobre les molèsties que té. No és massa cosa, però necessita descansar en aquest partit.
15: And so we decided that he is out for this game.
8: Durant tot el dissabte se celebrarà l'assemblea de socis compromissaris. Serà 9:45 en primera convocatòria i a les 10 en segona. Serà telemàtica i es podrà seguir en directe al canal exclusiu digital de Catalunya Ràdio i la plataforma 3CAT. La setena jornada donarà pas a una aturada pels partits de seleccions. A la llista de convocats per Espanya, la principal novetat és la del davanter de l'Espanyol, Roberto Fernández. El seleccionador espanyol Luis de la Fuente ha convocat 7 jugadors del Barça: Pau Cubarsí, Eric García, Rodri, Pedri, Fermín, Dani Olmo i Lamine Yamal, a més de 4 catalans més: David Raya, Marc Pubill, Cucurella i Víctor Muñoz. I a segona, juga al Girona també dissabte i a les 9 del vespre. Els gironins visiten el camp del Cádiz amb les baixes de Justin i Brian Hill, lesionats i Abel sancionat. Mate Morell i Unai tampoc hi són. El partit arriba després de la derrota davant el Castelló, i Quique Álvarez no vol que l'equip es desentri.
17: Que no podés ser un resultat, pues, desviar-nos del camí. Jo crec que va haver coses a nivell competitiu bo, però que sí que és veritat que tenim que moltes coses a millorar, i que crec que estem en el camí. Un resultat negatiu sempre no ajuda tant com un resultat positiu, però no ens pot desviar un resultat d'aquesta millora, i hem de seguir per aquest camí.
8: Portus, la principal novetat, que torna 10 mesos després d'haver-se lesionat greument al genoll. A la Lliga F, el Barça ha golejat l'Alavés per 0-6. Graham, Sidney, Carolina i Clàudia Pina, que ha fet un hat-trick, han estat les golejadores. Aquest diumenge, 2 partits, a les 12, Badalona, avui Manresa, el Societat, i a les 4, Espanyol, Madrid, Club de Futbol. Obrim la poliesportiva. Aquest dissabte comença la Supercopa d'Espanya de bàsquet, el primer títol oficial al nivell estatal, i es juga a l'Olímpic de Badalona. A les 6, Penya, Baskonia. Parla Riqui Rubio.
18: No, pressió no, jo diria il·lusionant, però pressió no la sentim. Tenim l'exigència que ens posem nosaltres. Som un equip que sí, que anem a guanyar. La mentalitat és guanyar la Supercopa, però es veurà demà el primer partit com va tot, no?
8: I a les 9, Barça-València, Sekulic, el tècnic, diu que l'equip és nou i que necessitarà temps.
1: It's difficult to say when, for sure we need some time.
5: És difícil saber quan estarem al nostre millor moment. Evidentment, com més aviat millor, però amb tants jugadors nous necessitem temps per crear química i construir els lligams entre ells si volem ser competitius.
1: This chemistry, the bond we need this team to have in order to be competitive.
4: 3CAT Info. Tresca Info.

0: Són les 5. El govern demana explicacions pels incompliments en el servei de traducció del català al judici de Roger Español i l'empresa assegura que ho està analitzant. Alhora, un treballador denuncia condicions precàries i desorganització. Mentrestant, entitats com el col·lectiu d'advocats Irídia, Òmnium, l'ANC i Plataforma per la Llengua lamenten que s'hagin vulnerat drets lingüístics. L'exalcalde socialista de Tarragona, Josep Fèlix Ballesteros, confia que el judici del cas Initro serveixi per defensar la seva honorabilitat. Després de 13 anys, aquest divendres s'ha celebrat la primera vista del judici sobre el suposat desviament de 275.000 euros de fons públics en benefici del PSC. El govern espanyol ha traslladat els 1.700 migrants al nou campament habilitat al port de Ceuta, on hi ha hagut alguns moments de tensió. S'han quedat sense plaça unes 2.000 persones que han tornat als assentaments de les platges. La Moncloa es felicita per l'operatiu, mentre el Partit Popular responsabilitza Pedro Sánchez de la mala gestió. Donald Trump prohibeix l'accés a la Casa Blanca a les cadenes de televisió CNN, MS Now i el mitjà digital Politico per difondre, segons diu, notícies falses. El president dels Estats Units amenaça d'estendre la mesura a altres mitjans de comunicació que considera hostils. El malestar social a Rússia afavoreix el vot al Partit Comunista en les eleccions al Parlament d'aquest cap de setmana, les primeres des de la invasió d'Ucraïna. Però tot indica que tornarà a guanyar la formació de Vladimir Putin, Rússia Unida, en uns comicis que no són lliures ni transparents. L'alcalde de Barcelona anuncia la creació d'un fons per comprar comerços emblemàtics que no puguin fer front a la pujada dels lloguers. L'Ajuntament tindria preferència a l'hora de comprar locals comercials. Collboni vol activar el fons abans que s'acabi l'any. Nacho Vegas ha emocionat el públic del Mercat de Música Viva de Vic repassant la seva discografia acompanyat d'una coral. Ha estat un dels concerts més destacats de la jornada d'aquest divendres al costat dels Mamaduixa i Lia Cali.
1: Esports.
2: L'Espanyol ha perdut davant l'Elx per 1-3. L'equip blanquiblau ha jugat amb un jugador més des del minut 5 de la primera meitat. Aquest dissabte a les 9 del vespre, Sevilla-Barça, últim partit dels blaugranes abans de l'aturada, també a les 9 a segona, Cádiz-Girona. En bàsquet aquest cap de setmana es disputa la Supercopa d'Espanya. Badalona juga en dos partits, Tenya-Bascònia i Barça-València.
0: Pel que fa al temps, cap de setmana més estable i amb la temperatura que començarà a pujar. Dissabte al matí amb alguns núvols al litoral i prelitoral central. Alguna boirina matinal i sol a la resta. Matinada fresca, les màximes se situaran entre els 23 i 28 graus, les més altes prop dels 30 graus. Diumenge més sol i una mica més de calor.
1: 3CAT Info.
0: Salutacions, us informa Carola Gil. La polèmica pels problemes de traducció al judici de Roger Español continua portant cua. El Departament de Justícia ha demanat explicacions a l'empresa Ofilingua, la que ha contractat la traductora, per aclarir si el servei que ofereixen s'ajusta a la licitació. I aquesta empresa ha assegurat a 3CAT Info que està analitzant què pot haver passat. De fet, un dels treballadors ha denunciat a la tarda de Catalunya Ràdio que es troben en unes condicions de feina precàries.
3: En general nos avisan 24 horas antes. Para empezar hay que estar disponible. No sabemos nada del caso. Y si no sabes nada del caso, puede costar entender un poco. Y a mí me ha pasado efectivamente que me hayan enviado para un idioma que no era. Se han equivocado. Pero lo que es insoportable es lo que nos pagan 10 euros la hora. No solo es traducción, es ayuda social.
0: Entitats com el col·lectiu d'advocats Irídia, Òmnium Cultural, l'Assemblea Nacional Catalana i Plataforma per la Llengua asseguren que s'ha vulnerat els drets lingüístics i acusen el govern de deixadesa de funcions. Laia Serra és advocada de l'acusació d'Òmnium Cultural i Josep Cruanyes, vocal de la Comissió de Llengua Catalana del Col·legi de l'Advocacia.
4: Hem de pensar que aquest és un problema endèmic i que la traducció deficient afecta les garanties del procediment de totes les parts implicades.
5: Ni els tribunals de justícia ni el Departament de Justícia es prenen seriosament i fan efectiu l'oficialitat plena del català en l'àmbit de la justícia. És absolutament injustificable.
0: Mentrestant, Esquerra Republicana, els Comuns i la CUP han demanat la compareixença al Parlament del conseller de Justícia, Ramon Espadaler, perquè doni explicacions. També reclamen que el departament expliqui quines mesures han pres per evitar que es torni a produir la situació i per garantir el dret a utilitzar el català a la justícia. Més coses. L'exalcalde socialista de Tarragona, Josep Fèlix Ballesteros, espera que el judici del cas Inipro serveixi per defensar la seva honorabilitat. Aquest divendres, després de 13 anys, s'ha celebrat la primera vista del judici sobre el suposat desviament de 275.000 euros dels fons públics en benefici del PSC. Tarragona, Manel Sastre.
6: Avui s'han presentat les qüestions prèvies en una vista que s'ha traslladat a l'antiga presó de Tarragona per falta d'espai a l'edifici de l'audiència. Totes les defenses han demanat la nul·litat de la majoria de proves recollides, sobretot del disc dur de l'Institut Municipal de Serveis Socials, on es van localitzar correus electrònics que impliquen a diversos investigats. Abans d'entrar a la vista, però, Ballesteros s'ha mostrat tranquil i esperançat per poder defensar la seva honorabilitat.
7: 13 anys després podré demostrar la meva honorabilitat i quedarà clar el que he fet i per què ho he fet, i finalment dir que confio total i absolutament en la justícia. Estic absolutament tranquil.
6: Josep Fèlix Ballesteros i els altres 8 acusats, entre els quals hi ha les exregidores Begoña Floria i Victòria Pelegrín, s'enfronten a penes d'entre 2 i 13 anys de presó que els demanen la CUP, que fa d'acusació popular, i la Fiscalia. L'escrit d'acusació sosté que es van pagar més de 275.000 euros de forma il·legal a l'empresa Inipro per la integració de nouvinguts, però els diners haurien servit per contractar militants del PSC perquè fessin de ciberactivistes del partit. Les defenses, però, ho neguen. Fiscal i acusació els imputen delictes de malversació, suborn, tràfic d'influències i abús en la funció pública. També hi ha 6 responsables més a títol lucratiu, entre els quals el PSC, en un judici que s'allargarà fins al novembre.
0: El govern espanyol ha quedat satisfet de com s'ha produït el trasllat de 1.700 migrants de les platges del Trampolín i Benítez a les instal·lacions habilitades del port de Ceuta. Des de la Moncloa qualifiquen l'operació d'èxit, mentre que el Partit Popular considera que s'ha alterat l'ordre públic, s'han posat en perill, diuen les forces de seguretat. Tant PP com Vox exigeixen l'expulsió immediata dels immigrants. Madrid, Àngels Lafuente.
8: Tot i que a primera hora hi ha hagut moments de tensió i corredisses per fer les cues per poder entrar a la instal·lació, la Moncloa diu que el trasllat al port de Ceuta s'ha efectuat de forma cívica i sense aldarulls greus. Reconeixen que ha estat una operació complexa, de dimensions sense precedents, però que s'ha gestionat bé. I el ministre Ángel Víctor Torres defensa que s'han complert els objectius.
9: Que los migrantes puedan ser filiados, que se puedan incoar sus expedientes y que sean devueltos todos aquellos que no puedan estar en nuestro país acorde a la ley.
8: El Partit Popular, en canvi, parla de caos. Núñez Feijóo assegura que el govern espanyol no ha estat capaç de mantenir l'ordre públic i que han deixat venudes les forces de seguretat de l'Estat, i assenyala el responsable.
10: 50 dies després, el descontrol de Ceuta com a ciutat invadida és total. Senyor Sánchez, el polvorín que està vivint Ceuta, l'únic responsable és vostè.
8: Un discurs dels populars que els socialistes rebutgen de ple, retreuen l'actitud de Gènova des del moment en què va començar el trasllat. Óscar López, ministre.
11: Todo el mundo está implicado en que salga bien y ya está el PP poniendo velas para que salga mal. Es que no lo entiendo, de verdad, no entiendo esa actitud siempre destructiva y responsable.
8: Mentre Sumar, soci minoritari del govern, critica les càrregues policials i el ministre Ernest Urtasun demana fer un pas més.
12: Necesitamos reubicar de una vez por todas a persones migrantes que estan en Ceuta a la península.
8: L'associació veïnal Sidi Mbarek lamenta que s'ha prioritzat treure els homes de les platges mentre centenars de dones no tenen cap protecció. A l'associació atenen com poden unes 300 dones, moltes amb fills. Es calcula que a les platges hi havia unes 4.000 persones i, per tant, els migrants que no han aconseguit plaça al campament del port han tornat a les platges on porten un mes i mig amuntegats.
0: Obrim plana internacional. El president dels Estats Units, Donald Trump, veta l'entrada a la Casa Blanca a la CNN, la cadena MS Now i el mitjà digital Politico per difondre, segons afirma, notícies falses. Trump ha amenaçat d'estendre aquest veto a altres mitjans de comunicació no afins. Anem a Washington. Oriol Serra.
13: El president dels Estats Units ha tornat a amenaçar amb vetar els mitjans de comunicació que no informen com a ell li agradaria. Aquesta vegada Donald Trump ha anat més enllà assegurant que prohibeix l'entrada a la Casa Blanca a diversos mitjans de comunicació, els quals reiteradament titlla de fake news. Entre aquests cita la CNN, MSNBC i Politico i adverteix que n'anunciarà més. La cadena CNN en concret ha reaccionat amb escepticisme perquè no és la primera vegada que una amenaça de Trump no es compleix, però un dels seus analistes també ha denunciat preocupació davant del que és un clar atemptat contra la primera esmena de la Constitució dels Estats Units, la qual inclou la llibertat d'expressió i de premsa. L'anunci de Trump, fet com és habitual, amb una piulada a través d'una xarxa social de la seva propietat, es produeix a un mes i mig de les eleccions al Congrés nord-americà.
0: Califòrnia estudia imposar un botó de pagat als models més avançats d'intel·ligència artificial amb la nova legislació per controlar aquesta tecnologia que prepara el govern d'aquest estat. En ple debat sobre els riscos de la IA per la humanitat, el governador de Califòrnia, Gavin Newsom, ha aprovat un decret per accelerar els treballs d'una nova regulació per enfortir la vigilància sobre les empreses que desenvolupen la intel·ligència artificial. Això passa en un moment en què el president dels Estats Units, Donald Trump, treu ferro als perills de la IA i el Congrés i el Senat no han avançat en una regulació federal del sector. Newsom ha explicat que un comitè d'experts avaluarà la necessitat d'imposar un mecanisme per fer una aturada d'emergència dels models d'IA quan sigui necessari, a més de reforçar els controls de seguretat i verificació.
14: Avui he signat un decret per accelerar la política de seguretat de la IA a Califòrnia, pionera als Estats Units, i que inclou mesures importants. Accelera notablement la legislació per establir controls de seguretat realment independents i estableix iniciatives per crear un sistema d'aturada d'emergència, també conegut com a kill switch, un interruptor de seguretat per la IA.
15: AI kill switch.
0: El governador de Califòrnia vol tenir a punt la nova regulació per a la intel·ligència artificial abans de final d'any, ja que acaba el seu mandat al gener. Newsom, un dels polítics demòcrates més populars, es perfila com un dels possibles candidats a la Casa Blanca a les eleccions presidencials del 2028. Des d'aquest divendres a Rússia hi ha eleccions al Parlament, les primeres des de la invasió d'Ucraïna. Com que no són lliures ni transparents, tothom té coll avall que el partit de Putin les guanyarà. Ara bé, el malestar social pot afavorir el Partit Comunista. Tot i que aquesta formació dona suport a la guerra, alguns votants la veuen com l'única alternativa a Rússia Unida. Moscou, Cristina Solias.
16: El Partit Comunista no vol que la guerra d'Ucraïna sigui només la guerra de Putin i per això un dels seus principals actes de campanya ha estat enviar al front un comboi amb menjar, drons o motos d'assalt per als soldats. La dirigent de la secció de dones comunistes, Marina Pushkina, defensa aquesta acció.
17: El poble i l'exèrcit són una sola cosa per nosaltres. Per això estem en la mateixa línia, en formació de combat, en un front únic. I guanyarem.
16: Presideix l'acte líder del Partit Comunista des de fa més de 30 anys, Gennady Zyuganov, que culpa Rússia Unida de l'endarreriment del país, però evita assenyalar directament Vladimir Putin.
18: Rússia Unida no ha aplicat la directriu del president Putin d'enfortir al màxim la cohesió de la societat, dominant les tecnologies més modernes i garantir estàndards mundials. Si no us agrada, l'única alternativa som el Partit Comunista i el nostre equip. Tota la resta és obra del dimoni.
16: Malgrat que el Partit Comunista ha votat al costat de Rússia Unida en gairebé totes les lleis fonamentals de la Duma, alguns electors, sobretot gent gran, valoren la seva sensibilitat pels problemes quotidians i, de fet, alguns dels seus candidats s'oposen a la falta de polítiques socials del partit de Putin. És el cas d'Ivan Ulianchenka, que es presenta al districte nord de Moscou i, tot i ser molt crític amb el poder, no li agrada l'etiqueta d'opositor.
19: Considero que faig les coses correctes i que expresso les crítiques correctes sobre el que està passant al país. Aquesta és la meva posició. Això no és oposició.
16: Tot i això, alguns dels candidats comunistes més joves i populars han estat desqualificats en aquestes eleccions perquè el poder els ha vist com una amenaça.
0: A Nigèria, 37 miners, molts d'ells menors, han mort sota custòdia de forces paramilitars a la ciutat de Mina. Se'ls ha trobat sense vida al calabós on estaven retinguts, acusats de treballar en mines il·legals. Hi ha una investigació en marxa, però la hipòtesi principal és que haurien mort asfixiats. Això ho explicava el ministre de l'Interior.
20: Si hi ha una promesa que us volem fer, és que arribarem a l'arrel del problema i ens assegurarem que això no es torni a repetir.
0: Les autoritats havien apuntat a un brot d'una malaltia, una tesi que ha perdut força després que diversos supervivents han denunciat que els van amuntegar en cel·les minúscules i molt mal ventilades. Sentim un testimoni que ha perdut el seu germà.
19: Només van sortir a buscar la manera de guanyar-se la vida i alimentar les seues famílies. Ara són morts. Demanem al govern que ens ajudi. Volem que el govern investigui què va passar i garanteixi justícia per als nostres germans i les nostres famílies.
0: La indignació per la mort dels miners ha provocat protestes i aldarulls. La policia ha disparat per dispersar els manifestants i s'ha decretat un toc de queda nocturn. La mineria il·legal genera preocupació a Nigèria pel deteriorament ambiental que comporta i per la pèrdua d'ingressos públics.
1: 3CAT Info, ràdio d'informació, 24 hores. El temps.
0: Gemma Puig.
2: Tenim per demanar un cap de setmana molt estable i amb unes temperatures que aniran pujant. Al matí de dissabte encara amb alguns núvols baixos i alguns núvols un pèl més gruixuts cap a la costa central. Podria deixar-se escapar alguna gota de matinada en aquest sector de la costa, molt poqueta cosa en conjunt, i més sol cap a comarques interiors, tret d'alguna boira matinal que s'aniria trencant. A la tarda aquest cel estona és una mica enterbolit, alguna nuvolada cap al Pirineu o cap al nord-est. També podria deixar-se escapar alguna gota, però si ho acaba fent també seria molt poqueta cosa i puja una mica la temperatura. Les màximes més altes, doncs, arribant als 30-31 graus i també pujarà la temperatura cap a comarques interiors, Catalunya central, més valors de 26, 27 o 28 graus. Diumenge encara més estabilitat i sol i això farà que la temperatura també pugi un pèl més. Els valors més alts, 32-33 graus, cap a aquests punts més càlids, amb sol i amb nuvolades encara més inofensives.
1: 3CAT Info.
0: A Ribes de Freser, al Ripollès, l'Ajuntament recomana no beure aigua de l'aixeta ni fer-la servir per cuinar en part del poble, perquè s'ha superat de poc el límit permès d'arsènic en un dels dipòsits d'abastiment. S'està pendent de canviar els filtres per poder normalitzar aquesta situació. Ens ho explica des de Girona Maria Rovira.
21: Les últimes analítiques fetes al dipòsit de la carretera de Queralbs han indicat que se supera per poc el nivell permès d'arsènic. L'alcaldessa Mònica Sant Jaume explica en aquesta emissora que ja treballen per canviar els filtres i normalitzar la situació el més aviat possible.
22: És moment de canviar-los. Aquests filtres tampoc es podien canviar abans. En aquest temps, el servei de l'aigua d'aquesta part del nucli de Ribes que està afectat o que se subministra amb el dipòsit de la carretera de Queralbs, doncs aquest és el que no es recomana fer ús de l'aigua per ús de boca.
21: En canvi, l'altra part del municipi, que s'abasteix amb el dipòsit de Pardines, no està afectada.
0: Adaptar la indústria catalana perquè contamini menys costarà 9.500 milions d'euros. Ho diu el full de ruta del govern per descarbonitzar la indústria responsable del 30% de les emissions a Catalunya. L'objectiu és que les empreses siguin del tot neutres en emissions al 2050. Les empreses avisen que perquè això sigui una realitat cal adaptar la xarxa perquè puguin electrificar al màxim els processos. També que necessiten ajuts per invertir en els canvis i que al mercat li costa pagar pels productes sostenibles si són més cars. Maria Mas és la directora d'Associacions d'Empreses Químiques de Tarragona.
23: Hi ha un diferencial de cost i el mercat no està disposat a pagar-lo. Per tant, si no hi ha ajudes públiques, això no passarà i això és una pèrdua de capacitat de reducció d'emissions molt important.
0: El full de ruta s'ha presentat aquest divendres, analitza sector per sector el que falta per assolir l'objectiu i les millors fórmules per aconseguir-ho. El govern preveu que el pla tardi a mostrar resultats, però creu que la inversió tindrà un retorn de 1.200 milions a l'any d'estalvi perquè els combustibles fòssils s'hauran encarit i les energies renovables seran més accessibles. Barcelona crearà un fons per comprar comerços emblemàtics en perill per la pujada dels lloguers. L'alcalde, Jaume Collboni, explica que fa més de 10 anys que aquest sistema funciona a París. El pla, segons Collboni, també pretén evitar que els barris es quedin sense establiments que es consideren estratègics pels seus serveis.
24: Locals que per la seva ubicació, per la seva activitat, el paper que juguen en un eix comercial o perquè garanteixen un servei necessari al barri, considerem que s'han de salvar de que caiguin doncs, en mans de cadenes que banalitzen el nostre comerç o senzillament que tanquin.
0: L'Ajuntament de Barcelona vol disposar d'aquest fons a finals d'any i treballa amb la Generalitat per tenir empara legal per exercir el dret de tanteig i retracte. Això els permetrà tenir preferència a l'hora de comprar locals comercials. L'anunci s'ha fet en la inauguració del Fòrum Europeu de les Ciutats i el Comerç de Proximitat que se celebra a Pedralbes. Un pres del centre penitenciari de Quatre Camins ha mort presumptament pel seu company de

0: Solar, una pressió amb molts intents per mòdul, estem parlant de 250 intents per mòdul, que és el doble que la resta com una pressió més nova, per exemple, amb la qual la massificació encara es porta pitjor.
1: Des d'institucions penitenciàries han informat que els dos reclusos no tenien precedents de baralles entre ells. Detingut un menor a Vidreres de 17 anys en relació amb la violació d'una noia de 22 anys dissabte passat, segons han confirmat fonts dels Mossos d'Esquadra. Els fets van passar quan la noia havia sortit a córrer a prop d'una urbanització de la població de la comarca de la Selva. Girona, Maria Rovira.
2: La detenció s'ha fet aquest divendres a la tarda i el noi ha passat a disposició de la Fiscalia de Menors. La Divisió d'Investigació Criminal dels Mossos d'Esquadra manté oberta la investigació. Els fets van passar a prop de l'urbanització Aigua Viva Park, quan la víctima havia sortit a córrer. Un home l'hauria amenaçat amb algun objecte i l'hauria agredit sexualment. Els Mossos van rebre l'avís a través del telèfon d'emergències 112. Aquest dimecres, un centenar de persones es van concentrar davant l'Ajuntament de Vidreres per mostrar el rebuig a aquests fets.

0: Els grans escenaris a l'aire lliure ja funcionen a ple rendiment. El mercat de música viva dedica amb artistes com Mamaduxa o Dan Peralbo. Ho està seguint en Marc Ruiz.
1: Aquest divendres la plaça Major ha estat protagonista al Mercat de Música Viva de Vic. Mamaduxa ha estat un dels artistes que l'han omplert a vessar. Es troba ja molt còmode sobre els escenaris i la sinceritat que desprèn fa que connecti amb el públic de forma instantània. Ha fet saltar la plaça amb hits com Rikiti, Yaya, dedicada a la seva àvia, o Que Chévere. Poc abans obrien l'escenari d'en Peralbo i el Comboi, una banda que ja coneix aquest escenari. Tenen un directe electritzant i l'actitud de les grans bandes de rock amb cançons com el Comboi. Són de Torelló i juguen a casa. És el sisè concert que fan a Vic. I el públic ha respost cantant de dalt a baix cançons com Quin Panorama, Jimmy's the Only One o Si Déu Vol, entre d'altres. Fins i tot el triple salt mortal que han fet quan han ajuntat un munt de cançons antigues en una de sola. Al final del concert els han tret el so perquè es passaven de temps, però han continuat cantant una estona més sense amplificació i amb el suport del públic. Aquest dissabte hi actuen grans noms com Ginestar, Crim, que se separen, el Gallà Capalluca, el raper Valle Valle i les valencianes Malifeta, amb antics membres de Zoo, però també hi ha espai per descobrir grups com Vito Blasu a l'Església de la Pietat, electrònica analògica d'un duet liderat per Jordi Torré de la Iaia.
2: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
3: By definition, a great company is one that's going to remain great for 30 years. If it's going to be great, a great company for 3 years, you know, it ain't a great company.
0: És Warren Buffett explicant com triar les empreses on invertir. Buffett, de 96 anys, es jubila i deixa la presidència del conglomerat financer que ell mateix va fundar, valorat en $1 billion. Conegut com l'oracle d'Omaha, localitat on va néixer, Warren Buffett és un dels inversors més coneguts i seguits a tot el món. Accionista de referència d'Apple, Coca-Cola, Chevron o American Express. Buffett ha demostrat la seva habilitat en contextos difícils i ha aprofitat les diverses crisis financeres per comprar a preus baixos. Tot i que el seu pare va ser un destacat polític republicà, Buffett ha finançat les campanyes de diversos candidats demòcrates. És un defensor de pujar els impostos als multimilionaris i les grans corporacions. Un dels seus fills, Howard Buffett, de 71 anys, el succeirà com a president de Berkshire Hathaway.

0: Pops.
1: Amb en Francesc Ripoll.
2: L'Espanyol ha perdut davant l'Elx a l'RCD Stadium per 1-3 en un partit on els blanquiblaus han jugat amb un jugador més des del minut 5 de la primera meitat. Tot i la superioritat numèrica, l'Elx ha marxat guanyant el descans amb un doblet de Ferninho. A la represa, els blanquiblaus han escurçat distàncies amb un gol en propietat just i amb l'Espanyol buscant l'empat, Germán Valera ha fet el gol decisiu en un contraatac. Marcos Fernández, jugador de l'Espanyol, entén que l'afició marxi enfadada. Són declaracions a la zona.
3: Que es entendible que muestren su frustración con lo que hemos hecho hoy en el campo. Creo que solo nos queda aguantar, pedirles disculpas y...

0: y bueno, pensaría en mañana empezar a mejorar, en trabajar un poquito más y en intentar sacar los tres puntos en la vuelta del parón.
1: És la segona derrota dels blanquiblaus que arribaran a l'aturada per seleccions amb 7 punts de 21 possibles.
2: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
1: Aquest dissabte, a les 9 del vespre, juga el Barça al camp del Sevilla. L'equip blaugrana vol aconseguir la setena victòria consecutiva. Per aquest partit, Joan García serà baix a causa de les molèsties al genoll dret que arrossega del partit contra el Racing de Santander. N'ha parlat Hansi Flick.
3: We always decide together, so it's like
4: Sempre decidim plegats. Hem parlat amb ell i amb l'equip mèdic sobre les molèsties que té. No és massa cosa, però necessita descansar en aquest partit.
3: And so we decided that he's out for this game.
1: La setena jornada donarà pas a una aturada pels partits de seleccions. A la llista de convocats per Espanya, la principal novetat és el debut del davanter de l'Espanyol, Roberto. El seleccionador espanyol, Luis de la Fuente, ha convocat 7 jugadors del Barça. Pau Cubarsí, Eric García, Rodri, Pedri, Fermín, Dani Olmo i Lamin Yamal. A la llista hi ha 4 catalans més, David Raya, Marc Pubill, Marc Cucurella i Víctor Muñoz. I a segona, aquest dissabte també juga el Girona. A les 9 del vespre els gironins visiten el camp del Cádiz. Amb les baixes de Justin i Brian Hill lesionats i Abel sancionat, Mate Morey i Unai tampoc hi són. El partit arriba després de la derrota davant el Castelló i Quique Álvarez no vol que l'equip es descendi.
5: Que no podés ser un resultat pues, desviar-nos del camí. Jo crec que va haver coses a nivell competitiu bo, però que sí que és veritat que tenim que coses, moltes coses a millorar i que crec que estem en el camí. Un resultat negatiu sempre no ajuda tant com un resultat positiu, però no ens pot desviar un resultat d'aquesta millora i hem de seguir per aquest camí.
1: La principal novetat és Porto, que torna 10 mesos després d'haver-se lesionat greument al genoll. Per cert que Esprilla, Benat, Pixur, Krapitsov, Giner i Las seran baixa les properes setmanes convocats amb les seves seleccions.
2: 3CAT Info.
1: A la Lliga F, el Barça ha golejat l'Alavés per 0-6. Graham, Sidney, Carolina i Claudia Pina, que ha fet un hat-trick, han estat les golejadores. Aquest diumenge, dos partits. A les 12, Badalona, Women, Real Societat. A les 4, Espanyol, Madrid, Club de Futbol.
2: 3CAT Info.
1: I obrim ara plana poliesportiva. Aquest dissabte comença la Supercopa d'Espanya. De bàsquet, el primer títol oficial a nivell estatal i que juga a l'Olímpic de Badalona. A les 6, Penya Baskonia. En parla Riqui Rubio.
6: No, pressionant no, jo diria il·lusionant, però pressió no la sentim. Tenim l'exigència que ens posem nosaltres. Som un equip que sí, que anem a guanyar, la mentalitat és guanyar la Supercopa, però es veurà demà el primer partit com va tot, no?
1: I a les 9, Barça-València, Sekulic, el tècnic blaugrana diu que l'equip és nou i que necessita temps.
7: És difícil saber quan estarem al nostre millor moment. Evidentment, com més aviat millor, però amb tants jugadors nous necessitem temps per crear química i construir els lligams entre ells si volem ser competitius.
1: En hoquei patins s'està disputant la Golden Cat a Cerdanyola, que en categoria masculina aquest dissabte juga les semifinals Portugal, França i Catalunya, Angola. Mentrestant, les semifinals femenines enfrontaran la selecció francesa contra la selecció catalana. I aquest dissabte a les 3 de la tarda, cursa sprint del Gran Premi d'Àustria, en directe des de l'app de Catalunya Ràdio i a la plataforma 3CAT, el primer dia domini de Pedro Acosta, molt clarament, amb tots els homes importants de la General dins dels 10 primers.
2: Són 6:15.
8: Repassem les informacions més destacades que us hem explicat fins ara. El govern demana explicacions pels incompliments en el servei de traducció del català al judici de Roger Espanyol i l'empresa assegura que ho està analitzant. Alhora, un treballador denuncia condicions precàries i desorganització. Mentrestant, entitats com el col·lectiu d'advocats Irídia, Òmnium, l'ANC i Plataforma per la Llengua lamenten que s'hagin vulnerat drets lingüístics. I de la plana internacional, Donald Trump prohibeix l'accés a la Casa Blanca a les cadenes de televisió CNN, MS-NOW i el mitjà digital Politico per difondre, segons diu, notícies falses. El president dels Estats Units amenaça d'estendre la mesura a altres mitjans de comunicació que considera hostils. A partir d'ara us explicarem que Catalunya importa cada vegada més cotxes usats i més vells. Aquest any, entre el gener i l'agost, s'han importat més de 12.000 cotxes de segona mà, una xifra que supera en un 15% la del mateix període de l'any passat. I en clau cultural us parlarem del Festival de Cinema de Sant Sebastià, que ha arrencat amb el premi honorífic al del cineasta alemany Werner Herzog. A banda de rebre l'homenatge, el director ja ha presentat nova pel·lícula. I us explicarem que el muntatge L'Alegria que passa de Bagoll de Gom fa història i es converteix en el primer musical en català que representa la Xina. I en esports, Francesc Ripoll.
1: L'Espanyol ha perdut davant l'Elx per 1-3. L'equip blanquiblau ha jugat amb un jugador més des del minut 5 de la primera meitat.
8: Pel que fa al temps, cap de setmana més estable i amb la temperatura que començarà a pujar. Dissabte al matí hi haurà alguns núvols al litoral i al prelitoral central, alguna boirina matinal i sol a la resta. A la matinada per a fresca, les màximes se situaran entre els 23 i els 28 graus, les més altes prop dels 30 graus. Diumenge la tònica serà més sol i una mica més de calor. La polèmica pels problemes de traducció al judici de Roger Español continua portant cua. El Departament de Justícia ha demanat explicacions a l'empresa Ofilingua, la que ha contractat la traductora, per aclarir si el servei que ofereixen s'ajusta a la licitació. I aquesta empresa ha assegurat a 3Cat Info que està analitzant què pot haver passat. De fet, un dels treballadors ha denunciat a la tarda de Catalunya Ràdio que es troben en unes condicions de feina precàries.
9: En general nos avisan 24 horas antes para empezar. Hay que estar disponible. No sabemos nada del caso. Y si no sabes nada del caso, puede costar entender un poco. Y a mí me ha pasado efectivamente que me hayan enviado para un idioma que no era. Se han equivocado, pero lo que es insoportable es lo que nos pagan 10 euros la hora. No solo es traducción, es ayuda social.
8: Entitats com el col·lectiu d'advocats Irídia, Òmnium Cultural, l'Assemblea Nacional Catalana i Plataforma per la Llengua asseguren que s'ha vulnerat els drets lingüístics i acusen el govern de deixadesa de funcions. Laia Serra és advocada de l'acusació d'Òmnium Cultural i Josep Cruanyes, vocal de la Comissió de Llengua Catalana del Col·legi de l'Advocacia.
10: Hem de pensar que aquest és un problema endèmic i que la traducció deficient afecta les garanties del procediment de totes les parts implicades.
11: Ni els tribunals de justícia ni el Departament de Justícia es prenen seriosament i fan efectiu l'oficialitat plena del català en l'àmbit de la justícia. És absolutament injustificable.
8: Mentrestant, Esquerra Republicana, els Comuns i la CUP han demanat la compareixença al Parlament del conseller de Justícia, Ramon Espadaler, perquè doni explicacions. També reclamen que el Departament expliqui quines mesures han pres per evitar que es torni a produir la situació i per garantir el dret a utilitzar el català a la justícia. Encara en clau política, Santiago Abascal apel·la a antics votants socialistes i independentistes perquè ara confiïn en Vox. Per primer cop des del 2024, el líder del partit ultra ha fet un míting a Catalunya aprofitant l'arrencada del curs polític amb dues eleccions a la vista i esprement al màxim la crisi migratòria a Ceuta. Des de Barcelona, el dirigent ha pujat un esglaó més en el seu discurs cada cop més beligerant contra Pedro Sánchez i ha fet una crida a concentrar els vots de rebuig. Vinguin d'on vinguin.
12: Que Pedro Sánchez está dispuesto a hacer cualquier cosa para robar las próximas elecciones e incluso para no convocarlas. No nos podemos confiar como en el año 23. Y pedimos el voto a todos los españoles, a los que votaron al PP, a los que votaron al socialismo, a los que votaron al separatismo de manera equivocada en 2017, a los que no votaron.
8: I és que de cara al pròxim cicle electoral, Vox ha fixat l'objectiu a Catalunya de fer encara més forat el cinturó metropolità. A la rodalia de la plaça de la Marina de Sants, on s'ha fet l'acte, uns 200 manifestants convocats per l'esquerra antifeixista han protestat contra la presència de l'extrema dreta. En cap moment, però, han desafiat l'ampli dispositiu amb què els Mossos han blindat al míting de Vox. Els grups municipals de Guanyem Badalona i Badalona en Comú portaran a l'Oficina Antifrau de Catalunya l'acte que el PP celebrarà aquest diumenge a Badalona amb el president popular Alberto Núñez Feijóo. Asseguren que el partit ha destinat recursos municipals per organitzar l'acte de la formació. Denuncien que s'haurien utilitzat canals de comunicació municipals per oferir entrades gratuïtes per assistir a l'acte, on també hi serà Xavier García Albiol. La portaveu de Guanyem Badalona, Dolors Sabater, ha acusat l'alcalde badaloní de seguir un estil trumpista i confondre l'administració amb l'aparell del PP. Els comuns també exigeixen aclarir si s'han utilitzat estructures públiques per promocionar l'acte que el PP assegura que organitza i paga al partit. En clau internacional, el president dels Estats Units, Donald Trump, veta l'entrada a la Casa Blanca, a la CNN, també a MS9 i al mitjà digital Politico per difondre, segons afirma, notícies falses. Trump ha amenaçat d'estendre aquest veto a altres mitjans de comunicació no afins. Washington, Oriol Serra.
13: El president dels Estats Units ha tornat a amenaçar amb vetar els mitjans de comunicació que no informen com a ell li agradaria. Aquesta vegada Donald Trump ha anat més enllà assegurant que prohibeix l'entrada a la Casa Blanca a diversos mitjans de comunicació, els quals reiteradament titlla de fake news. Entre aquests cita la CNN, MSNBC i Politico i adverteix que n'anunciarà més. La cadena CNN en concret ha reaccionat amb escepticisme perquè no és la primera vegada que una amenaça de Trump no es compleix, però un dels seus analistes també ha denunciat preocupació davant del que és un clar atemptat contra la primera esmena de la Constitució dels Estats Units, la qual inclou la llibertat d'expressió i de premsa. L'anunci de Trump, fet com és habitual, amb una piulada a través d'una xarxa social de la seva propietat, es produeix a un mes i mig de les eleccions al Congrés nord-americà.
8: La pujada del preu del petroli pel bloqueig de l'estret d'Hormuz preocupa Europa. A França, el preu del gasoil ha marcat aquest divendres un nou rècord històric i davant d'aquesta situació, de moment, Emmanuel Macron descarta rebaixar de forma generalitzada les taxes dels carburants per l'elevat deute públic del país. Sí que les manté en sectors professionals específics, com els pescadors. París, Isabel Gaimí.
14: Emmanuel Macron ha reunit a l'Elisi els líders de tots els partits polítics, entre ells sis candidats a succeir-lo, per exposar-los la gravetat de la situació financera i de seguretat que viu França. El preu del gasoil ha arribat aquest divendres a màxims històrics i la previsió és que el del gas també s'enfili, però França no preveu de moment rebaixar les taxes dels carburants per suavitzar els preus, perquè no s'ho pot permetre.
15: La situació que vivim amb els preus de les benzineres no és el resultat d'una decisió del govern. És conseqüència de la situació geopolítica. Abans de gastar diners que són dels francesos, cosa que es traduiria en un augment del dèficit o dels impostos, hem de mobilitzar-nos per solucionar la causa d'aquest augment de preus. I això és el que estem fent.
16: C'est ce que nous faisons.
14: Solucions com construir corredors terrestres per on treure el petroli d'Aràbia o gastar menys carburant, però són sortides a mitjà termini i l'oposició li reclama mesures immediates, com ajudes directes als consumidors.
16: Moi, je vais être honnête avec vous.
15: Seré honest amb vostè, hem protegit el poble francès molt més que en altres llocs d'Europa davant la crisi de la Covid, així com davant la crisi energètica, que també vam importar a conseqüència de la guerra russa a Ucraïna.
16: De la guerra russa en Ucraïna.
14: El relat és que França és víctima de dos conflictes que no ha buscat, també que la situació és greu i que res fa pensar que aquestes dues guerres acabin aviat.
8: Qui sí que ha aprovat rebaixes generalitzades del preu dels carburants és Alemanya, que aquests dies també està registrant preu rècord, sobretot en el gasoil. I tornem a casa nostra perquè Catalunya importa cada vegada més cotxes usats i més vells. Aquest any, entre el gener i l'agost, s'han importat més de 12.000 cotxes de segona mà, una xifra que supera en un 15% la del mateix període de l'any passat. Segons les dades de la consultora especialitzada MSI, el 44% dels vehicles importats enguany tenen més d'una dècada d'antiguitat i, a més, la gran majoria, més de la meitat, són dièsel. El sector lamenta que això contribueix a l'envelliment del parc automobilístic. A més, Joan Blancafort, portaveu de la patronal de concessionaris FECABEM, recorda que són vehicles poc eficients i amb menys seguretat, però que resulten, doncs, atractius pel preu.
17: Per què passa? Bàsicament perquè això el que permet és accedir a la mobilitat a rendes mitjanes i baixes.
8: Germán Palomas, de la Federació Catalana de Tallers, atribueix aquesta tendència a la incertesa que hi ha al voltant de les diferents tecnologies i també sobre les regulacions i possibles restriccions de l'ús del vehicle privat.
18: El que hi ha és resultat d'aquesta suma d'incerteses que fan que, lògicament, el mercat actuï i es comporti d'una manera conservadora perquè intenta protegir-se i guanyar una mica de temps per clarificar.
8: L'edat mitjana dels cotxes a Catalunya supera els 14 anys. El canvi climàtic podria fer caure fins a un 20% la producció de bolets en zones com el Pirineu. Aquesta baixada, de fet, ja s'està notant. Aquesta temporada, la falta de pluja i la calor faran que hi hagi pocs bolets. Anem a Solsona, Joaquim Aldalate.
19: La pujada de les temperatures i la falta de precipitacions faran que cada cop hi hagi menys bolets, sobretot als boscos menys habituats a aquests canvis. Una falta de bolets que ja es deixa notar, tot i que depèn de la temporada. Juan Martínez de Aragón és micòleg del Centre de Ciència i Tecnologia Forestal de Catalunya.
20: Ese aumento de la temperatura nos puede condicionar sobre todo las producciones en zonas en las que todavía no están acostumbradas a estas caloradas, a estas ausencias de precipitaciones. Incluso hemos estado estimando en pérdidas de hasta un 20% de la producción en estas zonas. Puede haber una tendencia en los que en los próximos años haya más campañas en las que haya menos setas, pero siempre tendremos esos años en los que seguro tengamos muchísima cantidad.
19: Tot i això, aquesta baixada de producció es pot alleujar amb una bona gestió forestal que afavoreixi la diversitat dels boscos. En qualsevol cas, els experts preveuen que aquesta temporada serà dolenta, amb pocs bolets i més cars, precisament per la falta de pluges i la calor de les últimes setmanes.
8: La síndica de Greuges demana una dotació estable de la Generalitat de com a mínim 73 milions d'euros anuals per combatre el sensellarisme, els assentaments i el barraquisme. El govern ha avançat que el 2027 hi destinarà més de 30 milions, el doble que aquest any. L'objectiu és que tot quedi erradicat el 2035 i per això la síndica, Esther Jiménez Salinas, impulsa un acord de país en 35 mesures i reclama més implicació de la Generalitat amb una aportació econòmica fixa a partir de l'any que ve.
21: Això no pot ser només d'un poble, d'una ciutat, i per tant el finançament que s'ha demanat a la Generalitat que ho incorpori en el pressupost general al voltant del 0,1-0,2% del pressupost. Per tant, això ha d'estar estipulat.
8: La taula del tercer sector veu bé la partida econòmica, però reclama la llei del sensellarisme encallada des de fa 4 anys al Parlament. La síndica ha emplaçat les parts el 23 d'octubre per dir si accepten la proposta. Per millorar la integració dels estudiants nouvinguts, el govern vol potenciar les aules d'acollida intensiva als instituts. L'executiu posarà sobre la taula el debat educatiu de país que el president Illa ha anunciat per la setmana que ve. La consellera d'Educació ho ha explicat des d'un institut de Vic amb alumnes de 25 nacionalitats. Vic, Nàtia Dell.
22: No només es tracta d'un tema lingüístic, ha dit també d'acompanyament, de suport emotiu i d'integració social. Per això l'acollida intensiva es fa durant mig any en una aula a banda per incorporar-se després a les classes ordinàries. Nibó ho ha dit des de l'Institut La Plana de Vic, on el 60% d'alumnes és d'origen migrant. Va ser el primer institut de la Catalunya Central a tenir un recurs així.
23: La voluntat del govern és avançar cap a aquest model més d'acollida intensiva, especialment a secundària, però entenem que això ha de ser fruit també d'aquest debat de país.
22: Per aquest tipus d'aula hi han passat joves com la Peculia, de Nigèria. Saber català, explica, li ha donat molta seguretat.
24: I m'has ajudat també a creure en mi, perquè quan has arribat tinc molta pressió.
22: Vic i Manresa són les úniques poblacions del país amb aules d'acollida intensiva a primer i segon d'ESO. La resta són a tercer i quart. A la Catalunya Central aquest tipus d'aules han augmentat un 20% aquest curs.
8: El Consorci de la Zona Franca, l'Hospital del Mar i l'Hospital Clínic han firmat aquest divendres un conveni de col·laboració per impulsar l'ús de la tecnologia 3D en l'àmbit sanitari. L'objectiu és desenvolupar elements en aquest format per a l'assistència als pacients, sobretot quirúrgica i també en els àmbits de formació i recerca. Ara la prioritat de l'agrupació és aconseguir la certificació d'ús dels prototips que fabriquin per tal de baratir costos i dependre menys d'altres empreses. Jonathan Nandic, fill del fundador de Mango, nega completament haver-se interessat mai per les anomenades teràpies de simulació de les caigudes en la muntanya. La defensa del principal acusat per la mort d'Isaac Andic ha sortit al pas així de la informació publicada per La Vanguardia, en què s'assegura que va mostrar interès per un tractament ideat per la seva terapeuta per a un altre pacient. Segons l'article, l'ajudant de la terapeuta va declarar davant dels Mossos que Jonathan Andic es va mostrar molt interessat en una teràpia que s'havia plantejat per a un home que tenia esquizofrènia i que projectava odi cap a la seva mare. Una part del tractament consistia a dur el pacient a la muntanya de Montserrat, on la terapeuta representaria el paper de la seva mare i es col·locaria a la vora d'un precipici seleccionat prèviament per instar el pacient a empènyer-la pel barranc i d'aquesta manera comprovar que l'home no era capaç de fer-ho. Segons aquest testimoni, en dir que es va proposar per presenciar l'exercici. Des del Col·legi Oficial de Psicologia es posa l'alerta sobre aquestes suposades teràpies perquè no respecten els principis bàsics de seguretat per al pacient. Dolors Lídia és la degana del Col·legi Oficial de Psicologia de Catalunya.
0: No li donem cap mena de valor terapèutic. De fet, considerem que això no és una teràpia ni de confrontació ni de res. En principi, totes les teràpies que fem servir els psicòlegs i les psicòlogues des de qualsevol orientació que treballem, ho fem des del principi de no posar en risc la seguretat del pacient.
2: El temps.
8: Gemma Puig.
3: Tenim per demanar un cap de setmana molt estable i amb unes temperatures que aniran pujant. Al matí de dissabte encara amb alguns núvols baixos i alguns núvols un pèl més gruixuts cap a la costa central. Podria deixar-se escapar alguna gota de matinada en aquest sector de la costa, molt poqueta cosa en conjunt, i més sol cap a comarques interiors, tret d'alguna boira matinal que s'aniria trencant. A la tarda aquest cel estona és una mica enterbolit, alguna nuvolada cap al Pirineu o cap al nord-est. També podria deixar-se escapar alguna gota, però si ho acaba fent també seria molt poqueta cosa i puja una mica la temperatura. Les màximes més altes, doncs, arribant als 30-31 graus i també pujarà la temperatura cap a comarques interiors, Catalunya central, més valors de 26, 27 o 28 graus. Diumenge encara més estabilitat i sol i això farà que la temperatura també pugi un pèl més. Els valors més alts, 32-33 graus, cap a aquests punts més càlids, amb sol i amb nuvolades encara més inofensives.
2: Descarrega't l'app de 3Cat Info. Tota la informació que necessites al teu mòbil.
8: La família de Gustau Muñoz, el menor de 16 anys mort l'any 1978 per un tret de la policia durant una manifestació de l'11 de setembre a Barcelona, demana a la justícia que reobri el cas a partir de proves i testimonis que porten nova informació. En un acte aquest divendres a l'Ateneu barcelonès, Benet Salellas, advocat de la família, ha explicat què poden aportar els testimonis que s'han localitzat al llarg dels darrers anys i que no van declarar en el seu moment.
4: Aquests testimonis, bàsicament, tenen la capacitat d'assentar dues premisses. Una, que en Gustau va ser disparat per l'esquena, i l'altra, que va lligat amb això, a la qüestió de que el cos d'en Gustau va ser manipulat.
8: Davant la inacció de la justícia espanyola, la família de Gustau Muñoz va portar el cas a l'Argentina. Allà els tribunals van resoldre que es tractava d'un crim de lesa humanitat i que, per tant, no prescriu. Ara demanen al jutjat que citi a declarar els dos policies sospitosos de cometre l'assassinat. Segons Marc Muñoz, germà del menor assassinat, amb la reobertura del cas volen que es faci memòria sobre les víctimes per violència policial i de la ultradreta durant la transició.
5: No podíem passar per alt aquest període de la història. Espanya faci el que vulgui amb el seu període de la història, però nosaltres el volem entomar, volem denunciar-ho i volem treure les puces i volem la responsabilitat seguint de l'assassinat.
8: Recordem que fa 8 dies el govern espanyol va reconèixer que Gustau Muñoz havia estat víctima de la transició i va anunciar que indemnitzarà la seva mare. Precisament aquest divendres s'ha inaugurat a l'Eixample barcelonès un faristol dedicat al militant anarquista Salvador Puig Antich, a la cruïlla dels carrers Girona i Consell de Cent, on el van detenir el setembre de 1973 en una emboscada policial. Puig Antich va ser l'últim presoner executat durant el franquisme amb el Garrot Vil.
2: Perquè t'importa el què, però també el com. Connecta't a 3Cat Info.
8: Engega la 74a edició del Festival de Cinema de Sant Sebastià amb el primer premi honorífic al cineasta alemany Werner Herzog. A banda de rebre aquest homenatge als 84 anys, ha presentat nova pel·lícula i ja en té més en cartera. Enviat especial a Sant Sebastià, Marc Garriga.
1: El seu secret, diu, és mirar sempre endavant i mantenir-se actiu. Per tant, el Premi Donostia no l'empeny en cap cas a fer balanç de la seva carrera, sinó que està més preocupat pels projectes pendents.
6: I don't want to look back. There's work to do.
7: No vull mirar enrere. Tinc feina a fer encara i dilluns ja torno a rodar. No em dedico a pensar sincerament en quantes pel·lícules he fet i quin tipus de films he creat, perquè estic molt concentrat en el que encara he de fer ara. Només miro enrere per comprovar la llista de tots els que han rebut aquest premi, que és formidable, i figurar juntament amb aquests grans actors i cineastes em fa sentir orgullós.
1: Herzog és l'autor de films com Fitzcarraldo o Nosferatu, però destaca sobretot pels seus documentals, uns documentals que ha confessat són absolutament manipulats i ficcionats. Aquí ha presentat Bucking Fastard, que ja va passar per Venècia, i ara treballa en l'adaptació animada d'una novel·la seva, a banda està escrivint dos llibres més. Això sí, s'ha viscut un moment una mica tens quan ha reclamat amb vehemència que ell no és un cineasta obsessiu i ha aconseguit l'efecte completament oposat.
8: El muntatge L'alegria que passa, de Degoll de Gom, fa història i es converteix en el primer musical en català que representa la Xina. La companyia ha fet aquest divendres de la nit la primera de les quatre funcions al prestigiós Shanghai Culture Square davant 2.000 espectadors per funció. I la resposta del públic ha estat fantàstica. Corresponsal a la Xina, Francesc Canals.
9: La vida us passa pel davant, però igual que passa se us escapa.
10: El públic va omplint un 90% de l'aforament, un dels principals equipaments culturals de Xangai. Anna Rosa Sisquella, al capdavant de la producció artística, m'explica al mateix teatre quin valor particular dona a haver dut aquest muntatge aquí a Xangai.
25: Aquí l'estil de musical que ha arribat és molt clàssic, com a molt del West End, i per ells això és molt nou. És, jo crec que som l'avantguarda, el més vanguardista que hem portat aquí.
10: Eufòria entre el públic xinès. En Cao, estudiant de batxillerat, viu en un país caracteritzat per les normes i el control.
26: Busquen la llibertat, però també estan limitats per les normes. Hi ha un conflicte entre la seva recerca de la llibertat i les restriccions de les normes. La seva recerca de la llibertat és el que més m'atrau.
10: A més de Degoll de Gom, que ha acabat firmant autògrafs a la sortida d'artistes, aquest tast del potencial del teatre català aquí a la Xina, que compta amb el suport de l'Institut Ramon Llull, també ha presentat Tu em vas prometre una història d'amor i Tauma, dos muntatges més per aprofundir en la llarga relació d'amistat entre la capital econòmica de la Xina, la cosmopolita Xangai i Barcelona i Catalunya.
8: El personal de les biblioteques públiques de Catalunya ha fet vaga aquest divendres per demanar més recursos i personal. Segons dades municipals, al matí han tancat 23 equipaments de la ciutat i a la tarda no han obert 34 de les 39 biblioteques previstes. El comitè d'empresa assegura que un 84% dels centres han hagut de tancar. En el conjunt de Catalunya, el sindicat CGT calcula que la protesta ha afectat un centenar de biblioteques. Durant el migdia, els bibliotecaris s'han manifestat de manera unitària pel centre de Barcelona. Sentim Laura Solà, bibliotecària a Sant Cugat del Vallès i delegada de la CGT a la Diputació de Barcelona, i Tei Sánchez, treballadora a Sant Julià de Ramis.
27: El personal de biblioteques públiques estem farts, hem arribat al col·lapse, no podem més. Estem atomitzades a nivell de territori, a nivell de categories i a nivell d'administracions.
28: Llavors què fa això? Doncs que cadascú s'estigui barallant amb el seu regidor, amb el seu alcalde, per no aconseguir res. I ja portem molts anys queixant-nos.
8: Aquesta ha estat la primera de les quatre aturades que faran aquesta tardor els treballadors del sistema de lectura pública de Catalunya. La Setmana del Llibre en Català ja ha obert portes al passeig Lluís Companys de Barcelona, tot i que la inauguració oficial es farà aquest dissabte al matí amb una glossa del poeta Premi d'Honor de les Lletres Catalanes, Biel Mesquida. Al migdia també es rebrà la primera autora internacional convidada, l'anglesa Claire Pollard. Presentarà el llibre Fades Modernes, una revisió de l'origen de contes tan populars com La Caputxeta Vermella o La Ventafocs. Ho situa al segle XVII en els salons literaris femenins que es feien a París, on les dones s'explicaven històries xifrades de les seves pròpies vides, moltes marcades per abusos o matrimonis imposats. Els resultats són contes de fades que parlen de violència, que han anat evolucionant fins a arribar a les adaptacions de Disney.
11: Disney
12: ens explica que la dolenta sempre és la madrastra o la mare, i en realitat en la majoria d'aquestes històries el dolent era el rei. Era qui es volia menjar el cor de la filla o tenir-hi una relació incestuosa, com és el cas de Pell d'Asa. És curiós veure quins són els contes que la nostra cultura manté i quins oblida.
2: Esports.
8: Amb en Francesc Ripoll.
7: L'Espanyol ha perdut davant l'Elx a l'RCD Stadium 1-3, un partit on els blanquiblaus han jugat amb un jugador més des del minut 5 de la primera meitat. Tot i la superioritat numèrica, l'Elx ha marxat guanyant el descans amb un doblet de Ferninho. A la represa, els blanquiblaus han escurçat distàncies amb un gol en pròpia de Xust i amb l'Espanyol buscant l'empat. Germán Valera ha fet el gol decisiu en un contraatac. Manolo González, el tècnic, està clar. Diu que ha estat el pitjor partit des que és entrenador de l'Espanyol.
13: No puc dir res, hem fet un partit espantós, ens ha posat de cara en una situació que teníem molt, molt bona per guanyar, i a partir d'aquest moment, pues tot el que podíem fer malament, que és defensar les contres, precipitar-nos en atac, i tot el que podíem fer, pues hem fet un partit, pues jo crec que el pitjor des de castigar l'Espanyol, i no hi ha més a dir, demanar disculpes a l'afició, que ara no val una merda, la veritat.
7: Marcos Fernández, jugador de l'Espanyol, entén que l'afició marxi enfadada. Són declaracions a Dazón.
14: Es entendible que muestren su frustración con lo que hemos hecho hoy en el campo. Creo que solo nos queda aguantar, pedirles disculpas y bueno, pensar ya en mañana empezar a mejorar, en trabajar un poquito más y en intentar sacar los tres puntos en la vuelta del parón.
7: És la segona derrota dels blanquiblaus, que arribaran a l'aturada amb 7 punts de 21 possibles.
2: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
7: Aquest dissabte a les 9 del vespre juga el Barça al camp del Sevilla. L'equip blaugrana vol aconseguir la setena victòria consecutiva. Per aquest partit, Joan García serà baixa a causa de les molèsties al genoll dret que arrossega del partit contra el Racing de Santander. N'ha parlat Hansi Flick.
15: We always decide together, so it's like
16: Sempre decidim plegats. Hem parlat amb ell i amb l'equip mèdic sobre les molèsties que té. No és massa cosa, però necessita descansar en aquest partit.
15: And so we decided that he is out for this game.
7: Durant tot el dissabte se celebrarà l'assemblea de socis compromissaris. Serà 9:45 en primera convocatòria i a les 10:00 en segona. Serà telemàtica i es podrà seguir en directe al canal exclusiu digital de Catalunya Ràdio i la plataforma 3CAT. La setena jornada donarà pas a una aturada pels partits de seleccions. A la llista de convocats per Espanya, la principal novetat és la del davanter de l'Espanyol, Roberto Fernández. El seleccionador espanyol Luis de la Fuente ha convocat 7 jugadors del Barça: Pau Cubarsia, Eric García, Rodri, Pedri, Fermín, Dani Olmo i Lamine Yamal, a més de 4 catalans més: David Raya, Marc Pubill, Cucurella i Víctor Muñoz. I a segona, juga el Girona també dissabte i a les 9 del vespre. Els gironins visiten el camp del Cádiz amb les baixes de Justin i Brian Hill, lesionats i Abel sancionat. Mate Morell i Unai tampoc hi són. El partit arriba després de la derrota davant el Castelló, i Quique Álvarez no vol que l'equip es descentri.
17: Que no podet ser un resultat, pues, desviar-nos del camí. Jo crec que va haver coses a nivell competitiu bo, però que sí que és veritat que tenim que moltes coses a millorar, i que crec que estem en el camí. Un resultat negatiu sempre no ajuda tant com un resultat positiu, però no ens pot desviar un resultat d'aquesta millora, i hem de seguir per aquest camí.
7: Porto la principal novetat, que torna 10 mesos després d'haver-se lesionat greument al genoll. A la Lliga F, el Barça ha golejat l'Alavés per 0-6. Graham, Sidney, Carolina i Clàudia Pina, que ha fet un hat-trick, han estat les golejadores. Aquest diumenge, 2 partits a les 12 a Badalona, avui Manresa i el Societat, i a les 4 Espanyol, Madrid Club de Futbol. Obrim la poliesportiva. Aquest dissabte comença la Supercopa d'Espanya de bàsquet, el primer títol oficial al nivell estatal, i es juga a l'Olímpic de Badalona. A les 6, Penya Baskonia. Parla Riqui Rubio.
18: No, pressionant no, jo diria il·lusionant, però pressió no la sentim. Tenim l'exigència que ens posem nosaltres. Som un equip que sí, que anem a guanyar. La mentalitat és guanyar la Supercopa, però es veurà demà el primer partit com va tot, no?
7: I a les 9, Barça-València. Sekulic, el tècnic, diu que l'equip és nou i que necessitarà temps.
20: It's difficult to say when, for sure we need some time.
29: És difícil saber quan estarem al nostre millor moment. Evidentment, com més aviat millor, però amb tants jugadors nous necessitem temps per crear química i construir els lligams entre ells si volem ser competitius.
20: Chemistry, the bond, we need this team to have in order to be competitive.
2: 3CAT Info. Tresca Info.

0: Són les 6. El govern demana explicacions pels incompliments en el servei de traducció del català al judici de Roger Español i l'empresa assegura que ho està analitzant. Alhora, un treballador denuncia condicions precàries i desorganització. Mentrestant, entitats com el col·lectiu d'advocats Irídia, Òmnium, l'ANC i Plataforma per la Llengua lamenten que s'hagin vulnerat drets lingüístics. L'exalcalde socialista de Tarragona, Josep Fèlix Ballesteros, confia que el judici del cas Inipro serveixi per defensar la seva honorabilitat. Després de 13 anys, aquest divendres s'ha celebrat la primera vista del judici sobre el suposat desviament de 275.000 euros de fons públics en benefici del PSC. El govern espanyol ha traslladat els 1.700 migrants al nou campament habilitat al port de Ceuta, on hi ha hagut alguns moments de tensió. S'han quedat sense plaça unes 2.000 persones que han tornat als assentaments de les platges. La Moncloa es felicita per l'operatiu, mentre el Partit Popular responsabilitza Pedro Sánchez de la mala gestió. Donald Trump prohibeix l'accés a la Casa Blanca a les cadenes de televisió CNN, MS Now i el mitjà digital Politico per difondre, segons diu, notícies falses. El president dels Estats Units amenaça d'estendre la mesura a altres mitjans de comunicació que considera hostils. El malestar social a Rússia afavoreix el vot al Partit Comunista en les eleccions al Parlament d'aquest cap de setmana, les primeres des de la invasió d'Ucraïna. Però tot indica que tornarà a guanyar la formació de Vladimir Putin, Rússia Unida, en uns comicis que no són lliures ni transparents. L'alcalde de Barcelona anuncia la creació d'un fons per comprar comerços emblemàtics que no puguin fer front a la pujada dels lloguers. L'Ajuntament tindria preferència a l'hora de comprar locals comercials. Collboni vol activar el fons abans que s'acabi l'any. Nacho Vegas ha emocionat el públic del Mercat de Música Viva de Vic repassant la seva discografia acompanyat d'una coral. Ha estat un dels concerts més destacats de la jornada d'aquest divendres al costat dels Mamaduixa i Lia Cali.
1: Esports.
2: L'Espanyol ha perdut davant l'Elx per 1-3. L'equip blanquiblau ha jugat amb un jugador més des del minut 5 de la primera meitat. Aquest dissabte a les 9 del vespre, Sevilla-Barça, últim partit dels blaugranes abans de l'aturada, també a les 9, a segona, Cádiz-Girona. En bàsquet aquest cap de setmana es disputa la Supercopa d'Espanya. Badalona juga en dos partits, Penya Baskonia i Barça València.
0: Pel que fa al temps, cap de setmana més estable i amb la temperatura que començarà a pujar. Dissabte al matí amb alguns núvols al litoral i prelitoral central. Alguna boirina matinal i sol a la resta. Matinada fresca, les màximes se situaran entre els 23 i 28 graus, les més altes prop dels 30 graus. Diumenge més sol i una mica més de calor.
1: 3Cat Info.
0: Salutacions, us informa Carola Gil. La polèmica pels problemes de traducció al judici de Roger Español continua portant cua. El Departament de Justícia ha demanat explicacions a l'empresa Ofilingua, la que ha contractat la traductora, per aclarir si el servei que ofereixen s'ajusta a la licitació. I aquesta empresa ha assegurat a 3Cat Info que està analitzant què pot haver passat. De fet, un dels treballadors ha denunciat a la tarda de Catalunya Ràdio que es troben en unes condicions de feina precàries.
3: En general nos avisan 24 horas antes. Para empezar, hay que estar disponible. No sabemos nada del caso. Y si no sabes nada del caso, puede costar entender un poco. Y a mí me ha pasado efectivamente que me hayan enviado para un idioma que no era. Se han equivocado. Pero lo que es insoportable es lo que nos pagan 10 euros la hora. No solo es traducción, es ayuda social.
0: Entitats com el col·lectiu d'advocats Irídia, Òmnium Cultural, l'Assemblea Nacional Catalana i Plataforma per la Llengua asseguren que s'ha vulnerat els drets lingüístics i acusen el govern de deixadesa de funcions. Laia Serra és advocada de l'acusació d'Òmnium Cultural i Josep Cruanyes, vocal de la Comissió de Llengua Catalana del Col·legi de l'Advocacia.
4: Hem de pensar que aquest és un problema endèmic i que la traducció deficient afecta les garanties del procediment de totes les parts implicades.
5: Ni els tribunals de justícia ni el Departament de Justícia es prenen seriosament i fan efectiu l'oficialitat plena del català en l'àmbit de la justícia. És absolutament injustificable.
0: Mentrestant, Esquerra Republicana, els Comuns i la CUP han demanat la compareixença al Parlament del conseller de Justícia, Ramon Espadaler, perquè doni explicacions. També reclamen que el Departament expliqui quines mesures han pres per evitar que es torni a produir la situació i per garantir el dret a utilitzar el català a la justícia. Més coses. L'exalcalde socialista de Tarragona, Josep Fèlix Ballesteros, espera que el judici del cas Imipro serveixi per defensar la seva honorabilitat. Aquest divendres, després de 13 anys, s'ha celebrat la primera vista del judici sobre el suposat desviament de 275.000 euros dels fons públics en benefici del PSC. Tarragona, Manel Sastre.
1: Avui s'han presentat les qüestions prèvies en una vista que s'ha traslladat a l'antiga presó de Tarragona per falta d'espai a l'edifici de l'Audiència. Totes les defenses han demanat la nul·litat de la majoria de proves recollides, sobretot del disc dur de l'Institut Municipal de Serveis Socials, on es van localitzar correus electrònics que impliquen a diversos investigats. Abans d'entrar a la vista, però, Ballesteros s'ha mostrat tranquil i esperançat per poder defensar la seva honorabilitat.
6: 13 anys després podré demostrar la meva honorabilitat i quedarà clar el que he fet i per què ho he fet, i finalment dir que confio total i absolutament en la justícia. Estic absolutament tranquil.
1: Josep Fèlix Ballesteros i els altres 8 acusats, entre els quals hi ha les exregidores Begoña Floria i Victòria Pelegrín, s'enfronten a penes d'entre 2 i 13 anys de presó que els demanen la CUP, que fa d'acusació popular, i la Fiscalia. L'escrit d'acusació sosté que es van pagar més de 275.000 euros de forma il·legal a l'empresa Imipro per la integració de nouvinguts, però els diners haurien servit per contractar militants del PSC perquè fessin de ciberactivistes del partit. Les defenses, però, ho neguen. Fiscal i acusació els imputen delictes de malversació, suborn, tràfic d'influències i abús en la funció pública. També hi ha 6 responsables més a títol lucratiu, entre els quals el PSC, en un judici que s'allargarà fins al novembre.
0: El govern espanyol ha quedat satisfet de com s'ha produït el trasllat de 1.700 migrants de les platges del Trampolín i Benítez a les instal·lacions habilitades del port de Ceuta. Des de la Moncloa qualifiquen l'operació d'èxit, mentre que el Partit Popular considera que s'ha alterat l'ordre públic, s'han posat en perill, diuen les forces de seguretat. Tant PP com Vox exigeixen l'expulsió immediata dels immigrants. Madrid, Àngels Lafuente.
7: Tot i que a primera hora hi ha hagut moments de tensió i corredisses per fer les cues per poder entrar a la instal·lació, la Moncloa diu que el trasllat al port de Ceuta s'ha efectuat de forma cívica i sense aldarulls greus. Reconeixen que ha estat una operació complexa, de dimensions sense precedents, però que s'ha gestionat bé. I el ministre Ángel Víctor Torres defensa que s'han complert els objectius.
8: Que los migrantes puedan ser filiados, que se puedan incoar sus expedientes y que sean devueltos todos aquellos que no poden estar en nuestro país acorde a la ley.
7: El Partit Popular, en canvi, parla de caos. Núñez Feijó assegura que el govern espanyol no ha estat capaç de mantenir l'ordre públic i que han deixat venudes les forces de seguretat de l'Estat, i assenyala el responsable.
9: 50 dies després, el descontrol de Ceuta com a ciutat invadida és total. Senyor Sánchez, el polvorín que està viviendo Ceuta, el único responsable és usted.
7: Un discurs dels populars que els socialistes rebutgen de ple, retreuen l'actitud de Gènova des del moment en què va començar el trasllat. Óscar López, ministre.
10: Todo el mundo está implicado en que salga bien y ya está el PP poniendo velas para que salga mal. Es que no lo entiendo, de verdad, no entiendo esa actitud siempre destructiva y responsable.
7: Mentre Sumar, soci minoritari del govern, critica les càrregues policials i el ministre Ernest Urtasun demana fer un pas més.
11: Necesitamos reubicar de una vez por todas a persones migrantes que estan en Ceuta a la península.
7: L'associació veïnal Sidi Embarek lamenta que s'ha prioritzat treure els homes de les platges mentre centenars de dones no tenen cap protecció. A l'associació atenen com poden unes 300 dones, moltes amb fills. Es calcula que a les platges hi havia unes 4.000 persones i, per tant, els migrants que no han aconseguit plaça al campament del port han tornat a les platges on porten un mes i mig amuntegats.
0: Obrim plana internacional. El president dels Estats Units, Donald Trump, veta l'entrada a la Casa Blanca a la CNN, la cadena MS Now i el mitjà digital Politico per difondre, segons afirma, notícies falses. Trump ha amenaçat d'estendre aquest veto a altres mitjans de comunicació no afins. Anem a Washington. Oriol Serra.
12: El president dels Estats Units ha tornat a amenaçar amb vetar els mitjans de comunicació que no informen com a ell li agradaria. Aquesta vegada Donald Trump ha anat més enllà assegurant que prohibeix l'entrada a la Casa Blanca a diversos mitjans de comunicació, els quals reiteradament titlla de fake news. Entre aquests cita la CNN, MSNBC i Politico i adverteix que n'anunciarà més. La cadena CNN en concret ha reaccionat amb escepticisme perquè no és la primera vegada que una amenaça de Trump no es compleix, però un dels seus analistes també ha denunciat preocupació davant del que és un clar atemptat contra la primera esmena de la Constitució dels Estats Units, la qual inclou la llibertat d'expressió i de premsa. L'anunci de Trump, fet com és habitual, amb una piulada a través d'una xarxa social de la seva propietat, es produeix a un mes i mig de les eleccions al Congrés nord-americà.
0: Califòrnia estudia imposar un botó d'apagat als models més avançats d'intel·ligència artificial amb la nova legislació per controlar aquesta tecnologia que prepara el govern d'aquest estat. En ple debat sobre els riscos de la IA per la humanitat, el governador de Califòrnia, Gavin Newsom, ha aprovat un decret per accelerar els treballs d'una nova regulació per enfortir la vigilància sobre les empreses que desenvolupen la intel·ligència artificial. Això passa en un moment en què el president dels Estats Units, Donald Trump, treu ferro als perills de la IA i el Congrés i el Senat no han avançat en una regulació federal del sector. Newsom ha explicat que un comitè d'experts avaluarà la necessitat d'imposar un mecanisme per fer una aturada d'emergència dels models d'IA quan sigui necessari, a més de reforçar els controls de seguretat i verificació.
13: Avui he signat un decret per accelerar la política de seguretat de la IA a Califòrnia, pionera als Estats Units, i que inclou mesures importants. Accelera notablement la legislació per establir controls de seguretat realment independents i estableix iniciatives per crear un sistema d'aturada d'emergència, també conegut com a kill switch, un interruptor de seguretat per la IA. AI
0: kill switch. El governador de Califòrnia vol tenir a punt la nova regulació per a la intel·ligència artificial abans de final d'any, ja que acaba el seu mandat al gener. Newsom, un dels polítics demòcrates més populars, es perfila com un dels possibles candidats a la Casa Blanca a les eleccions presidencials del 2028. Des d'aquest divendres a Rússia hi ha eleccions al Parlament, les primeres des de la invasió d'Ucraïna. Com que no són lliures ni transparents, tothom té coll avall que el partit de Putin les guanyarà. Ara bé, el malestar social pot afavorir el Partit Comunista. Tot i que aquesta formació dona suport a la guerra, alguns votants la veuen com l'única alternativa a Rússia Unida. Moscou, Cristina Solias.
14: El Partit Comunista no vol que la guerra d'Ucraïna sigui només la guerra de Putin i per això un dels seus principals actes de campanya ha estat enviar al front un comboi amb menjar, drons o motos d'assalt per als soldats. La dirigent de la secció de dones comunistes, Marina Pushkina, defensa aquesta acció.
15: El poble i l'exèrcit són una sola cosa per nosaltres. Per això estem en la mateixa línia, en formació de combat, en un front únic. I guanyarem.
14: Presideix l'acte el líder del Partit Comunista des de fa més de 30 anys, Gennady Zyuganov, que culpa Rússia Unida de l'endarreriment del país, però evita assenyalar directament Vladimir Putin.
16: Rússia Unida no ha aplicat la directriu del president Putin d'enfortir al màxim la cohesió de la societat, dominant les tecnologies més modernes i garantir estàndards mundials. Si no us agrada, l'única alternativa som el Partit Comunista i el nostre equip. Tota la resta és obra del dimoni.
14: Malgrat que el Partit Comunista ha votat al costat de Rússia Unida en gairebé totes les lleis fonamentals de la Duma, alguns electors, sobretot gent gran, valoren la seva sensibilitat pels problemes quotidians i, de fet, alguns dels seus candidats s'oposen a la falta de polítiques socials del partit de Putin. És el cas d'Ivan Ulianchenko, que es presenta al districte nord de Moscou i, tot i ser molt crític amb el poder, no li agrada l'etiqueta d'opositor.
17: Considero que faig les coses correctes i que expresso les crítiques correctes sobre el que està passant al país. Aquesta és la meva posició. Això no és oposició.
14: Tot i això, alguns dels candidats comunistes més joves i populars han estat desqualificats en aquestes eleccions perquè el poder els ha vist com una amenaça.
0: A Nigèria, 37 miners, molts d'ells menors, han mort sota custòdia de forces paramilitars a la ciutat de Mina. Se'ls ha trobat sense vida al calabós on estaven retinguts, acusats de treballar en mines il·legals. Hi ha una investigació en marxa, però la hipòtesi principal és que haurien mort asfixiats. Això ho explicava el ministre de l'Interior.
18: Si hi ha una promesa que us volem fer, és que arribarem a l'arrel del problema i ens assegurarem que això no es torni a repetir.
0: Les autoritats havien apuntat a un brot d'una malaltia, una tesi que ha perdut força després que diversos supervivents han denunciat que els van amuntegar en cel·les minúscules i molt mal ventilades. Sentim un testimoni que ha perdut el seu germà.
17: Només van sortir a buscar la manera de guanyar-se la vida i alimentar les seues famílies. Ara som morts. Demanem al govern que ens ajudi. Volem que el govern investigui què va passar i garanteixi justícia per als nostres germans i les nostres famílies.
0: La indignació per la mort dels miners ha provocat protestes i aldarulls. La policia ha disparat per dispersar els manifestants i s'ha decretat un toc de queda nocturn. La mineria il·legal genera preocupació a Nigèria pel deteriorament ambiental que comporta i per la pèrdua d'ingressos públics.
19: 3CAT Info, ràdio d'informació, 24 hores. El temps.
0: Gemma Puig.
20: Tenim per demà un cap de setmana molt estable i amb unes temperatures que aniran pujant. Al matí de dissabte encara amb alguns núvols baixos i alguns núvols un pèl més gruixuts cap a la costa central. Podria deixar-se escapar alguna gota de matinada en aquest sector de la costa, molt poqueta cosa en conjunt, i més sol cap a comarques interiors, tret d'alguna boira matinal que s'aniria trencant. A la tarda aquest cel estona una mica enterbolit, alguna nuvolada cap al Pirineu o cap al nord-est. També podria deixar-se escapar alguna gota, però si ho acaba fent també seria molt poqueta cosa i puja una mica la temperatura. Les màximes més altes, doncs, arribant als 30, 31 graus i també pujarà la temperatura cap a comarques interiors, Catalunya central, més valors de 26, 27 o 28 graus. Diumenge encara més estabilitat i sol i això farà que la temperatura també pugi un pèl més. Els valors més alts, 32, 33 graus, cap a aquests punts més càlids, amb sol i amb nuvolades encara més inofensives.
19: 3CAT Info.
0: A Ribes de Freser, al Ripollès, l'Ajuntament recomana no beure aigua de l'aixeta ni fer-la servir per cuinar en part del poble, perquè s'ha superat de poc el límit permès d'arsènic en un dels dipòsits d'abastiment. S'està pendent de canviar els filtres per poder normalitzar aquesta situació. Ens ho explica des de Girona Maria Rovira.
21: Les últimes analítiques fetes al dipòsit de la carretera de Queralbs han indicat que se supera per poc el nivell permès d'arsènic. L'alcaldessa Mònica Sant Jaume explica en aquesta emissora que ja treballen per canviar els filtres i normalitzar la situació el més aviat possible.
22: És moment de canviar-los. Aquests filtres tampoc es podien canviar abans. En aquest temps, el servei de l'aigua d'aquesta part del nucli de Ribes que està afectat o que se subministra amb el dipòsit de la carretera de Queralbs, doncs aquest és el que no es recomana fer ús de l'aigua per ús de boca.
21: En canvi, l'altra part del municipi, que s'abasteix amb el dipòsit de Pardines, no està afectada.
0: Adaptar la indústria catalana perquè contamini menys costarà 9.500 milions d'euros. Ho diu el full de ruta del govern per descarbonitzar la indústria responsable del 30% de les emissions a Catalunya. L'objectiu és que les empreses siguin del tot neutres amb emissions al 2050. Les empreses avisen que perquè això sigui una realitat cal adaptar la xarxa perquè puguin electrificar al màxim els processos, també que necessiten ajuts per invertir en els canvis i que al mercat li costa pagar pels productes sostenibles si són més cars. Maria Mas és la directora d'Associacions d'Empreses Químiques de Tarragona.
23: Hi ha un diferencial de cost i el mercat no està disposat a pagar-lo. Per tant, si no hi ha ajudes públiques, això no passarà i això és una pèrdua de capacitat de reducció d'emissions molt important.
0: El full de ruta s'ha presentat aquest divendres, analitza sector per sector el que falta per assolir l'objectiu i les millors fórmules per aconseguir-ho. El govern preveu que el pla tardi a mostrar resultats, però creu que la inversió tindrà un retorn de 1.200 milions a l'any d'estalvi perquè els combustibles fòssils s'hauran encarit i les energies renovables seran més accessibles. Barcelona crearà un fons per comprar comerços emblemàtics en perill per la pujada dels lloguers. L'alcalde, Jaume Collboni, explica que fa més de 10 anys que aquest sistema funciona a París. El pla, segons Collboni, també pretén evitar que els barris es quedin sense establiments que es consideren estratègics pels seus serveis.
24: Locals que per la seva ubicació, per la seva activitat, el paper que juguen en un eix comercial o perquè garanteixen un servei necessari al barri, considerem que s'han de salvar de que caiguin doncs, en mans de cadenes que banalitzen el nostre comerç o senzillament que tanquin.
0: L'Ajuntament de Barcelona vol disposar d'aquest fons a finals d'any i treballa amb la Generalitat per tenir empara legal per exercir el dret de tanteig i retracte. Això els permetrà tenir preferència a l'hora de comprar locals comercials. L'anunci s'ha fet en la inauguració del Fòrum Europeu de les Ciutats i el Comerç de Proximitat que se celebra a Pedralbes. Un pres del centre penitenciari de Quatre Camins ha mort presumptament pel seu company de cel·la per causes que els Mossos i els serveis penitenciaris ara investiguen. L'autòpsia determinarà la causa de la mort, tot i que les primeres informacions descarten l'ús de cap arma. La portaveu de la UGT Presons, Montse Balaguer, ha explicat a aquesta emissora que les incidències als centres penitenciaris augmenten, en gran part, perquè es troben al 95% de la seva capacitat.
2: Quatre Camins és una de les presons on més greuge hi ha, perquè és una presó antiga, és una presó circular, una presó amb molts intents per mòdul, estem parlant de 250

0: la comarca de la Selva. Girona, Maria Rovira.
1: La detenció s'ha fet aquest divendres a la tarda i el noi ha passat a disposició de la Fiscalia de Menors. La Divisió d'Investigació Criminal dels Mossos d'Esquadra manté oberta la investigació. Els fets van passar a prop de l'urbanització Aigua Viva Park, quan la víctima havia sortit a córrer. Un home l'hauria amenaçat amb algun objecte i l'hauria agredit sexualment. Els Mossos van rebre l'avís a través del telèfon d'emergències 112. Aquest dimecres, un centenar de persones es van concentrar davant l'Ajuntament de Vidreres per mostrar el rebuig a aquests fets.

0: Els grans escenaris a l'aire lliure ja funcionen a ple rendiment. El mercat de música viva dedica amb artistes com Mamaduxa o Dan Peralbo. Ho està seguint en Marc Ruiz.
1: Aquest divendres la Plaça Major ha estat protagonista al Mercat de Música Viva de Vic. Mamaduxa ha estat un dels artistes que l'han omplert a vessar. Es troba ja molt còmode sobre els escenaris i la sinceritat que desprèn fa que connecti amb el públic de forma instantània. Ha fet saltar la plaça amb hits com Rikiti, Yaya, dedicada a la seva àvia, o Que Chévere. Poc abans obrien l'escenari d'en Peralbo i el Comboi, una banda que ja coneix aquest escenari, i tenen un directe electritzant i l'actitud de les grans bandes de rock amb cançons com El Comboi. Són de Torelló i juguen a casa. És el 6è concert que fan a Vic. I el públic ha respost cantant de dalt a baix cançons com Quin Panorama, Jimmy's the Only One, o Si Déu Vol, entre d'altres. Fins i tot el triple salt mortal que han fet quan han ajuntat un munt de cançons antigues en una de sola. Al final del concert els han tret el so perquè es passaven de temps, però han continuat cantant una estona més sense amplificació i amb el suport del públic. Aquest dissabte hi actuen grans noms com Ginestà, Crim, que se separen, el Gallec Payuca, el raper Valle Valle i les valencianes Malifeta, amb antics membres de Zoo, però també hi ha espai per descobrir grups com Vito Blasu a l'Església de la Pietat, electrònica analògica d'un duet liderat per Jordi Torré de la Iaia.
2: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
3: By definition, a great company is one that's going to remain great for 30 years. If it's going to be great, a great company for 3 years, you know, it ain't a great company.
0: És Warren Buffett explicant com triar les empreses on invertir. Buffett, de 96 anys, es jubila i deixa la presidència del conglomerat financer que ell mateix va fundar, valorat en $1 billion. Conegut com l'oracle d'Omaha, localitat on va néixer, Warren Buffett és un dels inversors més coneguts i seguits a tot el món. Accionista de referència d'Apple, Coca-Cola, Chevron o American Express, Buffett ha demostrat la seva habilitat en contextos difícils i ha aprofitat les diverses crisis financeres per comprar a preus baixos. Tot i que el seu pare va ser un destacat polític republicà, Buffett ha finançat les campanyes de diversos candidats demòcrates. És un defensor de pujar els impostos als multimilionaris i les grans corporacions. Un dels seus fills, Howard Buffett, de 71 anys, el succeirà com a president de Berkshire Hathaway.
2: 3CAT Info. Cada hora, tota l'actualitat al moment. Esports.
0: Amb en Francesc Ripoll.
4: L'Espanyol ha perdut davant l'Elx a l'RCB Stadium per 1-3 en un partit on els blanquiblaus han jugat amb un jugador més des del minut 5 de la primera meitat. Tot i la superioritat numèrica, l'Elx ha marxat guanyant el descans amb un doblet de Ferninho. A la represa, els blanquiblaus han escurçat distàncies amb un gol en propietat just i amb l'Espanyol buscant l'empat, Germán Valera ha fet el gol decisiu en un contraatac. Marcos Fernández, jugador de l'Espanyol, entén que l'afició marxi enfadada. Són declaracions a DAZN.
5: Es entendible que muestren su frustración con lo que hemos hecho hoy en el campo. Creo que solo nos queda aguantar, pedirles disculpas y bueno, pensar ya en mañana empezar a mejorar, en trabajar un poquito más y en intentar sacar los tres puntos en la vuelta del parón.
4: És la segona derrota dels blanquiblaus que arribaran a l'aturada per seleccions amb 7 punts de 21 possibles.
2: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
4: Aquest dissabte, a les 9 del vespre, juga el Barça al camp del Sevilla. L'equip blaugrana vol aconseguir la 7a victòria consecutiva. Per aquest partit, Joan García serà baixa,

0: causa de les molèsties al genoll dret que arrossega del partit contra el Racing de Santander. N'ha parlat Hansi Flick.
1: We always decide together, so it's like
2: Sempre decidim plegats. Hem parlat amb ell i amb l'equip mèdic sobre les molèsties que té. No és massa cosa, però necessita descansar en aquest partit.
1: And so we decided that he's out for this game.
0: La setena jornada donarà pas a una aturada pels partits de seleccions. A la llista de convocats per Espanya, la principal novetat és el debut del davanter de l'Espanyol, Roberto. El seleccionador espanyol Luis de la Fuente ha convocat 7 jugadors del Barça: Pau Cubarsí, Eric García, Rodri, Pedri, Fermín, Dani Olmo i Lamin Yamal. A la llista hi ha 4 catalans més: David Raya, Marc Pubill, Marc Cucurella i Víctor Muñoz. I a segona, aquest dissabte també juga el Girona. A les 9 del vespre els gironins visiten el camp del Cádiz. Amb les baixes de Justin i Brian Hill lesionats i Abel sancionat, Mate Morey i Unai tampoc hi són. El partit arriba després de la derrota davant el Castelló i Quique Álvarez no vol que l'equip es descentri.
3: Que no podés ser un resultat, pues, desviar-nos del camí. Jo crec que va haver coses a nivell competitiu bo, però que sí que és veritat que tenim que moltes coses a millorar i que crec que estem en el camí. Un resultat negatiu sempre no ajuda tant com un resultat positiu, però no ens pot desviar un resultat d'aquesta millora i hem de seguir per aquest camí.
0: La principal novetat és Porto, que torna 10 mesos després d'haver-se lesionat greument al genoll. Per cert que Esprilla, Benat, Pixur, Krapitsov, Ginor i Las seran baixa les properes setmanes convocats amb les seves seleccions. A la Lliga F, el Barça ha golejat l'Alavés per 0-6. Graham, Sidney, Carolina i Claudia Pina, que ha fet un hat-trick, han estat les golejadores. Aquest diumenge, dos partits. A les 12, Badalona, Women, Real Societat. A les 4, Espanyol, Madrid, Club de Futbol.
4: 3CAT Info.
0: I obrim ara plana poliesportiva. Aquest dissabte comença la Supercopa d'Espanya. De bàsquet, el primer títol oficial a nivell estatal i que juga a l'Olímpic de Badalona. A les 6, Penya Baskonia. En parla Riqui Rubio.
5: No, pressionant no, jo diria il·lusionant, però pressió no la sentim. Tenim l'exigència que ens posem nosaltres. Som un equip que sí, que anem a guanyar, la mentalitat és guanyar la Supercopa, però es veurà demà el primer partit com va tot, no?
0: I a les 9, Barça-València, Sekulic, el tècnic blaugrana diu que l'equip és nou i que necessita temps.
6: És difícil saber quan estarem al nostre millor moment. Evidentment, com més aviat millor, però amb tants jugadors nous necessitem temps per crear química i construir els lligams entre ells si volem ser competitius.
0: En hoquei patins s'està disputant la Golden Cat a Cerdanyola, que en categoria masculina aquest dissabte es juga a les semifinals. Portugal, França i Catalunya, Angola. Mentrestant, les semifinals femenines enfrontaran la selecció francesa contra la selecció catalana. I aquest dissabte a les 3 de la tarda, cursa sprint del Gran Premi d'Àustria, en directe des de l'app Violot de Catalunya Ràdio i a la plataforma 3CAT. El primer dia, domini de Pedro Acosta, molt clarament amb tots els homes importants de la general dins dels 10 primers.
4: Són 6:45.
7: Repassem les informacions més destacades que us hem explicat fins ara. El govern demana explicacions pels incompliments en el servei de traducció del català al judici de Roger Espanyol i l'empresa assegura que ho està analitzant. Alhora, un treballador denuncia condicions precàries i desorganització. Mentrestant, entitats com el col·lectiu d'advocats Irídia, Òmnium, l'ANC i Plataforma per la Llengua lamenten que s'hagin vulnerat drets lingüístics. I de la plana internacional, Donald Trump prohibeix l'accés a la Casa Blanca a les cadenes de televisió CNN, MS9 i el mitjà digital Politico per difondre, segons diu, notícies falses. El president dels Estats Units amenaça d'estendre la mesura a altres mitjans de comunicació que considera hostils. A partir d'ara us explicarem que Catalunya importa cada vegada més cotxes usats i més vells. Aquest any, entre el gener i l'agost, s'han importat més de 12.000 cotxes de segona mà, una xifra que supera en un 15% la del mateix període de l'any passat. I en clau cultural us parlarem del Festival de Cinema de Sant Sebastià, que ha arrencat amb el premi honorífic al del cineasta alemany Werner Herzog. A banda de rebre l'homenatge, el director ja ha presentat nova pel·lícula. I us explicarem que el muntatge L'Alegria que passa a Badagoll de Gom fa història i es converteix en el primer musical en català que representa la Xina. I en esports, Francesc Ripoll.
0: L'Espanyol ha perdut davant l'Elx per 1-3. L'equip blanquiblau ha jugat amb un jugador més des del minut 5 de la primera meitat.
7: Pel que fa al temps, cap de setmana més estable i amb la temperatura que començarà a pujar. Dissabte al matí hi haurà alguns núvols al litoral i al prelitoral central, alguna boirina matinal i sol a la resta. A la matinada per a fresca, les màximes se situaran entre els 23 i els 28 graus, les més altes prop dels 30 graus. Diumenge la tònica serà més sol i una mica més de calor. La polèmica pels problemes de traducció al judici de Roger Español continua portant cua. El Departament de Justícia ha demanat explicacions a l'empresa Ofilingua, la que ha contractat la traductora, per aclarir si el servei que ofereixen s'ajusta a la licitació. I aquesta empresa ha assegurat a 3CAT Info que està analitzant què pot haver passat. De fet, un dels treballadors ha denunciat a la tarda de Catalunya Ràdio que es troben en unes condicions de feina precàries.
8: En general nos avisan 24 horas antes, para empezar hay que estar disponible. No sabemos nada del caso, y si no sabes nada del caso, puede costar entender un poco. Y a mí me ha pasado efectivamente que me hayan enviado para un idioma que no era, se han equivocado, pero lo que es insoportable es lo que nos pagan 10 euros la hora. No solo es traducción, es ayuda social.
7: Entitats com el col·lectiu d'advocats Irídia, Òmnium Cultural, l'Assemblea Nacional Catalana i Plataforma per la Llengua asseguren que s'ha vulnerat els drets lingüístics i acusen el govern de deixadesa de funcions. Laia Serra és advocada de l'acusació d'Òmnium Cultural i Josep Cruanyes, vocal de la Comissió de Llengua Catalana del Col·legi de l'Advocacia.
9: Hem de pensar que aquest és un problema endèmic i que la traducció deficient afecta les garanties del procediment de totes les parts implicades.
10: Ni els tribunals de justícia ni el Departament de Justícia es prenen seriosament i fan efectiu l'oficialitat plena del català en l'àmbit de la justícia. És absolutament injustificable.
7: Mentrestant, Esquerra Republicana, els Comuns i la CUP han demanat la compareixença al Parlament del conseller de Justícia, Ramon Espadaler, perquè doni explicacions. També reclamen que el Departament expliqui quines mesures han pres per evitar que es torni a produir la situació i per garantir el dret a utilitzar el català a la justícia. Encara en clau política, Santiago Abascal apel·la a antics votants socialistes i independentistes perquè ara confiïn en Vox. Per primer cop des del 2024, el líder del partit ultra ha fet un míting a Catalunya aprofitant l'arrencada del curs polític amb dues eleccions a la vista i esprement al màxim la crisi migratòria a Ceuta. Des de Barcelona, el dirigent ha pujat un esglaó més en el seu discurs cada cop més beligerant contra Pedro Sánchez i ha fet una crida a concentrar els vots de rebuig, vinguin d'on vinguin.
11: Que Pedro Sánchez està dispuesto a hacer cualquier cosa para robar las próximas elecciones e incluso para no convocarlas. No nos podemos confiar como en el año 23. Y pedimos el voto a todos los españoles, a los que votaron al PP, a los que votaron al socialismo, a los que votaron al separatismo de manera equivocada en 2017, a los que no votaron.
7: I és que de cara al pròxim cicle electoral, Vox ha fixat l'objectiu a Catalunya de fer encara més forat al cinturó metropolità. A la rodalia de la plaça de la Marina de Sants, on s'ha fet l'acte, uns 200 manifestants convocats per l'esquerra antifeixista han protestat contra la presència de l'extrema dreta. En cap moment, però, han desafiat l'ampli dispositiu amb què els Mossos han blindat el míting de Vox. Els grups municipals de Guanyem Badalona i Badalona en Comú portaran a l'Oficina Antifrau de Catalunya l'acte que el PP celebrarà aquest diumenge a Badalona amb el president popular Alberto Núñez Feijóo. Asseguren que el partit ha destinat recursos municipals per organitzar l'acte de la formació. Denuncien que s'haurien utilitzat canals de comunicació municipals per oferir entrades gratuïtes per assistir a l'acte, on també hi serà Xavier García Albiol. La portaveu de Guanyem Badalona, Dolors Sabater, ha acusat l'alcalde badaloní de seguir un estil trumpista i compondre l'administració amb l'aparell del PP. Els comuns també exigeixen aclarir si s'han utilitzat estructures públiques per promocionar l'acte que el PP assegura que organitza i paga al partit. En clau internacional, el president dels Estats Units, Donald Trump, veta l'entrada a la Casa Blanca, a la CNN, també a MS9 i al mitjà digital Politico per difondre, segons afirma, notícies falses. Trump ha amenaçat d'estendre aquest veto a altres mitjans de comunicació no afins. Washington, Oriol Serra.
12: El president dels Estats Units ha tornat a amenaçar amb vetar els mitjans de comunicació que no informen com a ell li agradaria. Aquesta vegada Donald Trump ha anat més enllà assegurant que prohibeix l'entrada a la Casa Blanca a diversos mitjans de comunicació, els quals reiteradament titlla de fake news. Entre aquests cita la CNN, MSNBC i Politico i adverteix que n'anunciarà més. La cadena CNN en concret ha reaccionat amb escepticisme perquè no és la primera vegada que una amenaça de Trump no es compleix, però un dels seus analistes també ha denunciat preocupació davant del que és un clar atemptat contra la primera esmena de la Constitució dels Estats Units, la qual inclou la llibertat d'expressió i de premsa. L'anunci de Trump, fet com és habitual, amb una piulada a través d'una xarxa social de la seva propietat, es produeix a un mes i mig de les eleccions al Congrés nord-americà.
7: La pujada del preu del petroli pel bloqueig de l'estret d'Hormuz preocupa Europa. A França, el preu del gasoil ha marcat aquest divendres un nou rècord històric i davant d'aquesta situació, de moment, Emmanuel Macron descarta rebaixar de forma generalitzada les taxes dels carburants per l'elevat deute públic del país. Sí que les manté en sectors professionals específics, com els pescadors. París, Isabel Gainé.
13: Emmanuel Macron ha reunit a l'Elisi els líders de tots els partits polítics, entre ells sis candidats a succeir-lo, per exposar-los la gravetat de la situació financera i de seguretat que viu França. El preu del gasoil ha arribat aquest divendres a màxims històrics i la previsió és que el del gas també s'enfili, però França no preveu de moment rebaixar les taxes dels carburants per suavitzar els preus perquè no s'ho pot permetre.
14: La situació que vivim amb els preus de les benzineres no és el resultat d'una decisió del govern. És conseqüència de la situació geopolítica. Abans de gastar diners que són dels francesos, cosa que es traduiria en un augment del dèficit o dels impostos, hem de mobilitzar-nos per solucionar la causa d'aquest augment de preus. I això és el que estem fent.
15: C'est ce que nous faisons.
13: Solucions com construir corredors terrestres per entreure el petroli d'Aràbia o gastar menys carburant, però són sortides a mitjà termini i l'oposició li reclama mesures immediates, com ajudes directes als consumidors.
15: Moi je vais être honnête avec vous.
14: Seré honest amb vostè, s'hem protegit el poble francès molt més que en altres llocs d'Europa davant la crisi de la Covid, així com davant la crisi energètica, que també vam importar a conseqüència de la guerra russa-ucraïna.
15: De la guerra russa-ucraïna.
13: El relat és que França és víctima de dos conflictes que no ha buscat, també que la situació és greu i que res fa pensar que aquestes dues guerres acabin aviat.
7: Qui sí que ha aprovat rebaixes generalitzades del preu dels carburants és Alemanya, que aquests dies també està registrant preu rècord, sobretot en el gasoil. I tornem a casa nostra perquè Catalunya importa cada vegada més cotxes usats i més vells. Aquest any, entre el gener i l'agost, s'han importat més de 12.000 cotxes de segona mà, una xifra que supera en un 15% la del mateix període de l'any passat. Segons les dades de la consultora especialitzada MSI, el 44% dels vehicles importats enguany tenen més d'una dècada d'antiguitat i, a més, la gran majoria, més de la meitat, són dièsel. El sector lamenta que això contribueix a l'envelliment del parc automobilístic. A més, Joan Blancafort, portaveu de la patronal de concessionaris FECABEM, recorda que són vehicles poc eficients i amb menys seguretat, però que resulten, doncs, atractius pel preu.
16: Per què passa? Bàsicament perquè això el que permet és accedir a la mobilitat a rendes mitjanes i baixes.
7: Germán Palomas, de la Federació Catalana de Tallers, atribueix aquesta tendència a la incertesa que hi ha al voltant de les diferents tecnologies i també sobre les regulacions i possibles restriccions de l'ús del vehicle privat.
17: El que hi ha és resultat d'aquesta suma d'incerteses que fan que, lògicament, el mercat actuï i es comporti d'una manera conservadora perquè intenta protegir-se o guanyar una mica de temps per clarificar.
7: L'edat mitjana dels cotxes a Catalunya supera els 14 anys. El canvi climàtic podria fer caure fins a un 20% la producció de bolets en zones com el Pirineu. Aquesta baixada, de fet, ja s'està notant. Aquesta temporada, la falta de pluja i la calor faran que hi hagi pocs bolets. Anem a Solsona, Joaquim Albalate.
18: La pujada de les temperatures i la falta de precipitacions faran que cada cop hi hagi menys bolets, sobretot als boscos menys habituats a aquests canvis. Una falta de bolets que ja es deixa notar, tot i que depèn de la temporada. Juan Martínez de Aragón es micòleg del Centre de Ciència i Tecnologia Forestal de Catalunya.
19: Ese aumento de la temperatura nos puede condicionar sobre todo a producciones en zonas en las que todavía no están acostumbradas a estas caloradas, a estas ausencias de precipitaciones. Incluso hemos estado estimando en pérdidas de hasta un 20% de la producción en estas zonas. Puede haber una tendencia en los que en los próximos años haya más campañas en las que haya menos setas, pero siempre tendremos esos años en los que seguro tengamos muchísima calor.
18: Tot i això, aquesta baixada de producció es pot alleujar amb una bona gestió forestal que afavoreixi la diversitat dels boscos. En qualsevol cas, els experts preveuen que aquesta temporada serà dolenta, amb pocs bolets i més cars, precisament per la falta de pluges i la calor de les últimes setmanes.
7: La síndica de Greuges demana una dotació estable de la Generalitat de com a mínim 73 milions d'euros anuals per combatre el sensellarisme, els assentaments i el barraquisme. El govern ha avançat que el 2027 hi destinarà més de 30 milions, el doble que aquest any. L'objectiu és que tot quedi erradicat el 2035 i per això la síndica, Esther Jiménez Salinas, impulsa un acord de país amb 35 mesures i reclama més implicació de la Generalitat amb una aportació econòmica fixa a partir de l'any que ve.
20: Això no pot ser només d'un poble, d'una ciutat, i per tant el finançament que s'ha demanat a la Generalitat ho incorpori en el pressupost general al voltant del 0,1-0,2% del pressupost. Per tant, això ha d'estar estipulat.
7: La taula del tercer sector veu bé la partida econòmica, però reclama la llei del sensellarisme encallada des de fa 4 anys al Parlament. La síndica ha emplaçat les parts el 23 d'octubre per dir si accepten la proposta. Per millorar la integració dels estudiants nouvinguts, el govern vol potenciar les aules d'acollida intensiva als instituts. L'executiu posarà sobre la taula el debat educatiu de país que el president Illa ha anunciat per la setmana que ve. La consellera d'Educació ho ha explicat des d'un institut de Vic amb alumnes de 25 nacionalitats. Vic, Nàtia Dell.
21: No només es tracta d'un tema lingüístic, ha dit també d'acompanyament, de suport emotiu i d'integració social. Per això l'acollida intensiva es fa durant mig any en una aula a banda per incorporar-se després a les classes ordinàries. Nibó ha dit des de l'Institut La Plana de Vic, on el 60% d'alumnes és d'origen immigrant. Va ser el primer institut de la Catalunya Central a tenir un recurs així.
22: La voluntat del govern és avançar cap a aquest model més d'acollida intensiva, especialment a secundària, però entenem que això ha de ser fruit també d'aquest debat de país.
21: Per aquest tipus d'aula hi han passat joves com la Peculia, de Nigèria. Saber català, explica, li ha donat molta seguretat.
23: I m'has ajudat també a creure en mi, perquè quan has arribat tinc molta pressió.
21: Vic i Manresa són les úniques poblacions del país amb aules d'acollida intensiva a primer i segon d'ESO. La resta són a tercer i quart. A la Catalunya Central aquest tipus d'aules han augmentat un 20% aquest curs.
7: El Consorci de la Zona Franca, l'Hospital del Mar i l'Hospital Clínic han firmat aquest divendres un conveni de col·laboració per impulsar l'ús de la tecnologia 3D en l'àmbit sanitari. L'objectiu és desenvolupar elements en aquest format per a l'assistència als pacients, sobretot quirúrgica i també en els àmbits de formació i recerca. Ara la prioritat de l'agrupació és aconseguir la certificació d'ús dels prototips que fabriquin per tal de baratir costos i dependre menys d'altres empreses. Jonathan Nandic, fill del fundador de Mango, nega completament haver-se interessat mai per les anomenades teràpies de simulació de les caigudes en la muntanya. La defensa del principal acusat per la mort d'Isaac Andic ha sortit al pas així de la informació publicada per La Vanguardia, en què s'assegura que va mostrar interès per un tractament ideat per la seva terapeuta per a un altre pacient. Segons l'article, l'ajudant de la terapeuta va declarar davant dels Mossos que Jonathan Andic es va mostrar molt interessat en una teràpia que s'havia plantejat per a un home que tenia esquizofrènia i que projectava odi cap a la seva mare. Una part del tractament consistia a dur el pacient a la muntanya de Montserrat, on la terapeuta representaria el paper de la seva mare i es col·locaria a la vora d'un precipici seleccionat prèviament per instar el pacient a empènyer-la pel barranc i d'aquesta manera comprovar que l'home no era capaç de fer-ho. Segons aquest testimoni, en dir que es va proposar per presenciar l'exercici. Des del Col·legi Oficial de Psicologia es posa l'alerta sobre aquestes suposades teràpies perquè no respecten els principis bàsics de seguretat per al pacient. Dolors Lídia és la degana del Col·legi Oficial de Psicologia de Catalunya.
1: No li donem cap mena de valor terapèutic. De fet, considerem que això no és una teràpia ni de confrontació ni de res. En principi, totes les teràpies que fem servir els psicòlegs i les psicòlogues des de qualsevol orientació que treballem, ho fem des del principi de no posar en risc la seguretat del pacient.
4: El temps.
7: Gemma Puig.
2: Tenim per demanar un cap de setmana molt estable i amb unes temperatures que aniran pujant. Al matí de dissabte encara amb alguns núvols baixos i alguns núvols un pèl més gruixuts cap a la costa central. Podria deixar-se escapar alguna gota de matinada en aquest sector de la costa, molt poqueta cosa en conjunt, i més sol cap a comarques interiors, tret d'alguna boira matinal que s'aniria trencant. A la tarda aquest cel estona és una mica enterbolit, alguna nuvolada cap al Pirineu o cap al nord-est. També podria deixar-se escapar alguna gota, però si ho acaba fent també seria molt poqueta cosa i puja una mica la temperatura. Les màximes més altes, doncs, arribant als 30-31 graus i també pujarà la temperatura cap a comarques interiors, Catalunya central, més valors de 26, 27 o 28 graus. Diumenge encara més estabilitat i sol i això farà que la temperatura també pugi un pèl més. Els valors més alts, 32-33 graus, cap a aquests punts més càlids, amb sol i amb nuvolades encara més inofensives.
4: Descarrega't l'app de 3Cat Info. Tota la informació que necessites al teu mòbil.
7: La família de Gustau Muñoz, el menor de 16 anys mort l'any 1978 per un tret de la policia durant una manifestació de l'11 de setembre a Barcelona, demana a la justícia que reobri el cas a partir de proves i testimonis que porten nova informació. En un acte aquest divendres a l'Ateneu barcelonès, Benet Salellas, advocat de la família, ha explicat què poden aportar els testimonis que s'han localitzat al llarg dels darrers anys i que no van declarar en el seu moment.
3: Aquests testimonis, bàsicament, tenen la capacitat d'assentar dues premisses. Una, que en Gustau va ser disparat per l'esquena, i l'altra, que va lligat amb això, a la qüestió de que el cos d'en Gustau va ser manipulat.
7: Davant la inacció de la justícia espanyola, la família de Gustau Muñoz va portar el cas a l'Argentina. Allà els tribunals van resoldre que es tractava d'un crim de lesa humanitat i que, per tant, no prescriu. Ara demanen al jutjat que citqui a declarar els dos policies sospitosos de cometre l'assassinat. Segons Marc Muñoz, germà del menor assassinat, amb la reobertura del cas volen que es faci memòria sobre les víctimes per violència policial i de la ultradreta durant la transició.
5: No podíem passar per alt aquest període de la història. Espanya faci el que vulgui amb el seu període de la història, però nosaltres el volem entomar, volem denunciar-ho i volem treure l'excusa i volem la responsabilitat evident de l'assassinat.
7: Recordem que fa 8 dies el govern espanyol va reconèixer que Gustau Muñoz havia estat víctima de la transició i va anunciar que indemnitzarà la seva mare. Precisament aquest divendres s'ha inaugurat a l'Eixample barcelonès un faristol dedicat al militant anarquista Salvador Puig Antich, a la cruïlla dels carrers Girona i Consell de Cent, on el van detenir el setembre de 1973 en una emboscada policial. Puig Antich va ser l'últim presoner executat durant el franquisme amb el Garrot viu.
4: Perquè t'importa el què, però també el com. Connecta't a 3Cat Info.
7: Engega la 74a edició del Festival de Cinema de Sant Sebastià amb el primer premi honorífic al cineasta alemany Werner Herzog. A banda de rebre aquest homenatge als 84 anys, ha presentat nova pel·lícula i ja en té més en cartera. Enviat especial a Sant Sebastià, Marc Garriga.
24: El seu secret, diu, és mirar sempre endavant i mantenir-se actiu. Per tant, el Premi Donostia no l'empeny en cap cas a fer balanç de la seva carrera, sinó que està més preocupat pels projectes pendents.
25: I don't want to look back. There's work to do.
26: No vull mirar enrere. Tinc feina a fer encara i dilluns ja torno a rodar. No em dedico a pensar sincerament en quantes pel·lícules he fet i quin tipus de films he creat, perquè estic molt concentrat en el que encara he de fer ara. Només miro enrere per comprovar la llista de tots els que han rebut aquest premi, que és formidable, i figurar juntament amb aquests grans actors i cineastes em fa sentir orgullós.
24: Herzog és l'autor de films com Fitzcarraldo o Nosferatu, però destaca sobretot pels seus documentals, uns documentals que ha confessat són absolutament manipulats i ficcionats. Aquí ha presentat Bucking Fastard, que ja va passar per Venècia, i ara treballa en l'adaptació animada d'una novel·la seva, a banda està escrivint dos llibres més. Això sí, s'ha viscut un moment una mica tens quan ha reclamat amb vehemència que ell no és un cineasta obsessiu i ha aconseguit l'efecte completament oposat.
7: El muntatge L'alegria que passa, de Degoll de Gom, fa història i es converteix en el primer musical en català que representa la Xina. La companyia ha fet aquest divendres de la nit la primera de les quatre funcions al prestigiós Shanghai Culture Square davant 2.000 espectadors per funció. I la resposta del públic ha estat fantàstica. Corresponsal a la Xina, Francesc Canals.
0: La vida us passa pel davant, però igual que passa se us escapa.
24: El públic va omplint un 90% de l'aforament, un dels principals equipaments culturals de Xangai. Anna Rosa Sisquella, al capdavant de la producció artística, m'explica al mateix teatre quin valor particular dona a haver dut aquest muntatge aquí a Xangai.
6: Aquí l'estil de musical que ha arribat és molt clàssic, com a molt del West End, i per ells això és molt nou. Jo crec que som l'avantguarda, el més vanguardista que hem portat aquí.
24: Eufòria entre el públic xinès. En Cao, estudiant de batxillerat, viu en un país caracteritzat per les normes i el control.
8: Busquen la llibertat, però també estan limitats per les normes. Hi ha un conflicte entre la seva recerca de la llibertat i les restriccions de les normes. La seva recerca de la llibertat és el que més m'atrau.
24: A més de Degoll de Gom, que ha acabat firmant autògrafs a la sortida d'artistes, aquest tast del potencial del teatre català aquí a la Xina, que compta amb el suport de l'Institut Ramon Llull, també ha presentat Tu em vas prometre una història d'amor i Tauma, dos muntatges més per aprofundir en la llarga relació d'amistat entre la capital econòmica de la Xina, la cosmopolita Xangai i Barcelona i Catalunya.
7: El personal de les biblioteques públiques de Catalunya ha fet vaga aquest divendres per demanar més recursos i personal. Segons dades municipals, al matí han tancat 23 equipaments de la ciutat i a la tarda no han obert 34 de les 39 biblioteques previstes. El comitè d'empresa assegura que un 84% dels centres han hagut de tancar. En el conjunt de Catalunya, el sindicat CGT calcula que la protesta ha afectat un centenar de biblioteques. Durant el migdia, els bibliotecaris s'han manifestat de manera unitària pel centre de Barcelona. Sentim Laura Solà, bibliotecària a Sant Cugat del Vallès i delegada de la CGT a la Diputació de Barcelona, i Thais Sánchez, treballadora a Sant Julià de Ramis.
9: El personal de biblioteques públiques estem farts, hem arribat al col·lapse, no podem més. Estem atomitzades a nivell de territori, a nivell de categories i a nivell d'administracions.
10: Llavors què fa això? Doncs que cadascú s'estigui barallant amb el seu regidor, amb el seu alcalde, per no aconseguir res. I ja portem molts anys queixant-nos.
7: Aquesta ha estat la primera de les quatre aturades que faran aquesta tardor els treballadors del sistema de lectura pública de Catalunya. La Setmana del Llibre en Català ja ha obert portes al passeig Lluís Companys de Barcelona, tot i que la inauguració oficial es farà aquest dissabte al matí amb una glossa del poeta Premi d'Honor de les Lletres Catalanes, Biel Mesquida. Al migdia també es rebrà la primera autora internacional convidada, l'anglesa Claire Pollard. Presentarà el llibre Fades Modernes, una revisió de l'origen de contes tan populars com La Caputxeta Vermella o La Ventafocs. Ho situa al segle XVII en els salons literaris femenins que es feien a París, on les dones s'explicaven històries xifrades de les seves pròpies vides, moltes marcades per abusos o matrimonis imposats. Els resultats són contes de fades que parlen de violència, que han anat evolucionant fins a arribar a les adaptacions de Disney.
11: Disney ens explica que la dolenta sempre és la madrastra o la mare, i en realitat en la majoria d'aquestes històries el dolent era el rei. Era qui es volia menjar el cor de la filla o tenir-hi una relació incestuosa, com és el cas de Pell d'Asa. És curiós veure quins són els contes que la nostra cultura manté i quins oblida.
7: Esports. Amb en Francesc Ripoll.
12: L'Espanyol ha perdut davant l'Elx a l'RC Stadium 1-3, un partit on els blanquiblaus han jugat amb un jugador més des del minut 5 de la primera meitat. Tot i la superioritat numèrica, l'Elx ha marxat guanyant el descans amb un doblet de Ferninho. A la represa, els blanquiblaus han escurçat distàncies amb un gol en pròpia de Xust i amb l'Espanyol buscant l'empat. Germán Valera ha fet el gol decisiu en un contraatac. Manolo González, el tècnic, està clar. Diu que ha estat el pitjor partit des que és entrenador de l'Espanyol.
13: No puc dir res, hem fet un partit espantós, ens ha posat de cara en una situació que teníem molt, molt bona per guanyar, i a partir d'aquest moment, pues tot el que podíem fer malament, que és defensar les contres, precipitar-nos en atac, i tot el que podíem fer, pues hem fet un partit, pues jo crec que el pitjor des de que estic a l'Espanyol, i no hi ha més a dir, demanar disculpes a l'afició, que ara no val una merda, la veritat.
12: Marcos Fernández, jugador de l'Espanyol, entén que l'afició marxi enfadada. Són declaracions a Dazón.
14: Es entendible que muestren su frustración con lo que hemos hecho hoy en el campo. Creo que solo nos queda aguantar, pedirles disculpas y bueno, pensar ya en mañana empezar a mejorar, en trabajar un poquito más y en intentar sacar los tres puntos en la vuelta del parón.
12: És la segona derrota dels blanquiblaus que arribaran a l'aturada amb 7 punts de 21 possibles.
4: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
12: Aquest dissabte a les 9 del vespre juga el Barça al camp del Sevilla. L'equip blaugrana vol aconseguir la setena victòria consecutiva. Per aquest partit, Joan García serà baixa a causa de les molèsties al genoll dret que arrossega del partit contra el Racing de Santander. N'ha parlat Hansi Flick.
15: We always decide together, so it's like
16: Sempre decidim plegats. Hem parlat amb ell i amb l'equip mèdic sobre les molèsties que té. No és massa cosa, però necessita descansar en aquest partit.
15: And so we decided that he's out for this game.
12: Durant tot el dissabte se celebrarà l'assemblea de socis compromissaris. Serà 9:15 en primera convocatòria i a les 10 en segona. Serà telemàtica i es podrà seguir en directe al canal exclusiu digital de Catalunya Ràdio i la plataforma 3CAT. La setena jornada donarà pas a una aturada pels partits de seleccions. A la llista de convocats per Espanya, la principal novetat és la del davanter de l'Espanyol, Roberto Fernández. El seleccionador espanyol Luis de la Fuente ha convocat 7 jugadors del Barça: Pau Cubarsí, Eric García, Rodri, Pedri, Fermín, Dani Olmo i Lamine Yamal, a més de 4 catalans més: David Raya, Marc Pubill, Cucurella i Víctor Muñoz. I a segona, juga al Girona també dissabte i a les 9 del vespre. Els gironins visiten el camp del Cádiz amb les baixes de Justin i Brian Hill, lesionats i Abel sancionat. Matemore i Unai tampoc hi són. El partit arriba després de la derrota davant el Castelló i Quique Álvarez no vol que l'equip es descentri.
17: Que no poder ser un resultat, pues, desviar-nos del camí. Jo crec que va haver coses a nivell competitiu bo, però que sí que és veritat que tenim que moltes coses a millorar i que crec que estem en el camí. Un resultat negatiu sempre no ajuda tant com un resultat positiu, però no ens pot desviar un resultat d'aquesta millora i hem de seguir per aquest camí.
12: Portus, la principal novetat, que torna 10 mesos després d'haver-se lesionat greument al genoll. A la Lliga F, el Barça golejat l'Alavés per 0-6. Graham, Sidney, Carolina i Clàudia Pina, que ha fet un hat-trick, que han estat les golejadores. Aquest diumenge, 2 partits a les 12 a Badalona, avui Manresa al Societat i a les 4 Espanyol Madrid Club de Futbol. Obrim la poliesportiva. Aquest dissabte comença la Supercopa d'Espanya de bàsquet, el primer títol oficial al nivell estatal, i es juga a l'Olímpic de Badalona. A les 6, Penya Baskonia. Parla Ricky Rubio.
19: No, pressionant no, jo diria il·lusionant, però pressió no la sentim. Tenim l'exigència que ens posem nosaltres. Som un equip que sí, que anem a guanyar. La mentalitat és guanyar la Supercopa, però es veurà demà el primer partit com va tot, no?
12: I a les 9, Barça-València. Sekulic, el tècnic, diu que l'equip és nou i que necessitarà temps.
27: It's difficult to say when, for sure we need some time.
28: És difícil saber quan estarem al nostre millor moment. Evidentment, com més aviat millor, però amb tants jugadors nous necessitem temps per crear química i construir els lligams entre ells si volem ser competitius.
27: Chemistry, the bond we need this team to have in order to be competitive.
4: 3CAT Info.
29: Bon dia, són les 7 i així sona el suplement de Catalunya Ràdio.

0: Dissabte 19 de setembre del 2026, si traiem la pols als manuals de psicoanàlisi, hi trobarem un dels conceptes que han fet perdurar Sigmund Freud. Matar el pare. Aquí de manera metafòrica, que ningú s'espanti. Freud venia a dir que, per fer-se gran, per entrar de debò en la vida adulta, per tenir una identitat pròpia, calia deixar enrere el pare. Aquest concepte, el de matar el pare, és el que sobrevola totes les informacions que la Maica Navarro i el Toni Muñoz han anat publicant al llarg d'aquesta setmana al voltant del cas de la mort d'Isaac Andic. Perquè la pregunta sobre si el fill Jonathan en podria arribar a ser el responsable fa mesos que plana sobre l'opinió pública, sobretot des que els Mossos el van detenir i des que els testimonis han anat desfilant pels jutjats de Martorell a explicar la seva versió dels fets. Tot el que té a veure amb el cas té un fort impacte, se'n parla als bars, se'n parla a les redaccions, se'n parla als despatxos més importants del país. Llegir que Jonathan Andic s'hauria interessat per una teràpia que simulava empènyer un familiar per un barranc o que la terapeuta va instar la seva ajudant a indicar els punts perillosos de l'excursió, com publiquen avui la Maica i el Toni a La Vanguardia, és un xoc. Sobretot si recordem com es va publicar fa uns mesos que Jonathan Andic va escriure un missatge al seu pare que deia el següent: no m'estranya que pensessis que era capaç de matar-te. El cas està judicialitzat i, per tant, impera la prudència i la presumpció d'innocència, però fa dècades que els grans casos mediàtics tenen dos canals. Què passa dins dels tribunals i quin relat es va imposant a fora? Mango és un transatlàntic de l'economia catalana i el trànsit de les pàgines econòmiques a les de la Crònica Negra és un peatge que es pagarà tard o d'hora. D'històries truculentes o sucoses sobre herències empresarials n'hi ha a cabassos. I en el cas dels Andic és pertinent preguntar-se si el relleu es va acabar convertint en un abisme personal. Quin paper real va tenir la terapeuta i, fins i tot, on arriba el negoci de les teràpies extremes que plantegen escenaris sobre matar familiars. Perquè en aquesta història potser hi ha algú que va llegir Freud sense entendre com funcionen les metàfores. Som al Suplement i tenim esperit de cap de setmana.
1: El Suplement, amb Roger Escapa.
0: I amb Eva Compte. Bon dia, Eva.
2: Molt bon dia, Roger.
0: L'última de Donald Trump, que ha anunciat de matinada un acord amb Dinamarca i Groenlàndia perquè els Estats Units tinguin el control permanent de la seguretat a l'illa.
2: Segons el president nord-americà, el pacte impedirà que cap país enemic dels Estats Units pugui establir-hi bases militars, això amb l'objectiu de frenar l'expansió de Rússia i la Xina a l'Àrtic. Dinamarca i Groenlàndia qualifiquen l'acord de positiu per enfortir la seguretat a l'illa.
0: I per actiu, com sempre, Donald Trump ha prohibit l'accés a la Casa Blanca a alguns mitjans de comunicació els quals acusa de difondre notícies falses.
2: Sí, són les cadenes de televisió CNN i MS Now i el diari digital Politico. El president nord-americà amenaça d'estendre el veto a d'altres mitjans que considera hostils.
0: Entitats com el col·lectiu d'advocats Iridia, Òmnium i l'Aina Sei, també Plataforma per la Llengua, denuncien vulneració de drets lingüístics al judici de Roger Espanyol.
2: I el govern demana explicacions pels incompliments en el servei de traducció del català al judici. L'empresa assegura que ho està analitzant.
0: Detingut el presumpte violador d'una noia de 22 anys dissabte passat a Vidreres, a la Selva.
2: És un noi menor d'edat, de 17 anys.
0: Els esports del Barça visita aquest vespre al camp del Sevilla. L'objectiu, sumar la setena victòria a la Lliga, Roger Nau.
3: Amb la baixa de Joan Garcia per les molestes al genoll que el porter arrossega des del partit de dimecres contra el Racing, qui ja ha jugat és l'Espanyol, derrota per 1-3 contra l'Elx, tot i jugar amb un futbolista més des del minut 5 de la primera.
0: I el Club Blaugrana, tot això, avui també celebra l'assemblea de socis de compromissaris.
3: Començarà a les 10, serà telemàtica i tindrà un alt contingut econòmic. Els principals punts de debat seran l'aprovació dels comptes del club i, sobretot, l'ampliació del finançament per acabar les obres de l'Espai Barça, és a dir, del Camp Nou.
0: Jofre Genué, què ens espera aquest cap de setmana? Bon dia.
4: Bon dia, doncs un cap de setmana molt tranquil, molt estable i a més amb una calor molt moderada. De fet, avui els valors més alts, poc per sobre dels 30, i com a molt es va arribar a tocar els 30, allà on va pujar més el termòmetre. Continuarem amb una mica amb aquesta dinàmica, malgrat que les temperatures en general tendeixen doncs a anar recuperant-se una miqueta després de la davallada aquests darrers dies. Molta estabilitat, una mica de tramuntana aquest matí per sobre del Cap de Creus, que anirà girant a gregal, i vents una mica marítims al voltant de la costa central, que pot fer aparèixer a partir de migdia alguns núvols baixos amb certa variabilitat, també cap al Vallès, Montseny, o també en poden sorgir cap a la zona del Ripollès. Poca cosa, en general molt de sol, els núvols baixos o algunes boires que hi ha aquest matí, localitzades també amb tendència a dissipar-se, i per demà, de fet, esperem pocs canvis.
1: Avui, el Suplement.
0: Avui al suplement, tertúlia amb Eduard Voltas, Antoni Gelong, el Garruiz i Carles Monguilot. A les 10, l'hora negra de Maica Navarro, l'esperem amb ganes, amb totes les novetats del cas Endic, i sumarem també el Miguel Perlado, psicòleg forense i especialista en destapar pseudoteràpies i comportaments sectaris. I just després...
5: Hem tocat sort, Albert. És que el Buñi s'ha convertit en una bèstia.
0: Aquest dilluns TV3 estrena Gènesi, la història de Ferran Adrià i el Buñi, portada a la ficció. Avui al suplement ajuntem Ferran Adrià amb l'actor que l'interpreta, el Miquel Fernández, que ja us garanteixo que el clava sense fer-ne cap caricatura.
6: El tema com parlo, tinc una virtut indefecta que estic pensant en... Ara estic pensant en quatre coses. I és una virtut, però un defecte, perquè a vegades, sobretot la meva dona, es cabreixa, saps o no?
0: Avui al suplement una conversa difícil de descriure.
6: Saps què em va dir Messi? Nadie está en mi cabeza.
0: Tu què li vas respondre?
7: Ni la mía tampoco.
0: Ferran Adrià i Miquel Fernández, just abans de l'estrena de Gènesi dilluns a TV3. A les 11 estrenem també avui Tertúlia de Corresponsals. La pilotarà sempre l'Albert Elfa, històric corresponsal en tres continents diferents. I avui hi sumem Carme Colomina, una dona que ens ajudarà a dibuixar el nou mapa europeu. I després...
8: Es faran experiments amb dinamita.
0: Així sona el més nou d'Arnau Ballbé. El bateria de Manel prepara disc en solitari. Avui ens vindrà a presentar algunes de les seves cançons. Recuperarem els grans clàssics de la banda barcelonina i, evidentment, haurà de respondre a la pregunteta impertinent de si es tornaran o no es tornaran a juntar Manel. A partir de les 12, Joan Callarissa amb les pantalles i el cor i tot el que ha donat de si l'estrena de Shakira a Madrid aquesta nit. I acabarem el programa amb Pep Noguer parlant d'hàbits saludables amb Àlex Gutiérrez, company periodista del diari Ara, que va canviar la seva dieta després d'un infart. 7 i 7.
1: L'informatiu del suplement.
0: Donald Trump ha tancat un acord amb Dinamarca i Groenlàndia. Diu que, segons afirma, garanteix als Estats Units un control permanent sobre la seguretat de l'illa àrtica. Segons el president nord-americà, el pacte impedirà que cap país enemic dels Estats Units hi pugui establir bases militars o fer inversions sensibles sense l'autorització dels Estats Units. Des de Washington, els detalls. Oriol Serra, bon dia.
9: Bon dia. El capítol de tensió diplomàtica entre els Estats Units i Dinamarca i de retruc amb la Unió Europea i també amb bona part dels aliats de l'Aliança Atlàntica per la disputa sobre Groenlàndia és a punt de tancar-se. El president nord-americà ha anunciat un acord amb Dinamarca consistent en assumir el control militar de Groenlàndia. El document està previst que s'assigni en el marc de l'Assemblea General de les Nacions Unides que ha de tenir lloc aquesta setmana entrant a Nova York. D'aquesta manera, l'administració Trump s'assegura el desplegament militar a Groenlàndia i la plena llibertat per a sobrevolar-ne el territori. El regne de Dinamarca, per la seva banda, tindrà garantida la sobirania sobre Groenlàndia i els habitants d'aquesta illa àrtica disposaran del dret a l'autodeterminació si així ho desitgen. L'acord també protegeix Groenlàndia de qualsevol incursió de països externs a l'OTAN, tant militar com econòmicament, un dels objectius de Washington per tal de frenar l'expansió de Rússia i la Xina a l'Àrtic. L'acord té similituds amb tractats anteriors entre els Estats Units i Dinamarca. La primera ministra danesa, Mette Frederiksen, ha qualificat l'acord de valuós per l'OTAN i per Europa.
2: Els detalls complets de l'acord no han transcendit, però tant Dinamarca com Groenlàndia, ara ho dèiem, s'han mostrat satisfets amb la possibilitat de signar el document aviat. La primera ministra danesa ha assegurat que el pacte enforteix la seguretat a l'Atlàntic Nord i a l'Àrtic, i el primer ministre de Groenlàndia ha expressat que l'acord reconeix els interessos de l'illa i beneficia totes les parts.
0: Hores intenses per Donald Trump, que també ha prohibit l'entrada a la Casa Blanca, atenció, a la CNN, ni més ni menys que a la CNN, també a la cadena MS9 i al mitjà digital Politico, per difondre, segons ell, diu, notícies falses. Trump ha amenaçat d'estendre aquest veto a altres mitjans de comunicació no afins, Oriol.
9: L'obsessió de Donald Trump en contra dels mitjans de comunicació que són crítics amb la seva gestió és coneguda. Aquests mitjans no són pocs i, a més, en formen part els més potents i també els que tenen més reputació als Estats Units. El president nord-americà els titlla permanentment de fake news i ho fa la immensa majoria de les vegades gratuïtament. Un exemple, fa una setmana, durant la convenció republicana, a la pista dels Dallas Mavericks, Trump es queixava dels articles que explicaven que no havia omplert el recinte. Deia que eren mentides i, mentre ho deia, es podia observar tota la quarta graderia completament buida. Això sí, el seu públic, els MAGA, l'aplaudia com si tingués venes als ulls. Aquesta vegada, Trump ha tornat a gesticular pel seu públic anunciant l'expulsió de mitjans com la CNN, MSNBC, l'antiga MSNBC o Publico. I per si no n'hi hagués prou, n'ha amenaçat d'altres.
10: others to come in terms of fake news?
11: Pel que fa a les notícies falses, hi ha el New York Times i el Washington Post, uns diaris pèssims i falsos que, per cert, van molt malament. No han fet el pas d'expulsar-los, però fan notícies falses, sens dubte.
9: Ara està per veure com acabarà tot plegat a la pràctica. Des de la CNN, per exemple, s'han mostrat escèptics perquè Trump sovint no compleix les seves amenaces i tampoc és la primera vegada que hi ha un litigi entre la cadena i aquest president dels Estats Units. I això sense oblidar la presumpta violació de la primera esmena de la Constitució nord-americana, la qual recull la llibertat d'expressió i de premsa.
0: 5 minuts per arribar a un quart de 8, un dia més les novetats del cas Endic apunten a la controvertida terapeuta de pare i fill, Maria Júlia Luderwall, hauria demanat a la seva ajudant, la professora d'anglès, que indiqués a Endic fill els punts perillosos de la famosa ruta a Collbató, on va acabar morint el pare. És una informació que avancen avui la Maica Navarro i el Toni Muñoz de La Vanguardia i que recargola encara més aquest cas. Bàsicament, aquesta informació demostraria que Jonathan Endic coneixia els riscos del camí de Collbató abans d'anar-hi amb el pare. Anem a pams, perquè l'1 de desembre del 2024, la terapeuta i la seva col·laboradora, això són uns dies abans de la mort d'Isaac Endic, van recórrer el camí de les Feixades de Collbató buscant una ruta amb els barrancs. Els Endic aquí encara no entren a l'equació perquè la intenció en aquell moment era preparar una excursió per un altre pacient, aquest home anomenat Salvador, que tenia esquizofrènia i d'aquí hem sabut l'existència aquesta setmana. Durant el recorregut, la terapeuta Maria Júlia Luderwall va anar prenent nota dels punts de perill que li indicava la col·laboradora i després va deixar caure que aquesta ruta també podia servir per un altre pacient. Ara sí, Jonathan Endic.
2: I la cosa no acaba aquí. Luderwall va demanar a la col·laboradora que anés a fer el camí amb Endic fill i, sobretot, aquest és el quid de la qüestió, que indiqués a Jonathan aquests punts de perill que havien identificat. La terapeuta, segons explica avui La Vanguardia, va insistir dues vegades que era molt important que Jonathan conegués aquests punts estratègics. Finalment, el 7 de desembre, una setmana abans de la fatídica excursió de pare i fill, Jonathan i la col·laboradora van fer junts aquell camí. Són les novetats d'aquest matí que contrasten amb la informació difosa aquestes últimes hores per la defensa de Jonathan Endic. En un comunicat neguen que Endic fill s'interessés per cap teràpia de simulació de caigudes a la muntanya, un tipus de teràpia, en tot cas, que ha fet sonar les alarmes dels professionals de la psicologia que alerten que no respecta els principis bàsics de seguretat per al pacient.
0: Dolors Líria és la degana del Col·legi Oficial de Psicologia de Catalunya.
12: No li donem cap mena de valor terapèutic. De fet, considerem que això no és una teràpia ni de confrontació ni de res. En principi, totes les teràpies que fem servir els psicòlegs i les psicòlogues des de qualsevol orientació que treballem, ho fem des del principi de no posar en risc la seguretat del pacient.
0: Des del Col·legi de Psicologia estan estudiant si, en aquest cas concret, hi ha hagut intrusisme professional. De fet, de les informacions fetes públiques aquest matí també es desprèn que hi podria haver una diligència que afecta la terapeuta i que s'estaria practicant en una peça secreta. L'ANC, Òmnium Cultural i Irídia denuncien vulneracions de drets lingüístics en el cas del judici de Roger Espanyol. El Departament de Justícia demana explicacions a l'empresa de traduccions i els partits Esquerra, Comuns i la CUP demanen la compareixença del conseller Espadaler arran de les contínues errades dels intèrprets.
2: I l'empresa adjudicatària del Servei d'Intèrprets Judicials ha assegurat aquesta emissora que està analitzant què pot haver passat. I un dels treballadors denunciava ahir a la tarda de Catalunya Ràdio les condicions laborals precàries.
13: En general nos avisan 24 horas antes, para empezar hay que estar disponible. No sabemos nada del caso, y si no sabes nada del caso, puede costar entender un poco. Y a mí me ha pasado efectivamente que me hayan enviado para un idioma que no era, se han equivocado, pero lo que es insoportable es lo que nos pagan 10 euros la hora. No solo es traducción, es ayuda social.
2: Diverses entitats acusen el govern de deixadesa de funcions. Sentim Laia Serra, advocada de l'acusació d'Òmnium Cultural, i Josep Cruanyes, vocal de la Comissió de Llengua Catalana del Col·legi de l'Advocacia.
14: Hem de pensar que aquest és un problema endèmic i que la traducció deficient afecta les garanties del procediment de totes les parts implicades.
15: Ni els tribunals de justícia ni el Departament de Justícia es prenen seriosament i fan efectiu l'oficialitat plena del català en l'àmbit de la justícia. És absolutament injustificable.
0: Més qüestions, un quart de vuit. Santiago Abascal apel·la a antics votants socialistes i fins i tot independentistes perquè ara confiïn en Vox. El líder ultra ha fet una crida aquestes últimes hores a Barcelona, més de 2 anys després del seu últim acte públic a Catalunya. Ho ha seguit l'Àlex Giral Robert. Àlex, bon dia.
16: Bon dia. Des de la campanya per a les catalanes del 2024, que Abascal no es deixava veure pel país. El número 1 de Vox ha volgut aprofitar l'arrencada d'un curs polític amb almenys dues cites electorals per començar a mobilitzar el vot. La clau del canvi a la Moncloa assegura la té Catalunya. És per això que des de la plaça de la Marina de Sants va demanar ahir concentrar en Vox tot el vot de protesta contra Sánchez, vingui d'on vingui.
17: Pedro Sánchez està dispuesto a fer cualquier cosa para robar las próximas elecciones y pedimos el voto a todos los españoles, a los que votaron al PP, a los que votaron al socialismo, a los que votaron al separatismo de manera equivocada en 2017, a los que no votaron.
16: I és que Abascal va donar per acabada l'amenaça independentista i va insistir que ara el tema prioritari és un altre.
17: Hoy el debate es entre democracia e Islam.
16: El partit d'extrema dreta s'ha fixat com a objectiu a Catalunya fer encara més forat al cinturó metropolità. Uns 200 manifestants antifeixistes, per cert, van protestar pels voltants de la plaça on es feia l'acte, però en cap moment van desafiar l'ampli dispositiu amb què els Mossos van blindar el míting de Vox.
0: De Vox al Partit Popular, el president del PP, Alberto Núñez Feijóo, serà demà a Badalona. La visita del líder popular a la tradicional festa de les Migues, que dona el tret de sortida a l'inici de curs del PP a Catalunya, arriba aquest any en polèmica.
2: Sí, guanyem Badalona i Badalona en Comú portaran l'alcalde, Xavier García Albiol, davant l'ofici antifrau. Les dues formacions acusen el govern municipal d'utilitzar el consistori i els seus recursos per a finalitats partidistes. Denuncien que s'haurien utilitzat canals de comunicació municipals per oferir entrades gratuïtes per assistir a l'acte. La portaveu de Guanyem Badalona, Dolors Sabater, ha acusat l'alcalde badaloní de seguir un estil trumpista i confondre l'administració amb l'aparell del PP. Els comuns també exigeixen aclarir si s'han utilitzat estructures públiques per promocionar l'acte que el PP assegura que organitza i paga el partit.
0: El govern espanyol diu que està satisfet de com s'ha produït el trasllat de 1.700 migrants de les platges del Trampolín i Benítez a les instal·lacions habilitades del port de Ceuta. Des de la Moncloa qualifiquen l'operació d'èxit, mentre que el PP considera que s'ha alterat l'ordre públic, s'han posat en perill, diuen les forces de seguretat. Tant PP com Vox exigeixen l'expulsió immediata dels immigrants. Des de Madrid, Andrés Lafuente, bon dia.
18: Bon dia. La Moncloa diu que el trasllat al port de Ceuta s'ha efectuat de forma cívica i sense aldarulls greus. Reconeixen que ha estat una operació complexa, de dimensions sense precedents, però que s'ha gestionat bé. I el ministre Ángel Víctor Torres defensa que s'han complert els objectius.
19: Que los migrantes puedan ser filiados, que se puedan incoar sus expedientes y que sean devueltos todos aquellos que no puedan estar en nuestro país acorde a la ley.
18: El Partit Popular, en canvi, parla de caos. Núñez Feijóo assegura que el govern espanyol no ha estat capaç de mantenir l'ordre públic i que han deixat venudes les forces de seguretat de l'Estat, i assenyala el responsable.
20: 50 dies després, el descontrol de Ceuta com a ciutat invadida és total. Senyor Sánchez, el polvorín que està viviendo Ceuta, el único responsable és usted.
18: Mentre Sumar, soci minoritari del govern, critica les càrregues policials i el ministre Ernest Urtasun demana fer un pas més.
21: Necesitamos reubicar de una vez por todas a persones migrantes que estan en Ceuta a la península.
18: Es calcula que a les platges hi havia unes 4.000 persones i, per tant, els migrants que no han aconseguit plaça al campament del port han tornat a les platges on porten un mes i mig amuntegats.
0: A Vidreres, detingut un jove de 17 anys per violar una dona en una zona forestal del municipi. La víctima, de 22 anys, havia sortit a córrer dissabte passat quan va ser abordada a prop d'una urbanització d'aquesta població de la Selva. Maria Rovira.
22: La detenció s'ha fet aquest divendres a la tarda i el noi ha passat a disposició de la Fiscalia de Menors. La Divisió d'Investigació Criminal dels Mossos d'Esquadra manté oberta la investigació. Els fets van passar a prop de l'urbanització Aigua Viva Park, quan la víctima havia sortit a córrer. Un home l'hauria amenaçat amb algun objecte i l'hauria agredit sexualment. Els Mossos van rebre l'avís a través del telèfon d'emergències 112. Aquest dimecres, un centenar de persones es van concentrar davant l'Ajuntament de Vidreres per mostrar el rebuig a aquests fets.
0: I a Tarragona, l'exalcalde Josep Fèlix Ballesteros espera que el judici del cas Inipro serveixi per defensar la seva honorabilitat. Ahir, 13 anys després dels fets, va seure al banc dels acusats amb 8 persones més pel suposat desviament de 275.000 euros dels fons públics en benefici del PSC. Tarragona, Ricard Boigas.
23: Totes les defenses van aprofitar la primera vista per demanar la nul·litat de la majoria de proves recollides, sobretot la del disc dur de l'Institut Municipal de Serveis Socials, on els investigadors van trobar correus electrònics que impliquen diversos acusats perquè sostenen que es va trencar la cadena de custòdia. Abans d'entrar a la sala, Ballesteros es va mostrar tranquil.
24: 13 anys després podré demostrar la meva honorabilitat i quedarà clar el que he fet i per què ho he fet.
23: Vuit persones més seuen al banc dels acusats, entre elles les exregidores socialistes Begoña Floria i Victoria Pellegrini, l'excap de gabinet de l'alcalde Gustavo Cuadrado. S'enfronten a penes de presó que van dels 2 als 13 anys que els demana la CUP, que fa d'acusació particular, i la Fiscalia. L'escrit de l'acusació exposa que els acusats van desviar 275.000 euros destinats a atendre nouvinguts per contractar militants del PSC perquè fessin de ciberactivistes per a promocionar la imatge pública de Ballesteros. També hi ha 6 responsables més a títol lucratiu, entre els quals el PSC.
0: Passen 5 minuts d'un quart de 8 del matí. El govern fa avui un desplegament dels consellers per tot el país en 16 actes simultanis per explicar la gestió dels 2 primers anys de l'executiu. Els membres del govern es reparteixen per tot el país en diversos actes en què també participa la societat civil. Alba Barbosa.
3: El president Illa començava la setmana al Museu Marítim fent balanç de la meitat del mandat i mirant els propers anys.
4: No som aquí ni per lamentar-nos ni per buscar excuses. Som aquí per transformar Catalunya.
3: Avui el president ha encarregat als consellers que facin el mateix i per això es repartiran per tot el país en actes simultanis per exhibir múscul i explicar directament els projectes impulsats pel govern en els primers 2 anys. Albert Dalmau serà al Vendrell, Alicia Romero a Mataró, Sílvia Paneque a Girona i tota la resta en presència a totes les vegueries. En els actes també participaran una 50 de personalitats vinculades al món social, cultural, esportiu, acadèmic i empresarial.
0: I ara música. Shakira ha estrenat residència a Madrid. La colombiana ha sonat d'aquesta manera en el primer dels 12 concerts que farà a la ciutat fins l'11 d'octubre al Macondo Park, l'escenari que...

0: completament dins del xoc. I això hi hem de sumar un so que senzillament ha estat brutal. L'única pega de la nit, l'organització. No hem pogut entrar a l'hora prevista i això ha provocat que els que tenim l'entrada VIP ens quedéssim sense poder gaudir de l'experiència del Macondo Park. Però, deixant de banda aquests contratemps, la nit ha estat increïble. La meva valoració és extraordinària. Un 10 de 10 absolut. Tornaria a repetir.
1: Doncs tot plegat en un concert en què no tot han estat flors i violes, perquè de fet els veïns de Villaverde, on Shakira ha instal·lat el seu escenari Shakira, es queixen perquè la cantant ha paralitzat tot el barri obrer del sud de Madrid. Diuen que els negocis han quedat incomunicats de divendres a diumenge durant tot un mes i denuncien que ningú els paga cap compensació. Gemma Sánchez és la portaveu de la plataforma Stop Festivals Villaverde.
2: Otra cosa es que se hicieran eventos de menos de 10.000 personas, pero eso ya sabemos que no es rentable, que es lo único que a lo mejor este espacio podría asumir, y evidentemente sin superar los decibelios. Pero si lo que quieren es hacer macrofestivales, macroeventos, tendrían que buscar un lugar adecuado y habilitarlo.
1: Una proposta ben diferent, la que trobem aquests dies a Vic. Ginestar, Caral Laoz, Crim són algunes de les bandes que omplen les places de Vic amb motiu del Mercat de Música Viva. Ahir, Lia Kali, Mamaduixa i Dan Peralbo i El Comboi van omplir de gom a gom la plaça Major Marc Ruiz.
3: Lia Kali tancava ahir l'escenari de la plaça Major de Vic. Cada cop que Júlia Isern surt de l'escenari transmet poder i el públic, que omplia l'espai més gran del Mercat de Música Viva, absorbia aquesta energia i li tornava cantant les seves lletres amb cançons que són un cop a la taula, com Turbulències, o que parlen de la traïció i sense pèl de la llengua, com Conto Collar. Tancava així un escenari on poc abans havien triomfat Mamaduixa i Dan Peralbo i El Comboi. I mentrestant, el planíssim escenari de la catedral dels veterans perquè surt demostraven per què, com diu el títol del seu darrer disc, són un mite i una llegenda. A l'Atlàntida, Nacho Vegas va fer un dels millors concerts de la jornada de divendres, al costat de la Coral Sant Medí, i els acompanyava amb teclats, guitarra elèctrica i la seva veu. Aquest cantautor asturià juga a la lliga dels grans narradors com Leonard Cohen, Tom Waits o Nick Cave. Aquest dissabte al Mercat de Música Viva de Vic encara hi ha molta, molta música i actuen grans noms com Ginestar, el grup de punk rock tarragoní Crim, el gallec Bayuca, el raper Valle Valle i les valencianes Malifeta, amb antics membres de Zoo.
1: I ara anem cap a Sant Sebastià perquè Werner Herzog ha recollit el Premi Donostia Honorífic fent una defensa aferrissada de la cultura basca. El cineasta alemany ha rebut l'homenatge del Festival de Cine de Sant Sebastià durant la gala inaugural d'aquest divendres. Enviat especial, Marc Garriga.
4: Werner Herzog ha recordat que l'euskera és l'idioma més antic d'Europa i ha confessat l'admiració que sent pel poble basc i, de fet, ha recordat que Lope de Aguirre, el protagonista de la seva aclamada Aguirre o la còlera de Dios, era un militar basc que es va oposar a la tirania de la monarquia espanyola, un discurs que, evidentment, ha generat una ovació general a la platea del Cursal. Herzog ha fet gala de la seva lucidesa i de la seva saviesa als 84 anys, incansable i sense que un premi com aquest l'empenyi a fer balanç. Això sí, quan l'han titllat d'obsessiu, no s'ho ha pres gens bé.
5: I do not like the word obsession. Do
6: you... No m'agrada la paraula obsessió. Em veus un home obsessionat? Pensa que si tens un director obsessiu a l'hora de fer una pel·lícula, tots els actors fugirien, els productors fugirien i els diners també. I jo mateix també hauria de fugir de mi mateix si fos obsessiu. No ho sóc, punt.
5: I'm not, period.
4: Herzog ha presentat també la irregular Backing Fastard i a la secció oficial s'ha estrenat la fluixa Geister, Ghost Song, d'un altre cineasta alemany, Fatih Akin.
7: L'informatiu del suplement. Notícies, vídeos, podcasts, jocs i passatemps, alertes en temps real. Tu tries la manera d'estar al dia. Descarrega ara l'app de 20 minutos i accedeix gratis a tots els seus continguts. 20 minutos. Més a prop que mai.
8: Del 23 al 27 de setembre torna la Mercè. Música, cultura popular, arts de carrer i activitats per tota la ciutat.
9: Barcelona canta quan arriba la Mercè.
8: Consulta el programa barcelona.cat/lamercè i descarrega't l'aplicació oficial. Fem la Barcelona de la teva vida. Ajuntament de Barcelona.
10: Si vols ser la compra bé, has d'anar a Carrefour.
11: Posa el turbo en el teu estalvi acumulant un 10% en gasolineres Carrefour. Un 2% addicional més el 8% habitual. Només per ser soci del Club Carrefour i tenir l'app Mi Carrefour. Fins al 21 de setembre.
12: Imagina entrar en un edifici que no existeix. Imagina entendre com creava Gaudí. Entra per primer cop dins les obres que mai es van construir, com el llegendari Hotel Attraction de Nova York o la Font de la Plaça Catalunya. I descobreix el codi que ho connecta tot. Codi Gaudí, l'experiència inèdita. Entrades a la web d'Espai Imagina.

0: l'informatiu del suplement.
1: 3 minuts per 2 quarts de 8 del matí. Avui tenim el Barça a les 9 del vespre, una hora abans a la TDT, amb el Ricard Torcamada, el Bernat Soler, després d'aquesta setmana en què van poder celebrar els 50 anys de futbol en català. Amb aquesta abraçada amb Ràdio Barcelona va valdre la pena també sentir l'hora prèvia d'aquesta TDT passada per aigua juntament amb el que t'hi jugues. El Barça busca, com diem, avui a les 9 la setena victòria consecutiva a la Lliga. Els blaugrana visiten el camp del Sevilla, això sí, sense Joan Garcia. Tremolem. Roger Nou, bon dia.
2: Bon dia. El porter de Sallent és baixa a causa de les molèsties al genoll que arrossega des del partit de dimecres contra el Racing. Ara el dubte és saber qui ocuparà la porteria, Livakovic o Tek Stesne. Ha parlat Hansi Flick.
3: Tek knows our philosophy and knows exactly how we want to play.
4: Tek sap quina és la nostra filosofia, la coneix exactament. Té clar del tot com volem jugar i en Dominic està arribant, s'està adaptant a la nostra idea de joc. I aquest és el tema. Pot jugar, està preparat per jugar i és el que ens hem de plantejar. Però sempre analitzem la situació i busquem el millor per l'equip, no per a un jugador. Sempre analitzem la situació i busquem el millor per l'equip.
3: What is the best for the team?
2: El Barça, que lidera amb mà de ferro el campionat, visita el Sevilla, que és cinquè amb 4 victòries. El conjunt andalús, per cert, l'any passat va tombar el Barça per 4-1 al Sánchez Pizjuán. El partit començarà a les 9 i, com dèiem, una hora abans a la TDT de Catalunya Ràdio. L'actualitat blaugrana avui també passa per l'assemblea de socis compromissaris. Començarà a les 10, serà telemàtica i es podrà seguir en directe al canal exclusiu digital de Catalunya Ràdio. I estan convocats prop de 4.600 socis i els principals punts de debat són econòmics, com l'aprovació dels comptes del club i, sobretot, l'ampliació del finançament per acabar les obres de l'Espai Barça. Qui ja ha jugat és l'Espanyol.
5: Compte l'errada de Dimitrovic, pot marcar l'Elx i el gol. No m'ho puc creure. No m'ho puc creure, s'estava mastegant.
2: Que ahir va perdre contra l'Elx a l'RCD Stadium per 1-3, tot i jugar amb un futbolista més des del minut 5 de la primera meitat. Tot i la inferioritat numèrica, l'Elx va marxar abans del descans guanyant per 0-2 amb doblet de Niño. A la represa els blanquiblaus van escurçar distàncies, però l'Espanyol, quan buscava l'empat, va veure com l'Elx li feia l'1-3 definitiu. Manolo González, clar.
6: No puc dir res, hem fet un partit espantós, se'ns ha posat de cara en una situació que teníem molt bona per guanyar i a partir d'aquest moment, pues tot el que podíem fer malament, que és defensar les contres, precipitar-nos en atac i tot el que podíem fer, pues hem fet un partit, pues jo crec que el pitjor des de castigar l'Espanyol.
2: És la quarta derrota dels blanquiblaus que arriben a l'aturada de seleccions amb 7 punts de 21 possibles. I a segona, avui juga el Girona a les 9 del vespre. Visiten el camp del Cádiz. El tècnic Quique Álvarez no vol que l'equip es descentri després de perdre contra el Castelló.
7: Sí, és veritat que tenim que moltes coses a millorar i que crec que estem en el camí. Un resultat negatiu no ajuda tant com un resultat positiu, però no ens pot desviar d'aquesta millora i hem de seguir per aquest camí.
2: La principal novetat és Porto, que torna 10 mesos després d'haver-se lesionat greument en el genoll. El Sabadell, l'altre equip català de segona, jugarà demà al migdia. L'equip arlequinat rebrà l'Oviedo a la nova Creu Alta. I a la Lliga F, nova golejada del Barça, ara contra l'Alavés per 6-0. Graham, Sidney, Carolina i Clàudia Pina, que van fer un hat-trick, van ser les golejadores. Demà a les 12 juga el Badalona Women contra la Real Societat i a les 4 de la tarda l'Espanyol contra el Madrid Club de Futbol. En pàgina poliesportiva, avui comença a Badalona la Supercopa ACB de bàsquet. A les 6 de la tarda l'equip anfitriol Joventut rebrà el Baskonia. A la segona semifinal jugarà el Barça contra el València. Això sí, mentrestant també dic que en hoquei patins es disputa a Cerdanyola la Golden Cat. En categoria masculina avui es juguen les semifinals. Contra Catalunya juga contra Angola i Portugal contra França. Mentre que el torneig femení, la selecció catalana jugarà contra França. Ahir les catalanes ja van guanyar els franceses per 0-4.
0: El suplement, des que surt el sol fins l'hora de dinar, amb Roger Escapa.
1: Són 2 quarts de 8 del matí.

0: Som al Suplement, som a Catalunya Ràdio. Semblava que la cosa anava cap a un costat, però en realitat va cap a un altre. Olga Ábalos, Blai Mercè, bon dia, bona hora.
1: Molt bon dia.
2: Bon dia, bon dia.
0: Això són els meus ídols. Cada dissabte, a l'hora que surt el sol, agafem un artista i repassem, doncs, les seves grans cançons, les seves grans influències i cap on ens porta la cosa, doncs, espai sempre lliure. Avui agafem un dels grans clàssics, Beethoven, però en realitat no sonarà Beethoven.
1: No, sí, però no.
2: Sí, no.
1: Sí, no.
2: Sí, no. De fet, ara acabem d'escoltar Beethoven.
1: Sí.
2: Acabem d'escoltar un petit passatge de la cinquena sinfonia de Beethoven, no? Aquest tan-tan-tan-tan, que és un dels grans temes, un dels hits, no? Podríem
1: sí, no?
2: dir,
1: és
2: de Beethoven.
1: Beethoven té molt d'artista pop, jo
2: sí,
1: crec.
2: Correcte.
1: No?
2: És
1: tant
2: sí, sí.
1: de la seva vida com la seva obra. I això és el que volem comprovar avui, no? Com Beethoven, com la música de Beethoven, tots els tentacles del seu art han esquitxat la música pop de maneres molt diferents.
2: De fet, ara ho estàvem escoltant amb la ELO, amb l'Electric Light Orchestra, des de que aquest va ser el primer èxit així més massiu, no?, que va tenir la ELO, fent aquest mix, no?, entre la cinquena simfonia i un tema originalment de Chuck Berry. Well,

0: El tema es diu Roll Over, Beethoven, tema de Chuck Berry, un dels temes seminals, podem dir, del rock and roll. Parla de Beethoven, però no hi ha cap referència musical explícita, però sí que diu la llegenda, no?, que Chuck Berry va crear aquesta cançó, va compondre aquesta cançó, explicant que per poder tocar rock and roll a casa seva havia de fer fora la seva germana, que estava tocant Beethoven amb el piano que hi havia a casa, perquè en aquella època, als anys 40, als anys 50, a les cases hi acostumava a haver-hi un piano a l'estança principal, i llavors la seva germana tocava grans noms de la música clàssica, com pot ser Beethoven, i Chuck Berry intentava fer fora perquè ell volia tocar rock and roll. Llavors la cançó va de roll over, és a dir, passar per sobre, fer fora a Beethoven, no?
1: Doncs jo ara et portaré la contrària i et demostraré que Beethoven en realitat era un rocker i que es pot fer rock and roll i a la vegada, doncs, tocar cançons de Beethoven.

0: clar, que jo aquí em sé la versió que cantàvem a l'escola.
1: La que no podem cantar per la ràdio, no?
0: Que no es pot cantar, que sí, sí, està molt reversionada, no?
1: Sí, sí.
0: Segurament és de... que cadascú adaptava la lletra com volia, amb tanta mala folla com pogués.
1: Jo primer vaig sentir aquesta, la de l'escola, i després vaig anar descobrint coses i dic, ai... Però si és Beethoven, i és l'himne d'Europa.
2: Ara sí, ara és l'himne d'Europa. Hauríem de buscar...
1: Nosaltres estem emocionant com a europeus, escoltant això.
0: No, no, em va emocionar molt més la setmana passada Trepitja Fort Rock que no l'himne de l'alegria. Aquest és Miguel Ríos, eh?
1: Sí, Miguel Ríos, un home incombustible, un roquer que mereix també tenir els meus ídols aviat.
2: És veritat, no li hem dedicat mai cap ídol.
1: Miguel Ríos s'ha de fer...
2: Té una molt bona discografia.
1: I que, a més, és que jo crec que a Miguel Ríos i a Bob Dylan els haurien de donar el premi a les gires de comiat més llargues de la història, no? Perquè crec que Miguel Ríos porta com, no sé, 20
2: porta
1: anys acomiadant-se del seu públic
2: des dels anys 80,
1: i cada vegada està més en forma aquest home, no ho sé.
2: És el que té Granada,
1: i crec que tots els artistes de Granada cauen bé.
2: Doncs anem a més referències a partir de l'obra de Beethoven. Els Beatles, també...
1: Ah, mira, el Beethoven del segle XX, els Beatles, no?
2: Podríem dir...

0: Això és un tema del disc Abbey Road, de l'any 69, i la història que hi ha darrere de Because és que Yoko Ono estava tocant el piano Clar de Lluna, de Beethoven, i la va començar a tocar al revés, cap enrere, i d'aquí va sortir aquest punteig que hi ha de fons, no?, d'aquesta cançó, el tit-ta-ti-ta-ti-ta, doncs que sentim...
1: Perquè
0: que
1: després diguin que Yoko Ono és la culpable, que es van separar els Beatles, i al contrari, portava idees
0: superoriginals. Sí, doncs va aportar aquesta idea de Clar de Lluna, que és un dels temes, un altre dels grans hits de Beethoven.

0: Però qui toca el piano, aquí?
1: Qui toca el piano?
0: Richard Kleiderman.
2: L'objectiu de l'espai és...
0: És parlar de Richard Kleiderman.
2: No, és despertar el personal, sí? És despertar els oients.
3: Què tal una cumbia peruana?
2: Vinga, va.
3: Sí? Vinga, va.

0: Els meus ídols.
1: Podria ser la nova sintonia,
0: el suplement.
1: No
2: passa el catàleg. No. Bé, avui reivindicant Beethoven, ja ho veieu, a través de tota mena d'artistes que també se l'han posat a la butxaca.
3: Sí, sí, com Los Destellos, aquesta banda peruana dels anys 60, de cúmbia, amb aquest Para Elisa, Pur Elisa, aquesta cançó que encara no se sap ben bé per qui anava dirigida, si per una noia que es deia Teresa o per una altra, o per una Elisabet que era soprano. En fi, Los Destellos, una cançó que si algun dia punxeu en una festa, triomfareu, si poseu aquesta cançó, sempre triomfen. I que sigui
1: és
3: per,
1: molt pop, eh?
3: Sí, per començar.
1: I
3: a la sessió,
1: tenint en compte que prové d'un tema del segle XIX, eh?
3: Sí, sí, sí. I parlant de pop, aquí tenim un músic pop que es diu Mazzoni, que al confinament es va dedicar a llegir biografies de Beethoven i empapar-se de tot el que és aquest artista universal. Va quedar tan impressionat que va dir, vull fer un disc agafant fragments de...
2: Samplers
3: de Beethoven i tot plegat, i portar-ho al meu terreny. És el disc Ludwig d'Amazoni.

0: Doncs a mi és un disc que em va agradar molt, la veritat, i que t'apropa també la figura de Beethoven, que a vegades, doncs, si només escoltes música pop i música moderna, doncs et queda una mica lluny. Que crec que segurament no és dels discos més recordats del Mazzoni, del Jaume Pla, però perquè l'aposta evidentment era arriscada, i no sé si el va poder girar gaire, però el disc, escoltar-lo amb els teus auriculars tranquil·lament mentre fas una mica d'esport, doncs és meravellós.
1: Sí, sí, i a part que jo crec que tal com tenim entesa l'educació musical, que aquesta diferenciació del món clàssic occidental i tota la resta, i són dos universos que combinen
2: més,
1: i que...
2: Sí, i poden tenir molts més vasos comunicants, sí. No? Ara estava recordant, el dia que vam parlar d'Elvis Presley, no vam parlar d'Strauss, no? Però Elvis Presley, en alguna de les introduccions que feia als seus concerts, sobretot a la part final, no?, del concert a Las Vegas, utilitzava, així va parlar Zaratustra, d'Strauss, no?, per introduir els concerts. I vull dir que aquests vasos comunicants entre la clàssica i el pop hi són des de fa molts anys.
1: Doncs em va molt bé això que dius d'així va parlar Zaratustra, que és la banda sonora de 2001, no?
2: Sí, correcte. El moment del monolit, del monolit surt.
1: Per parlar d'una altra pel·lícula de Kubrick, però abans voldria citar una altra influència molt evident, ni que sigui a nivell de nom, d'una de les bandes que ho ha estampat més a la música catalana actual, que posem-los perquè són les 6 del dematí.
0: Jo he sentit alguna declaració dient que a l'hora d'escollir el nom es van equivocar.
1: Sí.
0: Que no és un nom bo comercialment.
1: Jo crec que
0: la Ludwig van.
1: No, perquè tu busques Ludwig van a Google,
0: sí.
1: Ara ja potser sí, perquè tenen molt d'èxit, no? Però al principi sortia Beethoven directament, no? Però bé, he estat pensant en paral·lelismes i n'he trobat un, i és que l'àvia de Quim Carandell era alemanya, era d'origen alemany.
2: I tu creus que ve per aquí, el
1: nom? Jo crec que no, però
2: no.
1: Em fa gràcia pensar la llegenda fictícia que va ser parenta llunyana de...
2: Algun dia li podem preguntar.
0: Tu prova de dir-li a l'Alexa quan vas amb cotxe, la Ludwig van.
1: Ah, impossible, impossible.
0: Manela, no vull currar per vostè.
1: Això és completament impossible. Però passa amb la majoria de grups catalans, també t'ho dic, eh?
0: Sí, sí.
1: És un desastre.

0: A veure, Roger, pregunta de trivial. Quin any diries que és aquesta gravació? De quin any diries que és?
1: Ara puja. Els greus no poden... No, m'estic inventant.
0: Pensa que aquí hi ha sintetitzador, és una mica electrònic, això.
2: Però sintetitzador analògic, encara,
1: Fa 40 anys, va.
0: Fa una mica més.
2: Sí.
0: Principis dels 70.
2: Correcte.
0: Això és la...
1: Tampoc m'he quedat tan lluny.
2: No.
0: Parlàvem abans de Kubrick, això és la banda sonora de La taronja mecànica.
1: Home, gran pel·lícula.
0: Boníssima, i una pel·lícula que no seria el mateix, no només sense la banda sonora, que és pràcticament 80% Beethoven, sinó per la referència que hi ha a Beethoven durant tota la pel·lícula, que també hi és a la novel·la, que el protagonista, Àlex, està obsessionat amb la novena sinfonia de Beethoven, i tot gira una mica al voltant d'això, no? Tant les escenes que veiem de violència explícita com el que li passa després, doncs, perquè deixi de ser violent. I d'aquesta banda sonora, clar, hi ha una figura que encara és viva, que és una pionera de l'electrònica, que és Wendy Carlos, que és qui sentim de fons, que em sembla brutal que l'any 71 doncs pogués reimaginar Beethoven com ho va fer,
2: sí.
0: I a la vegada doncs marcar doncs un precedent, que si busques doncs els orígens de l'electrònica actual vas a parar amb ella.
2: Sí, i a més, si fem dos passets més enrere, Wendy Carlos també va fer la mateixa aproximació musical amb Bach. Si té un primer disc de Bach en sintetitzador, que els de la música clàssica els hi va explotar el cervell directament. Clar, és que col·loques Bach i col·loques Beethoven a un altre nivell totalment diferent.
0: I a més, un artista transgènere, que era Walter Carlos, i es va convertir en Wendy Carlos, a reivindicar total la figura d'aquesta persona mai prou reivindicada.
1: Avui Beethoven sense Beethoven.

0: Doncs uns altres artistes de la música electrònica, que són The Chemical Brothers, van utilitzar un sample de la sonata per piano número 26 en mi bemoll major de l'any 1810 per fer aquest The Salomon Dance, i aquí hi ha una altra cita de la música electrònica i Beethoven.
1: Doncs avui amb els Chemical Brothers acabem amb aquest recorregut també a través de Beethoven, però en aquest cas amb música electrònica. Olga Ábalos, Blai Mercè, avui convertits en homes clàssics amb el permís de l'Albert Galzadani i el mestre Pardo. Una abraçada
2: a tots. Un record per ells.
0: Bon dia. Gràcies.

0: Who's hungry?
1: El suplement, amb Roger Escapa.
2: Tot és possible un dia de partit.
3: Gol de Rafinha, que no para de fer gol!
2: És hora de connectar amb la TDT, la transmissió d'en Torquemada. Avui, a partir de les 8 del vespre, la TDT del Sevilla-Barça a Catalunya Ràdio.
4: La narració del partit és una exclusiva de CaixaBank. CaixaBank dona suport a l'esport.
5: La Nati fa anys que es prepara la jubilació i avui que comença el camí de Sant Jaume també ha preparat els mitjons de la sort amb puntets. Per la Nati, començar la jubilació amb bon peu és molt personal i la nostra manera d'entendre la banca també ho és. Per això, gràcies al programa Generació Més, hem construït amb ella un pla de jubilació. Perquè si una cosa és important per tu, també ho és per nosaltres. Informa-te'n a CaixaBank.cat.
6: La TDT de Catalunya Ràdio té el suport comercial de Estrella Damm, Cupra, Fundació MGC i MGC Mútua i CaixaBank.
7: A punt semàfors, comença la cursa de MotoGP.
2: Quan hi ha Mundial de Motociclisme, connectem amb Univers MotoGP amb Damià Aguilar.
8: Sempre amb doble transmissió a l'app i al web de Catalunya Ràdio i també a 3CAT. El dissabte la cursa sprint i el diumenge la cursa de Gran Premi.
2: Els caps de setmana amb Mundial de Motociclisme, Univers MotoGP amb Damià Aguilar.
8: Aquest cap de setmana, Gran Premi d'Àustria.
2: Univers MotoGP.
9: Perquè el Mundial és nostre.
2: A l'app i al web de Catalunya Ràdio i també a 3CAT.
10: Bon dia, són les dues. Quines són, a aquesta hora, les xifres?
11: Sigui qui sigui, tindrà l'encàrrec de...
10: Denuncien l'accés de burocràcia...
2: Catalunya migdia. L'informatiu central del cap de setmana de Catalunya Ràdio i 3CAT Info.
12: Avui a Lleida i de dijous a Barcelona ja...
2: Farem atenció a tots els fronts informatius. D'aquí...
10: I a casa nostra tornen a sortir el carrer...
2: I de la resta del món.
10: Pendents de la cimera internacional...
2: Faci el temps que faci.
13: Més aviat sol, hi ha una petita interrupció...
2: Els dissabtes i els diumenges a les dues, Catalunya migdia, cap de setmana. El suplement. Ràdio amb esperit de cap de setmana. Amb Roger Escapa.
14: 3:15. Titulars, Núria Pujades, bon dia.
15: Bon dia.
14: Acord de matinada entre Washington i Dinamarca perquè els Estats Units controlin permanentment la seguretat de Groenlàndia.
15: Ho ha anunciat aquesta nit Donald Trump. Segons el president nord-americà, el pacte impedirà que cap país enemic dels Estats Units, és a dir, Rússia o la Xina, pugui establir-hi bases militars. Dinamarca i Groenlàndia qualifiquen l'acord de positiu per enfortir la seguretat a l'illa.
14: I també Trump, mentrestant, prohibeix l'accés a la Casa Blanca a alguns mitjans de comunicació, entre ells ni més ni menys que la CNN.
15: També la cadena MS Now i el diari digital Politico. El president nord-americà els acusa de difondre notícies falses i amenaça d'estendre el veto a d'altres mitjans que considera hostils.
14: Més novetats sobre el cas Endic. La terapeuta Maria Júlia Luderbol hauria demanat a la seva ajudant, aquesta nova professora d'anglès, Joana, que indiqués a Endic fill els punts perillosos de la famosa ruta a Collbató on va acabar morint el pare.
15: És una informació que avancen avui Maica Navarro i Toni Muñoz a La Vanguardia i que complica encara més el cas, bàsicament perquè demostraria que Jonathan Endic coneixia els riscos del camí de Collbató abans d'anar-hi amb el seu pare.
14: A les 10 esperem la Maica Navarro amb ganes. El líder de Vox, Santiago Abascal, apela des de Barcelona als votants socialistes desencantats amb Pedro Sánchez i fins i tot als independentistes de cara al proper cicle electoral.
15: Abascal ha estat el primer líder estatal a desembarcar a Catalunya enmig d'una protesta antifeixista blindada pels Mossos. Demà també hi seran Sánchez i Feijó.
14: El Departament de Justícia reclama explicacions a l'empresa que va contractar la traductora al judici de Roger Espanyol.
15: El Departament vol aclarir si el servei que ofereixen s'ajusta a la licitació i, en paral·lel, Esquerra, Comuns i la CUP reclamen la compareixença del conseller Ramon Espadaler per saber quines mesures prendrà el govern per garantir que el català es pot utilitzar en instàncies judicials.
14: Detingut el presumpte violador d'una noia de 22 anys dissabte passat a Vidreres, a la Selva.
15: És un noi de 17 anys, la víctima de 22 havia sortit a córrer dissabte passat quan va ser abordada a prop d'una urbanització d'aquesta població de la Selva.
14: Shakira ja s'ha estrenat a Madrid.
15: Sí, ho ha fet aquest divendres, el primer dels 12 concerts que s'allargaran fins l'11 d'octubre. Ha desplegat tot el repertori del seu últim disc, Les Mujeres Ja No Lloren, i molts clàssics en una nit que ha fet vibrar els més de 50.000 espectadors.
14: Entre ells catalans, que també sentirem al llarg d'aquest suplement. Els esports, el Barça busca aquest vespre, a les 9, la setena victòria consecutiva a la Lliga, al camp del Sevilla i sense Joan Garcia.
15: I l'actualitat blaugrana passa avui també per l'assemblea de socis compromissaris del club. Començarà a les 10 i es podrà seguir en directe al canal exclusiu digital de Catalunya Ràdio.
14: L'Espanyol, per cert, que va perdre ahir, tot i jugar amb un mes pràcticament tot el partit, 3-1 contra l'Elx. Marina Laminos, portades, avui protagonisme pel trasllat dels migrants a Ceuta.
0: Imatge principal tant a l'Ara com a la Vanguardia i també al Periódico. Els titulars, en canvi, en un altre sentit, a l'Ara apunten que Macron crida a preparar-se davant els atacs híbrids a Rússia. A El Periódico, la reclamació d'estudiants i rectors d'universitaris que demanen més residències públiques perquè el cost de l'habitatge limita, diuen, la tria d'universitat. A La Vanguardia, acompanyant la imatge dels migrants, parlen de caòtic reallotjament. També hi ha espai en portada per aquest primer concert de Shakira a Madrid. I al punt avui, transició al País Valencià. 1976, quan tot estava per fer i tot era possible.
14: El País, caòtic desallotjament.
0: També en el mateix sentit, el Mundo fan servir el concepte marabunta, en aquest cas, que impedeix, diuen, el desallotjament del trampolín. A l'ABC miren més enllà, Interior envia més guàrdia civil, en aquest cas a Melilla, per l'amenaça d'assalt. I a La Razón, mirada posada en els moviments del rei del Marroc, amb el titular, el cercle de poder de Mohamed VI va regular la invasió de Ceuta.
14: Anys i anys per molts anys, Albert Bustils, avui bufa 58 espelmes, Elena García Melero.
16: A veure, jo tampoc l'he entès, perquè jo, Abel, tampoc l'he entès, perquè quan he detectat qui és, mare, ja està bé, eh?
17: Què passa?
16: Això...
18: Estrella rutilant de la televisió, ha fet pràcticament tota la seva carrera a TV3, va estar 12 anys presentant el TN, copresentant els matins també amb Josep Cuní, ha passat pel divendres i des de fa uns quants anys està al Tot es mou.
14: Per molts anys, segurament els 58 anys més ben portats a Catalunya. 33 espelmes, Andrea Pereira.
19: Al final, aquell 4-1, pues, va ser un punt d'inflexió que ara volem...
18: El seu nom forma part del primer Barça que va començar a regnar al futbol europeu, va fitxar pel club el 2018 i 4 anys després va marxar amb una Champions sota el braç, la primera de la història de l'equip femení.
14: 52 espelmes, Jimmy Fallon.
20: Today, President Trump dismissed concerns over AI, posting on Truth Social.
18: És un dels còmics més importants dels Estats Units, presentador de The Tonight Show a l'NBC i una de les figures públiques més crítiques amb Donald Trump, que en el seu dia el va titllar de cretí.
14: Vida social. Marta Ferrer, això Ginestà, avui actuen al Mercat de Música Viva de Vic.
21: Els germans Serra Solsa es presentaran el seu nou disc, Gira tot igual però diferent, a la plaça Major Estrella Damm a 3:15 del vespre. Les entrades són gratuïtes.
14: Els Catarres celebren la Festa Major d'Avinyó.
21: Amb un concert en què repassaran tots els seus èxits, a més, compartiran escenari amb banda neon. Serà al pavelló a partir de 11:45 de la nit. Tots els concerts de Festa Major també són gratuïts.
14: I el Festival B avui puja damunt l'escenari Guitarrica de la Fuente.
21: A les portes d'estrenar La Bola Negra, la pel·lícula dels Javis que protagonitza i que és la seleccionada per representar Espanya als Oscars, el músic de Benicàssim serà avui al Parc del Fòrum de Barcelona per presentar el seu últim disc, Spanish Leather. El concert és a les 9 del vespre i encara es poden comprar entrades de dia per 78 euros.
14: És l'hora del conte de l'Albert Postils, la narració va càrrec del Carles Debó. Avui el conte es titula Fer l'Orni.
22: En Gabriel va ser la primera persona del poble a aixecar-se del llit i sortir al carrer. Però quan va prendre consciència del que allò significava, es va quedar clavat com un estaquirot enmig de la plaça. Durant tots aquests anys, al poble li havien anat molt bé les coses sense un Gabriel matiner. De fet, l'historial del Gabriel estava farcit de llençols que l'engolien fins ben entrada l'hora de dinar. I mentrestant, el poble funcionava com un engranatge perfecte. El gran misteri de tot plegat és que en Gabriel es va llevar sense el concurs d'un despertador com si una força invisible l'hagués empès cap a l'exterior. I aquesta circumstància, que podria veure's com el començament d'una nova vida, una vida més respectable, el va fer entrar en pànic. De sobte, ostentava la gran responsabilitat d'estrenar un dia. No podia fer una cosa vulgar. Havia de fer una cosa memorable. Una cosa que deixés petjada. O millor, que donés uns fruits que poguessin recollir els somnolents que vinguessin darrere. En Gabriel, evidentment, va pensar que el millor hauria estat no despertar-se. I el que va fer va ser estirar-se en un banc de pedra, dissimular un son profund i mantenir un ull mig obert fins que detectés un veí en qui descarregar el llast que portava al damunt.
14: Música.

0: La Iniesta, què tal? Bon dia.
1: Bon dia, Roger.
0: Amb què arribem avui a les 8?
1: Amb Editors i el seu darrer senzill titulat Seriously, un tema que es mou entre el New Wave i l'indie rock dels 80 i que fa una picada d'ullet a The Cure. Editors publicarà el seu 8è àlbum el pròxim 30 d'octubre, on trobarem temes com aquest Seriously.
0: Salut i ràdio, Blai.
1: Salut i ràdio.

0: El Suplement, ràdio amb esperit de cap de setmana. Amb Roger Escapa.
1: Bon dia, són les 8 i així sona El Suplement de Catalunya Ràdio.

Dissabte 19 de setembre del 2026, si traiem la pols als manuals de psicoanàlisi, hi trobarem un dels conceptes que han fet perdurar Sigmund Freud. Matar el pare. Aquí, en aquest cas, de manera metafòrica, que ningú s'espanti. Freud venia a dir que, per fer-se gran, per entrar de debò en la vida adulta, per tenir una identitat pròpia, calia deixar enrere el pare. Aquest concepte, el de matar el pare, és el que sobrevola totes les informacions que la Maica Navarro i el Toni Muñoz han anat publicant al llarg d'aquesta setmana al voltant del cas de la mort d'Isaac Andic. Perquè la pregunta sobre si el fill Jonathan en podria arribar a ser el responsable fa mesos que plana sobre l'opinió pública, sobretot des que els Mossos el van detenir i des que els testimonis han anat desfilant pels jutjats de Martorell a explicar la seva versió dels fets. Tot el que té a veure amb aquest cas té un fort impacte, se'n parla als bars, se'n parla a les redaccions, se'n parla als despatxos més importants del país. Llegir que Jonathan Andic s'hauria interessat per una teràpia que simulava empènyer un familiar per un barranc o que la terapeuta va instar la seva ajudant a indicar els punts perillosos de l'excursió, com publiquen avui la Maica i el Toni a La Vanguardia, és un xoc. Sobretot si recordem com es va publicar fa uns mesos que Jonathan Andic va escriure un missatge al seu pare que deia el següent: "No m'estranya que pensessis que era capaç de matar-te". El cas està judicialitzat i, per tant, impera la prudència i la presumpció d'innocència, però fa dècades que els grans casos mediàtics tenen dos canals. Què passa dins dels tribunals i quin relat es va imposant a fora? Mango és un transatlàntic de l'economia catalana i el trànsit de les pàgines econòmiques a les de la Crònica Negra és un peatge que es pagarà tard o d'hora. D'històries truculentes o sucoses sobre les herències familiars i empresarials n'hi ha cabassos. I en el cas dels Andic, és pertinent preguntar-se si el relleu es va acabar convertint en un abisme personal. Quin paper real va tenir la terapeuta i, fins i tot, on arriba el negoci de les teràpies extremes que plantegen escenaris sobre matar familiars. Perquè en aquesta història, potser hi ha algú que va llegir Freud sense entendre com funcionen les metàfores. Som al suplement i tenim esperit de cap de setmana.

0: El suplement, amb Roger Escapa.
1: Setembre mullat, bolets en quantitat. Jofre Genoer, bon dia.
2: Bon dia i bona hora.
1: Avui què ens espera, a banda de collir bolets per totes aquestes pluges d'aquests dies?
2: Doncs de moment, uns dies de setembre poc mullats.
1: Home,
2: esperem que hi hagi bolets. Sí,
1: la, setmana que, la setmana que hem tingut, déu-n'hi-do, eh?
2: No, dic el cap de setmana, poc mullat, perquè no plourà, no esperem pluja, ni avui ni demà. Ni de fet, gairebé els darrers dies del que queda de setembre, la setmana que ve, no se'n treuen canvis en forma de pluja, però si ha plogut força, esperem que hi hagi molts bolets, veurem. La situació prevista cap de setmana, doncs, és de sol. Les nuvolades que hi ha hagut enfront del mar, enfront de la costa central, dins del mar, s'estan desfent. Per moments encara hem vist en el radar algun ruixadet, però queda lluny de la costa. Això es desfà, l'estabilitat s'imposa. Com a molt poden sorgir alguns núvols al voltant de la costa central, el Barcelonès, Maresme, potser el Vallès, també la tarda cap al Ripollès, que generin certa variabilitat, sobretot a partir de migdia. Però en general molt de sol i temperatures. Doncs aquesta calor continguda, típica de setembre, els vols més alts, tocar dels 30, 31, potser, a les zones més càlides, potser un pèl la temperatura respecte a ahir, però bé, amb una calor força moderada i demà esperem pocs canvis en aquest sentit. La lleugera tramuntana que bufa també per sobre del Cap de Creus amb tendència a debilitar-se més.
0: El suplement. Ràdio amb esperit de cap de setmana. Amb Roger Escapa.
1: Les notícies del dissabte. Avui ens despertem amb un nou anunci de matinada de Donald Trump, un acord entre Washington i Dinamarca perquè els Estats Units assumeixin la seguretat de Groenlàndia de forma permanent. L'acord arriba mesos després de les amenaces de Trump de conquerir l'illa amb un fort desplegament militar.
3: I would like to make a deal, you know, the easy way, but if we don't do it the easy way, we're going to do it the hard way.
1: A les bones o a les males, deia Trump a principis d'any, sembla que finalment ha estat a les bones perquè Dinamarca no només confirma l'acord, sinó que el celebra i assegura que reconeix els interessos de l'illa. Els detalls des de Washington amb l'Oriol Serra. Oriol, què tal? Bon dia.
4: Bon dia. El capítol de tensió diplomàtica entre els Estats Units i Dinamarca i de retruc amb la Unió Europea i també amb bona part dels aliats de l'Aliança Atlàntica per la disputa sobre Groenlàndia és a punt de tancar-se. El president nord-americà ha anunciat un acord amb Dinamarca consistent en assumir el control militar de Groenlàndia. El document està previst que s'assigni en el marc de l'Assemblea General de les Nacions Unides que ha de tenir lloc aquesta setmana entrant a Nova York. D'aquesta manera, l'administració Trump s'assegura el desplegament militar a Groenlàndia i la plena llibertat per a sobrevolar-ne el territori. El regne de Dinamarca, per la seva banda, tindrà garantida la sobirania sobre Groenlàndia i els habitants d'aquesta illa àrtica disposaran del dret a l'autodeterminació si així ho desitgen. L'acord també protegeix Groenlàndia de qualsevol incursió de països externs a l'OTAN, tant militar com econòmicament, un dels objectius de Washington per tal de frenar l'expansió de Rússia i la Xina a l'Àrtic. L'acord té similituds amb tractats anteriors entre els Estats Units i Dinamarca. La primera ministra danesa, Mette Frederiksen, ha qualificat l'acord de valuós per l'OTAN i per Europa.
1: Oriol, a tot això, el que també destaquen i molt els digitals nord-americans és una altra decisió de Trump, que és la de vetar l'entrada a la Casa Blanca de tres grans mitjans de comunicació, ni més ni menys d'entrada que la CNN, però és que també la cadena MS9 i el mitjà digital Politico. Així és com s'ha anunciat a la mateixa CNN.
5: Trump this afternoon in a social media post announced that he is going to ban CNN, MS Now, and Politico from the White House, quote, as a result of their constant reporting fake news, unquote. Moments ago, the president spoke about this ban from the Oval Office.
1: Podem sospitar, diu el presentador, que el problema són els fets que no li agraden. Els fets com aquest que enumera.
5: Facts such as record high diesel prices.
1: Fets com els preus de rècord de la benzina.
5: Facts such as voters expressing concerns with their ability to afford to live in the United States.
1: Fets com que els votants expressin preocupacions sobre la seva capacitat de permetre's viure als Estats Units.
5: Facts such as the president's abysmal approval-disapproval ratings.
1: Fets com la decaiguda abismal de la seva popularitat.
5: Facts such as Republicans on the campaign trail starting to publicly break with him.
1: O fets com ara que candidats republicans en campanya allunyant-se públicament del mateix Donald Trump. Fake news ben reals, però, Oriol, aquesta acusació de notícies falses no és nova, tenint en compte com actua i què diu normalment Donald Trump.
4: Un exemple, fa una setmana durant la convenció republicana a la pista dels Dallas Mavericks, Trump es queixava dels articles que explicaven que no havia omplert el recinte. Deia que eren mentides i mentre ho deia es podia observar tota la quarta graderia completament buida. Això sí, el seu públic, els MAGA, l'aplaudia com si tingués venes als ulls. Aquesta vegada Trump ha tornat a gesticular pel seu públic anunciant l'expulsió de mitjans com la CNN, MS Now, l'antiga MSNBC o Público. I per si no n'hi hagués prou, n'ha amenaçat d'altres.
6: Pel que fa a les notícies falses, hi ha el New York Times i el Washington Post, uns diaris pèssims i falsos, que per cert, van molt malament. No han fet el pas d'expulsar-los, però fan notícies falses, sens dubte.
4: Ara està per veure com acabarà tot plegat a la pràctica. Des de la CNN, per exemple, s'han mostrat escèptics perquè Trump sovint no compleix les seves amenaces, i això sense oblidar la presumpta violació de la primera esmena de la Constitució nord-americana, la qual recull la llibertat d'expressió i de premsa.
1: Gràcies, Oriol Serra. Avui Donald Trump que torna a obrir aquest informatiu, però l'altre focus, des de ja fa unes quantes hores, fins i tot mesos i gairebé, ens aproparem als 2 anys, l'altre nom propi d'aquest informatiu torna a ser en Dick. Avui també tenim novetats sobre aquest cas, sobre el cas Andic. La terapeuta Maria Júlia Luderwall hauria demanat a la seva ajudant, la professora d'anglès, aquesta Johanna, que indiqués a Andic fill els punts perillosos de la famosa ruta a Collbató on va acabar morint el pare. És una informació que avancen avui Maica Navarro i Toni Muñoz a La Vanguardia i que complica encara més el cas. Bàsicament, aquesta informació apuntaria que Jonathan Andic coneixia els riscos del camí de Collbató abans d'anar-hi amb el seu pare. Anem a pams, ens situem a l'1 de desembre de l'any 2024, uns dies abans de la mort d'Isaac Andic. La terapeuta i la seva col·laboradora van recórrer el camí de les Feixades de Collbató buscant una ruta en barrancs. Els Andic aquí encara no entren en aquesta equació perquè la intenció en aquell moment era preparar una excursió per un altre pacient de Maria Júlia, aquest home anomenat Salvador, que estava diagnosticat d'esquizofrènia, i d'aquí hem sabut l'existència aquesta setmana. Durant aquest recorregut, la terapeuta Maria Júlia Luderwall va anar prenent nota dels punts de perill que li indicava la col·laboradora i després va deixar caure que aquesta ruta també podia servir per un altre pacient, ara sí, Jonathan Andic, que deia tenia problemes de diners, de gestió dels diners. La cosa no acaba aquí perquè Luderwall va demanar a la col·laboradora que anés a fer el camí amb Andic fill i, sobretot, aquest és el quid de la qüestió, que indiqués a Jonathan aquests punts de perill que havien identificat. La terapeuta, segons explica avui La Vanguardia, va insistir 2 vegades que era molt important que Jonathan conegués aquests punts estratègics. Finalment, el 7 de desembre, una setmana abans de la fatídica excursió de pare i fill, Jonathan i la col·laboradora van fer junts aquell camí. Són les novetats d'aquest matí que contrasten amb la informació difosa aquestes últimes hores per la defensa de Jonathan Andic. En un comunicat neguen que Andic fill s'interessés mai per cap teràpia de simulació de caigudes a la muntanya. Un tipus de teràpia, en tot cas, que ha fet posar-se les mans al cap als professionals de la psicologia que alerten que no respecta els principis bàsics de seguretat per al pacient. Dolors Líria és la degana del Col·legi Oficial de Psicologia de Catalunya.
7: No li donem cap mena de valor terapèutic. De fet, considerem que això no és una teràpia ni de confrontació ni de res. En principi, totes les teràpies que fem servir els psicòlegs i les psicòlogues des de qualsevol orientació que treballem, ho fem des del principi de no posar en risc la seguretat del pacient.
1: La terapeuta, per tant, és el punt de mira del cas i no només per possible intrusisme laboral. De les informacions fetes públiques aquest matí també se'n desprèn que hi podria haver una diligència que afecta la terapeuta i que s'estaria practicant en una peça secreta. Li demanarem avui a la tertúlia l'advocat penalista Carles Monguilot, l'hem passat el dissabte perquè també necessitem un penalista a la taula per esbrinar quin recorregut judicial pot tenir aquesta derivada del cas. Encara una altra incògnita damunt la taula que provaria que la relació entre Jonathan Andic i la seva terapeuta no era estrictament professional o anava més enllà d'aquestes sessions terapèutiques. Què va anar a fer Jonathan a l'Equador poc després de la mort del seu pare en aquell famós viatge on diu que va perdre el telèfon mòbil? Doncs, segons apunta El País, i el que revela el diari, és que durant el viatge Jonathan hauria mantingut diverses reunions relacionades amb la publicació d'un llibre de Maria Júlia sobre les anomenades 7 cronologies, un mètode creat per ella mateixa, una vegada més sense evidència científica. És molta informació que intentarem desgranar avui a partir de les 9, primer a la tertúlia, també, evidentment, a les 10, a l'hora negra de la Maica Navarro, avui l'esperem amb moltes, moltes ganes a la Maica, i hi sumarem també avui amb la Maica Navarro el psicòleg clínic i metge forense especialitzat en pseudoteràpies i en sectes Miguel Perlado per analitzar aquests polèmics mètodes de la terapeuta del Sandic. Déu-n'hi-do, cal agafar aire, eh? Més notícies. El Departament de Justícia reclama explicacions a l'empresa que va contractar la traductora que va tenir problemes per traduir del català al castellà el judici de Roger Espanyol. Tants problemes que finalment els advocats es van haver d'autotraduir. El Departament vol aclarir si el servei que ofereixen s'ajusta a la licitació i en paral·lel Esquerra, Comuns i la CUP reclamen la compareixença del conseller del RAM, Ramon Espadaler, per saber quines mesures prendrà el govern per garantir que el català es pugui utilitzar a instàncies judicials. L'empresa que té contractada la traductora, Ofilingua, ha assegurat, en aquest cas, que està analitzant què pot haver passat i un dels treballadors va denunciar les condicions laborals precàries ahir a la tarda de Catalunya Ràdio amb el Francesc Garriga. Entitats com el col·lectiu d'advocats Irídia, Òmnium Cultural, l'Assemblea Nacional Catalana i Plataforma per la Llengua diuen que s'ha vulnerat els drets lingüístics i acusen el govern de deixadesa de funcions.
8: Hem de pensar que aquest és un problema endèmic i que la traducció deficient afecta les garanties del procediment de totes les parts implicades.
9: Ni els tribunals de justícia ni el Departament de Justícia es prenen seriosament i fan efectiu l'oficialitat plena del català en l'àmbit de la justícia. És absolutament injustificable.
1: Hem sentit la Laia Serra, advocada de l'acusació d'Òmnium Cultural, i Josep Cruanyes, vocal de la Comissió de Llengua Catalana del Col·legi de l'Advocacia. A la crònica política o d'agitació política, aquest serà un cap de setmana política a Catalunya amb el desembarcament de tres líders estatals, Pedro Sánchez, Alberto Núñez Feijóo i Santiago Abascal, amb la mirada posada en el proper cicle electoral. S'apropen les municipals i les generals i els líders no volen perdre pistonada i encara menys a Catalunya. El primer d'arribar ha estat Abascal, i això és notícia, perquè feia dos anys que no trepitjava Catalunya. Abascal ha passat ja per Lleida, per Tarragona, i ahir a la tarda va ser també a Barcelona, apel·lant directament als votants socialistes desencantats amb Pedro Sánchez i fins i tot als independentistes perquè ara confien, diu, en Vox. Ho va seguir l'Àlex Giral Robert. Àlex, bon dia.
10: Bon dia. Des de la campanya per a les catalanes del 2024, que Abascal no es deixava veure pel país. El número 1 de Vox ha volgut aprofitar l'arrencada d'un curs polític amb almenys dues cites electorals per començar a mobilitzar el vot. La clau del canvi a la Moncloa assegura la té Catalunya. És per això que des de la plaça de la Marina de Sants va demanar i concentrar en Vox tot el vot de protesta contra Sánchez, vingui d'on vingui.
11: Pedro Sánchez està dispuesto a fer cualquier cosa para robar las próximas elecciones y pedimos el voto a todos los españoles, a los que votaron al PP, a los que votaron al socialismo, a los que votaron al separatismo de manera equivocada en 2017, a los que no votaron.
10: I és que Abascal va donar per acabada l'amenaça independentista i va insistir que ara el tema prioritari és un altre.
11: Hoy el debate es entre democracia e Islam.
10: El partit d'extrema dreta s'ha fixat com a objectiu a Catalunya fer encara més forat al cinturó metropolità. Uns 200 manifestants antifeixistes, per cert, van protestar pels voltants de la plaça on es feia l'acte, però en cap moment van desafiar l'ampli dispositiu amb què els Mossos van blindar el míting de Vox.
1: Gràcies, Àlex. Demà Pedro Sánchez serà la tradicional festa de la Rosa del PSC i Alberto Núñez Feijóo del PP serà a Badalona, on abans que hi arribi ja hi ha polèmica, perquè els grups municipals de Guanyem Badalona i Badalona en Comú portaran a l'Oficina Antifrau de Catalunya l'acte que els populars celebren demà perquè diuen que s'han destinat recursos municipals per fer un acte de partit. Justament una de les qüestions que explota l'extrema dreta espanyola és el conflicte de Ceuta, mentre la Moncloa està satisfeta amb el trasllat de 1.700 migrants de les platges del Trampolín i Benítez a les instal·lacions habilitades al port de Ceuta, el PP considera que s'han posat en perill les forces de seguretat i Vox parla de remigració. Des de Madrid, Àngels Lafuente, bon dia.
12: Bon dia. La Moncloa diu que el trasllat al port de Ceuta s'ha efectuat de forma cívica i sense aldarulls greus. I el ministre Ángel Víctor Torres defensa que s'han complert els objectius.
13: Que los migrantes puedan ser filiados, que se puedan incoar sus expedientes y que sean devueltos todos aquellos que no puedan estar en nuestro país acorde a la ley.
12: El Partit Popular, en canvi, parla de caos. Núñez Feijóo assegura que el govern espanyol no ha estat capaç de mantenir l'ordre públic i que han deixat venudes les forces de seguretat de l'Estat.
14: 50 días después, el descontrol de Ceuta como ciudad invadida es total. Señor Sánchez, el polvorín que está viviendo Ceuta, el único responsable es usted.
12: Mentre Sumar, soci minoritari del govern, critica les càrregues policials i el ministre Ernest Urtasun demana fer un pas més.
15: Necesitamos reubicar de una vez por todas a personas migrantes que están en Ceuta a la península.
12: Es calcula que a les platges hi havia unes 4.000 persones i, per tant, els migrants que no han aconseguit plaça al campament del port han tornat a les platges on porten un mes i mig amuntegats.
1: Qui també s'ha deixat veure per Ceuta aquestes últimes hores és Florentino Pérez, el president del Madrid. A més de socialitzar-se amb la població ceutí, ha volgut aclarir que la seva visita institucional està deslligada de la polèmica amb les samarretes protagonitzades per Mbappé, Vinícius i Konaté. Sí, és que se m'escapa el riure per sota el nas, perquè té nassos que digui que està deslligada. O sigui, creieu que Florentino Pérez hagués anat a Ceuta ahir si Mbappé, Vinícius i Konaté no s'haguessin arremangat la samarreta?
16: Quiero resaltar, para que no haya dudas, que este acto de hoy, de apoyo a nuestro presidente de honor y ceutí, a la ciudad de Ceuta, que hemos estado preparando por el presidente de Ceuta, lo hemos estado preparando no por ninguna noticia reciente, sino lo llevamos preparando con el presidente de Ceuta durante varias semanas.
1: Sí.
16: Y aprovecho también este acto para transmitir todo nuestro apoyo, todo nuestro cariño, nuestra solidaridad en estos momentos tan difíciles.
1: Des d'aquella roda de premsa de fa uns quants mesos, és a dir, la credibilitat de Florentino Pérez està arrossegada sota mínims. Tot això ha viatjat a Ceuta acompanyat d'Emilio Butragueño i de Pirri, president d'honor del Madrid, nascut precisament a Ceuta. Notícia d'últimíssima hora, tallada la circulació a les línies R11 i RG1 de Rodalies entre Figueres i Vilamalla per un atropellament. Aquestes dues línies connecten Barcelona i les comarques gironines amb la frontera francesa. Protecció Civil ha activat la prealerta del pla Ferrocat per aquesta incidència. Recordem, circulació de les línies R11 i RG1 de Rodalies entre Figueres i Vilamalla aturada per un atropellament. El president francès Emmanuel Macron convocarà les properes setmanes una reunió del G7 per abordar la pujada dels preus del gasoil, que a França ha marcat també un rècord històric. Però Macron no pot rebaixar les taxes per l'elevat deute públic del país. París, Isabel Galí.
17: Emmanuel Macron ha reunit a l'Elisi els líders de tots els partits polítics, entre ells 6 candidats a succeir-lo, per exposar-los la gravetat de la situació financera i de seguretat que viu França.
18: La situació que vivim amb els preus de les benzineres no és el resultat d'una decisió del govern. És conseqüència de la situació geopolítica. Abans de gastar diners que són dels francesos, cosa que es traduiria en un augment del dèficit o dels impostos, hem de mobilitzar-nos per solucionar la causa d'aquest augment de preus. I això és el que estem fent.
17: Solucions com construir corredors terrestres per on treure el petroli d'Aràbia o gastar menys carburant. Però són sortides a mitjà termini i l'oposició li reclama mesures immediates, com ajudes directes als consumidors.
1: I a Rússia, aquest cap de setmana, més de 110 milions de russos estan cridats a les urnes per formar un nou parlament. Cap d'ells, però, podrà optar per un partit pacifista després que les autoritats hagin vetat Yabloko, l'única formació contrària a la guerra. Moscou, Cristina Solies, bon dia.
19: Bon dia. El partit Yabloko ha escollit un lema molt senzill, per la pau i la llibertat i per viure sense por. Això ha fet que els excloguessin de les eleccions, però segons Nikolai Rybakov, la popularitat que han guanyat entre els joves ja és una victòria.
20: Aquest estiu del 2026 ha demostrat que precisament el futur de Rússia, precisament els joves, estan triant una direcció com la que representa Yabloko, que Rússia sigui un estat pacífic, modern i pròsper i que no sigui un perill per als altres.
19: Malgrat el veto, alguns candidats es poden presentar a les seves circumscripcions, però fins i tot així la justícia ha trobat la manera d'inhabilitar-ne molts. Rybakov demana al seu electorat que opti pel vot nul perquè tota la resta de partits donen suport a les polítiques de Putin.
1: I encara un altre punt de la crònica internacional, i és que almenys 31 morts en un atemptat suïcida en un recinte policial al Pakistan. Els atacants van embestir un vehicle ahir carregat d'explosius contra una mesquita situada dins del complex on els oficials i les seves famílies feien l'oració dels divendres. L'atemptat va tenir lloc al municipi de Kohat, prop de Peshawar, en una reunió fronterera en una regió fronterera, volem dir, amb l'Afganistan. A Vidreres han detingut un jove de 17 anys només per violar una dona en una zona forestal del municipi. La víctima, de 22 anys, havia sortit a córrer dissabte passat quan va ser abordada a prop d'una urbanització d'aquesta població de la selva. Maria Rovira.
21: La detenció s'ha fet aquest divendres a la tarda i el noi ha passat a disposició de la Fiscalia de Menors. La Divisió d'Investigació Criminal dels Mossos d'Esquadra manté oberta la investigació. Els fets van passar a prop de l'urbanització Aigua Viva Park quan la víctima havia sortit a córrer. Un home l'ha

0: fent balanç de la meitat del mandat i mirant els propers anys.
1: No som aquí ni per lamentar-nos ni per buscar excuses. Som aquí per transformar Catalunya.
0: Avui el president ha encarregat als consellers que facin el mateix i per això es repartiran per tot el país en actes simultanis per exhibir múscul i explicar directament els projectes impulsats pel govern en els primers dos anys. Albert Dalmau serà al Vendrell, Alicia Romero a Mataró, Sílvia Paneque a Girona i tota la resta en presència a totes les vegueries. En els actes també participaran una cinquantena de personalitats vinculades al món social, cultural, esportiu, acadèmic i empresarial.
2: L'exalcalde de Tarragona, Josep Fèlix Ballesteros, espera que el judici del cas Inipro serveixi per defensar la seva honorabilitat. Ahir, 13 anys després dels fets, va seure al banc dels acusats pel suposat desviament de 275.000 euros dels fons públics en benefici del PSC. Des de Tarragona, Ricard Buigas.
3: Abans d'entrar a la sala, Ballesteros es va mostrar tranquil.
4: 13 anys després podré demostrar la meva honorabilitat i quedarà clar el que he fet i per què ho he fet.
3: 8 persones més seuen al banc dels acusats, entre elles les exregidores socialistes Begoña Floria i Victoria Pellegrini, l'excap de gabinet de l'alcalde Gustavo Cuadrado. S'enfronten a penes de presó que van dels 2 als 13 anys que els demana la CUP, que fa d'acusació particular, i la Fiscalia. L'escrit de l'acusació exposa que els acusats van desviar 275.000 euros destinats a atendre nouvinguts per contractar militants del PSC perquè fessin de ciberactivistes per a promocionar la imatge pública de Ballesteros. També hi ha 6 responsables més a títol lucratiu, entre els quals el PSC.
2: Un quart i mig de 9 del matí, som al suplement, som a Catalunya Ràdio. Ara ens situem a Ribes de Freser, al Ripollès, on no es pot beure aigua de l'aixeta ni tampoc fer-la servir per cuinar. I és que l'Ajuntament ha avisat que s'ha superat de poc el límit permès d'arsènic en un dels dipòsits d'abastiment. S'està pendent de canviar els filtres per poder normalitzar la situació. Maria Rovira.
5: Les últimes analítiques fetes al dipòsit de la carretera de Queralbs han indicat que se supera per poc el nivell permès d'arsènic. L'alcaldessa Mònica Sant Jaume explica en aquesta emissora que ja treballen per canviar els filtres i normalitzar la situació el més aviat possible.
6: És moment de canviar-los. Aquests filtres tampoc es podien canviar abans. En aquest temps, el servei de l'aigua d'aquesta part del nucli de Ribes que està afectat o que se subministra al dipòsit de la carretera de Queralbs, doncs aquest és el que no es recomana fer ús de l'aigua per ús de boca.
5: En canvi, l'altra part del municipi, que s'abasteix amb el dipòsit de Pardines, no està afectada.
2: La crònica cultural, 5 minuts per 2 quarts de 9, avui ve farcida. Comencem per una dona que es farà fer un far de concerts aquestes properes setmanes a Madrid. Shakira ha estrenat residència aquesta nit a Madrid. La colombiana ha sonat d'aquesta manera en el primer dels 12 concerts que oferirà a la ciutat fins al dia 11 d'octubre al Macondo Park, l'escenari que ella mateixa ha construït per actuar-hi. Ella mateixa no sé si l'ha acabat construint, en qualsevol cas sí que li han construït un escenari expressament per ella. Shakira ha desplegat tot el repertori del seu últim disc, Les Mujeres Ya No Lloren, i molts clàssics en una nit en què ha fet vibrar els més de 50.000 espectadors aplegats en els 220.000 metres quadrats de recinte. Un d'ells és el David Córdoba, del club de fans de Shakira, que ha enviat aquesta nota de veu als amics del suplement després del concert.
7: El concert de la Shakira, Les Mujeres Ya No Lloren, World Tour, és un autèntic espectacle de caps a peus. T'atrapa des del primer segon gràcies a una pantalla monumental. I això hi hem de sumar un so que senzillament ha estat brutal. L'única pega de la nit, l'organització. No hem pogut entrar a l'hora prevista i això ha provocat que els que tenim entrada a dit ens quedessin sense poder gaudir de l'experiència del Macondo Park. Però deixant de banda aquests contratemps, la nit ha estat increïble. La meva valoració és extraordinària. Un 10 de 10 absolut. Tornaria a repetir.
2: La crònica express del David Córdoba, el president del Club de Fans de Shakira a Catalunya, pel suplement. L'intentarem saludar també al llarg d'aquest programa, tan bon punt es desperti. Amb el David Córdoba, avui Joan Callarissa, també per retratar un espectacle que ha comptat amb col·laboracions de Chanel i de Vico, totes dues catalanes, i en què Shakira ha parlat molt amb el seu públic. De fet, ha tingut un record pels anys que va viure aquí.
8: Yo no puedo creer que estoy aquí, parece todo un sueño. Bueno, todo me dice Shaki con la cara que te fuiste y con la cara que volviste.
2: Home, mala llet aquí. Amb la cara que vas marxar i amb la cara que has tornat, deia Shakira, cobrant-se alguna factureta també d'aquestes que fa temps que va fent kitty-cling. Tot plegat en un concert en què no tot han estat flors i violes. De fet, els veïns de Villavedre, on Shakira ha instal·lat aquest anomenat escenari Shakira, es queixen perquè la cantant ha paralitzat tot el barri obrer del sud de Madrid diuen que els negocis han quedat incomunicats de divendres a diumenge durant

0: durant tot un mes i denuncien que ningú els paga cap compensació. Gemma Sánchez és la portaveu de la plataforma Stop Festivals Villaverde.
1: Otra cosa es que se hicieran eventos de menos de 10.000 personas, pero eso ya sabemos que no es rentable, que es lo único que a lo mejor este espacio podría asumir, y evidentemente sin superar los decibelios. Pero si lo que quieren es hacer macrofestivales, macroeventos, tendrían que buscar un lugar adecuado y habilitarlo.
0: Paciència almenys a Madrid fins a l'11 d'octubre, avui segon concert de la cantant colombiana. A Vic, una proposta ben diferent, ja està en marxa una nova edició del Mercat de Música Viva. Ahir, Lia Kali, Mama Duixa, Dan Peralbo i el Comboi van omplir de gom a gom la plaça Major i avui ho faran Ginestà, Caral Laós i Crim, des de Vic, Marc Ruiz.
2: Lia Kali tancava ahir l'escenari de la plaça Major de Vic. Cada cop que Júlia Isern surt de l'escenari transmet poder i el públic, que omplia l'espai més gran del Mercat de Música Viva, absorbia aquesta energia i li tornava cantant les seves lletres amb cançons que són un cop a la taula, com Turbulències, o que parlen de la traïció i sense pèl de la llengua, com Conto Collar. Tancava així un escenari on poc abans havien triomfat Mama Duixa i Dan Peralbo i el Comboi. I mentrestant, al planíssim escenari de la catedral, els veterans perquè surt demostraven per què, com diu el títol del seu darrer disc, són un mite i una llegenda. A l'Atlàntida, Nacho Vegas va fer un dels millors concerts de la jornada de divendres, al costat de la Coral Sant Medí, i els acompanyava amb teclats, guitarra elèctrica i la seva veu. Aquest cantautor asturià juga a la lliga dels grans narradors com Leonard Cohen, Tom Waits o Nick Cave. Aquest dissabte al Mercat de Música Viva de Vic encara hi ha molta, molta música i actuen grans noms com Ginestà, el grup de punk rock tarragoní Crim, el gallec Bayuca, el raper Baya Baye i les valencianes Malifeta, amb antics membres de Zoo.
3: These images are memories of long forgotten dreams.
0: I de Vic ens situem ara a Sant Sebastià, perquè el cineasta alemany Werner Herzog ha recollit el Premi Honorífic Donostia al Festival de Cine de Sant Sebastià. Ha estat guardonat durant la gala inaugural, en què ha aprofitat per fer una defensa aferrissada de la cultura basca. Enviat especial, Marc Garriga.
4: I've had a connection to you, the Basque people.
5: Werner Herzog ha recordat que l'euskera és l'idioma més antic d'Europa i ha confessat l'admiració que sent pel poble basc. I de fet ha recordat que Lope de Aguirre, el protagonista de la seva aclamada Aguirre o la còlera de Dios, era un militar basc que es va oposar a la tirania de la monarquia espanyola. Un discurs que evidentment ha generat una ovació general a la platea del Cursal. Herzog ha fet gala de la seva lucidesa i de la seva saviesa als 84 anys, incansable i sense que un premi com aquest l'empenyi a fer balanç. Això sí, quan l'han titllat d'obsessiu, no s'ho ha pres gens bé.
6: No m'agrada la paraula obsessió. Em veus un home obsessionat? Pensa que si tens un director obsessiu a l'hora de fer una pel·lícula, tots els actors fugirien, els productors fugirien i els diners també. I jo mateix també hauria de fugir de mi mateix si fos obsessiu. No ho sóc, un.
4: I'm not, period.
5: Herzog ha presentat també la irregular Backing Fastard i a la secció oficial s'ha estrenat la fluixa Geister, Ghost Song, d'un altre cineasta alemany, Fatih Akin.
0: I ara marxem fins a la Xina.
7: On et penses que vius en un conte de fades?
0: A la Xina també m'accent català perquè el muntatge L'Alegria que passa, de Degoll de Gom, fa històries del primer musical en català que representa a la Xina. La companyia ha fet aquest cap de setmana la primera de les quatre funcions al prestigiós Shanghai Culture Square davant de 2.000 persones per funció. La resposta del públic ha estat fantàstica i ha anat el nostre corresponsal a la Xina, el Francesc Canals.
8: La vida us passa pel davant, però igual que passa se'ls escapa.
9: El públic va omplint un 90% de l'aforament un dels principals equipaments culturals de Xangai. Anna Rosa Sisquella, al capdavant de la producció artística, m'explica al mateix teatre quin valor particular dona a haver dut aquest muntatge aquí a Xangai.
10: Aquí l'estil de musical que ha arribat és molt clàssic, com a molt del West End, i per ells això és molt nou. Jo crec que som l'avantguarda, el més vanguardista que hem portat aquí.
9: Eufòria entre el públic xinès. En Cao, estudiant de batxillerat, viu en un país caracteritzat per les normes i el control.
11: Busquen la llibertat, però també estan limitats per les normes. Hi ha un conflicte entre la seva recerca de la llibertat i les restriccions de les normes. La seva recerca de la llibertat és el que més m'atrau.
9: A més de Degoll de Gom, que ha acabat firmant autògrafs a la sortida d'artistes, aquest tast del potencial del teatre català aquí a la Xina, que compta amb el suport de l'Institut Ramon Llull, també ha presentat Tu em vas prometre, una història d'amor, i Tauma, dos muntatges més per aprofundir en la llarga relació d'amistat entre la capital econòmica de la Xina, la cosmopolita Xangai, i Barcelona i Catalunya.
0: Ja tenim en marxa la Setmana del Llibre en Català al Passeig dels Companys de Barcelona. Aquesta edició ha programat més de 350 activitats durant 10 dies. La inauguració oficial serà aquest matí amb una glossa del poeta Premi d'Honor de les Lletres Catalanes Biel Mesquida. Entre la programació destacada hi ha la presència de l'autora internacional Claire Pollard, que presentarà el seu últim llibre, Fades Modernes.
12: Disney ens explica que la dolenta sempre és la madrastra o la mare, i en realitat, en la majoria d'aquestes històries, el dolent era el rei. És curiós veure quins són els contes que la nostra cultura manté i quins oblida.
0: Avui, just després del suplement a la una, programa especial del Ciutat Maragda per la Setmana del Llibre en Català amb el David Guzmán des del Passeig Lluís Companys de Barcelona. De seguida els esports amb el Barça, que va com un tro i que juga a Sevilla avui a les 9 del vespre amb la incògnita, tremolem d'aquí a sota els pals, i també la derrota de l'Espanyol.
13: El suplement amb Roger Escapa.
14: Seria genial arrencar el curs amb cotxe nou, oi? Deixa de somiar i estrena un Opel amb tot el disseny i la tecnologia alemanya. Arriben els Opel Days, amb condicions úniques en tota la gamma de turismes i vehicles comercials. Només fins a final de mes. Informa't al teu concessionari. Més a opel.es.
15: Fira del Nadó al Corte Inglés. Fins a l'11 d'octubre, 15% de descompte directe en cotxets, cadiretes de passeig i de cotxe. I 15% de regal per les teves compres de poricultura, tèxtil, llar nadó, joguines de primera infància i per a farmàcia de nadó. Amb el millor assessorament personalitzat. Vine i descobreix la Fira del Nadó al Corte Inglés. Consulta'm les condicions a la botiga web i app.
16: Arriben els Opel Days. Corre a buscar el teu nou Opel Astra amb preus irresistibles i tota la tecnologia alemanya. Informa't al teu concessionari Opel. Més a opel.es.
17: Un de cada tres infants a casa nostra porta la motxilla al pes de la pobresa. A la Fundació La Caixa treballem perquè cap infant o adolescent no es quedi enrere per una càrrega que no ha triat. Coneix-ne més al pesdelapobresa.org.
18: A Lidl seguim batent el rècord de l'estalvi amb les millors ofertes. Aquest supercap de setmana amb Lidl Plus, 180 grams de mini de wets de pernil al pack de 2 a 1,99. T'estalvies un 23%. I nectarines a 1,75 al quilo, t'estalvies un 28%. Lidl, val la pena.
19: Arriba Club 65 Life Experience, el festival per la generació sènior amb ganes de viure-ho tot. Els dies 1 i 2 d'octubre al Tibidabo. Música, benestar, gastronomia i molt més. Amb el patrocini del RAC i d'El Periódico. Informa-te'n a club65.es.
20: Incendis simultanis.
21: Incendi que crema des d'ahir les Gavarres.
22: La Catalunya del Nord.
20: Més intensos.
23: És el primer cop que ve un foc tan dolent.
20: Imprevisibles.
24: Els incendis corren més, nosaltres també ens hem d'adaptar.
20: Destructius.
25: La terra crema.
20: No és només com els apaguem, sinó també com vivim. La terra crema. 30 minuts, diumenge a la nit a TV3 i a la plataforma 3CAT.
15: Aprofita els supertecnopreus del Corte Inglés amb fins a un 20% de descompte en les millors marques d'electrònica i electrodomèstics.
26: Equipa't amb nous televisors, portàtils, mòbils,
15: frigorífics, rentadores, forns,
26: i tot amb els nostres tecnoavantatges, com l'assegurança gratis de 3 mesos.
15: Fins dimarts 20 de setembre, supertecnopreus del Corte Inglés. També a la web i app i a Hipercor.
26: Consulta els models i marques que hi participen.
27: Ocasión Plus. Comencen els Flash Days d'Ocasión Plus. Ben, ben, ben. Tens més de 10.000 cotxes amb un 40% de descompte. Només fins al 19 de setembre. Vine als Flash Days. Estem a prop teu amb 20 centres a Barcelona. Visita'ns. Vine a Ocasión Plus.
28: Ben. Aigua per dutxar-se, autobusos i metros que venen i van, habitatges públics construint-se, cotxes elèctrics carregant-se al carrer, un taxi que va cap a l'aeroport, un noi posant-se en forma en un parc. A l'AMB fa més de 15 anys que treballem per donar-te la millor normalitat del món. Àrea Metropolitana de Barcelona. Fem el que es dona per fet.

0: Catalunya Ràdio.
1: Som 3CAT.
0: Som 3CAT.
2: El suplement. Ràdio amb esperit de cap de setmana. Amb Roger Escapa.
3: Dos quarts i mig de nou del matí, els esports amb el Roger Nau. El Barça juga aquest vespre a les 9 al camp del Sevilla. Roger, què tal? Bon dia.
4: Bon dia. Els blaugrana volen sumar la setena victòria consecutiva a la Lliga. No hi serà Joan Garcia, el porter de Sallent és baixa a causa de les molèsties al genoll dret que arrossega del partit de dimecres contra el Racing de Santander al Camp Nou.
3: I aquí el gran misteri, saber qui ocuparà la porteria.
4: Sí, Livakovic, que encara no ha debutat amb el Barça, o Tek Chesne, que dimecres va cometre una greu errada en el segon gol del Racing. N'ha parlat Hansi Flick.
5: Tech knows our philosophy and knows exactly how we want to play.
6: Tech sap quina és la nostra filosofia, la coneix exactament. Té clar del tot com volem jugar i en Dominic està arribant, s'està adaptant a la nostra idea de joc. I aquest és el tema. Pot jugar, està preparat per jugar i és el que ens hem de plantejar. Però sempre analitzem la situació i busquem el millor per l'equip, no per a un jugador. Sempre analitzem la situació i busquem el millor per l'equip.
5: And we always think about what is the best for the team.
3: El que digui Flick va a missa, però que posi Livakovic avui. Insisteix que hi ha marge de millora encara, eh?
4: Sí, tot i el bon moment de l'equip, que lidera amb Madaferro el campionat, ple de victòries, ara vol sumar 3 punts més i qui sap si aprofita que demà hi ha derbi madrileny al Metropolitano.
5: We have to build here.
6: És molt important construir i crear un bon entorn per als jugadors perquè puguin recuperar-se ràpidament entre partit i partit. Necessitem més en això i ens hi hem concentrat. Hem començat el procés, però ara mateix no estic completament satisfet perquè estem a l'inici del procés. Sempre volem més dels jugadors i hem de trobar solucions perquè les coses millorin.
4: El rival d'avui al Sevilla és 5è, 4 victòries. L'any passat, per cert, va tombar el Barça 4-1 al Sánchez Pizjuán. El partit començarà a les 9, una hora abans, a la TDT de Catalunya Ràdio.
3: El Barça avui també celebra l'assemblea de socis de compromissaris.
4: Començarà a les 9, serà telemàtica i estan convocats prop de 4.600 socis i els principals punts de debat seran econòmics, com l'aprovació dels comptes del club i, sobretot, l'ampliació del finançament per acabar les obres de l'Espai Barça.
3: La podeu seguir a través de l'exclusió digital de Catalunya Ràdio amb el Roger Bussà i anirem connectant també a veure si en diuen alguna de grossa. I qui ha jugat ja és l'Espanyol.
7: Compte la roda de Dimitrovic, pot marcar l'Elx i el gol, no m'ho puc creure.
3: Que ahir va perdre contra l'Elx per 1-3.
4: Tot i jugar amb un futbolista més des del minut 5 de la primera part. L'Elx, que fins ahir era el cué, va marxar al descans guanyant 0-2. A la represa els blanquiblaus van escurçar distàncies amb un gol en pròpia porta, però quan buscaven l'empat...
7: Compte que ara es desplega la contra l'Elx, marxa sol, és Valera, entra a l'àrea, encara Valera, pica la pilota i fa el gol. S'acaba el partit, nois. Pica la pilota per sobre...
4: L'Elx va fer l'1-3 definitiu en un contraatac i Manolo González, el tècnic blanquiblau, molt clar després del partit.
8: No puc dir res, hem fet un partit espantós, ens ha posat de cara en una situació que teníem molt, molt bona per guanyar i a partir d'aquest moment pues tot el que podíem fer malament, que és defensar les contres, precipitar-nos en atac i tot el que podíem fer, pues hem fet un partit... Jo crec que el pitjor des de castigar l'Espanyol.
4: És la quarta derrota de l'Espanyol, que arriben a l'aturada de seleccions amb 7 punts de 21 possibles.
3: Déu-n'hi-do com d'enfadat estava el Manolo González. La jornada de primera avui continua.
4: Sí, amb 3 partits al marge del Sevilla-Barça, l'Osasuna Rayo a les 2, l'Atlètic Club Alavés a 4:45 i el Celta Racing a 7:15.
3: I a segona avui juga el Girona.
4: A les 9 del vespre els gironins visiten el camp del Cádiz en directe a l'app i al web de Catalunya Ràdio. La principal novetat és Porto. Torna 10 mesos després d'haver-se lesionat greument el genoll. El Sabadell jugarà demà a les 2 contra l'Oviedo a la nova Creu Alta.
3: A la Lliga IFA, nova exhibició del Barça.
4: Golejada contra l'Alavés per 0-6. Graham, Sidney, Carolina i Clàudia Pina, que va fer un hat-trick, van ser les golejadores. Avui a les 12, Badalona Women, Real Societat, i a les 4, Espanyol, Madrid Club de Futbol.
3: En bàsquet, avui Badalona acull la Supercopa CB.
4: Es disputen les dues semifinals, a les 6, a la 6 a Joventut Baskonia, en directe al Tot Gira, i a les 9, Barça-València. El Madrid, per cert, jugarà aquesta tarda contra l'Olympiacos la final de la primera Supercopa de l'Eurolliga de bàsquet. Els blancs ahir van superar el Dubai de Xavi Pascual a la pròrroga.
3: Motos, aquest cap de setmana Marc Márquez defensa el liderat a Àustria.
4: Aquesta tarda a les 3 es disputa la cursa sprint, com sempre en directe a l'app i al web de Catalunya Ràdio. Ahir a primera jornada d'entrenaments, els co-líders Marc Márquez i Jorge Martín van ser 4 i 5è, respectivament.
3: Joan Anton Català, bon dia.
9: Bon dia, Roger.
3: Què passarà al cel aquesta setmana?
9: Anem dient adéu al brillant Venus, que l'hem tingut setmanes, però que cada cop ja va caient més baix sobre l'horitzó oest quan el sol s'amaga. i ens queden poques setmanes per poder-lo veure. En canvi, els altres planetes van guanyant protagonisme, Saturn i es pot veure mirant al sud-est a mitjanit, i després en Mart i el brillantíssim Júpiter de matinada sobre l'horitzó est. I la notícia, Roger, però, és que dimarts vinent, dia 23, entra la tardor a les 2 de la matinada.
3: Per fi. A quina hora ha sortit el sol avui a Sant Sadurní d'Anoia, a l'Alt Penedès?
9: A les 7:36.
3: I a quina hora es pondrà?
9: A les 19:56.
3: Gràcies, Joan Anton.
9: A tu.
3: Temperatura a Sant Sadurní d'Anoia a aquesta hora, Jofre Genoé.
1: Bon dia, doncs ara mateix ja caminen cap als 16 graus, ha arribat a tocar gairebé els 15 de matinada, a primera hora, al despuntar del dia, 2 graus menys que ahir, per tant una mica més de fresca, però avui el termòmetre tendeix a pujar una mica més, esperem valors que s'aproximin més dels 30, de fet pot haver-hi algun 30-31 a les zones més càlides, amb una jornada bàsicament de sol, o algun núvol baix puntual a la costa central, al Vallès, al Montseny, o cap a la zona del Ripollès a la tarda, bàsicament generant cel com a molt una mica variable. Poca cosa, l'ambient assolellat i estable es mantindrà avui, demà, i en temperatures demà un parell més altes.
3: Gràcies, Jofre. Aquest és el temps que ens espera en un dissabte en què al suplement hi passaran coses com aquesta.
10: Quin és el teu peix preferit? Tens algun peix preferit?
3: El Roger. El Roger. Hi ha un peix que es diu Roger. Que a més és comestible.
10: Sí, no, Tom, tu ets molt comestible, però la pregunta és, aquest és el teu peix preferit?
3: O sigui, per menjar? O sigui, a mi m'encanta, per exemple, per menjar el turbot, el llenguado...
10: No estic... A veure, jo m'estic fotent a l'aigua a veure peixos. Sí. Tu creus que jo quan veig un peix me'l penso menjar?
11: Hòstia, jo crec que Lady Gaga és sapiosexual.
3: Per tu què vol dir sapiosexual?
11: És quan alguna persona t'enamora perquè t'estimula la ment, diríem, a banda d'altres coses, t'estimula la ment. No només altres coses, sinó també la ment, diríem.
3: Aquest porta pinyol o no?
12: Exacte, jo, bueno, van decidir de portar aquest raïm perquè vull reivindicar, sobretot a la gent jove.
3: Que el raïm té pinyol.
12: Que el raïm té pinyol, i puto pelota.
2: El suplement. Ràdio amb esperit de cap de setmana.

0: És dissabte 19 de setembre del 2026. Això que sona és un suplement de Catalunya Ràdio en què són protagonistes tres xifres i tres noms propis. El primer, Donald Trump.
1: Que ha anunciat un acord entre Washington i Dinamarca perquè els Estats Units controlin permanentment la seguretat de Groenlàndia per evitar que cap país enemic pugui establir-hi bases militars. Un acord que arriba mesos després de les amenaces de Trump de conquerir l'illa àrtica.
0: Jake Tapper.
2: Trump this afternoon in a social media post announced that he is going to ban CNN.
1: El presentador de la CNN que ha anunciat el veto que ha imposat Trump a la cadena per entrar a la Casa Blanca juntament amb dos mitjans més, MS Now i Politico. Trump els acusa de difondre notícies falses i amenaça d'ampliar el veto a altres mitjans.
0: Dan Peralbo.
1: Un dels grups que aquesta nit ha actuat a la plaça Major de Vic en el mercat de música viva, també hi han tocat Lia Kali i Mamaduixa, i avui serà el torn de Ginestar, Caral, Laoz i Crim.
0: Avui també és un dia que es compta en tres xifres, la primera, dues.
1: Les línies de Rodalies tallades en aquests moments són l'R11 i l'RGU entre Figueres i Vilamalla per un atropellament. Dues línies que connecten Barcelona i comarques gironines amb la frontera francesa. Protecció Civil ha activat la prealerta del Pla Ferrocat per aquesta incidència.
0: 110.
1: Milions de russos, els que estan cridats a les urnes per les eleccions legislatives que el país celebra aquest cap de setmana, cap d'ells, però, podrà optar per un partit pacifista després que les autoritats hagin vetat Yabloko, l'única formació contrària a la guerra.
0: 50.000.
1: Els espectadors que ha aglutinat Shakira al Macondo Park a Madrid per seguir el primer dels 12 concerts que la colombiana oferirà a la capital espanyola en format de residència.
0: Aquestes tres xifres i aquests tres noms propis avui seran damunt la taula en una tertúlia que compartirem amb l'Olga Ruiz, el Carles Bonguirol, l'Antoni Jalón i l'Eduard Voltes. Un mateix 19 de setembre, en aquest cas de l'any 1999, a Múnich es va inaugurar una nova edició de l'Oktoberfest i TV3 se'n va fer ressò.
3: Així s'inaugurava l'edició número 166 de l'Oktoberfest, la festa de la cervesa de Múnich. Es tracta de la celebració popular més gran del món que cada any rep prop de 7 milions de visitants en 15 dies.
0: L'edició 166 de la festa de la cervesa va deixar a Múnich més de 1.000 milions de dòlars. Hem obert el micro a les 6, la pagarem a la 1, no ens mourem de la Diagonal 614, però ens podeu escoltar des de l'Allianz Arena, des del bar de sota de casa o des d'un concurs de dialèctica que s'anomena Festa de la Certesa.
4: El suplement. Dissabtes i diumenges, des que surt el sol fins l'hora de dinar. Amb Roger Escapa.
0: Anem a l'opinió dels diaris. Marina Laminos, diari Ara. El Xavier Bosch reconeix que tots plegats som zombis digitals i es pregunta, i els adults, qui ens rescata de l'addicció al mòbil?
5: Perquè més val tard que mai, i la Comissió Europea ha decidit començar a regular l'accés dels menors a les xarxes, però els adults també ens han abandonat. Som zombis digitals i hem caigut de quatre potes al parany de l'escroll infinit. La recompensa és tan immediata que sempre en vols més. Com un peix que es mossega la cua, i sí, reconeix Bosch. Quan hem conegut els informes PISA, el món s'ha posat les mans al cap i els analistes han sortit al pas per avisar que el baix nivell de comprensió lectora no és culpa del mòbil, però com a mínim no ho és només, perquè també és cert que és culpa de la claudicació de la cultura de l'esforç, també de la pandèmia aïllant de 2020 i d'un model educatiu que cataloga de nyiqui-nyogui, però és innegable, afegeix, que una de les conseqüències de tant xiclet per al cervell a través de les plataformes és que minven les capacitats dels joves.
0: A l'avantguàrdia sobre la polèmica de la setmana que envolta els tres futbolistes del Madrid que no es van posar bé la samarreta de suport a Ceuta, el Jordi Évole reclama que cal barrejar política i esport.
5: És probable, diu, que qui afirmi que no s'han de barrejar política i esport estigui a punt, efectivament, de barrejar política i esport, com ho han fet l'Associació Valenciana d'Empresaris, que ha engegat la iniciativa de les samarretes. Ironitza, sense ànim de polititzar res, és clar. Évole elogia la frase d'Mbappé de no prioritzar patiments i reflexiona. Ceuta ja és la nova arma llancívola entre esquerres i dretes. Com més insultes en Mbappé, més espanyolets. I remata. Curiosament, molts dels que han insultat en Mbappé volien que fos el francès el guanyador de la pilota d'or per sobre de l'espanyol Lamine Yamal. També fa dos anys que preferien que la guanyés el brasiler Vinícius per sobre de l'espanyol Rodri. Les peculiaritats acaba d'un país cada dia més incomprensible i on sembla que ens volen prendre per idiotes.
0: També a l'avantguàrdia, la Isabel García Pagán analitza les novetats que envolten l'amnistia de Puigdemont, l'últim ball del Suprem i Puigdemont, titula l'article.
5: Un Suprem que insisteix que Puigdemont es va beneficiar econòmicament de l'1 d'octubre és l'última trinxera judicial contra l'amnistia perquè la resta de supòsits ja han estat desmuntats pel Constitucional i pel Tribunal de Justícia de la Unió Europea. Recorda Pagán, ni la llei és inconstitucional ni el procés va afectar els interessos econòmics europeus. Entrem, doncs, a la recta final i absolutament tothom palpa que estem davant d'un nou escenari, però tot i això les decisions dilatòries dels tribunals han de fer imposar la prudència al retorn de Puigdemont i també la rehabilitació política de Junqueras. Més enllà del ritme dels tribunals, també cal tenir en compte que els següents passos estaran marcats pel calendari polític. D'una banda, les municipals del maig, però també de l'altra, els fronts oberts de Pedro Sánchez que fan trontollar el seu govern. A les files independentistes, escriu Pagans, suposen un interès del Suprem a atribuir a Sánchez la imatge del retorn de Puigdemont abans de les eleccions generals. I com més a prop de les urnes, millor a la recerca d'una mobilització que perjudiqui les expectatives del líder del PSOE.
0: Al The Economist, Albert Postils, es pregunten si encara val la pena ensenyar la lletra lligada a l'escola.
6: Es podria pensar, llegim, que aquestes qüestions han quedat obsoletes en una era dominada per les pantalles, però el cert és que s'està produint un ressorgiment de l'escriptura a mà. El 2010, als Estats Units, el Pla d'Estudis Nacional la va deixar de banda en favor de la informàtica, però ara, més de la meitat dels estats han tornat a fer obligatori l'ensenyament de la lletra lligada a les aules. El cert és que el retorn de la lletra lligada té l'aval de la ciència. Un estudi de la Universitat de Noruega va comparar l'activitat cerebral de nens i joves adults a l'escriure a mà i al teclejar, i va descobrir que el cervell s'activa d'una manera completament diferent quan escriu a mà. Més enllà d'això, el ressorgiment de la lletra lligada també té un component cultural i és una manera que els joves siguin capaços de desxifrar la lletra dels seus avantpassats o de documents històrics redactats a mà.
0: Fem un cop d'ull als diaris esportius, avui també amb el punt de mira a la porteria del Barça després de la petita lesió de Joan Garcia.
6: I la incògnita de si jugarà Šesna o Livakovic a les seves mans, titula l'Esport, en una portada a partida horitzontal on es veu el polonès i el croat. A Mundo Deportivo se centren en el ple de victòries que pot atrapar el Barça abans de l'aturada. En volen més, llegim, il·lustrat amb una imatge de Rafinha que diu que la seva intenció és renovar i acabar la seva carrera a Can Barça. A Madrid, l'AS es desfan elogis amb la visita de Florentino Pérez de Ceuta. Al titular llegim una abraçada a Ceuta. La ciutat rep amb entusiasme la visita de Florentino Pérez i Pirri, que és el president d'honor del club. I al Marca ja fan bullir l'olla amb el derbi madrileny de demà, portada a partida per la meitat en vertical. A l'esquerra, Torres, Fernando Torres, es posa la bufanda. A la dreta, Vini a complir la seva promesa després que el brasiler hagi assegurat que els seus gols tornaran.
4: Avui el suplement...
0: Avui al suplement, tertúlia amb Eduard Voltes, Antoni Gelong, el Garruit i Carles Monguilot. A les 10, l'hora negra de la Maica Navarro, amb totes les novetats del cas Endic. L'esperem amb ganes. I sumarem també el Miguel Perlado, psicòleg forense, especialista en destapar pseudoteràpies i comportaments sectaris. I just després...
7: Hem tocat sort, Albert. És que el Bulli s'ha convertit en una bèstia.
8: Haureu de matar la bèstia en algun moment.
0: Aquest dilluns TV3 estrena Gènesi, la història de Ferran Adrià i el Bulli, portada a la ficció. Avui al suplement ajuntem Ferran Adrià amb l'actor que l'interpreta, Miquel Fernández, que ja us garanteixo que el clava sense fer-ne cap imitació.
9: El tema com parlo, jo tinc una virtut indefecta que estic pensant en... Ara estic pensant en quatre coses. I és una virtut, però un defecte, perquè la gent, vull dir, a vegades, sobretot la meva dona, es cabreixa, saps? No. En raó, perquè no posa l'atenció, que sí que posa l'atenció. I això l'ha fet increïble.
10: No pots, o sigui, tu no pots dir, mira, me como esto o me como la otra, no, perquè potser estàs pensant, o sigui, vols arribar abans a acabar la frase perquè ja estàs pensant en una altra cosa, llavors se les menja, però no se les menja perquè no sàpiga parlar, se les menja perquè ja, o sigui, és que ja vol arribar a un altre lloc.
0: T'ha passat sempre, saps, això, Ferran? O se t'ha accentuat també amb l'edat? El tema de que, perquè t'ho deuen haver dit, des de petit t'ho devien dir, no?
9: Jo de petit era un tio molt normal, i tant, no, això ha sigut... Saps què, quan tu tens molt coneixement, això és un problema.
0: Quan tens molt coneixement, això és un problema, diu Ferran Adrià. Avui al suplement una conversa difícil de descriure.
9: Saps què em va dir Messi? Nadie está en mi cabeza.
0: Tu què li vas respondre?
8: Ni la mía tampoco.
9: No, le va a decir, claro, vas a entender amor. Tú no sabes, con todo el cariño.
0: Tú te has sentido...
9: La gente no sabe lo que es.
0: Pararem bé l'orella a partir de quarts d'11 per entendre el Ferran Adrià i el Miquel Fernández just abans de l'estrena de Gènesi, que segur que serà un èxit esclatant de TV3. Perquè a Ferran Adrià se l'ha imitat moltes vegades, sempre se l'ha caricaturitzat, sobretot gràcies al Polònia. Però és que el Miquel Fernández fa una cosa molt xula, que és interpretar-lo sense caure en la paròdia, perquè és una sèrie que explica la història del Ferran, del Bulli i de com es va gestar tot plegat. Avui xerrarem amb ells dos. A les 11 estrenem tertúlia de corresponsals, la pilotarà sempre l'Albert Elfa, històric corresponsal en tres continents diferents, i avui sumem la Carme Colomina una dona que ens ajudarà a dibuixar el nou mapa europeu i també interpretar el que ha passat aquesta matinada amb Groenlàndia i aquest acord de Donald Trump. I després...

0: Així sona el més nou d'Arnau Balluer, és el bateria de Manel, que prepara disc en solitari. Avui ens visita i ens presentarà algunes de les seves cançons. Recuperarem els grans clàssics de la banda barcelonina i, evidentment, haurà de respondre la pregunteta a l'Arnau, la pregunteta impertinent, de si Manel tornarà o no tornarà i quan ho farà. Sap greu, però l'hauré de fer. A partir de les 12, també, Joan Callarissa, amb les pantalles i el cor, i el més nou del que ha donat de si aquest concert de Shakira a Madrid, aquesta estrena, i acabarem el programa amb el Pep Noguer, avui parlant d'hàbits saludables amb l'Àlex Gutiérrez, company periodista del diari Ara, que va canviar la seva dieta arran d'un infart. 5 minuts per les 9 del matí. De seguida obrim per tertúlia, abans, però, cada dissabte i diumenge aquesta temporada arriben els enigmes criminals narrats amb la portentosa veu del Lluís Soler. Les respostes als enigmes les podeu fer arribar a suplement@catradio.cat. I la més original de totes s'emporta un xec regal de 60 euros per bescanviar a qualsevol supermercat Condis. suplement@catradio.cat. Amb les respostes, la més original s'emporta aquest xec regal de 60 euros de Condis. Avui l'enigma criminal diu així.
1: Enigmes criminals. Un butxí curt de gambals va estar a punt d'executar un innocent a la plaça pública. La víctima va estar de sort. En l'últim moment hi va intervenir un professor de llengua que li va salvar la vida. Què ha passat?
2: Ai!
3: El suplement. Amb Roger Escapa.
4: Fill, com vas a la feina nova? Va valdre la pena el canvi?
5: La veritat és que va sobre rodes.
4: Tan content estàs?
5: Això també.
4: Amb el nou Berlingo Banfers, l'oficina anirà sobre rodes. Solucions intel·ligents, nou disseny i tot el que necessites pel teu dia a dia des de 18.900 euros. Estaràs content?
6: Citroën.
4: Consulta citroen.es.
7: Al Pirineu i les Terres de Lleida vivim l'estiu d'una manera diferent. El ritme ens el marquen les aigües braves de la muntanya i les nits plàcides de la plana. La descoberta del patrimoni i la màgia de les tradicions. Una terra cuidada és una terra que et cuida. Ara Lleida, amb tota naturalitat. Patronat de Turisme, Diputació de Lleida.
8: Després d'intenses jornades davant l'ordinador o d'accés de visió forçada, Ocufarm et dona una agradable sensació de frescor i descans per al contorn dels ulls. Agafa't 10 minuts de relaxació. Tovalloletes Ocufarm. Testades oftalmològicament i dermatològicament. De Saltor Pharma. Venda en farmàcies i parafarmàcies.
9: Fer-se gran és adonar-te que el teu cos canvia. És assumir responsabilitats. Fer-se gran és buscar nous reptes. És ser més lliure. És ser més tu. I és evolucionar com a tu, que des del 1970 ha ajudat els catalans i les catalanes a fer-se grans. Ato, la llet que ens ha fet grans.
10: Uf, dormir amb llençols nets és la millor sensació del món.
11: I el primer bany de l'estiu, això sí que és insuperable.
10: En tinc una de millor, que et toqui un sorteig.
12: Gaudeix de la sensació de guanyar un premi. Fes la teva revisió de manteniment anual amb lubricants Total Energies a Opel Service i podràs participar en el sorteig de regals increïbles. Condicions a Opel.es.
13: Bon dia. El número premiat al sorteig del cuponazo celebrat ahir va ser el
14: 44.982, 44982, de la sèrie 97.
13: Pots consultar la resta dels números premiats al teu venedor, a juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Avui tens una nova oportunitat amb el sueldazo cap de setmana. 11. Ben jugat.
15: A punt semàfors! Comença la cursa de MotoGP!
16: Quan hi ha Mundial de Motociclisme, connectem amb Univers MotoGP amb Damià Aguilar.
17: Sempre amb doble transmissió a l'app i al web de Catalunya Ràdio i també a 3CAT. El dissabte la cursa sprint i el diumenge la cursa de Gran Premi.
16: Els caps de setmana amb Mundial de Motociclisme, Univers MotoGP amb Damià Aguilar.
17: Aquest cap de setmana, Gran Premi d'Àustria.
16: Univers MotoGP.
18: Perquè el Mundial és nostre.
16: A l'app i al web de Catalunya Ràdio i també a 3CAT.
19: La Setmana del Llibre és la primera gran cita a la tardor literària a Catalunya i a Ciutat Maragda hi serem en directe amb un programa especial amb convidats com Màrius Serra i Ramon Solsona, els dos premiats d'aquesta edició, la directora Cristina Domènech i el president dels editors catalans, Oriol Magrinyà.
20: Ciutat Maragda, cada dissabte a la una del migdia, amb David Guzmán.
19: Aquest dissabte celebrem la literatura des de la Setmana del Llibre en català.
20: Catalunya Ràdio. Som 3CAT.
21: Som 3CAT.
0: Silenci, sisplau.

Molt bon dia, amics. Ja tornem a estar aquí una setmana més i ja enfilant ja la segona quinzena d'aquest mes de setembre, sembla ahir que el començàvem, i ens acostem ja la setmana que ve, ja pràcticament l'últim cap de setmana de setembre, com aquell que no vol, doncs, mes d'octubre. Però parlem d'avui d'una sèrie de sardanes que us hem preparat, que com diem sempre, com comencem, esperem que siguin del vostre grat. Molt bon dia!

del Pere Fontàs, Castell d'Estela. I tal com us he dit al començament, tenim unes contes del Pere Fontàs i anem ara a escoltar 100 anys refilant.

100 anys refilant del Pere Fontàs. I continuem amb el Pere Fontàs amb una sardana que porta per títol Dos germans.

del Pere Fontàs, dos germans. I continuem recordant que avui a les 7 i demà a les 6 de la tarda en el Centre Parroquial hi ha teatre. Una obra per la secció de teatre del Centre Parroquial que es titula Per la cara. I ara, continuem amb Emília i Cecília.

Amèlia i Cecília, del Pere Fontàs, i continuem amb el Pere Fontàs i Puig, l'encís de l'escala.

L'encís de l'escala del Pere Fontàs i no marxem de l'autor i anem a buscar Genisenca Cobla d'Hort.

Genisenca Cobla d'Or. Sí, continuem aquí a Ràdio Argentona en el programa que us oferim cada setmana de 9 a 11, curts i llargs, dedicat a la sardana i a la cançó de casa nostra. I d'en Pere Fontàs, Lligams d'Amistat.

Lligams d'amistat, del Pere Fontàs. I mentre es tocava aquesta sardana, m'ha tocat, com cada setmana, l'Armínia, demanant-me dues sardanes, una d'en Silvi Galvany i una altra, que també la tenim a punt, d'en Ramon Calduc, al Cant del Poble. I començarem per en Silvi Galvany amb Cors Cabrerencs.

El cant del poble, per en Ramon Calduc. I nosaltres continuarem amb el Pere Fontàs i Lligams d'amistat.

i acabem d'escoltar aquests lligables d'amistat i continuem amb una sardana que porta per títol Montgrí 2000.

al Parc de la Guineu del Pere Fontàs. I anem a escoltar, com ja arribem a la primera hora del programa d'avui, Passeig Maristany.

Passeig Maristany del Pere Fontàs i continuem. Recordeu que esteu a Ràdio Argentona en aquest 104.6 de la FM i el programa Curts i Llargs. La plaça de Mert.

La plaça de Mir. I tenim una trucada. Bon dia. Hola, bon dia. Sí? Hola? Bon dia. Bon dia. Hola? Doncs no. No contesten. Continuarem. I esperem que torni a trucar a veure si la podem agafar aquí, de moment. Ho tinc tot en condicions, a veure. Esperem una mica i si no, mentrestant, posem la remor del llarg.

tornem-ho a provar. Bon dia. Hola. Bon dia. Doncs... Hola. Hola.

I acabem d'escoltar aquest La Ramó del Llac i nosaltres continuarem, teníem una trucada, no l'hem pogut passar, esperem a veure si es torna a trucar i la podem agafar, però de moment doncs anem escoltant Rubí com un rubí.

I acabem d'escoltar en Rubí com un rubí i tornem-ho a provar a veure si ara és veritat. Bon dia. Hola. Bon dia. Hola. Hola, bon dia. Doncs no, no sé què passa, però avui el telèfon no funciona. Hola, bon dia. Bueno, ho sento, però avui el telèfon no va, ara tornem a comprovar connexions. Mentrestant, doncs, posarem una altra sardana. La del senyor mestre de mort, de merda.

0: passava en directe, queda tallat. No, i no sé per què, perquè ho tinc tot engegat. Vale, merci, adéu. Adéu, adéu, adéu.
1: Solitud.

i acabem d'escoltar aquesta solitud. I nosaltres continuarem amb el Pere Fontàs i Puig, i tenores i fiscorns a Cala Juncols. Carai, un nom una mica enrevessat, però escoltem-la.

I acabem d'escoltar aquestes tenores i fiascoles. I ara, doncs, anem a escoltar Verinosa.

Verinosa, del Pere Fontàs i Puig. I continuem amb aquest autor, 25è retrobament a Lleida.

25 anys de retrobament a Lleida. I ara continuem. Però continuem ja amb un altre autor, amb el Xavier Forcada i Carreras, els de Vilassar de Dalt.

Els de Vilassar de Dalt. I ara continuem amb Anna Fort i com autora amb Lluna de Mort.

Lluna d'amor. I ara, doncs, continuem a l'últim quart d'hora del programa d'avui amb en Jaume Fortet i Homs, el rossinyol de Salou.

I acabem d'escoltar el Rossinyol de Salou i ara del Pere Fortuny i Torrent anem a escoltar Llevantol.

Llevantol, aquesta bonica sardana del Pere Fortuny i Torrent. I ara, per anar acabant, anem a escoltar Els Mogrins amb Foxtrot.

I amb aquest Foxtrot i amb la nostra sintonia us diem adeu-siau. Fins la setmana que ve, si Déu vol. Esperem que us hagi agradat el programa d'avui i ens retrobem dissabte que ve. Molt bon dia!

0: Ràdio Argentona. Quina, si no? 104.6 FM.
1: Ei, què fas? T'estic esperant al casal.
2: Sí, ja vaig. Estic acabant de sortir de casa. Merda. M'he deixat les claus a dins.
3: Museu particular. Capítol 9. Les claus.
4: Hola, Àlex.
5: Ei, Anna, hola. Què? Parlem de les claus?
4: Esclar.
3: Museu particular.
5: Les claus, no et semblen un objecte fascinant? Les claus?
4: Sí, sí, són molt úniques, cada una, sí.
5: Però a banda de que siguin úniques, a mi em sembla fascinant perquè són un objecte tan petit, però que alhora el que fa és representar una cosa tan gran i tan important com podria ser, per exemple, la intimitat, no? És a dir, la clau de la casa és aquell petit objecte que et permet entrar a això, no? Precisament a la teva intimitat més pregona. I a més, també ens acaba parlant sobretot d'un tema que és la propietat privada, no? Al final, les claus sempre serveixen per protegir, no? Si parlem una miqueta de la història, sabem que existeixen les claus des de com a mínim fa 6.000 anys, és a dir, que fa uns quants segles i uns quants mil·lennis que existeixen. Tant els assiris com els egiptes, com els egipcis, ja n'utilitzaven de claus, sobretot lligat a cadenats, que utilitzaven precisament per això, per protegir aquelles coses que eren importants. I saps què eren aquelles coses que eren importants per aquesta gent?
4: Algo relacionat amb la feina, cases, algo que se n'obtenia diners, imagino.
5: Doncs sobretot els magatzems, és a dir, clar, tot el que era doncs la intendència, no? El gra, el menjar i demés, tot això doncs era el que realment s'havia de protegir, però també les tombes i també la mort,
4: perquè estan tancades amb clau.
5: Clar, evidentment, havien de protegir tant la pròpia memòria o no, la pròpia integritat d'aquell cos que havien enterrat. Però alhora també havien de protegir també tot aquell aixovar funerari que acabaven posant, no? És a dir, si no, el descobridor de Tutankamon, si només hi hagués hagut el cos allà, tieso, no hagués tingut la fama segurament, no? Doncs és molt estreta també aquesta relació de les claus i la mort, no? I aquesta necessitat d'haver de tancar amb clau aquella persona que s'ha mort. Pensen que avui amb els nínxols.
4: És el que t'anava a dir. A casa meva hi ha el típic clauer nínxol. I són les clauetes, no? Petitones del vidre.
5: I les discussions familiars que hi arriben a haver per aquesta minúscula clau de qui la té, qui no la té, qui té accés en aquest nínxol i qui no el té. De fet, ara no són tan comunes perquè molts dels taüts, dels fèretres que es fan ara, simplement es tanquen com una espècie de clau Allen, però fins fa no res era molt comú que els fèretres també portessin clau i després et quedaves aquella clau, no? I tu portaves a sobre aquesta clau del fèretre de la padrina, del padrí de qui fos. De fet, hi ha dins, no, de la història d'Espanya, la que pobra, no? I malament l'hem anomenat Joana la Boja, Joana I de Castella, que estava doncs obsessionada amb el seu marit, Felip el Vell, que van trigar 8 mesos a enterrar-lo des de que es va morir, no? I es diu que si ella sempre portava al coll la clau del fèretre, no? I que de tant en tant l'obria només per poder-lo admirar, oh, no? I doncs i besar-li els peus, aquesta cosa,
4: per favor,
5: de no voler deixar marxar. Però torno a la història, que potser me n'he anat una miqueta. Estàvem amb els egipcis, els egipcis ja en feien servir de claus, feien servir unes claus que eren de fusta, que utilitzaven pius i pistons per obrir aquests panys, relativament semblant a les que podem fer servir nosaltres, tot i la diferència del material. I no serà fins als romans, els nostres amics romans, que passaran a fer-se de metall. I a més, en aquest cas, en tenien unes molt curioses, que eren unes claus que feien servir per aquelles arquetes de metall i de més, on hi guardaven les coses més precioses, que, sobretot en aquest cas els homes, les claus eren anells. És a dir, eren anells que, a més, servien de clau. I això et el servia amb ells per, en tot moment, saber on era la clau, que era la seva mà, la portaven posada amb un dit, però alhora també era un gest d'ostentació social, de dir, ei, mira, tinc una clau, per tant tinc una arqueta, per tant tinc calés, o tinc possessions molt preuades que he de protegir.
4: Molt de pel·lícula, això, de l'anell que obre alguna porta.
5: Sí, sí, sí, és una miqueta, no?
4: Una capsa, com a
5: molt especialitzat, no? I en diversos museus n'hi ha, d'exposades d'aquestes claus anell romanes, i realment són precioses, no? Al final, el que acaba derivant, no?, aquesta necessitat de les claus i també, doncs, la complexió amb què acaba desenvolupant-se l'ofici és precisament això, la creació d'oficis específics per crear panys i, evidentment, per crear claus que els puguin obrir, no? És com, per exemple, en el cas català, el 1380 es funda el Col·legi de Mestres Manyans, Armers i Agullers, un gremi especialitzat, en aquest cas a Barcelona, que encara avui continua en actiu, encara avui existeix el gremi de serrallers de Catalunya, amb prop de 250 agremiats que representen això, el sector de la serralleria i de la metal·lúrgia. Però quan realment hi ha el canvi més significatiu serà a partir de la Revolució Industrial. Al final, per bé o per mal, gairebé tot acaba canviant després de la Revolució Industrial, el segle XVIII, es crea el pany de palanca, que és encara un avui dels més habituals. Parlem molt de panys perquè al final no hi ha clau també sense pany, no? Una cosa no va sense l'altra. I sobretot, també gràcies a un concurs que a principis del segle XIX crea el govern britànic. Ells es troben que a les drassanes de la ciutat de Portsmouth es produeix un robatori amb claus falses. Aleshores, el que fa el govern britànic és impulsar un concurs per veure qui és capaç de crear un pany que no es pugui forçar d'aquesta manera, que no es pugui falsificar les claus tan fàcilment. I el 1818, un serraller que es deia Jeremiah Chubb és el qui va guanyar unes 100 lliures, que per l'equivalent del moment serien uns 11.000 euros, per tant, poca broma. I a més, fixa't, Jeremiah Chubb és un cognom que encara avui està lligat a les alarmes, a la protecció.
4: Ara mateix acabo de veure el logo, l'acabo de visualitzar.
5: Unes lletres de color blau, sí, doncs blau encara avui, després d'aquests 200 anys, aquesta gent s'estan dedicant a això, perquè no en va. Aquest pany que ell va fer, fins al 1851 ningú el va aconseguir forçar. Per tant, realment va guanyar el premi amb totes les de la llei. També van ser un dels primers en construir caixes fortes, conjuntament amb el seu germà, i per això et dic que encara són ben vigents dins del sector, no? Ara, però, les claus que utilitzem, que són aquestes més petites de metall, són les claus que en diem de pany de serreta o de bombí, aquestes terminologies que a vegades sentim, que tenen, doncs, això, aquest cilindre a l'interior, que van ser inventades per una manera que es deia Linus Yale el 1848, i el seu fill, que també es deia igual, el 1861, el que va ser aconseguir reduir aquest tamany de les claus fins més o menys el que tenim nosaltres, perquè abans havien de fer una a una, aquelles claus grossotes que veiem a vegades, no?, que són molt, molt antigues i que evidentment són molt poc pràctiques, no? I en essència el que feien era agafar una miqueta aquell model que ja tenien els egipcis i adaptar-lo, en aquest cas, a les reduïdes dimensions. És a dir, que al final tot acaba sent cíclic, tot acaba tornant. I et deia, no?, que en el cas de les claus també són un objecte poderosíssim, o com a mínim a mi m'ho sembla per això, per aquest simbolisme d'aquesta intimitat, d'aquesta propietat privada, d'aquesta cosa important que és el que guarden, i al final són un símbol molt potent, i fins i tot molts estats l'han acabat adoptant com a símbol, més enllà del Vaticà, que té les claus de Sant Pere per raons òbvies, però també és un símbol, per exemple, de Palestina. Les claus és un símbol de Palestina perquè, doncs, el 1948, quan Israel declara la seva independència, es produeix l'episodi de l'Nakba, que és l'expulsió de més de 750.000 persones, persones palestines, que passen a ser refugiats. amb moltes, el que van prendre va ser allò posat, però sobretot el que no van deixar per res del món van ser les claus de les seves cases, perquè allò era temporal i havien de tornar i havien de poder tornar a obrir aquelles portes que havien tancat perquè els havien fet fora de casa. Això no va passar mai, tot i que el dret internacional els donava la raó, mai aquesta gent ha tornat a casa seva, i moltes vegades aquesta casa ni existeix en l'actualitat perquè va quedar totalment destruïda. Però això no deixa de fer que cada 15 de maig els palestins es reivindiquin com a poble, sobretot amb això, amb aquestes claus a la mà, amb aquest símbol doncs de la seva intimitat, que per desgràcia van arribar a perdre.
4: Com ara pensava amb aquesta última part que ens has explicat, pensava això, que com les claus poden esdevenir un símbol. Ara està una mica fora de guió això, però és igual, perquè m'hi ha fet pensar...
5: Això és el millor.
4: No que sí, jo també ho crec. No, pensava que ara que hi ha hagut les primeres manifestacions una mica massives amb tot el tema del lloguer, que el símbol també que s'està utilitzant són les claus, no? Aquest moviment de clau de pis, perquè acaba també com simbolitzant l'espai on tu vius, que és un dret bàsic tenir un lloc on viure, segons la Constitució, bla, bla, bla, bla, bla. I mira, ara m'hi has fet interconnectar amb tot això. Posem una mica de música.
5: Vinga, va.

0: A veure, et porto una cançó que és una meravella, que és Falling. És la cançó que va servir a l'Alicia Keys per debutar l'any 2001. La colo amb tota la cara del món perquè no té res a veure, senzillament que l'Alicia es diu Kiss.
1: Kiss.
0: No té res a veure. Però és que em sembla tan meravellosa la cançó i com que m'agrada començar amb música i sé que no em renyaràs,
1: no,
0: pues
1: no,
0: endavant.
1: Mai.
0: Mira, volia aprofitar també perquè em renyis una mica més. Perquè avui volia fer una mica de, com es diu això, d'autobombo. Sí, perquè tu i jo vam començar fa molts anys a ser amiguets, però després vam començar també a treballar junts. I una de les primeres coses que vam fer junts i que vam aprendre moltes coses, o almenys jo em vaig aprendre moltes i m'ho vaig passar molt bé, i crec que també es va forjar una mica més la nostra relació en aquell moment, va ser quan vam comissariar Generació Re en el que en aquell moment seria el Museu de la Vida Rural, que ara ja és Museu Terra.
1: Exacte.
0: A Generació Re, que era una exposició sobre moltes coses, però ho intentarem resumir dient que era una exposició de com van havent-hi canvis que venen promoguts o no per la societat, però que es generen trencaments. Posàvem, no?, dos exemples molt clars, com van ser la filoxera i Covid, i com moltes vegades sortim reforçats d'aquests canvis i es generen generacions de repensar, de reflexionar, de reimaginar, etc. Ho he fet bé així, dit a grans
1: Jo crec que
0: trets.
1: Sí,
0: gràcies.
1: Està bastant bé el resum. Llàstima que, esclar, ara no es pot comprovar, no?, si l'hem fet bé o no el resum, perquè no es pot visitar l'exposició.
0: Podem
1: no?
0: visitar la web, això sí.
1: Sí, exacte.
0: Expogeneració Res pot visitar. En qualsevol cas, va ser una idea teva meravellosa que m'agradaria que compartissis amb les persones que ens escoltaran.
1: Per tant, no és autobombo, és bombo teu cap a mi.
0: És bombotol? Sí, bueno, sí, una mica, sí. Bueno, però perquè no. Va ser un gran encert de l'exposició i ara veuràs cap on va, i espera, perquè tot està pensat. Et va sortir del teu cap fantàstic una instal·lació amb claus, que m'agradaria que ens expliquessis com la van muntar, per què la van muntar, per què se't va acudir, i una mica com es veia dins l'expo.
1: Bé, el tema era que havíem d'incloure dins de l'exposició un projecte de l'Institut Ramon Muntaner, que el que estava fent era estar cartografiant a nivell de països catalans els pobles abandonats que hi havia a Catalunya, en alguns casos doncs, totalment, bueno, en altres ho vam tractar a Catalunya, n'hi havia alguns que totalment abandonats, alguns que estaven en vies no, de ser abandonats, és a dir, que ells comptaven que tenien menys de 30 habitants, d'altres que estaven en procés doncs, de poder-se tornar a habitar arreglant algunes cases i de més. No? Aleshores, no, era el que comentàvem precisament abans, no? A mi va semblar que la forma fantàstica de representar cadascun d'aquests pobles era una clau, no? I aleshores el que vam fer va ser posar, en aquest cas vam acotar-ho a la vegueria de Tarragona, on hi havia 90 llocs d'aquests que entraven dins del projecte, vam posar 90 claus, cadascuna amb el nom del poble que volien representar, i era això, no? Era dir, al final segurament l'últim que va marxar d'aquell poble el que va fer també va ser, com dèiem en el cas dels palestins, és prendre la clau també, perquè no saps mai si hauràs de tornar, i allò és el que et permet sempre poder tornar a entrar el que potser havia sigut casa teva.
0: Va ser una instal·lació que a tothom li agradava molt, jo ho recordo, no?, quan fèiem visites, que la gent sempre la mirava com que no sabia si estava entre l'estadística, l'obra d'art, la instal·lació, i bàsicament també l'he portat perquè una mica de resultes d'aquesta instal·lació i també de la feina de l'Institut Ramon Muntaner, el que es va fer posteriori, que existeix ara mateix en línia, és un joc que el va fer l'Institut Ramon Muntaner, el Museu Terra i Còdol, que el van anomenar La clau ets tu. I bàsicament és un joc que està pensat per l'alumnat de cicle superior de primària i es parteix d'una idea d'un món cada vegada més urbanitzat en el qual s'han de generar propostes per repoblar pobles abandonats o en risc de despoblament a través, doncs, ja et pots imaginar, de la sostenibilitat, del patrimoni, etc. En qualsevol cas, a mi el títol em va semblar com que estava molt inspirat en la instal·lació que hi havia Generació Re, perquè al final aquesta paraula clau juga amb molts significats. I parlant de significats, he portat tres obres d'art d'un mateix autor, que és Magritte, autor surrealista, i les he portat perquè es diuen una, La clau dels camps, l'altra són quadres, La clau de vidre, i l'última, La clau dels somnis. La primera, La clau dels camps, és una peça molt coneguda, que segur que si us agrada una mica l'art la teniu al cap, que és aquesta finestra que està encarada cap a un camp, els vidres es trenquen i queda el paisatge en els vidres, no? És una cosa molt, molt bonica. Després, a la peça, la clau de vidre, hi ha unes muntanyes i al mig d'aquestes muntanyes hi ha una roca flotant brutal. Bueno, a mi em sembla que també és una peça molt bonica, parla, no?, una mica d'aquesta cosa de la naturalesa que és tan robusta però te la posa superlleugera perquè hi ha una roca flotant al mig del cel, es diu la clau de vidre. I finalment la clau dels somnis, on hi ha quatre imatges, un cavall, un rellotge, una gerra i una maleta, i a baix escriu coses que no són, no? Doncs, per exemple, el cavall té escrit la porta, el rellotge té escrit el vent i la gerra té escrit l'ocell, que això ho feia molt Magritte, jugar una mica al despiste entre llenguatges.
1: Que és i el que no és.
0: Sí, i les tres peces porten en el títol clau, però no apareix cap clau literal, evidentment, en cap dels tres quadres. I em fa l'efecte que aquesta clau de la qual parle és aquesta clau del joc, no? De la clau ets tu, entesa com quelcom, un artefacte, tot i que ara en Història de l'Art no ens agrada massa parlar d'artefactes, com aquest sistema que et permet accedir a altres espais metafòrics. Ens has explicat molt bé les claus físiques, d'on sortien i per què serveixen, però el concepte de clau de forma abstracta o metafòrica dins de l'art a mi em sembla molt interessant, no? Una altra obra d'art que t'aporto, que ara tinc molt apropet per qüestions laborals, és, segur que te'n recordes, Àlex, és l'homenatge a Sarajevo, que està al Museu d'Art Modern de Tarragona.
1: Un mural bastant gros, i a més destaca sí. Molt en la sala on està instal·lat. Sí, sí.
0: És una peça molt gran que va fer un ballenc, el Jaume Soler, i és com una mena de retaule que representa els horrors que va ser la guerra dels Balcans i concretament de la ciutat de Sarajevo. Perquè la gent es faci una idea, tot i que es pot buscar en línia, és un retaule que està dividit en caselles i a cada casella, a cada panell, hi ha una representació de la guerra, no? Doncs des de l'àliga que representa el poder, uns pits i un falos que representen les violacions que s'hi van dur a terme, la sequera, unes mans ensangonades, hi ha altres caselles que estan disparades, hi ha forats, és tot una mena de llibre obert del que pot comportar, en aquest cas va ser la Guerra dels Balcans, però és aplicable a qualsevol altra peça. Per què la porto avui aquí? Perquè hi ha un panell, concretament, que té una clau penjant, com una mica a moda de ready-made, no? La clau penja i, literalment, si fa vent, es mou. Llavors, si et preguntaria tu, després ja veuràs per què t'ho pregunto, per què creus que hi ha una clau en aquest panell? Està en lloc super... O sigui, central, eh?
1: Pues suposo que potser és aquesta mateixa idea que hem anat repetint, no? Que és aquesta simbolització, no? D'aquella part íntima, d'aquella part privada, d'aquella casa, no? D'aquella llar que deixes, no? De tots aquests refugiats que han de marxar de casa i després van a llocs que normalment no hi ha claus, no? En els barracons no hi ha claus, en les tendes de campanya dels camps de refugiats no hi ha claus, no? És a dir, que també és com una certa deshumanització no tenir una clau on poder-te tancar.
0: Mm-hmm. Està bé perquè tu, com jo, ets tirant a fosc i pessimista. Jo...
1: Sí, sí, sí, l'alegria de la huerta. Sí,
0: jo
1: sí,
0: també
1: exacte.
0: Pensava el mateix, rotllo, que és aquesta casa que he hagut de deixar, aquest lloc que no sé cap on vaig, una clau, com tu deies abans, que potser mai més faré servir, i a mi se'm fa una clau trista. Però la persona que a mi em va explicar el retaule, que porta moltíssims anys treballant al Museu d'Art Modern de Tarragona, la interpretació que em fa és que és la clau que permetrà resoldre el conflicte. I em va semblar meravellós com dues noies d'edats no tan separades i que hem nascut a pocs quilòmetres de distància i hem tingut una vida molt similar, segurament en molts sentits, fèiem una interpretació tan diferent de la mateixa clau. I també em va semblar que ajuntava perfectament el que he intentat explicar avui, no? Que és la clau en aquest sentit més físic del mot, no? D'aquesta cosa que tanque un espai, però també aquest artefacte que permet obrir solucions o entendre'l de manera simbòlica. Estava tan segura que tu diries la meva interpretació, és que no he dubtat ni un...
1: Però al final es pot prendre també com una cosa ambivalent, no? És a dir, les claus serveixen per tancar, però alhora també serveixen per obrir.
0: Totalment. Sí, sí, és com tu abans, no? El pany existeix perquè hi ha la clau i viceversa. I per acabar, ja que he començat amb una cançó, tancarem una altra cançó,

0: Et presento a la banda Urban Cookie Collective, m'encanta el nom. Quan jo teníem un any, és a dir, l'any 93, van llançar aquest single que es deia The Key, The Secret. És amb la cançó amb la qual es van fer famosos. S'ha considerat que és un dels himnes de la música dance dels anys 90, o sigui, la gent que en aquell moment estava en el dance la va adorar moltíssim, i la porto perquè tota la lletra, Àlex, tota la lletra de tota la cançó, que no és curta, t'ho asseguro, és I've got the key, I've got the secret, I've got the key to another way.
1: Molt bé.
0: I així
1: no vol dir res més.
0: Va dient-ho tota l'estona. Però si tu penses, és profunda, la lletra,
1: sí, sí.
0: Perquè, escolta, tinc la clau, tinc el secret, tinc la clau per anar cap a un altre lloc. És, o sigui, és tot el que hem explicat resumit en quatre versets. Què et sembla?
1: Meravellós, com
0: ben
1: sempre.
0: Ben tancadet, no?
1: I tant. Sí? Tancat amb pany i forrellat.

0: Mamà, passaré un moment a buscar les claus de recanvi del meu pis.
1: Museu Particular. Guió i locució Anna Maria Endebert i Àlex Rebollo. Edició i gravació Josep Ardila. Una coproducció

0: Què tal? Com esteu? Tornem a ser aquí, No hi ha distàncies, el programa que dona veu i posa cara a totes aquelles persones que han fet créixer el futbol femení a casa nostra, al Camp de Tarragona. Perquè, com diem sempre, al sud som els grans oblidats, però de talent i, sobretot, d'humilitat, en tenim per estona. Nosaltres ho tenim tot a punt. Comencem. Aquesta setmana hem parlat amb una figura invisible. Invisible als titulars, als resums dels partits, a les rodes de premsa, però també una figura fonamental. Parlem de la nutricionista, perquè mentre elles corren, guanyen, competeixen, celebren i aguanten el que no està escrit, algú darrere les ha de cuidar. I ha de cuidar el que no es veu, el que no brilla, el que passa abans del xiulet inicial i, sobretot, molt després del final. Una nutricionista no és algú que pesa pollastre, és algú que llegeix cossos, que entén cicles hormonals, rendiment, recuperació, digestió i inflamació, que sap que el cos d'una dona no respon igual que el d'un home i que la nutrició no és només gasolina, és equilibri, salut mental i confiança. És prevenció de lesions i és acompanyament. I també resistència. Resistència a un entorn que encara tracta el futbol femení com una secció menor, que dona recursos a comptagotes, que pressuposta el mínim per fer-ho bonic i que encara pregunta: però cal una nutricionista específica per a les noies? I sí, sí que cal, perquè el cos d'una futbolista no és el mateix cada setmana i perquè menjar bé no és només menjar verd i perquè moltes jugadores han viscut dietes imposades, comentaris desafortunats i càlculs calòrics que han deixat marques més fondes que una lesió. Una nutricionista, quan treballa bé, no imposa, acompanya, no jutja, educa, i ho fa des d'un lloc on no hi ha focus, però sí impacte. Amb eines, però també amb empatia, amb coneixement, però sobretot amb respecte pel cos i pel cicle vital d'unes esportistes que sovint s'han hagut de cuidar soles. El dia que entenguem que la nutrició no és una moda, sinó una eina de rendiment, de salut i de dignitat, haurem fet un pas endavant. Mentrestant, reconeguem-les, les nutricionistes que treballen al marge del soroll i que fan que una futbolista pugui fer-ho tot, sense deixar-se la salut pel camí. La realitat és que sense les nutricionistes moltes esportistes no aguantarien ni mitja temporada. Quan parlem de futbol femení sovint ens fixem en la tècnica, en l'esforç i en l'èxit, però parlem molt poc del que fa possible tot això. L'alimentació, la recuperació, la menstruació, els canvis hormonals, el ferro, l'energia i la pressió estètica. Sí, la pressió estètica també hi és, i pesa, i alimenta mals hàbits. Una bona nutricionista, però, no només dissenya menús. Dona eines, dona seguretat i dona salut. Sap què vol dir entrenar amb dolors menstruals, sap què implica una falta de ferro i sap què passa quan una jugadora deixa de menjar per por a engreixar-se i acaba perdent massa muscular i confiança. La nutricionista entén que cada cos és un món i que en l'esport femení sovint els protocols venen escrits en un cos de noi. Ella hi posa una altra mirada, hi posa ciència, però també hi posa cura. Parlar amb l'Aida ha estat un regal i ens ha deixat reflexions tan interessants com aquestes. Bona tarda, Aida.
1: Bona tarda.
0: Com definiries el paper de la nutrició en el rendiment d'una jugadora de futbol?
1: Doncs jo crec que tant al futbol com a qualsevol esport és molt important la nutrició, sobretot la hidratació, perquè potser és on jo he vist que hi ha més errors. Llavors crec que és important com s'alimenten, quan s'alimenten i de què s'alimenten.
0: Quins errors has detectat en la hidratació i no sé quina és la importància d'aquesta?
1: Doncs amb la hidratació, generalment, el que he detectat és que la gent té molt clar que s'ha d'hidratar mentre fa esport i després de fer esport, però abans la gent no ho té tan clar. Llavors crec que hi ha per mi dos errors. El principal és no hidratar-se abans d'anar a jugar. Per tant, això fa que quan hi vas, el més probable és que ja estiguis deshidratada. I clar, o sigui, jo això ho explico molt perquè em sembla important, perquè un 2% de deshidratació, que realment és no res, és un 20% menys de rendiment, que és molt. Llavors és molt important el fet d'hidratar-se abans en petites quantitats. És a dir, m'hidrato una mica com a globs, m'hidrato cada 10 minuts un o dos globs, sobretot una hora abans de jugar. Després, el durant i el després, la gent ho té una miqueta més clar, però l'abans crec que és molt important, i crec que també és important el fet de no prendre aigua normal, normal, vull dir, la que tenim l'embotellada, que generalment prenem, sinó prendre-la amb sals minerals, afegir-li sals minerals.
0: Hi ha alguna diferència entre la nutrició que ha de seguir un esportista que juga en un equip masculí o una noia?
1: Sí, al final, a veure, és veritat que la nutrició en general canvia d'home a dona perquè sobretot canvia amb el pes de la persona. Generalment els homes solen pesar una mica més que les dones, per tant aquí ja hi ha d'haver una diferència. I després a banda també hi ha un tema del cicle hormonal de la dona. Nosaltres som diferents perquè segons el moment en el que estem del nostre cicle ens interessa fer més una cosa o una altra. I llavors amb la nutrició hem de recolzar també això.
0: Això t'anava a dir, com adaptes la dieta d'una jugadora al seu cicle menstrual?
1: Doncs jo realment crec que més que la dieta potser també és més important per qui juga, o sigui, per les dones que juguen, saber quan és millor fer un entrenament, perquè ni que juguin a futbol, sempre hi ha un entrenament de força, un mes de cardio, llavors clar, segons el moment en què estem del nostre cicle hormonal, és millor fer, doncs això, és millor fer o cardio, o és millor fer força, o és millor fer un exercici una mica més suau, no vull dir que t'hagis de quedar a casa, però potser un entrenament més suau. Llavors, clar, això també ha de veure amb la dieta. És a dir, si estem fent un exercici de força, o cardio, més igual, però requerirà més proteïna, i si realment estem fent una cosa molt més suau, no cal que tirem tanta proteïna, diguem.
0: Quins errors nutricionals són més habituals entre les jugadores joves?
1: Crec que realment els errors, ja no només amb jugadores, o sigui, o esportistes, sinó en general, és creure que és fonamental l'hidrat de carboni. És a dir, durant molts anys, i segueix passant, perquè jo segueixo veient amb la gent que va al gimnàs, la gent pensa que el més important és fer una càrrega d'hidrat forta, en canvi el més important és tindre una quantitat de proteïna adequada. O sigui, el fet d'haver de menjar, és igual, pasta, arròs, pa, no és tan important, no vull dir que no n'hagis de menjar, en pots menjar, però el més important és que la proteïna, la quantitat de proteïna sigui l'adequada. I aquest potser és l'error més important.
0: I quina seria la dieta perfecta que hauria de seguir una jugadora per poder rendir el màxim?
1: A veure, perfecta... Aquí m'has enganxat en el sentit de que clar, cada persona és diferent, depèn molt de si hi ha alguna patologia de base, etc. Però així, amb característiques una mica generals, et podria dir que, em torno a repetir, que el més important és que hi hagi la quantitat de proteïna adequada. Potser en el cas de, en aquest cas que tu em preguntes, al voltant dels 2 grams per quilogram de pes al dia, perquè al final el requeriment que tenen no, és alt. Llavors, sobretot tindre la quantitat de proteïnes, tindre la hidratació correcta, evidentment complementar-ho amb els vegetals per tindre tots els minerals i vitamines que necessitem, i a banda, a més, com una miqueta d'afegit, doncs hi podem afegir una mica d'hidrat, però no és necessari. I en cas d'haver de posar-lo, o sigui, jo sempre recomano més tirar cap a la patata, cap al boniato, o sigui, no tirar cap a pa, pasta, arròs.
0: Quin paper juga la nutrició en la prevenció de les lesions?
1: Oh, doncs molt important. Sobretot, em repeteixo un cop més, però sobretot la hidratació, perquè sense estar hidratats és molt fàcil que ens acabem fent mal. Llavors, després, amb el tema de l'alimentació, crec que també és important quan fas molt d'esport prendre algun complement per poder-te ajudar perquè clar, ja en general ja tenim força deficiència de molts minerals, doncs si a sobre fem esport encara és més fàcil que tinguem més deficiència, no? Llavors aquesta suplementació crec que és important i ens l'hauríem de prendre tots i totes.
0: Com influencien les pressions estètiques en els hàbits alimentaris, en aquest cas de les jugadores?
1: Home, doncs, jo el que em trobo en general és que, i em passa, perquè tinc com a gent de diferents àmbits, o sigui, de diferents esports, no? Llavors, bueno, gent, dones, i el que em trobo en general és que totes les dones volen estar fortes, és a dir, volen poder fer o donar el màxim rendiment en el seu esport, però a la vegada no volen tindre una musculatura molt desenvolupada. Perquè sembla que la musculatura molt desenvolupada estigui més associada a l'home i en canvi no ha de veure. O sigui, de fet, tant home com dona, però és tan difícil guanyar massa muscular. Vull dir, no... La gent, jo m'ho trobo a la consulta, que els dius, bueno, doncs augmentem una mica la proteïna i en seguida, però no em posaré... I dius, no, és que per posar-te... per passar 20 quilos més de múscul necessites anys per arribar-hi, saps? Llavors, crec que aquí hi ha una pressió de em vull veure fina i femenina, potser, però a la vegada he de poder complir amb els requeriments que em demanen pel meu esport.
0: Hi ha prou coneixement i formació nutricional des dels clubs del territori?
1: Jo crec que no, perquè penso que en general no hi ha prou informació sobre l'alimentació. O potser no està ben dit, és a dir, sí que hi ha molta informació sobre nutrició, però molta molt dolenta o molta errònia. O sigui, encara seguim amb que menjar 4 ous a la setmana és una animalada, no? O sigui, la gent encara s'està plantejant que com pot ser que es mengin tants ous. Doncs imagina't, aquesta és com la base, no? Número 1, imagina't amb tota la resta. Crec que hi ha un gran problema amb això.
0: Quines estratègies recomanaries per garantir una bona recuperació després d'un partit?
1: Bueno, aquí crec que hi ha dos punts importants i és, per un costat, vigilar, perquè també m'hi he trobat molt, que molta gent acaba de fer esport i comença a menjar o a beure molt i això fa que després puguis acabar vomitant, en un cas extrem, però vull dir que si no t'acabes vomitant et puguis trobar malament. Llavors, sí, hem de tornar a menjar, però a poc, és a dir, poca quantitat, i coses sobretot si poden ser més aviat líquides. Ara és important recuperar el glucogen que ha perdut el múscul, per tant és important tornar a donar-li aquella proteïna una miqueta que ha perdut, una mica, torno al mateix, una mica de sals minerals, sí, o sigui, recuperar d'aquí una mica els típics batuts. El batut no és perquè no ens ho puguem menjar, sí, ens ho podríem menjar, però clar, el glucogen es recupera sobretot en la primera mitja hora després d'un entrenament o d'un partit, més igual, al final no deixa de ser esport. Llavors, si tu durant aquesta primera mitja hora no menges, és més difícil poder recuperar el glucogen. Si menges molt, és fàcil que et senti malament. Llavors, què se sol fer? Fer un batut perquè això a nivell digestiu es tolera millor.
0: Veient la importància de la nutrició, creus que seria imprescindible que els equips o els clubs apostessin per tenir una nutricionista als seus equips?
1: Sí, crec que sí. Ho penso, ja em dic, si ho penso amb l'esport, i ho penso en molts altres àmbits, perquè realment, és el que t'he dit, crec que la nutrició és escassa i hi ha molts mites sobre la nutrició. Llavors, clar, cadascú fa una mica el que sent. O sigui, a mi m'han arribat a dir, ah, o sigui, tu ets d'aquesta corrent? I jo penso, què vol dir una corrent? Saps, com si fos una corrent filosòfica. Al final, no hi ha cap corrent, si al final és els estudis científics diuen això o demostren això i això és el que seguim i la gent no ho té clar.
0: I què podem fer per revertir aquesta manera de pensar de la gent?
1: Que difícil. La veritat és que no ho sé, però clar, és que et diria el que s'està fent, no? Des de divulgacions més amb les xarxes socials i això, però clar, alhora Moltes vegades, a les xarxes socials escoltes el que t'interessa. És a dir, si a tu t'interessa menjar molts hidrats de carboni perquè t'agraden, escoltaràs el nutricionista o no nutricionista, vull dir, que hi sigui, que et digui que això és boníssim. I si t'interessa no menjar-ne, escoltaràs a qui et digui que no menja. Llavors, clar, és molt difícil poder poder proporcionar aquesta informació, perquè la gent, la informació la tenim i està al nostre abast, però crec que a vegades potser no volem escoltar allò que no ens interessa. Sí que és cert que, com tu m'has dit, posar un nutricionista o una nutricionista amb un equip ajudaria. Jo he ajudat equips, per exemple, de patinatge, anant allí, fent xerrades als pares, fent xerrades a les patinadores, però clar, no és fàcil, perquè crec que és més fàcil, per exemple, no? Potser per un fisioterapeuta dir, doncs abans d'entrenar heu de fer això i això, i després l'altre, però amb la nutrició, com que implica fer un canvi molt gran, la gent moltes vegades no està disposada a fer aquest canvi perquè també és un sacrifici i aquí és el problema.
0: Ja per acabar, un consell bàsic que li donaries a qualsevol persona que comença a fer esport o que vol dedicar-se a algun esport en concret?
1: Doncs allunyar-se una mica de la típica dieta, perquè crec que gairebé tothom que comença, o el que jo m'he trobat, és que gairebé tothom que comença a fer esport és... he de menjar pollastre i arròs, i arròs i pollastre i pollastre i arròs. I sobretot no tindre por de començar a guanyar massa muscular. És a dir, la proteïna és necessària i és necessària a tots els nivells. Si fem esport, encara els requeriments augmenten més i no hem de tindre por de menjar proteïna i de prendre algun suplement per poder aconseguir les nostres fites.
0: Gràcies, Aida.
1: A tu, Julià.
0: Ja ho veieu, l'Aida ens ha parlat de tot allò que passa fora del camp, però que inevitablement es nota dins. Així que gràcies per explicar-nos que menjar no és només alimentar el cos, sinó entendre'l, respectar-lo, i que en el cas de l'esport femení això sovint es fa amb menys eines, menys recursos, menys temps, però amb les mateixes o més exigències. Avui hem parlat de nutrició, sí, però també hem parlat de cultura, de salut mental, de cicles menstruals, de ferro, d'energia i de com moltes esportistes han après a competir sense escoltar el seu cos, a menjar amb por, a fer dietes que no respecten ni el seu rendiment i la seva vida. Hem parlat d'una feina que encara no té el lloc que es mereix, perquè la nutrició no pot ser mai un servei extra, no pot dependre de si hi ha pressupost o no. És salut, és rendiment i, per tant, també és justícia esportiva. I és prevenció, no ho podem oblidar, de lesions, de trastorns, d'abandonaments prematurs que mai haurien de passar. Així que, Aida, gràcies per posar paraules clares a una realitat que molts encara no volen veure, per parlar sense filtres d'un tema que afecta al rendiment, a la salut i, per tant, a la vida. I per recordar-nos que quan una esportista se sent ben alimentada, escoltada i sobretot respectada, juga millor, però sobretot també viu millor. Nosaltres ja marxem. Ens retrobem aviat en un nou capítol de Noia a Distància. Fins llavors, i com diem nosaltres a cada programa, cuideu-vos. El partit acaba de començar.

0: t'ha agradat aquest podcast? Recorda que el tens, aquest i d'altres, a la xarxa Més.
1: Viu la ràdio.
2: Ja ens has trobat. Això és Ràdio Argentona.

0: Ràdio Argentona. Quina, si no? 104.6 FM.
1: Tenim poca aigua i una part la perdem pel mal estat de les canonades? Tenim la xarxa de distribució realment feta a un colador? Ja no parlem de fer-ne un bon ús, sinó directament de si l'estem deixant escapar. I ja hem vist que l'aigua, en molts casos, no serà abundant i, al contrari, serà molt costosa d'aconseguir. Avui, les fuites al centre de la mirada del Quatre Gotes. Ara moltes poblacions s'estan posant les piles i estan fent la feina. Nosaltres també baixarem al subsol en un capítol que sí, també mirarà en com fer un ús més eficient de l'aigua. I quin paper juga, per exemple, la innovació tecnològica? Digitalitzar? Per què? I amb la lupa posada en els consums, havíem deixat en marxa una conversa al voltant del sector turístic. Malgaste és el gran interrogant. No desfem encara les maletes perquè just ens havíem quedat, recordeu, a les portes entrant a l'hotel i encara en diverses qüestions per tractar. En aquesta novena cita del programa, el nostre gran objectiu, no perdre ni una sola gota d'aigua.
0: Quatre gotes.
1: El sector de l'hostaleria i el turisme va estar en el punt de mira, va ser un dels focus de debat en la darrera sequera, especialment quan es discutien les restriccions a aplicar. Un turista gasta de mitjana un 60% més del que consumeix un habitant de Catalunya. Estem parlant de 265 litres per dia. El 2024, tot el sector del turisme va consumir 24,6 hectòmetres cúbics. Això equival aproximadament al 5% de tota l'aigua que consumeix Catalunya en un any. Per fer-nos una idea, per exemple, els viatgers que ens van visitar van gastar tant com totes les activitats econòmiques i els residents de la comarca del Maresme. La quantitat d'aigua que gasta un turista sí que és cert que ha baixat progressivament amb els anys, però, d'altra banda, la despesa hídrica del conjunt del sector també ha augmentat aquests darrers exercicis perquè estan arribant més visitants, 32 milions al 2024. En qualsevol cas, ni tots els turistes gasten el mateix, ni tampoc tots els allotjaments treballen amb la mateixa sensibilitat. I reconnectem amb la visita que estàvem fent a l'hotel Blaumar de Salou i amb la conversa amb la seva responsable de qualitat i també de medi ambient, la Núria Varela.
2: La piscina, ja que també és un consum gran.
1: El vostre canvi comença, podríem dir, fa més anys, no us agafen aquest últim context de sequera, però entenc que potser sí que en el conjunt del sector, en cada un d'aquests episodis de sequera, quan salten les alarmes, com en tota la societat, perquè l'accés a l'aigua comença a ser una amenaça. És llavors quan es pensa més en d'on treure, d'on estalviar aquesta aigua?
2: Sí, crec que malauradament, no, és, com tu dius, sona l'alarma quan hi ha una sequera, quan potser hauríem de treballar sempre en aquest recurs tan indispensable. I és per això que a mi em preocupava quan en aquesta última sequera es feien campanyes de sensibilització amb coses tan bàsiques, quan crec que són coses que haurien d'estar interioritzades des de fa 50 anys, o 30 o 25. I per això crec que sí que malauradament passa que fins que no hi ha una alarma potser la gent no som conscients del perill que hi ha.
1: Clar, per un costat hi ha les actuacions que ha de fer l'empresa del sector hoteler per estalviar aigua i després hi ha els hàbits de la pròpia ciutadania, del viatger que arriba aquí a l'hotel. En qualsevol cas, quan parlem d'eficiència, per exemple, que ara que som a la piscina, a simple vista veiem una piscina més o menys normal, però clar, parleu que us ofereix un estalvi d'aigua important. Com és aquesta piscina?
2: Doncs mira, aquesta piscina la vam reformar el 2009. Té la mateixa làmina d'aigua, és a dir, la mateixa superfície d'aigua pel client, per tant, i l'aforament de la piscina és el mateix que abans del 2009. I el 2009 el que vam fer va ser reduir la profunditat de la piscina a la meitat. Vam passar d'una piscina, la típica piscina que tenien tots els hotels i totes les comunitats, amb una profunditat de 2,70 o 2,50, l'hem reduït amb una profunditat de 1,50. Per tant, l'esbarjo és el mateix. També ens adonàvem que a la zona de 2,70 no hi havia ningú i, per tant, dissenyant una piscina amb la meitat de profunditat hem reduït el consum d'aigua de metres cúbics disponibles en més del 60%.
1: Vosaltres destaqueu, especialment aquí a l'Hotel Blau Mar, el canvi en la manera de concebre la neteja de les habitacions.
2: Mira, nosaltres, de fet, el sistema de neteja ja el vam canviar el 2016, introduint el fregat pla, és a dir, amb una mopa humida, i des de l'any 2024 vam introduir una mesura molt més atrevida, que és el servei de neteja ecofriendly, que consisteix en que nosaltres no utilitzem aigua en la neteja diària de l'habitació, ni aigua ni productes químics, no, només durant els primers 3 dies. A partir del tercer dia, fem cada 3 dies neteja amb aigua. Amb això hem aconseguit també una reducció de més del 30% del consum en la neteja d'habitació.
1: Quedem-nos a l'habitació, perquè abans en parlàvem, les dutxes és on també cau molta d'aquesta aigua. I clar, això sí que té a veure amb els hàbits del turista. Ens imaginem a nosaltres mateixos, quan anem de vacances, gastem més aigua perquè estem relaxats i tota aquella consciència que podem tenir a la llar desconnectem i ens estem més estona a les dutxes. Però clar, després també pensem en el turista estranger que ve d'un altre context, segurament en molts casos més favorable en quant a pluja. Clar, com es treballen aquests hàbits perquè les dutxes realment siguin per una qüestió d'higiene?
2: Sí, nosaltres, bueno, com et deia, la sensibilització és primordial en quant al comportament de les persones o dels, en aquest cas, dels turistes o dels clients al nostre hotel. Per suposat, nosaltres tenim reductors de caudal i airejadors que, per tant, redueixen el consum per litro, per minut, potser entre 6 i 7 litros. Amb això hem aconseguit bastanta reducció, però cal després conscienciar el client. El 2014 nosaltres teníem, érem un hotel amb banyeres a tots els banys. Vam fer un estudi preguntant als clients que els semblaria que canviéssim banyeres per plats de dutxa i bueno, no va haver-hi gaire reticència, així que bueno, els clients ho demanaven, però finalment bueno, vam fer la reforma i vam substituir, amb aquí vam reduir per suposat moltíssim el consum d'aigua. El que tu deies, no? Quan anem de vacances potser ens relaxem i fem coses que a casa no faríem, com banyar-nos cada dia, quan a casa potser et dutxes. Amb això ja vam fer una reducció important i bueno, el que hem de fer és ser conscients tots de que quan no canviïs el barret quan ets turista i quan ets persona, no? Ciutadà a casa teva, i ser conscients de que consumint més aigua doncs, ens afecta a tots, a tot el planeta i no només a casa teva.
1: Clar, el que es pot trobar a la ciutadania és que en una situació de sequera se'ls demani consumir 100 litres diaris d'aigua, en canvi un turista, sobretot en casos de luxe, estigui consumint 5 vegades més. Aquí hi ha una diferència, no?, que és la que genera tensions i no sé si també és la que s'hauria d'acabar disminuint.
2: Segur. En el nostre cas, nosaltres a l'hotel, tenint en compte que no tenim bugaderia i això seria li donaria un resultat diferent. El nostre consum vam començar a mesurar el 2010, estàvem a prop de 200-220 litres per noctació i ara estem en un consum de 166 a l'any passat, 2024. Això s'ha produït gràcies a les inversions que nosaltres hem fet per a ser més eficients en quant a la disponibilitat de l'aigua, però també estic segura que per conscienciació de les persones, cada vegada som més conscients del que hi ha.
1: Doncs, Núria, gràcies per fer-nos aquest petit recorregut per l'hotel i us encoratgem també a seguir amb aquests passos cap a la sostenibilitat.
2: Molt bé, moltes gràcies.
1: Sortim realment refrescats de la piscina i amb ganes de més reflexions. En aquest capítol parlarem de fibra òptica i aigua. Quina relació poden guardar? Anirem fins a l'Ampolla, al Baix Ebre, per entendre la connexió. Però abans ha arribat l'hora de radiografiar les nostres instal·lacions, aquestes canonades, i anar a la recerca de les fuites, el gran tema. Ens hem de preocupar? Buscant aquesta major eficiència en la gestió de l'aigua, anem incorporant veus aquí al Quatre Gotes i ara la pròxima també és experta. Parlem amb en Carles Conill, que és president de la Comissió d'Aigua, Energia i Medi Ambient del Col·legi d'Enginyers de Camins i també president de l'Observatori Intercol·legial de l'Aigua. Carles, benvingut.
3: Moltes gràcies.
1: Quan analitzem les infraestructures, totes aquelles que ens serveixen per dotar-nos d'aigua a casa nostra, quines són les seves debilitats? On les hauríem de situar?
3: Nosaltres, com a Observatori Intercol·legial de l'Aigua de Catalunya, vam apuntar que aquesta sequera, que consideràvem que, degut al canvi climàtic, seria estructural, calia millorar eficiència, perquè en aquesta situació, quan està fent falta aigua, l'aigua que es perd potser és el més preocupant, o sigui, dol més en aquests casos. Nosaltres vam abordar tres grans línies. Una, clarament, de les infraestructures, és les fuites o les conduccions d'aigua potable. Es podrien afegir, a part de les conduccions, doncs els mecanismes com vàlvules o dipòsits, etc. També en les escomeses. Però, per simplificar, parlaríem del que és la xarxa de transport i, sobretot, la de distribució d'aigua potable. Aquest seria un punt, però apuntàvem dos temes més. Un, l'ús de l'aigua a l'agricultura. Estem en un país on el 50% dels regadius no són eficients. I la tercera és l'eficiència de l'ús de l'aigua en l'indústria. Aquestes tres línies van ser per nosaltres les prioritàries. Si entrem en el primer dels ítems, el que és l'eficiència en l'ús urbà de l'aigua, considerem que la gent, la població, la ciutadania, doncs en termes globals ho estan fent força bé. És a dir, Catalunya té un consum de 120 litres per habitant dia, un consum domèstic de 120 litres habitant i dia, que és força exemplar en l'ús de l'aigua. Això vol dir que també considerem que aquí hi ha menys a estirar, hi ha menys recorregut a fer, tot i que sempre en queda.
1: De fet, una de les qüestions podrien ser tots aquells usos en els quals encara hi destinem aigua potable quan no caldria que reunís aquestes condicions. Aquest seria un camí per recórrer?
3: Aquest és un camí a recórrer, Aquest és un camí a recórrer, i aquí vull significar, per exemple, la darrera ordenança de l'Ajuntament de Barcelona per l'ús d'aigües grises, Ús d'aigües grises vol dir que l'aigua que es fa servir per la banyera o la dutxa es pugui aprofitar per la cisterna o es pugui aprofitar per la neteja de zones comunes, de l'edifici, o per rec. Jo crec que mesures d'aquestes, l'aplicació d'una ordenança que no és l'Ajuntament de Barcelona l'únic, sinó que molts altres ho han fet, és una bona mesura per ajudar-nos a tots a ser més eficients a casa amb l'ús de l'aigua. Però quan la sequera, vam donar-nos en compte que, si bé, com he dit, consumíem a un nivell força exemplar com a ciutadania, sí que les xarxes estaven, en termes globals, perdent de l'ordre del 20% de l'aigua. Ho vam sentir força durant amb les notícies i tal, que hi havia municipis que podien perdre un 40% d'aigua a la xarxa o més. És a dir, una quantitat molt notable. Vagi, això no per criticar els ajuntaments, que normalment tenen prou feina, sinó perquè el conjunt d'administracions, i amb finançament públic i finançament privat, s'ha d'abordar el repte de tenir les conduccions i les instal·lacions d'aigua en bones condicions.
1: Fem un petit respir, de seguida tornem amb la conversa amb el Carles Conill, però aprofitarem que ens mencionava l'estat de les canonades per anar una miqueta més enllà. L'Agència Catalana de l'Aigua, en el context de l'anterior sequera, va voler estudiar l'estat de les fuites i hem volgut fer un petit resum de les conclusions que es van extreure analitzant pobles i ciutats.
4: Les auditories encarregades per l'ACA el 2022 van analitzar més d'un centenar de municipis catalans, l'equivalent al 77% dels abonats. En resum, van detectar que cada any es perd un 20% de l'aigua. En total, 98 hectòmetres cúbics. Aquí hi ha una petita part que són per culpa de robatoris, connexions il·legals o per problemes amb els comptadors. Però el gruix principal són pèrdues reals. Les fuites a Catalunya, doncs, suposen com a mínim 74 hectòmetres cúbics anuals. Per fer-nos una idea, és gairebé la meitat del pantà de Sau, o com si es buidés cada any l'embassament de la Llosa del Cavall o el d'Oliana. Per culpa del mal estat de les canonades, la meitat dels pobles auditats perdien més del 20% de l'aigua. Els casos més complexos són els d'Amposta i Alcanar, on s'escapava un 60 i un 56% de l'aigua per fuites o usos no comptabilitzats. Segons els estudis, un 78% de les fuites dels municipis catalans són tècnicament habitables.
1: La renovació de les canonades és una feina de llarg recorregut perquè estem parlant de molts quilòmetres de canonades i també en moltes poblacions. Per tant, no serà una cosa immediata. Per això, aquí potser l'estratègia hauria de ser triple: renovació, manteniment i també aquella capacitat per conèixer en temps real com estan les infraestructures, com estan les canonades i, en definitiva, com s'estan deteriorant aquestes instal·lacions perquè no ens acabem trobant amb el mateix d'aquí a 30 anys.
3: Sí, i això últim que acabes de dir és important, eh? És a dir, que hi ha una sequera, hi ha un esforç i s'aboquen fons, subvencions de les administracions per ajudar a que això millori, però no s'ha d'oblidar i això s'ha d'anar mantenint, eh? És important no perdre la memòria. Quan hi ha sequeres es fan accions, hi ha una preocupació, i aquesta preocupació no l'hem d'abandonar. És a dir, s'ha de fer inversions en reposició, en manteniment i incrementar el que és els mecanismes de control de les fugues. És a dir, les xarxes ben gestionades estan el que s'anomena sectoritzades i, per tant, quan hi ha pèrdues, tu pots esbrinar més ràpidament a on s'està produint i, a més, tens mecanismes per aïllar els punts on hi ha les pèrdues i poder actuar i reparar-ho, resoldre-ho més ràpidament. És a dir, tot el que sigui digitalitzar els punts de control i els consums són mesures que es requereixen inversions, però que són necessàries per mantenir aquest bon estat de les xarxes i que no ens tornem a trobar el proper episodi greu de sequera, que amb el canvi climàtic pot aparèixer molt més aviat del que ens pensem, i que tot l'esforç fet en tenir les xarxes en condicions no es perdi.
1: Has tocat, perdona, un concepte que crec que és clau, que és la digitalització, però, clar, de quina manera ens pot ajudar, no? Ho dic perquè segurament a ulls de la ciutadania potser és més rendible o més fàcil d'explicar una renovació d'una canonada sencera. S'entén que allò ens ajudarà a perdre menys aigua, però, clar, com ens pot ajudar el fet d'incorporar tecnologia en aquesta xarxa de distribució? De quina manera és realment útil?
3: Bé, la tecnologia ens ha de permetre conèixer el que està passant. Això a la xarxa, a nivell de sobretot conèixer via digitalització els consums de cada un dels punts de les xarxes i inclús dels punts d'arribada de l'aigua als nostres edificis, a les nostres cases. Això permet optimitzar, perquè aquest coneixement és el que ens permetrà veure quan es desvia, i es desvia per rotures, per accidents, perquè una canonada ha envellit, etc. La digitalització de la xarxa és bàsica per poder conèixer i fer una gestió més acurada i més eficient de totes les instal·lacions.
1: I acabem amb una altra qüestió, no sé si aquesta té tant camí o no per recórrer, és la innovació tecnològica. De quina manera estan apareixent aquestes innovacions tecnològiques, aquestes solucions tècniques, a quin ritme s'estan plantejant d'acord amb les solucions de futur que ara tenim, no? No sé si d'aquí a unes dècades en sortiran altres tecnologies que faran que les actuals quedin completament desfasades.
3: Aquí jo seria força optimista. El sector de l'aigua aquí a Catalunya treballa bé, s'estan produint innovacions, hi ha inversions, hi ha diners per fer recerca, per fer desenvolupament, per fer innovació. Nosaltres considerem que s'hauria d'incrementar, hauríem d'arribar al 4% del volum econòmic del sector, ara estaríem amb una xifra algo més baixa, però vull dir, la ruta està traçada, hi ha molta gent interessada i preocupada i que treballa en aquesta direcció. Un cas en aquesta línia seria l'ús de l'aigua a l'indústria. L'indústria fa temps que, com que bueno, la majoria de les indústries pues, han de pagar tant per l'accés a l'aigua com per el sanejament de les seves aigües brutes, fa que ja de fa anys s'hagi anat incrementant la seva eficiència. També moltes indústries en aquesta mateixa recerca de l'eficiència estan incrementant la reutilització interna de les seves aigües de procés i a la vegada també, o altres, estan utilitzant aigua regenerada. Jo diria, afegiria un últim criteri per això, que és clau, que és la petjada hídrica. Aquest concepte que ve a ser o ve a significar de conèixer quina és la quantitat d'aigua que necessitem o que fem servir per cada unitat produïda o per cada activitat econòmica ha de ser un element clau. I calcular aquesta petjada amb un càlcul estandarditzat i comparable ens ha de permetre poder veure com tota aquesta eficiència que estem volent lograr, doncs cada vegada vagi millorant. Si no baixem l'esforç que s'ha fet durant aquest darrer episodi de sequera, això, tant al camp com a l'indústria, com a les administracions, si es fan les inversions que havíem pensat que calia fer, podem anar a camí, i jo crec que això seria el desig, de que un país com el nostre ha de ser un referent en l'ús de l'aigua, del bon ús de l'aigua. Jo crec que tenim l'oportunitat i crec que en molts llocs la voluntat de ser un país capdavanter en l'ús de l'aigua, com és Califòrnia o Singapur, etc. Jo crec que aquest hauria de ser un repte per tots.
1: Carles Conill, president de l'Observatori Intercol·legial de l'Aigua, hem vist que tenim molta feina per fer, ens apuntem tots aquests deures i t'agraïm que hagis passat revisió amb nosaltres.
3: Molt bé, moltes gràcies.
0: Quatre gotes, el podcast sobre la sequera.
1: Pugem novament al cotxe i anem cap al Baix Ebre. Des d'on el Consorci d'Aigües de Tarragona gestiona la distribució a municipis i també a indústries. Nosaltres avui ho fem per abordar aquesta qüestió, la gestió de l'aigua, si pot ser o no més eficient. Ja ens trobem a l'estació d'aigua potable de l'Ampolla, del Consorci d'Aigües de Tarragona, per parlar amb el seu gerent, en Josep.

0: amb una eficiència del 99,6. El 2024 està pendent de rebre'l, però estarà a l'ordre del 99,7, que són valors amb una eficiència molt alta, diguem que molt alta, inclús de superar i de mantenir al llarg del temps. Això ens ho fa la Universitat Politècnica de Catalunya, una entitat externa i aliena a la nostra, per dir-ho manera, a la nostra fe de cada dia, i que amb les dades que li proporcionem de tots els cabalímetres, de tot el sistema de gestió que tenim, de control intern, des de la captació fins al lliurament als usuaris, doncs ens fa aquests balanços, i aquests balanços anuals doncs són aquests números tan satisfactoris.
1: Clar, marge de maniobra en aquest sentit, en aquesta eficiència hidràulica, entenc que no n'hi ha molt més. Per tant, el repte de futur per al CAT deu ser mantenir la infraestructura per poder conservar aquesta bona nota.
0: Exacte, sí, sí. O sigui, tot i tenir aquest número, no es podem dormir, no? Continuem fent inversió, renovant equips, renovant instal·lacions, renovant cabalímetres. Els cabalímetres s'han de renovar per la llei de metrologia cada 12 anys, i llavors doncs, tenim un parc de control doncs, molt exhaustiu, perquè al final són cabalímetres de facturació. La gent vol que se li facturi doncs, realment el que l'aigua se li dona. Llavors, no admetríem que hi hagués errors amb aquesta, o errors considerables amb aquesta mesura amb la qual es factura el consorci.
1: Un dels camins de futur per al consorci sí que és la digitalització, però clar, fins a quin punt o de quina manera aquesta digitalització es pot arribar a traduir en un estalvi efectiu d'aigua?
0: Bueno, la digitalització és un terme senzill però a la vegada complexa, no? La digitalització, en el nostre cas, té a veure amb un projecte de digitalització integral de totes les seqüències del CAT, des de captació, potència i distribució. I amb aquesta digitalització el que volem ser és més eficients en tot el tractament de les dades, dels processos de tractament propi, amb la qualitat de l'aigua i també, com no, amb l'estalvi d'aigua. També amb l'estalvi d'energia, amb l'energia, per exemple, hem posat en aquest pla de digitalització dos parcs fotovoltaics de 4,5 megawatts, que això també ha d'ajudar pues, a l'eficiència pues, energètica, de manera que produïm energia verda amb una quantitat considerable, que pretenem que el 15% del consum de tot el consorci sigui procedent de plantes fotovoltaiques. També en l'estalvi d'aigua, no? De les fuites. O sigui, pensa que un tant per cent, encara que sigui un 1% d'una quantitat de 75 hectòmetres cúbics que generem a l'any o que subministrem a través de la xarxa nostra, doncs és una quantitat d'aigua molt elevada. O sigui, pretenem quantificar, i si el projecte ho fa, que siguin uns 150.000 metres cúbics anuals, que són molts, però comparat amb els 75 milions, doncs és un percentatge molt baix, que també siguin d'estalvi d'aigua que no tinguem registrada.
1: Dins del Consorci d'Aigües de Tarragona, una de les grans apostes els darrers anys ha estat l'auscultació amb fibra òptica de la canonada principal, que és la que distribueix l'aigua des d'aquí fins al Camp de Tarragona. Quina informació us està oferint aquesta tecnologia?
0: Bueno, ens dona una informació en continu, permanent, 24 hores per 7, tots els dies de l'any, a través d'uns centres de control que hi ha en dos parts del món que ens fan aquesta supervisió, i que ens reporten doncs, com està la tuberia en cada moment, com evoluciona l'auscultació en continu de l'estat estructural de la tuberia pretensada, que és la tuberia que fins ara ens ha donat dos sustos, no?, de rotura. Doncs ara, en aquests moments, està al 100% monitoritzada, a 85 quilòmetres, des de juliol del 23, que tenim ja aquest report continu de qualsevol cosa que passi. Automàticament tenim la incidència, pues, un rebord en un correu electrònic, i que automàticament això va a una base de dades i podem anar a veure l'acumulació d'aquestes successives rotures d'espires que es produeixen amb la tubo fins a un punt en què pot ser ja oportú intervenir en aquella tuberia. El fet puntual d'una rotura d'una espira d'un tubo és un fet, pues, diguem, comú i habitual dins de l'estructura de materials, no?, de com pot ser una tuberia. El fet de que es vagin acumulant pot arribar un moment en què sigui crític. I llavors, abans d'entrar en aquesta criticitat, doncs tenim ja un sistema de detecció, d'acumulació, que llavors ho planifiquem ja per una operació de manteniment habitual i programada. El que intentem evitar és que hi hagi qualsevol intervenció no programada que pugui provocar una interrupció, doncs, a vegades que superés l'umbral de reserves pròpies neutres de subministrament. No? Fins ara, doncs, en 40 i 30 hores ho hem solucionat, però això no vol dir que estem exempts de riscos. Hem reduït moltíssim el risc, l'hem reduït al mínim, perquè ara sabem què passa amb el tuberia. Abans no ho sabíem.
1: Aquest exemple

0: aquest sistema de fibra òptica, vista l'experiència del Consorci d'Aigües, creieu que podria arribar a ser útil?
1: Viu la ràdio.
2: Estàs escoltant Ràdio Argentona, 104.6 FM.
1: Viu la ràdio.
2: Ràdio Argentona, sempre bategant per tu.

Viu la ràdio, viu Ràdio Argentona.

0: Ràdio Argentona. Sempre bategant per tu.
1: Ràdio Argentona.
0: 104.6 FM.

0: Sense embuts.
1: Sense embuts.
0: Sense dubtes.
1: Sense dubtes.
0: La ràdio directa.
1: La ràdio directa.
0: Ràdio Argentona.
1: Ràdio Argentona.
0: Ràdio Argentona.
1: Ràdio Argentona.
0: Ràdio Argentona, la més

que boig el món, que no té cap sentit. I em fa pensar, no sé què hi faig aquí. Que boig el món, que no el puc entendre mai. Ja pots lluitar amb constància, que un dia et fot un cop amb tanta

La teva ràdio. La teva música. Els teus moments. Només a Ràdio Argentona. 104.6.

0: Ràdio Argentona.
1: Ens agrada acompanyar-te. Ens agrada que ens acompanyis.
0: Música. La que més sona.
2: Ràdio Argentona. Quina, si no? 104.6 FM.

0: Viu la ràdio.
1: Una ràdio més pròxima. Ràdio Argentona, 104.6.
2: Ignition. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3. Ignition. 2, 1, 0. Ignition. Lift off.

0: Viu la ràdio.
1: Ja ens has trobat. Això és Ràdio Argentona.
2: Barcelona, 8 del matí. Els trens van plens. Els cotxes no es mouen. I mentrestant, les hores passen. Un estudiant ha de creuar la ciutat. A peu, amb bici, amb cotxe o amb Renfe. El rellotge corre, però el temps no és sempre el mateix.
3: Benvingudes i benvinguts, estimem les mates. Bon dia, Laura.
4: Bon dia.
3: Bon dia, Albert.
5: Hola, bon dia.
3: Avui parlem d'una cosa que tots vivim, moure'ns, però també de quan triguem a fer-ho.
4: El repte d'avui és que trieu un d'aquests mitjans de transport per anar de Plaça Espanya a Plaça Catalunya de Barcelona i estimeu el temps que trigaríeu. Podeu anar corrents, amb bici, en cotxe o en rodalies.
5: Aviam. Quina distància deu ser entre Plaça Catalunya i Plaça Espanya?
4: Ara que ja portem molt ritme, vinga, referències que...
3: És que crec que mai he anat caminant, o sigui, hauríem, aviam, aniríem per Gran Via, no?
5: Sí, sí, podríem anar per Gran Via.
3: Gran Via, aniríem
4: clar,
3: rec.
4: Si vas per Gran Via, vas com a travessant tota l'Eixample.
3: Sí.
4: I per tant et vas trobant tots els carrers verticals de Barcelona i l'altre dia va sortir la dada de quan hi havia... entre un carrer i un altre de l'Eixample, us en recordeu?
3: Sí, el dia de la Sagrada Família a Camp Nou, no?
4: Exacte.
3: Rambla Catalunya, no?, el primer. Balmes.
4: Aribau.
3: Aribau i Muntaner, sí.
4: Casanova.
3: Casanova.
4: Llavors hi ha Villarroel, Urgell, Comte Borrell, Viladomat.
3: Viladomat, Calàbria,
4: Rocafort, Entensa, i després Vilamarí, Llançà, després
3: ja
4: vas
3: no?
4: al carrer Tarragona, que és com a l'altura de Plaça Espanya.
3: 15 per 113, no?
4: Sí, per 100 seria quilòmetre i mig,
3: sí.
4: Però com que és una mica més, tirem llarg
3: dos
4: per
3: quilòmetres,
4: caminant, dos quilòmetres i poc,
3: I,
4: jo crec que
3: mig.
4: Sí. Si anéssiu corrent, quant trigaríem?
3: Jo si he de triar, jo diria que amb bici ha de ser més ràpid.
4: Vale, perquè la bici, a quanta velocitat va una bici? Una bici no professional, el típic que agafes la
3: 20
4: bici...
3: 20 quilòmetres per hora?
4: Vale, doncs 20. 20 quilòmetres per hora. Per tant, si has de fer 2 quilòmetres, hauríem de dividir entre 10...
5: Que són 6 minuts.
4: Exacte, que són 6 minuts.
3: 6 minuts.
4: Això en bici.
5: Jo tinc la referència que anant a peu són uns 3 quilòmetres per hora.
4: Corrent vas tipus a 10 per hora, és un bon ritme.
3: Corredor.
4: Entre 8 i 12, però caminant és això que tu deies, que és 3 quilòmetres per hora... Vale, llavors, amb bici eren 6 minuts. Mira, aquesta és la típica cosa que a la gent que li encanta allò de la regla de 3, aquest és un cas que el que estàs fent és proporcionalitat. Si faig la meitat, he de fer el doble a l'altra banda. Clar, tothom diria, home, amb el cotxe és com vas més ràpid de tot el que hem dit, però clar, t'obliguen a fer parades. Si tu vas corrent, no tens per què parar.
3: Depèn de l'hora que surtis,
4: exacte,
3: també, no?
4: Si vas en hora punta, sortida de col·le o quan tothom va a treballar... Buf, allà pots estar parat o el que sigui. De fet, a Google Maps sabeu que hi ha una opció que et diu a quina hora vols arribar. I tot això són sistemes matemàtics d'investigació operativa que fan tot de...
3: mitjanes,
4: estimacions,
3: sí.
4: I miren les dades i van com aprenent... Bueno, això està superestudiat i són tot models matemàtics que són complexos, per això la gent el que fa és d'usuària i ho posa al Google. També ens podríem preguntar altres coses. Ara ja no de temps, sinó de quants passatgers pot transportar una línia de metro en hora punta. Quanta gent creieu que hi cap en un metro...
5: Enxubats a les 8 del matí.
4: Enxubats a les 8 del matí.
3: 5 vagons?
5: Entre,
3: 6 vagons?
5: Sí, entre 5 i 7 vagons o 8.
3: Quants metres fa un vagó?
4: Home, les portes... És metro i mig,
3: dos metres
4: segur. I hi ha potser tres o quatre portes, i entre porta i porta hi ha més.
3: Doncs no sé, 20.000 persones. Saps què? Anem a contrastar. Per afinar una mica, trucaré a Transports Metropolitans de Barcelona. I ens atén Gerard Bombaí. Ell és el responsable d'anàlisi i estratègia operativa de metro de TMB. Gerard, quants viatges es fan a l'any comptant totes les línies de metro de Barcelona?
6: Doncs mira, l'any 2024 vam tancar amb 469 milions de viatgers. Aquesta xifra és el rècord històric de la xarxa de metro i suposa un increment del 6% respecte al rècord anterior, que era de l'any 2023.
3: Quin és el moment de punta?
6: Els dies laborables és quan més passatge portem, especialment a l'hora punta del matí, entre les 7 i les 9 del matí. A nivell d'estacions, doncs, els grans intercanviadors són els que més demanda absorbeixen. Espanya, Catalunya, Diagonal, per exemple. El dia que tenim més validacions de l'any és el dia de Sant Jordi, habitualment. Uh-huh. Aquest any 2025 vam assolir el rècord de validacions en un dia, amb 1,88 milions de validacions, que és el rècord històric. De fet, mai havíem transportat tanta gent en un únic dia.
3: I sabries dir-me quin aforament té un cotxe del metro de Barcelona?
6: Sí, cada tren té aproximadament capacitat per uns 900 passatgers, excepte la línia 1, que els trens són una mica més amples perquè tenim amplada via ibèric i tenen aproximadament un 20% més de capacitat.
3: Pot ser que se superi aquest límit d'aforament previst? Per exemple, per la Mercè, jo recordo nits d'agafar el metro després d'un concert per desplaçar-te cap a una altra zona i els usuaris empenyen com si fos un tren japonès, fins que no hi cap ni una agulla.
6: Això és el que treballem, no? Perquè la ciutadania doncs, pugui viatjar amb condicions de confort i sempre doncs, quan arribem en aquests grans esdeveniments intentem reforçar al màxim l'oferta de transport per això, per garantir que tothom pugui arribar al seu destí de la manera més confortable possible. Per exemple, la línia 5, doncs estem sobre els 2 minuts i mig de freqüència.
3: Doncs moltíssimes gràcies, Gerard.
6: A vosaltres.
3: 900, jo havia dit 20.000. M'he passat molt. Però deixa'm dubtar que siguin 900, en hora punta jo crec que de 1.000 no baixa.
4: Vale, i ara ens podríem plantejar amb cotxes. Quants cotxes poden entrar i sortir de Barcelona en un dia? Podríem trucar a veure si algú ens pot donar alguna pista, perquè quan estàs estimant coses que se te'n va de la teva experiència és quan et quedes que no saps ni per on agafar-ho. Llavors aquí és on és important que truquem a algú que en sàpiga.
3: Hem decidit trucar a l'AMB. Ens atén Òscar Llatge. Ell és coordinador de Seguretat Viària i Mobilitat. Bon dia, Òscar. En un any teniu quantificat quants vehicles es mouen entrant i sortint de Barcelona?
0: Són uns 293 milions de vehicles l'any. 140 milions d'entrada i 150 milions de sortida.
3: Déu-n'hi-do.
0: Dels quals, potser això també seria interessant remarcar, uns 30 milions són vehicles pesants.
3: Els darrers dos anys han estat els més intensificats, a excepció del 2019. Sí que és veritat que la pandèmia tots van veure doncs un increment de les tendències de teletreball, etc., que van potser millorar l'afluència de cotxes. Però quina és l'evolució que heu pogut constatar al llarg dels anys?
0: L'evolució en general va molt lligada precisament a coses socials. La pandèmia, el confinament va afectar moltíssim, però l'economia també afecta molt. El preu de combustibles, l'atur, totes aquestes coses, no? El comerç exterior, perquè pensem que Catalunya és un lloc de pas de molta importació i exportació. Partíem de xifres del 2009 de 826.000 vehicles diaris, i vam arribar al 2019 al màxim amb més de 900.000, 911.000 concretament, 1.000 vehicles al dia. A la pandèmia ja hem dit 724.000, una baixada considerable, i després es recupera, però s'ha quedat estancada a 800 i pico mil. No? D'alguna manera, en aquest anell d'estacions que tenim per a mesurar l'entrada i la sortida, hi ha una reconfiguració del trànsit per culpa de la gratuïtat de l'AP7 i diferents autovies, no? Que hi havia gent que abans entrava i sortia a Barcelona, sobretot vehicles pesants, i ara ho fan d'una altra manera, de manera que no els compten. I no arriben a entrar, potser van al port, però no, si van al port ja no els compten. No. Tenia una petita reconfiguració que pot afectar en això.
3: Esclar. I ja per acabar, quin sistema de càlcul es fa servir?
0: Tenim el sistema clàssic que tenim, són espires de contagi, són espires electromagnètiques que estan enterrades a la carretera en diferents punts. Quan passa un cotxe per damunt, es genera una variació d'aquest camp magnètic i això compta el pas d'un vehicle. La seva longitud, també pot comptar la seva velocitat a la que passa. I tenim, concretament per en aquest comptatge d'entrada i sortida, tenim a un radi de Barcelona uns 10 quilòmetres a totes les vies principals, tenim una estació assegurada. Això és un sistema que probablement amb el temps, i nosaltres ja estem treballant-hi, s'anirà substituint per sistemes una miqueta més intel·ligents, no? Com aplicant el tema de la visió artificial per computador. Tendríem a passar cap a sistemes de càmeres que van filmant i hi ha un procediment després que llegeix, diguem-ne, que interpreta la imatge i compta els vehicles, la seva velocitat, etc. I també et diu quin tipus de vehicle és, fins i tot si són vianants. No?
3: Doncs moltíssimes gràcies per atendre'ns.
4: Déu-n'hi-do tot el que ens han explicat. I sí, sí, el metro és compacte, constant i eficient. De fet, hi cap moltíssima gent, ja ho hem vist. Però els cotxes ocupen molt espai per persona i, clar, hi va poca gent. I aquí és on entra el concepte de densitat i d'optimització. Vale, una altra cosa que és important amb el temps és el tema de la percepció. De fet, ara aquí us plantejaré jugar una mica, perquè el que està clar és que la percepció del temps canvia molt si ens ho estem passant bé o si ens avorrim.
3: Sí.
4: No? O sigui, sembla que una cosa és el temps de rellotge i una altra és com el percebem. 10 minuts llegint el metro passen ràpid, però 5 minuts en una cua
3: són eterns.
4: Llavors, ara farem una prova. Vale? Ara necessito que tothom estigui atent. I farem un experiment d'estimació de temps. Això també és una activitat que fem molt a classe, però ara, així amb ràdio, el que farem serà que posarem un fil musical uns quants segons, no us dic quants segons, l'única que sabré quants segons seré jo, ni vosaltres ho sabreu, i quan pari, doncs haureu de dir, creieu que han passat, val? Llavors, no podeu mirar el rellotge, ni a vosaltres dos, ni als que esteu a casa. Val? Llavors, intenteu, cadascú té les seves estratègies per calcular la noció del temps, però jo posaré la música i la pararé quan jo vulgui.

0: Estem abaratint el podcast. Minutos musicales i dale. Això en ràdio no es pot fer, és que no es pot fer això
1: perquè,
0: en ràdio.
1: Mira, perquè tu, com que saps de ràdio i, no, i saps que no es pot fer, t'estaves posant nerviosa.
0: Ui, moltíssim.
1: Se t'estava fent llarguíssim. Si ara et pregunto quants segons he estat...
0: 20 segons.
1: Tu què diries, Albert?
2: Jo n'he comptat 17.
0: Una publi.
1: Deixem que els oients diguin, però... A veure... Us heu quedat curts els dos.
0: És que ja t'he dit jo que era moltíssim. O sigui, Laura, això no ho podem fer?
1: Però mira, ja ho hem fet.
2: El temps és el millor lladre.
1: Vale, ara, s'us ha fet curt per un motiu, perquè la cançó era animada, us la coneixíeu, llavors, tot i que tu t'estaves posant nerviosa de que tenies a la ràdio la gent sense dir res, realment han sigut 32 segons. Tampoc ha sigut tant, eh? Posaré un altre, i tampoc us dic quants segons, però el tipus de música serà diferent. Ara aquesta era animada, ara posaré música calmada.
0: Comencem amb aigua, ja malament, eh?
1: Però comencem a comptar a partir de quan, a veure.
0: Ara, ja està.
1: Home, però ara ja us heu descomptat.
0: No passa res, és molt bonica aquesta cançó, deixa-la.

0: 15 segons.
1: A mi aquesta se m'ha fet més curta, també.
2: Hi ha un problema. O no me l'has donat d'entrada, o aquí marca que és 38 segons.
0: No pot haver passat... No han pogut...
1: Charango, torneu, per favor, se'ns fa molt curt.
0: No han pogut haver passat 38 segons.
2: O no l'hem posat des de l'inici.
1: Sí que l'hem posat des de l'inici, sí.
2: Doncs han passat 38 segons.
0: A tu t'han passat 38 segons?
1: No.
0: Impossible.
2: Abans us heu posat més nerviosos.
1: Han passat moltes imatges per al cap, però no m'han passat 38 segons.
2: A veure... Ah, és que el temps enganya, eh? A vegades, no tothom, però el d'estimar distància o estimar àrees o fins i tot estimar volums és algo que a vegades la gent fa.
1: Tenim
2: però
1: més pràctica.
2: Estimar temps és complicat. De fet, per exemple, la gent que... O sigui, un profe que sap que té una hora de classe, quan ja té molta experiència, sense començar ja sap el que li donarà temps a fer o no, però quan ets nou... Com a profe, sempre sona el timbre i, ostres, encara volia explicar no sé què. O la gent que fa conferències, que no calcula bé el temps perquè està parlant, tal, no se sap imaginar quan li durarà aquella explicació. En canvi, quan ja ets professional d'això i ho fas sovint, ja com tens les teves referències. Però, clar, el temps és una cosa que és molt útil al final. També hem d'anar-lo entrenant. Doncs què, us ha agradat l'experiment,
1: m'ha encantat.
0: Ha sigut...
1: No sé com m'has valorat això a casa, no? Però m'ha agradat molt, sí.
2: El que fem amb els nens, us explico l'activitat que realment fem, és que posem un comptador al projector i els hi fem tancar els ulls o els fem posar d'esquena al projector i els hi diem que ells vagin comptant interiorment el que creguin que és un minut i que quan creguin que ja ha passat un minut, que aixequin el braç i que llavors obrin els ulls. I llavors que mirin en la pantalla quants segons realment havien passat. I tu com a profe el que pots fer és gravar i després els hi passes el vídeo de com la gent anava aixecant el braç super d'hora i com alguns que diuen, ah, com que segur que ho faig d'hora m'acabaré expressament com per contrarrestar,
1: ja
2: llavors
1: temps,
2: es passen
1: no?
2: I tal. I és xulo, i és l'estimació d'un minut. I llavors... han d'agafar referències de, per exemple, per mi un minut és respirar tantes vegades, o és cantar-me per dins la cançó de tal, o dir el poema de no sé què, la primera estrofa, jo què sé, cadascú té com referències. Clar, hi ha gent que és a un minut, ni idea. O la cançó d'aquella que...
1: Clar, però les cançons més o menys duren entre 2 i 5 minuts, no?
2: Exacte. Llavors és saber-te, de fet, la gent que va córrer... que sí que necessiten saber, a vegades saben les cançons que els marquen el tempo, coses així. Una aplicació que té això del temps és, si tu un dia estàs a casa i veus un llamp, si tu comences a comptar els segons i t'esperes fins que passi el tro, els segons aquests, el que t'estan marcant és si la tempesta la tens a prop o la tens encara lluny. Tu no... O sigui, no veus el llamp i el tro a la vegada, perquè la llum viatja més ràpid que el sol.
1: Que el sol.
2: Això, per exemple, a la muntanya, si estàs d'excursió, doncs et val la pena saber-ho.
1: Clar.
2: Si estàs a casa no és tan important, perquè mira, estàs al sofà i ja està. Però si estàs en una excursió, un viatge, el que sigui, doncs sí.
0: Cada 3 segons entre llamp i tro equivale a 1 quilòmetre. Llavors, si passen 9 segons, són 3 quilòmetres.
2: Exacte. És una aplicació pràctica per dies de tempesta. Doncs avui hem après que la mobilitat urbana es pot calcular, però sovint la percebem de manera molt diferent. Que el temps com a magnitud física és objectiu, però la seva percepció és molt subjectiva, com ens ha passat amb lo de les cançons. I que les matemàtiques ens ajuden a entendre des del flux de passatgers fins a la distància d'una tempesta, comptant només els segons.
0: I que el temps s'ha de viure, però també s'ha de mesurar.
1: Molt bé, doncs moltes gràcies, Laura.
2: Moltes gràcies.
1: Gràcies, Albert. I gràcies a vosaltres que ens escolteu des de casa. Ens veiem al proper capítol d'Estimem les Mates. Adeu.
0: Adeu, adeu.
3: Estimem les Mates, un podcast que et farà deixar d'odiar les matemàtiques. Bring the heat.
4: T'ha agradat aquest podcast? Recorda que el tens, aquest i d'altres, a la xarxa.

0: una ràdio més pròxima. Ràdio Argentona, 104.6 FM.
1: Yo puedo ofrecerte una vida muy interesante.

0: Viu la ràdio.
1: La millor música a Ràdio Argentona.
2: Jo estava embarassada 19 setmanes, llavors el dimecres anterior al part vaig ingressar a urgències perquè tenia pèrdues i allà em van dir que no hi havia líquid amniòtic i que per tant la meva filla no tiraria endavant.
3: Aigües trencades, un podcast molt ben parit. El part de la Teresa Vinyals Massaguer.
2: El dia del part va ser l'11 de l'11 del 2020, que era un divendres, i la meva filla es deia Llum.

Vaig estar ingressada doncs, des de dimecres a la matinada que vaig entrar a urgències, tot dijous, i llavors em van programar el part per al divendres al matí. Jo estava molt espantada perquè no sabia... Sí, tenia molta por de veure la meva filla, no? A dir, ostres, estic de 19 setmanes, com serà? Sentiré rebuig o la sabré agafar? No? Això em feia por. Tinc una mica confús el moment d'arribar a la sala de part perquè jo estava en un estat de xoc per tota la situació, no? I recordo que em va venir a buscar un salador a l'habitació, però no, si ara em preguntes quin trajecte vas fer, no sabria dir-te si em van baixar per un ascensor, o sigui, no me'n recordo d'això. Llavors, un cop a la sala de parts, va venir la llevadora i em va explicar una mica doncs, com funcionaria. I el que més em va sorprendre va ser que em va dir abans que jo acabi el torn, a les 3, la teva filla haurà nascut. No? Clar, jo tinc una filla gran i clar, entrar a quiròfan a les 10 per les 3, haver donat a llum, em semblava una cosa molt express, no?

Jo sóc monoparental i jo volia que m'acompanyés la meva llevadora de part a casa, que va ser la llevadora que em va atendre en el part de la meva filla gran, perquè jo hi tinc molta confiança i sentia que ella em donaria molta tranquil·litat, que és el que necessitava. Llavors, al principi de donar-me la medicació per arrencar el part, me'n recordo que jo tenia moltes ganes de xerrar perquè estava molt nerviosa, no? Estava estirada, vam poder apagar les llums una mica, no? Com aquest ambient més càlid i no tan quiròfan. Feia molt que no veia a la llevadora de part a casa perquè la meva filla ja, la gran, quasi tenia 3 anys en aquell moment. I com que vam aprofitar com per posar-nos al dia, com si estiguéssim fent un cafè, no? Estava com dissociada, no? De l'estat mental, era estrany. A poc a poc doncs, em van començar a arribar contraccions cada vegada més fortes i llavors ja sí que no vaig tenir gaires ganes de xerrar més. Jo tenia molta necessitat d'intimitat i tranquil·litat. La llevadora de part a casa doncs, em va poder fer doncs, alguns massatges. Recordo que em va posar olis essencials perquè tot avancés una mica amb més calma i recordo que les contraccions van avançar molt ràpid. Llavors recordo això, no? que la pujada de la intensitat va ser bastant heavy i que jo no m'estava sapiguent situar molt bé. Em van deixar una pilota, però estava poca estona la pilota i em volia aixecar com molt de malestar en general a tot arreu. Estava com incòmode en tot en general i estava molt en la queixa. No vaig demanar que em canviessin la via de mà. Bueno, estava bastant en la queixa.

I llavors va haver un punt que això sí que ho recordo bé, no? Com un punt de claredat mental, no? De dir, aquest part no està funcionant perquè jo no estic podent deixar anar. Estava espantada, no volia que això estigués passant, i el part requereix això, no? Un deixar anar, un rendir-te a l'experiència que jo no estava podent assimilar en aquell moment. Quan em va arribar com aquesta claredat de dir necessito ajuda per deixar anar perquè estic molt aferrada a això i estic molt en la ment, no? I el part requereix molt poca ment, requereix molt de cos i jo no estava podent sostenir aquesta situació. Llavors vaig demanar que si em podien posar l'epidural perquè ja era un dolor que no podia sostenir. Jo crec que jo sentia un dolor físic però que no era tan real. És a dir, que també és un dolor de tristesa.

I llavors aquí sí que va arribar la pitjor part, no?, del part. Van entrar tot un equip, ara no recordo quantes persones eren, però potser ens vam ajuntar allà dins, no sé, 5-6 persones, van obrir la llum, em van fer estirar en una posició que jo no estava gens còmoda, m'estaven demanant, o sigui, jo estava que no podia entendre el que m'estaven dient, com que firmés el consentiment informat i com moltes coses que jo en aquell moment era com, poseu-me la pitura, deixeu-me tranquil·la, no? Poseu-m'ho fàcil. I no va poder ser fàcil aquest moment. I sento que això també va trencar una mica tota la màgia, no? Que les meves llevadores, les dues, havien estat tenint tanta cura d'aquesta màgia, d'aquest moment, de tot tractat amb cura, tot càlid, tot tranquil, no? Aquest moment tinc mal record. Jo no sabia que era l'epidural perquè la meva filla gran havia nascut a casa i això va ser molt nou per mi. I un cop vaig tenir l'epidural, encara no havien sortit tot l'equip a... quasi no havien ni tancat la porta, que ja d'una contracció va sortir la meva filla i una de les coses que també em va sorprendre és que va sortir la meva filla junt amb la placenta, tot d'una contracció. Em va sortir agafar-la com aquest instint en mamífer de... I no volia que ningú la toqués. També... en aquell moment sí que vaig tenir un lapsus de cap molt fort, no? Perquè me'n recordo que quan la vaig veure els hi vaig dir a les llevadores, respira, i la meva filla no respirava. Era super raro tenir-la perquè tenia la pell super fina i era molt petita i quasi m'hi cabien les dues mans, no? Perquè, clar, estem parlant d'una setmana 19, era molt petita. Abans de parir m'hauria agradat saber que no tindria por d'agafar la meva filla. Sí, que no tindria por i que em semblaria preciosa. La vaig poder tenir sobre, li vaig poder dir el que necessitava dir-li. I llavors em van deixar una estona per estar amb ella. I aquí també em va arribar un altre moment de sorpresa, no? Perquè jo pensava, quan me la donin, no la deixaré anar. Com deixes anar la teva filla, no? Però la deixes anar. A mi em va impactar molt el canvi de temperatura, no? Que clar, que la llum es va anar refredant i en aquest moment sí que vaig... necessitar que ja se l'emportessin. Estic molt agraïda també de la llevadora de l'hospital perquè la va tractar amb molta cura. La va agafar amb un llençol, la va tapar bé, l'agafava amb mimo, amb delicadesa, no? I això va ser molt important per mi, aquesta dignitat amb què ens van tractar, no? I em van... donar molt de temps, em va dir me l'emporto però si necessites que te la torni encara estaràs una estona aquí a la sala, te la puc tornar les vegades que necessitis i això em va donar molta calma.

0: Llavors em van donar la capsa del record, que és una capsa on te fan les empremtes de mans i peus. Em van donar una tarja amb el nom, que això també és una cosa molt important, perquè jo no vaig poder registrar la meva filla perquè tenia menys de 180 dies de vida intrauterina. Llavors no tens dret a registrar-la en el llibre de família. I el fet que allà a l'hospital la llevadora era una targeta, ja veus tu, és una xorrada, però que apuntés, no?, el nom i cognoms, ostres, em va reconfortar molt. Llavors també a la capsa la llevadora m'hi va posar unes lletres fetes amb, bueno, cosides així molt boniques, i van ser les lletres que vaig fer servir, doncs, per enviar aquest WhatsApp, no?, a tot el meu entorn. Li vaig demanar a la padrina de les meves filles que em vingués a buscar, i li vaig demanar sobretot que em portés una faixa per tapar la panxa i un jersei molt ample, no?, perquè era com que volia borrar la panxa, i jo feia apenas feia 5 hores que havia parit, però tenia molta necessitat d'això. I tinc una imatge molt clavada d'esperant i de veure'm allà amb una motxilla i una capsa a les mans, la capsa del record que m'havien donat, pensant, què m'ha passat? De no estar entenent què m'havia passat. El cap és molt traïdor, però segur que he estat embarassada? Realment? O sigui, acabo de parir i estic deixant la meva filla anatomia patològica perquè li facin una autòpsia? Es recomana que tu pareixis perquè després pots col·locar-ho molt millor en el dol. Jo ja havia llegit molt sobre el tema i sabia que això en un futur em faria bé. I certament em fa bé tenir aquest record, haver pogut tenir aquest moment, i també haver pogut passar aquest trànsit que és el part, no?, per precisament aquest dubte que jo tenia sortint de l'hospital, no? Segurament hagués sigut pitjor si jo hagués estat amb una cesària i m'haguessin adormit i em desperto amb la panxa buida sense saber, no?, què ha passat. Però jo, si he de dir una cosa, és que a mi tenir tota aquesta informació prèviament em va salvar d'una manera extraordinària. I que la informació t'ajuda a prendre decisions que en aquell moment tu estàs tan abrumat amb tot, no?, en un estat de xoc tan bèstia, sense poder pensar, que jo el fet de tenir com aquest recurs ja a dins em va ajudar a prendre moltes decisions, tot i que ara hi hauria coses que faria diferents, però a mi la informació em va ajudar molt, moltíssim, a poder decidir. Que se m'entenguin les paraules, però estic molt agraïda d'haver pogut parir la meva filla, i espero que se m'entengui, però jo la pariria una i mil vegades, perquè va ser l'únic moment que la vaig poder sentir, tenir, i no tindré cap altra oportunitat.
1: Aigües Trencades, un podcast de Cugat Mèdia, molt ben parit per la Sara Vella i l'Oriol Coromina.
2: Ràdio Argentona t'acompanya. Sent 4.6.

0: Ràdio Argentona, els millors èxits. Ràdio Argentona, els millors èxits.
1: Volevamos solo essere felici, come ridere di niente, masticare il sogno da...
0: La millor música a Ràdio Argentona.
2: My bad habits lead to late nights and in alone conversations with a stranger I barely know, swearing this will be the last bit.
0: Ràdio Argentona, els millors èxits. La millor música a Ràdio Argentona.

0: La millor música a Ràdio Argentona.
1: I deixar-nos portar cap aquí, cap allà. Obrir les portes del cor.
0: Ràdio Argentona, els millors èxits.

0: Ràdio Argentona, la ràdio que t'escolta.
1: T'escric per les coses que em vas deixar, les claus i maletes sense factura.
0: Ràdio Argentona, els millors èxits.
1: Sóc Clara.
0: La millor música a Ràdio Argentona.
1: Que la teva cara sigui l'oceà, la, la, la, la, la. Que la teva cara sigui l'oceà,
0: Ràdio Argentona, els millors èxits.

0: vivíem en un món perfecte. Mai et trobava cap defecte. Tu em demanaves un moment i jo encara quin pacient et regalava.
1: Ràdio Argentona. Il·lusiona't. 104.6 FM.
2: Joves amb ofici. Recorrem el país per conèixer joves que mantenen vius oficis tradicionals. Un podcast produït per la Nova Ràdio de Reus amb el suport de la xarxa.
3: L'Espluga Calba, un petit poble de poc més de 300 habitants situat a les Garrigues, a mig camí entre l'Urgell i la Conca de Barberà, ha viscut tota la vida de l'agricultura de secà. A la terra i els pobles que en viuen, les incerteses del camp han estat sempre el pa de cada dia i un motiu que va empènyer moltes famílies a deixar casa seva al segle XX per marxar a les grans ciutats buscant-hi millors oportunitats. Però el 1969, un petit grup de joves espluguencs, comandats pel mossèn Joan Llort, van decidir buscar una alternativa. Fent roba de punt, volien aturar el degoteig constant de gent jove. Van constituir la cooperativa John Phil. La fàbrica va esdevenir la principal sortida laboral per a les dones que vivien en el món rural dels 70, condemnades a dependre econòmicament del marit. 45 anys després, John Phil i Son Punt continuen sent una important font d'ocupació, desenvolupament econòmic i vitalitat en un entorn rural com l'Espluga Calba. La cooperativa va arribar a tenir una vuitantena de sòcies treballadores, sobretot dones, de l'Espluga i dels pobles de la Rodalia. Actualment en som vora una quarantena, però la cooperativa ha viscut revifalla durant els darrers anys a partir d'una estratègia clara. Produeixen roba de punt per a tercers, com ara per a moltes marques de renom, però des de 2016 treballen també amb la seva pròpia marca, Sanjor, que ha permès diversificar els clients i contractar més comercials multimarca arreu de Catalunya i a diferents punts de l'estat espanyol. Abans, calia produir menys per viure i l'angoixa de dependre de tercers sempre hi és present. Aquest és el sentit de l'existència de la seva marca. John Phil, Son Punt i Sanjor són elegància, són caràcter, són el saber fer que es transmuta a la roba. Però també són responsabilitat, amb la traçabilitat dels productes i dels materials, amb la conservació dels coneixements associats al treball que es perden quan aquest es deslocalitza. Però així com sempre s'ha tractat de mantenir la gent al poble, ha calgut reinventar-se de nou, fent el mateix, creant nous llocs de treball en un entorn altament despoblat, però ara amb persones forasteres, tal com se'n diu en qualsevol poble. Especialment dones i persones que es troben en risc d'exclusió social, tot plegat en un sector que brilla per l'absència de formació en la confecció tèxtil i de persones que hi vulguin treballar. Aquesta idea va quallar el 2024 en el projecte d'intercooperació Teixint Futurs, del qual formen part 5 cooperatives amb el suport de Ponent Coopera i que pretén, amb aquests nous llocs de treball, ampliar la producció tèxtil de la cooperativa alhora que garantir el relleu generacional d'una plantilla envellida. La Mildre viu al poble i treballa a la fàbrica gràcies a aquest projecte i a la cooperació amb la Fundació Pare Manel. Nascuda el 1989, a Lloro, Hondures, va migrar el 2020 a Barcelona i fa un any que va poder portar la seva filla ja a l'Espluga. Totes dues se senten còmodes i satisfetes al poble. Hem vingut a visitar la Mildre a la fàbrica, a interrompre-la una mica perquè ens expliqui la seva història, però també a que ens ensenyi quina responsabilitat en la confecció d'una peça de roba li correspon.
4: He llegado aquí como todo mundo, inmigrante. Empecé trabajando como camarera y luego empecé cuidando personas mayores. Bueno, al principio es muy duro, muy difícil, porque, bueno, siempre hay personas buenas, pero también así como hay personas buenas, hay personas malas, personas que se aprovechan de la situación de nosotras, que venimos de un país emigrando por muchas cosas que hay en nuestro país, mucha delincuencia, falta de trabajo. Pero bueno, dentro de todo, vamos bien, o sea, he encontrado personas más buenas que malas.
3: Després de 4 anys gens fàcils a Barcelona, la Mildre va trobar aquesta possibilitat a l'Espluga Calba.
4: Hasta hace un año fue que he llegado a este pueblo, un año y medio prácticamente. Y cuando me hablan del programa, pues yo estaba sin trabajo. Entonces me explican cómo es lo del trabajo y bueno, me pareció bien y más como me daban la oportunidad de regularizar y todo esto, pues por eso he llegado hasta aquí. Para regularizar sí, tenía que tener un contrato, un precontrato de trabajo.
3: La seva amiga, l'Antonella, la va ajudar a accedir a aquesta oportunitat que facilitava la Fundació Pare Manel col·laborant amb la cooperativa.
4: He venido al pueblo aquí a trabajar por medio del programa que tiene el convenio la fábrica con la Fundación Pare Manel. Me contacté por medio de Antonella, que ella pues me explicó un poco cómo era el procedimiento del tema este de la fábrica, bueno, y como yo ya llenaba unos requisitos, por eso. Entonces he llegado hasta aquí, me he establecido aquí al pueblo, he conocido muchas personas que me han brindado su apoyo y bueno, he logrado regularizar mis documentos y también he logrado tener una casa, he logrado traer mi hija y bueno, mi hija está estudiando y estoy muy bien, estoy contenta por estar aquí en el pueblo. De momento no tengo ninguna otra, digamos, otro plan. Estoy bien, me siento cómoda, estoy muy contenta con mi trabajo.
3: La Mildre ja s'havia dedicat a una feina semblant a Hondures, però arribar a un lloc nou, desconegut i on no es coneix la llengua d'ús quotidià, és un camí d'adaptació. L'ajuda i el suport d'aquest nou entorn li han posat les coses fàcils.
4: Bueno, tengo unas compañeras que me han enseñado mucho, porque en mi país trabajé de esto, de lo que trabajo ahora, pero es muy diferente. Lo que hago ahora es muy diferente. Entonces me han enseñado, me han tenido paciencia y la verdad que estoy bastante bien. Claro que sí, agradecida, primeramente con Dios y luego con ellas, con todas, porque Monse, Albert, Ana, todas ellas han sido muy buenas personas que me han explicado y me han tenido paciencia también. Y yo como soy tranquila también, si me explican algo y no lo entiendo, pues lo vuelvo a preguntar.
3: ¿Y quina feina fa la Mildre?
4: Bueno, trabajo el mismo, de pegar cuellos punto por punto y lo que es la cremallera, la tapeta de la cremallera, donde van los botones, eso hago acá. Y en mi país también hacía lo de cuello redondo, más era cuello redondo. Pero el proceso es muy diferente, pero he aprendido muy rápido. Y he aprendido muchos procesos, un poco a cortar, a pegar botones, a doblar, a empaquetar. He aprendido un poquito de cada cosa.
3: Som-hi, doncs, a la fàbrica, a la nau de confecció. L'Anna, l'encarregada que tot hi funcioni, ens explica què hi fan i com hi treballen.
5: Aquí és la sala de confecció, sí, d'on comencen des de Rogers, a teixir.
3: Amb aquesta màquina, una altra sòcia treballadora cosa els baixos i els punts del polo. Comencen cada peça des de zero. Tal com ens explica l'Anna, cadascuna de la dotzena de dones que hi ha s'ocupen d'una part de cada peça de roba. Entre aquesta i l'altra nau, cada dia produeixen unes 700 peces. L'Anna ens explica els següents passos.
5: Llavors, aquí l'han de passar manual amb la màquina apagada.
6: Sí, no?
5: Sí, llavors, sí, home, ara funciona. I després fan el funcionament. I fan les esquenes, les mànigues, els davants, així. Llavors, cada 20 minuts en surten 10 o 12.
3: I en aquesta feina grupal, la Mildre és una de les primeres baules.
5: Llavors, allí, a confecció, comencem des d'ara, remallem, que se'n diu, amb una màquina de botó, no? Que és la que fan a la Mildre, que l'has vist?
6: Sí, m'ho ensenyat, sí.
5: Que passa que la Mildre posa el coig. És les primeres d'aquí. D'aquí confecció, la primera és muntar la peça.
3: Arriba l'hora que la Mildre posi la seva petjada en una peça com aquesta. Fets els baixos i els punys, arriba l'hora de les tapetes, i a posteriori el polo estarà llest per afegir-hi el coll, allò que el distingeix.
4: Esto lo que hago, ya he hecho esto, que es la tapeta, luego la cierro, que va aquí, que va prácticamente aguja por aguja. Luego la cerramos aquí y siempre la hacemos que vaya derecho, porque si no la tapeta quedaría por un lado. Y bueno, aquí pues ya vamos a coserlo, a coser aquí. Esta ya es terminada. Lo que hice yo ahora fue esta tapeta y al final pues le pondremos el cuello.
3: La Mildre ens ha estat ensenyant com confecciona una tapeta, la doble capa de tela que sosté els botons de la part davantera del polo. Però tornem a l'oficina i així deixem que acabi la jornada. Ens explica com ha estat l'adaptació a la vida del poble més enllà de la feina.
4: Al principio llegué por medio de este programa y se me hizo bastante difícil, claro, el cambio de Barcelona aquí a l'Espluga, el tema del transporte, para mí era muy complicado, pero poco a poco me he ido adaptando, pues soy una chica que me adapto a lo que hay. Luego me traje mi hija, fue otro un poco más, otro proceso más complicadito. Pero estoy bien porque ya me he adaptado al pueblo, ya sé cómo manejar todo el tema del transporte, pues ya con la casa, con mis documentos, ahora que ya tengo la seguridad social y todo esto, para mí es que es algo muy, no sé cómo decirlo, es como una bendición de Dios, porque pues aquí si no tenemos documentos, pues no encontramos un trabajo prácticamente que nos paguen lo que tienen que pagarnos o que tengamos derechos, a esto me refiero. Derechos de, por ejemplo, si me enfermo, pues en otro sitio, si no tuviese documento, no podría ni darme de baja ni un día. Entonces, ahora con esto del tema de los documentos, pues yo ya me siento bastante como aliviada, como bastante bien.
3: L'adaptació no tan sols és la seva, també la de la seva filla, i es dona en unes circumstàncies semblants, però també diferents. Amb 15 anys, la seva filla té la possibilitat d'integrar-se en un entorn més juvenil, més nombrós i divers, i que, amb el temps, li ha obert la porta a fer vida social i li ha facilitat, per exemple, començar a aprendre català.
4: Al principi, pues, le costó un poco por el tema del català, porque ella recién llegada, pues, no se adaptaba a las chicas ni nada, le presentaban a las chicas para amistad y eso, salía un rato y regresaba porque no entendía mucho. Pero ahora estando en el instituto, pues ya tiene sus amiguitas, he encontrado amigas prácticamente de mi mismo país y también amigas de aquí del pueblo, y la verdad que ella se siente, hasta ahora pues me dice que se siente bien, le gusta la tranquilidad del pueblo. Sí, sí. Como nosotros, en mi país también somos así como de pueblo. Y entonces ya al venir al pueblo aquí, pues ya estamos como un poquito adaptadas al pueblo. La diferencia es que el catalán y esto para ella en el instituto, pues ha sido un poco complicado, pero poco a poco lo va aprendiendo. Lo capta un poco, pero hablarlo y esto todavía no, porque va a cumplir un año apenas que me l'he traído.
3: Ara, el repte és seu i de qui s'ha d'encarregar de facilitar aquesta integració lingüística a les persones no catalanoparlants.
4: Sí, pues estuve en Barcelona hice el básico 1 y allá, pues como el medio de transporte está todo muy bien y era gratis y todo, pues lo aprendí un poquito. Pero acá pues aprendo cuando hablo, cuando voy a la tiendita. Hablo un poco con Miguel y esto, o con alguna señora que me encuentre, ya me saluda y me habla en catalán, aprendo un poquito con ellos. Pero aquí no tengo esta como un sitio para que lo enseñen, no lo sé. Pero como también por el tema del transporte, si encontrar uno en Borjas, no sé, los horarios y todo esto, no sé si irían bien.
3: La missió de Joan Llort i aquella generació d'espluguencs perviu després de gairebé 50 anys i ho continuarà fent. Gràcies als socis que fan avançar aquest esperit a base de treball, gràcies a l'Albert, la Montse i l'Anna que encapçalen aquest equip i mercès de la mateixa manera a persones com la Mildre, que així com encarna aquesta voluntat de mantenir fixada la població i així la vida i la cohesió social del poble, també és un cas exemplar de la necessitat tan cridada al cel d'evitar el despoblament. No tan sols mantenint-se un poble com l'Espluga o com les localitats properes dels Omellons o Fulleda, també repoblant aquests nuclis on es continua reproduint la vida que sempre hi ha hagut. Amb persones que, tristament, serveixen com a mostra que les persones migrades no marxen del seu país per motius espuris, sinó per buscar-se la vida i treballar. Han de deixar casa seva, i tantes, com la Mildre, busquen, precisament, trobar-ne una altra on ser felices. Hi ha molta gent que passa a comprar roba a la botiga, els iaios de la zona que venen a comprar la roba més clàssica, però també gent més jove que coneix la marca Setjor i li fascinen alguns dels seus dissenys. Us agradi el que us agradi, si sou o passeu per la zona, ja sabeu on podeu comprar alguna cosa més que roba.
2: Joves amb ofici. Direcció i locució, David Fernández. Entrevistes, guió i producció, Oriol Lleonart. Realització, Víctor Rubio. Un podcast produït per la Nova Ràdio de Reus amb el suport de la xarxa.
6: T'ha agradat aquest podcast? Recorda que el tens, aquest i d'altres, a la xarxa Més.
7: Viu la ràdio.
1: Estàs escoltant Ràdio Argentona, 104.6 FM.
8: Juanes.

0: Viu la ràdio.
1: Ja ens has trobat. Això és Ràdio Argentona.
2: De Palma.

0: Viu la ràdio.
1: Ràdio Argentona, sempre bategant per tu.

0: Ràdio Argentona t'acompanya. 104.6 FM.
1: A la sortida de l'escola, en Marc li explica al pare que li han posat una cara contenta perquè s'ha portat molt i molt bé. L'endemà, en Marc li explica que té un gomet verd perquè s'ha assegut bé a l'aula. I el pare li diu al seu fill: «Bravo, ets el millor de la classe». Ell somriu, però al cap de pocs segons pregunta: «I si la pròxima no ho faig tan bé? I si no tinc aquest gomet verd, ja no seré el millor?»
2: Ni mama, ni mom.
1: Tots i totes en algun moment hem dit això de «molt bé, campió», «que bé que ho fas, campiona», i ho fem a fi de bé. Però de vegades aquestes paraules amb les quals nosaltres volem motivar generen un sentiment de confiança o no, o de dependència. Avui parlarem d'això, de què fer si volem motivar els nostres fills i filles, però no cal crear aquesta dependència sempre de la validació de l'adult de referència, que en aquest cas acostumem a ser els pares i mares. Cindy, què hi ha de dolent en dir-los coses bones a les criatures?
3: No hi ha res de dolent en dir-los coses bones als nens i nenes. Sí que canvia una mica el com ho fem, no? El que produeix amb ells. Un sentiment, doncs, com molt bé deies, de dependència, de que em diguin que ho estic fent bé des d'una mirada de fora, o de satisfacció interna i poder valorar, doncs, el procés. Té que veure amb el que diem la referència externa o la referència interna. Com a societat, no? No sé si a tu et passa, però jo me n'adono que durant la meva vida, no, amb el meu dia a dia, estic molt pendent del que els altres pensen de mi. Agradaré, no agradaré, què pensaran de mi. Hi ha els likes a Instagram. Oh. Clar, és que vivim constantment...
1: Observats.
3: Observats
1: i valorats.
3: I sentim que la nostra valia té a veure amb la mirada dels altres, no tant amb el que jo faig, no? I això té molt a veure amb els missatges que hem rebut des de que hem sigut petits o petites, que té a veure o amb l'elogi o amb l'alè, no? L'elogi, el que produeix una dopamina, un sentiment de plaer. Plaer que s'acaba en un moment molt curt i que necessito més, no? Necessito, s'activa, doncs, allò de la recompensa de vull més, vull més. L'alè el que produeix és la oxitocina, que és l'hormona de la felicitat. Calma molt més, no? I dura molt més. Té a veure amb diferència entre plaer i felicitat.
1: Mm. I què passa al cervell quan li diem un bravo, campió, campiona, al nostre fill o filla?
3: Doncs exactament això, no? Que produeix aquestes hormones que em fan dependent, i llavors la meva manera d'actuar serà posada l'atenció en el que els altres esperen de mi. No hi ha una reflexió de què vull, què no vull, no hi ha una pregunta de si això que estic fent té un valor real, no? Estaré sempre pendent d'allò que em diràs. I al contrari, doncs, s'activa l'altra àrea, que és aquesta de reflexiva, no? Anar cultivant aquesta part prefrontal que em fa valorar si això, per què ho estic fent, o com em sento mentre ho faig, no? Hi ha tota una sèrie de connexions neuronals que es van creant i comunicant que em permetran, quan sigui adulta, doncs, analitzar-me molt més en cada situació.
1: En un exemple com el que hem posat al principi, no? Que des dels infants més petits, les cares contentes, els adhesius famosos, que els hi posen i que ells realment els hi fa molta il·lusió, perquè sí, per ells és un premi, no?
3: Sí.
1: A un comportament, a un exercici, el que sigui,
3: sí,
1: a quan són més grans, a una nota, per exemple, no? Que entenc que són coses diferents i que potser s'han d'abordar des d'un punt de vista diferent. Però al final, què podem dir o què no hem de dir per aconseguir l'elogi o l'alè?
3: Clar, hi ha un tema que és una manipulació, no? Jo, quan parlo d'aquests temes, veig molta manipulació per part dels adults, els nens, per fer-los fer coses que ens fan sentir bé a nosaltres. Hi ha com una por, no?, del resultat, del que faràs. Pot ser una línia com molt, molt fina en quant a aquesta manipulació. Llavors, què podem fer nosaltres? Realment intentar que el nostre missatge vagi dirigit a una mirada interna. Al final, tots els pares i mares o tots els adults, el que volem és que els nostres fills tinguin bona autoestima, no? Que es valorin. Quan jo elogio constantment, el que et dic és tu ets millor que els altres. No hi ha una pertinença, sinó hi ha una sensació de competitivitat constant, de superar-me, però sempre per rebre el premi. És una mica com parlàvem o com parlarem de premis i càstigs, no? Allò que vull aconseguir és extern. Si jo, en comptes de valorar el resultat, valoro el procés, valoro l'esforç, o et pregunto què has volgut fer, el que faig és crear una confiança interna, una confiança amb el que vas fent a poc a poc i a vegades el resultat no arriba com volem o no. Llavors no creem aquesta dependència del que haig de fer, sinó com ho faig i des d'on ho faig. Llavors, com ho podem fer? Doncs evitar que no passa res perquè un dia puntual els diem ostres, molt bé, o que contenta estic. Però sí que valorem si és molt constant i de quines persones arriben, no? Perquè si l'àvia m'ho diu tot el dia, si la mare m'ho diu tot el dia, si la mestra m'ho diu tot el dia i no hi ha cap valoració sobre el que faig, el meu procés, doncs estic, no?, amb aquesta roda de hàmster en la que hem estat alguna vegada tots. Ara, si jo puc pensar i reflexionar sobre això i dir, d'acord, doncs quan la meva filla o el meu fill em vingui amb un dibuix, és igual, una cosa com molt quotidiana, i en comptes de dir, jo, que maco aquest dibuix, com m'agrada, o ho has fet exactament com jo t'he dit que ho havies de fer, i li preguntem sobre i què has pensat per fer aquest dibuix, o quins colors has agafat, i a tu t'agrada, o què volies fer... Fer preguntes sempre és molt més enriquidor a nivell cerebral que les afirmacions aquestes que al final venen de nosaltres. I també els hi fem veure que el seu criteri és vàlid, que no només hi ha un criteri d'una mirada adulta superior que te tiene que decir el bien y el mal. Escolta, i tu què?
1: Clar, però moltes vegades aquests dibuixos, que sobretot quan són petits, a tothom li passa que fas una col·lecció, podries escriure un llibre només en dibuixos, des de que comencen a agafar el llapis fins que són més grans i et fan dibuixos més elaborats, però a vegades és un gargot.
3: Sí.
1: Et fan un gargot.
3: Sí.
1: Bé, mira, mama, l'he fet per tu.
3: Vale.
1: Què?
3: I què has dibuixat? I quins colors has utilitzat? I a tu t'agrada? O gràcies pel regal? Però si només ens quedem, que podem dir, oh, que maco, però jo animo, no?, a que després hi hagin aquestes preguntes, o una o dues preguntes, perquè si no, no sé si t'ha passat alguna vegada, Sílvia, amb les seves filles, que et fan un gargot i dius, oi, com m'agrada, molt bé, i de sobte fan un altre ràpid i te'n donen un altre. I, no, és aquesta sensació de vull que em diguis més, el bé que ho faig les coses.
1: Com llaminadures, que els hi vas donant
3: llaminadures.
1: Totalment.
3: Llavors crea com una addicció, al final. Nosaltres som uns jonquis de la reafirmació externa. Tot el que està passant al món és cara als altres. Fixa't, podríem anar a parlar de les operacions d'estètica, no? Ser com s'espera que tengo que ser. O sigui, tantes coses que tot això anem a alimentar-ho des de que som petits. Ostres, doncs, puc dir-te gràcies pel regal que m'has fet. Ala, quin dibuix.
1: Sí, perquè al final entenc que el que tu no vols és menystenir.
3: No,
1: el
3: per
1: que
3: suposat.
1: Fet, perquè ell, evidentment, quan són tan petits que et regalen una pedra amb tota la seva il·lusió, o et regalen un nen per la muntanya,
3: una floreta
1: que ha collit. Moltes gràcies.
3: Clar.
1: I després, s'ha caigut la floreta, no?
3: Perquè... Clar, no cal fer aquest esclat, no? Que sembla que tot el que fan, perquè al final estàs com sobredimensionant i ells no necessiten això. Ells necessiten sentir-se valorats pel que fan. I si van pel bosc i et regalen una pedreta, no cal saltar, abraçar, no? Uala, el millor regal de la meva vida. Però sí que, ostres, doncs em fa molta il·lusió que l'hagis vist i hagis pensat en mi. I és veritat, o sigui, ens fa molta il·lusió que vegin una pedra i ens la vulguin donar.
1: I aquest és realment el missatge que volen.
3: Totalment.
1: No et volen donar una pedra perquè la tinguis, la col·leccionis.
3: És, has pensat en mi i ho veig que això ho has fet, però és la pedra més maca del món. Me'n recordo una vegada una mare que em deia, és que la meva filla canta, no?, em canta una cançó de l'Aitana, per exemple, no? I jo li dic, cantes millor que ella.
1: Oi!
3: Clar, llavors creem nens que tenen una autoimatge distorsionada. Si tu ets el millor en tot, si tu hi ha una falta de tolerància en quan perdis, en quan no, és que jo sóc el millor, la meva mare m'ho diu. No, els nostres fills no són el millor en tot. Seran molt bons en algunes coses i en altres no tant. I no els hi passa res per dir-los encara això no ho pots fer o encara no ha sortit tal com volies. Al final estem també... creant doncs, aquesta resiliència emocional. No?
1: Sí, perquè al final pot venir una altra persona amb un altre criteri i dir-li que no és vàlid. Llavors passem de dalt de tot a baix de tot.
3: Clar, o no és exactament el que esperaven i valoro el procés i veig que t'has esforçat des de primera vegada. Però si sempre tot el que fas quan ets petit et surt tot molt bé, arribarà un moment en què no estarà la mama o el papa, no? O aquestes persones que et diuen lo bé que ho fas, i arriba aquesta frustració tan gran que no podem sostenir, perquè si no ho hem anat entrenant, no hem pogut passar pel procés de, jo, pues, no he sigut el primer o no he sigut el més bo, després quan ens passi això no sabrem com gestionar-ho. Llavors, això també és un gran entrenament de vida.
1: Alguna vegada ens has parlat d'Adler,
3: sí.
1: la teoria adleriana. Sí. Crec que té molt a veure també amb el tema sí. que tractem avui.
3: Sí, Adler és un psicòleg, no?, que és amb qui es fundamenta la disciplina positiva i parla molt sobre pertinença, sobretot, no?, i parla molt de l'elogi i de l'alè. I una miqueta és amb la línia del que estem dient. Parla de que en una relació on el que volem és una contribució de la comunitat, on no volem que hi hagi unes relacions piramidals entre els nens o individualistes, sinó que al final tots vivim molt millor quan ens recolzem, quan ens ajudem els uns als altres, doncs aquest elogi constant el que crea és individualisme, no? El jo soy mejor, el jo haig de guanyar, hi ha com una sensació de que competeixo constantment, ho haig de fer millor que tu. En canvi, aquest alè el que fa és valorar la teva participació amb allò que estàs fent. I si has fet alguna cosa tu de manera individual, no cal que sigui el millor que has fet a la teva vida, no? Aquest procés està bé. Llavors, dona molta importància a això. I sobretot parla de que jo et respecto en quant respecto el procés, no el resultat. Adler parla molt, no?, en comportaments també, de que el comportament és la punta de l'iceberg que reflexa unes necessitats, uns estats, unes creences. Pues no anem al resultat, anem al procés. I la teva valia està en el que tu t'has esforçat, amb el que has dedicat temps a fer-ho, amb les teves reflexions, i si no són com jo m'ho esperava, no tenen menys valor.
1: Mira, l'altre dia ho sentia, com que te rebem tanta informació, no sé on, no sé si era per xarxes, algú que deia que quan els accents, quan tenim un accent, per exemple, si jo ara poso a parlar en anglès amb tu, segurament no tindré un accent fantàstic i se'm notarà, no? Però que un accent, quan parla una llengua, és un símbol de valentia.
3: Totalment.
1: Perquè realment tu estàs fent un esforç per parlar una llengua que no és la teva i hi ha doncs, aquest deix, que en aquest cas és... Que una mica que, no, que et posa la llum de que realment no és la teva llengua materna i tens aquest accent, no?
3: Sí.
1: Que et delata, no? Volia dir. I deia això i té raó.
3: Totalment.
1: Igual en català, en castellà, que a vegades també ens passa. És a dir, si tu fas l'esforç, a mi també em passava també amb un pare a l'escola que parla llengua estrangera, i jo, va, vinga, doncs parlem anglès perquè jo ho intento i tal. I ell deia, us estresseu molt perquè us voleu fer-ho molt bé, però jo t'estic entenent i jo valoro l'esforç que estàs fent per parlar la meva llengua.
3: Pues és exactament això.
1: És això.
3: Sílvia, és això. És no valorar el no ho estàs fent perfecte, sinó valorar el que estàs fent tu per poder arribar a fer-ho. I no necessitem que sigui perfecte. Necessitem persones que s'atreveixin a fer-ho, que s'impliquin, no? Que hi hagi un compromís. I si només elogio, moltes vegades... No et passa a tu o coneixes a persones que per por a no tenir el resultat esperat no fan les coses.
1: Sí, tant. A mi a casa m'ha passat. A mi, la professora d'I5 dir-me és que no vol dibuixar un elefant perquè ella diu que no sap dibuixar elefants.
3: Clar.
1: Per tant, es nega rotundament a fer aquesta activitat.
3: Clar.
1: Perquè com que no sap que no li quedarà perfecta perquè no sap, evidentment, amb 5 anys no sap dibuixar un elefant.
3: Bueno, jo tinc 40 i tampoc.
1: No, jo tampoc, és veritat. Però és el que tu deies, al final forma part de l'aprenentatge de la vida, de tens unes habilitats i unes altres. I al final...
3: I mai podràs arribar al súmmum de les habilitats si primer no passes per no saber-ho fer.
1: Correcte.
3: Vull dir, el procés és bàsic. Si...
1: Hi ha gent que té molta por a equivocar-se o a ensopegar-se en públic.
3: Sí.
1: No? A la meva filla petita li passa de
3: sentiment de vergonya, no?
1: Exacte, s'està morint del dolor, però ella s'aixecarà i farà veure que no ha passat res perquè hi havia molta gent que l'estava mirant en aquell moment.
3: Perquè tenim el focus molt posat en què pensaran de mi.
1: Sí, correcte, correcte. Llavors, casos pràctics que podem utilitzar amb aquestes circumstàncies que tenim al dia a dia, fins i tot amb adults, que sempre ens passa que acabem parlant també dels adults.
3: Primer revisar a casa a veure què... Com anem de perfeccionamiento, no? De si sóc molt perfeccionista, si jo em permeto equivocar-me. Perquè això passa molt, no? Mares a sessions o pares a sessions que em diuen no, és que el meu fill té molta por a equivocar-se. I tu? Com vas tu, no? Ai, te l'anto. Què passa si algú no et surt perfecte? T'estàs repetint, és que no serveixo per fer això, és que a mi no se'm dona bé això. La veu que ens parla quan som adults no és la nostra veu. És una veu que ens acompanya durant molts anys. Llavors, aquesta veu que nosaltres li estem dient als nostres fills i filles serà aquesta veu que li acompanyarà quan siguin grans. Revisar-nos a nosaltres mateixes, no? Perquè l'exemple, com sabem, sempre educa molt més, eduquem molt més quan no tenim intenció d'educar que quan sí que volem. I després, doncs, aquests missatges de, escolta, el poder del todavía, el poder de l'encara. Encara no en surt, però si practiquem, en sortirà. Això, quan faig reunions amb mestres, no, al claustre, parlem molt dels informes i la importància de no dir als pares no sap fer això o no... el poder de l'encara. Encara no ha assolit aquest ítem, però encara vol dir que hi ha una possibilitat de estar treballant amb això. Doncs amb els nens igual. Doncs fixa't, encara no ha sortit, però què passa si ho tornem a intentar? Jo sempre dic l'exemple, que m'agrada moltíssim, no sé si el coneixes, el de l'elefante encadenado. Potser l'hem dit alguna vegada o no, ara no recordo, però és molt maco l'exemple perquè és un elefantet que ve a un circ, no? Ja és un circ que planta allà la carpa i tot, i encara d'aquells que afortunadament ja no porten animals, doncs aquest portava animals i portava l'elefantet. I el deixen amb una estaca i amb una cadena lligada al peu. I aquest elefantet prova de marxar i no pot. Prova de marxar i no pot, no? I així està, doncs, un parell de dies, tres dies, fins que ell mateix es diu no sóc capaç, no puc fer-ho, no? I en el moment en què es fa gran, es veu un elefant amb tonelades de pes, amb una cadeneta i una estaca. Però es continua repetint no sóc capaç, no puc, no? Perquè aquesta veu li segueix acompanyant. En aquest cas és ell mateix que ho ha intentat, però... explicar això als nens i nenes que si en un determinat moment de la vida el resultat no és l'esperat, podem seguir provant i que l'important és tot el que aprenem en el procés. No valorar doncs, això, el resultat o què maco és o si és maco o no és maco és què ha suposat per tu fer-ho amb les notes que comentaves, no? No ens quedem només amb el resultat. Hi ha nens que no estudien i tenen molta facilitat i treuen nous. I potser no hi ha un esforç, no hi ha una disciplina darrere. I hi ha nens que un 6 o un 5 i mig ja o un 5 és la vida i han estat allà esforçant-se. Si jo em quedo amb només un 5 i no et pregunto com ho has fet, que valoro molt l'esforç que has tingut dia a dia preparant-ho. I fins i tot, si no hi ha hagut esforç, en comptes de quedar-nos amb el resultat, enfocar-nos en les solucions. I què podríem fer perquè la propera vegada sigui diferent?
1: Jo a vegades també pregunto, creus que es correspon l'esforç que hi has dedicat a aquesta assignatura, a aquest treball, amb la nota?
3: I a vegades no, tenim un mal dia, o a vegades, jo què sé.
1: Sí, llavors, home, doncs no. Ah, doncs hem de fer alguna cosa, no? Perquè realment s'equilibri. Al final, el número ens és igual. És que es correspongui l'esforç amb el reconeixement,
3: total,
1: no? Que tens.
3: I moltes vegades, la vida no en reconeix tot el que fem.
1: O sigui, esforç-benefici no sempre va lligat.
3: No.
1: Però sense esforç no hi ha benefici segur.
3: Clar, o a vegades sí, no? Aquests nens, per exemple,
1: sí, que tenen
3: molta facilitat, yeah. Però al final el que nosaltres hem de valorar-nos és amb les nostres, els nostres esforços, les nostres superacions. Al final l'elogi o l'alè és o comparar-nos amb els altres o comparar-nos amb nosaltres mateixes. Al final jo m'haig de superar des del meu punt de partida. Si jo només estic mirant allò que s'espera de mi comparant-me amb els altres, és que potser no arribaré mai i no vol dir que tingui menys valor allò que faig.
1: Bueno, hi ha una frase també, no sé de qui, segurament sabràs de qui és, que també em va arribar en algun moment, de jo no vull que siguis el millor, vull que siguis la millor versió de tu mateix.
3: Clar, i... tenim tota la vida per aconseguir-la, no? Que avui en dia amb aquests, no, amb els missatges del jo sóc coach, però sóc molt crítica en tots els missatges de coaching i tot de ser tu millor versió, ser-la, pues és que no
1: a
3: sempre.
1: A estones no.
3: A estones no i tenim tota la vida per aconseguir-ho. Llavors, lo important, no? Perquè si no ens anem una altra vegada a aquest resultat. Has de ser la millor versió de tu mateixa. Bueno, haig d'anar mica en mica caminant fins allà. I a vegades em vindrà de gust seure'm a un banquet i no fer res. i sóc especial o sóc valuosa simplement pel fet de ser. No haig d'estar productiva tota l'estona, no haig d'estar aconseguint coses. És que vivim en una societat en què només es valora la productivitat. I això des de ben petits, no?, els hi estem inculcant. Ets perfecta simplement pel simple fet de ser. Jo t'estimo per qui ets, no pel que fas. I això té molt a veure amb comportaments i amb resultats. O sigui, mirem què podem fer per anar allò que vols, però el teu valor no està amb els teus resultats. I això ens ho hauríem de dir a nosaltres mateixes també.
1: Prenc nota. De tota manera, de forma instintiva, moltes vegades ja ens surt el molt bé.
3: Mm-hmm.
1: No? Et comenten una cosa, molt bé...
3: I no passa res, sempre i quan posem consciència a que després podem fer altres preguntes. Pot haver la reflexió. No cal, no? Hi ha moltes mares que em diuen, ostres, jo estic tot el dia renyant a l'àvia, perquè l'àvia li diu que és molt guapa, que molt fa molt bé. Deixem a les àvies tranquil·les, pobretes, ja han tingut el seu moment de... No? Però si nosaltres podem fer una miqueta la reflexió i de dir, vale, doncs després del molt bé, fer aquesta pregunta, a mi m'ha agradat molt, no? Molt bé, que maco, m'agrada molt. I a tu? Què en penses tu? I potser en aquell moment no responen i no cal que responguin, però ja hem plantat la llavor. Ens recordem-nos que educar és plantar llavor. Plantar llavor que a poc va creixent amb tots els condicionaments que necessita una persona per tenir un procés d'aprenentatge, d'habilitats de vida. Llavors, les preguntes queden allà. I els nens se les plantegen després. Què m'ha semblat a mi? Doncs m'agrada o no m'agrada, no? I a vegades dir, no és tan important, jo li dic molt a la meva filla, no és tan important el que jo pensi. No és tan important que a mi m'agradi o no. A tu t'agrada? No? Per què ho has fet? Per agradar als altres o per gaudir mentre dibuixes? És important fer a la vida coses que simplement pel fet de gaudir de fer-les sense esperar un resultat ens donguin satisfacció, perquè si no entrem en aquesta producció, productivitat per agradar als altres. No, a vegades farem coses que... Jo me'n recordo que vaig anar un dia al Tiger aquí al costat, no?, a agafar un lienzo d'aquests enormes i em vaig posar a dibuixar, a pintar, vaig estar 2 hores a la terrassa, em va sortir un xurro. O sigui, allò no era... O almenys a mi el resultat no em va agradar, però vaig gaudir tant fer-ho.
1: Ja està.
3: O sigui, llavors, si jo només em quedo amb... Oh, que lleig m'ha quedat. No. Poso valor amb el que m'ha suposat buscar els colors, fins i tot anar a comprar-ho, tal. Doncs posem valor amb el procés. Jo crec que de les millors coses que podem fer amb els nostres fills és, de tant en quant, oblidar-nos dels resultats, de les expectatives i valorar el procés. O fomentar que ells valorin el procés. Què ha implicat això? Com et sents? I de tant en quant dir, la meva opinió no és tan important. La teva ho és molt més.
1: Fem un exercici?
3: Vinga.
1: Va,
3: avui t'he portat un exercici per fer amb tu.
1: Vinga.
3: Però també les persones que ens estan veient o escoltant, ho feu a casa. Si no ho pots fer ara d'una manera tranquil·la, doncs ja saps que en el moment en què puguis, t'asseus, res, són 2 minuts i escoltes. Llavors, jo et proposo. Jo et llegiré ara 5 frases seguides. Tu no m'has de respondre. Simplement les escoltes i ja està. I després jo et faré unes preguntes. Sí?
1: Vinga.
3: Vinga. Sílvia, que contenta estic de la nota que has tret. Oh, quin dibuix més bonic. Ets un artista. Quina nena més bona. Sempre ajudes a tothom. Ets la millor del teu equip. Ho has fet perfecte, tal i com jo volia. Què tal?
1: M'he vingut una mica dalt.
3: Que sí?
1: Sí. No et diré que no.
3: Molt bé. Què has pensat?
1: Que ho faig molt bé, que ho faig molt bé, que estàs contenta per com ho faig.
3: Mm. I què has sentit?
1: Satisfacció.
3: Sí?
1: Sí, és a dir, eufòria, diria.
3: Perfecte.
1: Home, totes així seguides m'han pujat l'ànim.
3: Sí, oi?
1: Sí, i tant.
3: Vinga, doncs anem a per la segona ronda.
1: Vinga.
3: A veure què tal. Veig que t'has esforçat molt per aconseguir aquesta nota. Felicitats. Veig que t'has pres el teu temps i t'has fixat en cada detall. He vist com has ajudat el teu amic. Segur que s'ha sentit millor gràcies a tu. M'ha agradat molt veure com t'has esforçat i com has gaudit jugant amb els altres. Recordes abans quan et costava fer això? Has anat aprenent pas a pas i ara t'ha sortit millor.
1: És més reflexiu. És a dir, és el que deies abans, amb l'altra era llaminadura, cacauet, cacauet, cacauet, no? I ara visualitzes, reflexiones, penses, no? I tires enrere i això, analitzes.
3: Mm. I amb les dues frases, hi ha alguna en què te n'adones que jo, en aquest cas, estic més pendent del resultat?
1: D'aquest final, no, clar.
3: A la primera ronda,
1: no? A la primera, sí.
3: I què creus que li dona importància jo a aquesta segona ronda?
1: La intenció, el procés, el que pretenies fer quan has ajudat a l'amic, quan... Clar, és més reflexiu.
3: I si haguessis d'escollir, amb quina edat quedaries?
1: Amb les segones. Que al final és el que tu dius, la satisfacció és més plena, no? No és el pic d'eufòria i ja està, sinó, ostres, realment està atenta, perquè l'altre és més superficial al final. Ai, que maco, molt bé. No? En la segona tanda tu demostres un interès per conèixer tot el procés i que has estat més atenta. Molt bé.
3: Molt bé, doncs
1: de totes maneres, estic a dalt, eh? Estic a dalt de tot, eh?
3: És que és perillós, el tema de l'elogi, és perillós perquè agrada molt, no? I hi ha un punt aquest de, no, si jo el que dic són coses bones, no? Però aquesta dependència és tan sutil i a vegades tan perversa que per això parlava del tema manipulatiu, perquè com t'agrada molt, va, posa la taula, que ets molt guapa i ho fas tot molt bé, o no em diguis que no, carinyo, que mira com em poso trista quan em dius que no. Llavors, tot parteix de... tu has de fer coses perquè jo estigui millor, també moltes vegades, no? Perquè a mi m'agradi, perquè em senti bé. I al final aquí estem creant nens amb facilitat de manipulació, perquè després em faré grans, aniré a la feina i el meu jefe em dirà coses o la meva parella em dirà coses i jo el que vull és sentir, no? Què suposa per mi això? No està depenent de... El món emocional de cadascú és responsable de cadascú. Jo no puc estar pendent de lo que tu fas perquè jo estigui bé o malament. Llavors, això és educar al final també.
1: Doncs molt bé, me'n vaig amb els ànims molt a dalt.
3: Molt bé, fantàstic.
1: I sobretot amb nocions de com alentar també els nostres fills i filles a que siguin millors i que ells es considerin millors i no estiguin depenent constantment de la validació dels adults. No serà fàcil. Oi que no?
3: No
1: serà fàcil, no
3: ho
1: aconseguirem d'un dia per l'altre, però en tot cas, pas a pas, estem plantant
3: debò. Gaudint del procés, no busquem el resultat immediat, no?
1: I si no ho fem bé, què passa?
3: I si no ho fem bé, no passa res, al final ho estem fent tan bé com podem, com sabem, i això ja és molt.
1: El més important és que estem seguint aprenent. Aprenem cada dia amb Ni Mama Ni Momo, aquest podcast de criança, amb la Cindy Peñalver. En fi, seguiu-nos perquè seguim donant... consells, recomanacions, pautes, plantem llavors des de l'humor, des de la tranquil·litat, mai des del judici, així que ja ho sabeu. Si voleu seguir criant amb confiança i veracitat, doncs aquí estarem. Ni Mama Ni Momo.

0: Viu la ràdio.
1: Ràdio Argentona, la més pròxima.
2: La Rosalía!

una ràdio més pròxima. Ràdio Argentona, 104.6 FM.

Ràdio Argentona t'acompanya. 104.6 FM. Estàs escoltant Ràdio Argentona. 104.6 FM.

heu dit que faci una cançó de coses impossibles, de tonteries molt divertides i d'altres sense sentit, de coses que em fan vergonya i d'alguns secrets que no explicaré. He provat de dir-ho tot, de no dir res i d'incloure bromes que potser només...

0: Viu la ràdio.
1: Ràdio Argentona. Quina, si no? La ràdio per tu. Ràdio Argentona, 104.6 FM.

que ens arregla un ranxo. Glòria a les barquetes que tornen al port, Verge del Carme, de les remendaores, patrons i estibadors, poseres, portuaris, cuideu-nos de la pena, salveu-nos del calvari, la sort és contingent.

encara que sembli estrany, submergir-nos en aquests dos gots de vi.

0: Viu la ràdio.
1: Ràdio Argentona. Quina, si no?
2: Ens vam conèixer per casualitat. Treies el goix, jo passava pel parc. L'ombra era forta, el sol estava a dalt. I des d'aquell dia que crec en l'atzar,

més junts, escoltar a classe per tenir els apunts i que me'ls demanis i si som a punts i la vida seria difícil sense tu aquí al meu costat. Queda't fins que ens surtin canes quan no estiguem enamorats. Toc, toc, toc, toc, baixes a jugar, veí s'enfadarà si ens quedem més al portal. Oh, oh, oh, oh, no vull que ens fem grans,

0: Viu la ràdio.
1: La ràdio per tu. Ràdio Argentona, 104.6.

0: Bona nit, són les 11. Aquest diumenge desembarquen a Catalunya els líders estatals del PP i el PSOE. Pedro Sánchez serà la festa de la Rosa del PSC a Gavà i l'Alberto Núñez Feijóo farà un acte polític a Badalona. Tots dos arrenquen la cursa electoral a Catalunya. La Fiscalia de Ceuta ha enviat al jutge denúncies de noies menors per vexacions en centres d'acollida. El govern ha demanat informació a la Fiscalia sobre els fets. Esquerra admet que els cartells del 2023 que es burlaven de l'Alzheimer i els germans Maragall van sortir de les files del partit i demana perdó. La investigació interna dels republicans assenyala com a responsables Sergi Sabrià i Marc Colomer, que llavors eren vicesecretaris de comunicació. No els sanciona perquè ja no són militants. El govern demana explicacions a l'empresa encarregada de les traduccions del judici del cas Roger Espanyol pels problemes de les intèrprets per traduir del castellà al català. El conseller de Justícia, Ramon Espadaler, diu que hi posaran remei i garanteix que el govern treballa per promoure l'ús del català en l'àmbit judicial. Barcelona tindrà una xarxa de comerços assequibles inspirada en els supermercats públics de Nova York. Ho ha anunciat l'alcalde Jaume Collboni durant un viatge institucional als Estats Units. L'Assemblea Educativa de Catalunya prepara un nou calendari de vagues i mobilitzacions i aposta per unir forces amb altres sectors públics en lluita com els bombers o els metges. Mestres i professors adverteixen que aquest curs ha començat pitjor de com va acabar l'anterior. Optimisme prudent del govern de Dinamarca després que Donald Trump ha anunciat un acord sobre Groenlàndia per reforçar-hi la presència militar dels Estats Units i mantenir l'illa sota control danès. L'entesa s'ha de segellar coincidint amb l'Assemblea General de l'ONU a Nova York de la setmana que ve. A Rússia, tercera i última jornada electoral, aquest diumenge, enmig de ciberatacs al vot electrònic i sospites de frau. Europa ja ha dit que no reconeixerà els resultats d'uns comicis en què Vladimir Putin vol rebre suport a la guerra a Ucraïna.
1: Esports. El Barça ha guanyat per 1-3 al camp del Sevilla i marxa l'aturada per seleccions. Líder, en ple de victòries, Rafinha amb un hat-trick ha estat el golejador blaugrana. A segona, el Girona supera el Cádiz 1-2 i s'instal·la a la zona alta de la classificació. Aquest diumenge a les dues, Sabadell Oviedo. I està a la recta final del partit del Barça de bàsquet contra el València, semifinal de la Supercopa ACB. A 2 minuts pel final, el Barça guanya de 4, 77 a 81.
0: Pel que fa al temps, calma total a tot arreu i també diumenge amb vents de poca intensitat. S'imposarà el temps assolellat amb alguna boira baixa a primera hora de la jornada al sector nord de Catalunya central. Temperatura una mica més alta, entre 27 i 33 graus de dia.
2: 3CAT Info.
0: Salutacions, us informa Carola Gil. Aquest diumenge desembarquen a Catalunya els líders estatals del PP i del PSOE. Pedro Sánchez serà la festa de la Rosa del PSC a Gavà i Alberto Núñez Feijóo farà un acte polític a Badalona. Els socialistes catalans preparen una festa de la Rosa multitudinària per donar suport al president del govern espanyol que arriba en plena crisi a Ceuta, amb la persecució també judicial al seu entorn més proper. També el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, participarà aquest diumenge en un acte que s'espera multitudinari a Badalona, l'Ajuntament liderat per Xavier García Albiol. Un desembarcament a Catalunya que ha provocat la resposta dels partits sobiranistes. El secretari general de Junts, Jordi Turull, els acusa a tots dos de fer servir Catalunya per a les seves lluites partidistes.
3: Que no ens enganyin, venen aquí a fer teatre, venen aquí de nou a parlar des de Catalunya però no sobre Catalunya i per tant fer-la servir d'escenari de les seves batalles campals, i això nosaltres el que fem és una crida als ciutadans de Catalunya perquè posin molt en valor el que per defensar els seus interessos només al final serveix aquelles forces polítiques que són d'obediència estrictament catalana.
0: La visita dels dos líders polítics espanyols se suma a l'aterratge dijous a Lleida i aquest divendres a Tarragona i Barcelona del líder estatal de Vox, Santiago Abascual.
2: 3CAT Info. Cada hora, tota l'actualitat al moment.
0: La crisi a Ceuta previsiblement tornarà a centrar l'intercanvi de retrets aquest cap de setmana entre Sánchez i Feijóo. Precisament aquest dissabte la Fiscalia de Menors ha traslladat al jutjat les denúncies que diverses menors migrants tutelades han posat davant la policia, en què asseguren haver patit abusos i vexacions als centres d'acollida de Ceuta. Ara el jutge haurà de decidir si obre una investigació. Madrid, Alba Gil.
4: La Fiscalia de Menors de Ceuta té des de dijous un informe amb les denúncies que diverses nenes i adolescents ateses per la xarxa de protecció de la ciutat autònoma han posat davant la policia. Relaten haver patit maltractaments, insults i vexacions, fins i tot que se'ls ha negat atenció sanitària quan la necessitaven. I apunten als treballadors dels centres d'acollida on es troben des de principis de setembre, gestionats pel govern saudí. De moment, el Ministeri Públic no ha obert cap investigació general, però sí que ha traslladat aquests casos al jutjat, que haurà de decidir si obre un procediment. La decisió respon a l'elevada càrrega de feina que tenen a la ciutat autònoma i per evitar, diuen, que es dupliquin les investigacions. Segons han avançat El País i el diari Punt.es, algunes de les víctimes haurien aconseguit fugir d'aquests centres. El Ministeri d'Infància demana aclarir els fets i insisteix que cal traslladar a la península als menors, especialment les nenes. També el PSOE acusa el PP i el govern saudí de posar pals a la roda. Rebeca Turró és secretària d'Organització dels Socialistes.
5: Feijóo es un mal virus que ha infectado no solo a la política española, sino también a sus dirigentes.
4: Els populars titllen Pedro Sánchez de covard per la gestió de la crisi i exigeixen el retorn de tots els migrants. Sentim Miguel Tellado.
6: El único traslado aceptable es el traslado a su país de origen del 100% de los invasores, que todavía siguen hoy ocupando las calles de Ceuta.
4: Pel que fa a l'Audiència Nacional, que va arribar a paralitzar la construcció del campament a petició d'un sindicat policial, ha demanat ara els expedients de la instal·lació al Ministeri de Transports.
0: Dos anys després de la polèmica, Esquerra ha tancat la investigació interna sobre els cartells que van aparèixer durant la campanya de les últimes eleccions municipals amb les fotos d'Ernest i Pasqual Maragall i el lema Fora l'Alzheimer de Barcelona. Tal com ha avançat el diari Ara i ha confirmat aquesta emissora, els republicans admeten que els cartells van sortir de dins del partit i demanen perdó. L'informe final de l'actual responsable de compliment d'Esquerra, Mireia Ingla, en responsabilitza els seus ex-vicesecretaris de comunicació, Sergi Sabrià i Marc Colomer. També conclou que els altres dos implicats en aquesta polèmica, l'exdirector de comunicació del partit, Tolo Moya, i el militant que va encarregar el cartell, van operar en la campanya, però no n'eren responsables perquè complien ordres. Tant ells com Sabrià i Colomer ja no militen a Esquerra i, per tant, no se'ls aplicaran sancions. Ara bé, el partit admet l'error i demana disculpes pel dany causat a la família Maragall i a la militància d'Esquerra. També es compromet a fer canvis perquè no es repeteixin aquestes pràctiques. Entre d'altres, planteja fer jornades de formació per a la militància i destinar més recursos per vetllar pel compliment dels seus codis interns i ètics. En aquest sentit, Joan Tardà, membre del Consell Nacional, ha reclamat que l'informe es faci públic. Creu que això podria servir per demanar perdó a la societat i per honorar la història d'Esquerra. El govern titlla de lamentable el servei de traducció del judici del cas Roger Espanyol, dimecres de l'Audiència de Barcelona. El conseller de Justícia, Ramon Espadaler, assegura que ja han demanat explicacions a l'empresa adjudicatària que li ha obert un expedient i que hi posaran remei. També promet que treballaran perquè es garanteixi el dret de poder declarar o intervenir en català a les institucions de justícia.
7: Un servei de traducció que quan no funciona, doncs posarem les coses a lloc, i aquesta és una evidència. Se n'hem viscut un episodi, doncs, que és absolutament lamentable. Hem cridat l'empresa que havia de prestar el servei, li hem requerit, doncs, que abans de 48 hores ens doni un conjunt d'informacions i actuarem amb coherència, perquè amb els drets no es juga.
0: Esquerra, els Comuns i la CUP han reclamat a Ramon Espadaler que doni explicacions sobre aquest cas al Parlament. L'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, vol crear una xarxa de supermercats assequibles a Barcelona. Ho ha anunciat des de Nova York, on assisteix a la trobada de ciutats Urban 20. Nova York, Oriol Serra.
8: Des del 2018, les grans ciutats del món es reuneixen per tractar problemes comuns i mirar de trobar solucions. La cimera de l'UBIN, l'Urban 20, aquest any compta amb els alcaldes de 35 ciutats reunits a Nova York. Entre aquests hi ha l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, que aquest dissabte ha mantingut una trobada bilateral amb el seu homòleg novaiorquès, Zoran Mamdani, durant la qual han intercanviat idees i projectes que es desenvolupen en paral·lel a les dues ciutats. Els supermercats assequibles en són un exemple. A Nova York està previst que a partir de l'any que ve es vagin obrint fins a 5 grans supermercats amb producte fresc per sota del preu de mercat, un per cada districte. A Barcelona, segons ha explicat Collboni, es començarà pel barri de la Marina, en un pla pilot previst pel segon semestre del 2028.
9: Nosaltres a Barcelona l'any que ve començarem també una experiència molt similar, que és la xarxa de comerços assequibles. En concret, estem ja preparant l'aterratge del primer pla pilot al barri de la Marina.
8: D'altra banda, Collboni ha destacat l'interès de l'alcalde de Nova York en el finançament de la climatització de les escoles barcelonines a través de la taxa turística.
9: La ciutat de Barcelona en aquests moments està climatitzant 170 escoles públiques a primària a càrrec de la taxa turística, i en portem unes 80 i pico de climatitzades, com a forma d'afrontar amb els beneficis econòmics del turisme, doncs com afrontar el repte climàtic.
8: La cimera U20, considerada el G20 de les ciutats, continuarà aquest diumenge al City Hall de Manhattan.
0: Els mestres i professors mantenen el pols amb el Departament d'Educació i continuaran amb les vagues i mobilitzacions. A més, aposten per unir-se amb altres col·lectius en lluita, com els bombers o el sector sanitari, i fer pinya amb altres comunitats autònomes. Això ho ha decidit l'Assemblea Educativa de Catalunya, que ja està planificant un nou calendari de protestes. La seva portaveu, Mònica Rodrigo, n'ha parlat a 3Cat Info.
10: Ara estem treballant profundament per calendaritzar i per estipular exactament quines serien les dates i quin seria el format. El que sí que tenim molt clar és la coordinació tant amb els sistemes públics catalans, que també estan en situacions bastant precàries o dolentes, com són els bombers o la sanitat. Sabem que volem unir-nos en la lluita, i també amb altres comunitats autònomes.
0: Els acords que s'han pres aquest dissabte a l'Assemblea Educativa es debatran les setmanes vinents a les assemblees territorials i als centres, amb la idea de concretar noves mobilitzacions a finals d'octubre. Rodrigo adverteix que el malestar dels docents amb la Conselleria d'Educació és molt profund i que no hi confien perquè no compleix les seves promeses. També lamenta que durant l'estiu el govern no hagi mogut fitxa per intentar resoldre aquest conflicte abans de l'inici del curs. Nova protesta aquest dissabte a Barcelona contra l'especulació immobiliària, en què el sindicat de llogateres ha fet públic el nombre de pisos organitzats que en formen part. Enric Aragonès és el portaveu del sindicat.
11: Hi ha 73 blocs de pisos de llogaters i llogateres que estan en lluita, que s'han organitzat amb el sindicat de llogateres. 73 punts al mapa. Si el Parlament no s'atreveix a prohibir les compres especulatives, aquí tenim gent disposada a impedir-les una vegada i una altra.
0: L'acte s'ha fet davant d'un edifici del carrer Mallorca, propietat d'un fons d'inversió, i on hi ha 4 pisos amb llogaters dels quals no renovarà el contracte. Una de les afectades és Gemma Tramulles.
12: Volem visibilitzar la quantitat d'edificis, de blocs organitzats per llogateres que han deixat d'acotar el cap i marxar de casa quan un especulador els diu que ja no són prou rendibles. Ja no volem fer més caixes de mudances i volem quedar-nos a casa nostra.
0: Es considera un bloc organitzat el que té com a mínim 2 veïns afiliats al sindicat, i s'hi ha fet una assemblea o s'han iniciat negociacions amb la propietat amb les reivindicacions del veïnat. Aquest estiu s'ha retardat el tràmit per aprovar la proposició de llei que pretén limitar la compra especulativa d'habitatges a Catalunya. I seguim parlant d'habitatge, perquè la crisi de l'habitatge afecta greument la salut de la societat, segons confirma la recerca feta a Catalunya des de la crisi financera, tot i que amb estudis poc globals encara. L'experiència de l'Agència de Salut Pública de Barcelona corrobora que els problemes de salut mental, com l'estrès crònic, s'han estès entre la població aquests últims anys. Sara Riera.
13: Carme Borrell va ser gerent de l'agència durant una dècada i ha investigat intensament la relació entre habitatge i salut a Catalunya.
14: El que produeix la mala salut són les condicions de vida de les persones. L'habitatge és que és on vivim, és l'aixopluc, és el nostre dia a dia, o sigui, és les nostres relacions amb les persones que convivim. Per tant, no tenir un habitatge adequat clarament afecta la salut.
13: L'agència va constatar com el 90% de les persones que viuen amb el risc de perdre casa seva per no poder pagar la hipoteca tenien problemes de salut mental. Va ser amb una enquesta entre persones de la PA. Anys més tard, aquesta situació s'ha estès a la gent que viu de lloguer, que cada cop són més i que tampoc el poden pagar. Però, malauradament, l'habitatge no genera només problemes de salut mental.
14: Després hi ha tot el tema de la qualitat de l'habitatge. Si estàs en una casa en condicions, si no tens humitats, si la pots escalfar, etc. No? I això també causa doncs, malalties que nosaltres diem físiques, no? Malalties respiratòries, en algun cas malalties circulatòries, problemes de caigudes, si la teva casa no està preparada.
13: Borrell defensa que la política d'habitatge necessita incorporar aquesta perspectiva de salut pública que ara mateix no té.
14: Perquè a vegades el que s'acaba fent és medicalitzant a les persones, no? Bueno, com que té un problema de salut mental, doncs li dono un tractament. Que està bé, si no hi ha més remei, però cal entendre les arrels d'on ve tot això. Perquè si no entenem les arrels, al final costarà molt avançar.
13: I tal com està muntat aquí, tenim mala peça al taler, diu Borrell, que ho compara amb el sistema de salut dels Estats Units per la seva lògica mercantil.
14: O sigui, als Estats Units, si tu et trobes malament, si no pagues, no t'atenen. Doncs aquí és el mateix. Si tu no pagues, no tens casa.
13: A Catalunya fa temps que entitats com la Dinamo treballen per impulsar l'habitatge cooperatiu en cessió d'ús, que desafia els models tradicionals, i els primers estudis ja han observat millores en la salut de les persones que viuen en comunitats.
2: El temps.
0: Dani Ramírez.
15: El temps no canvia, tampoc canviarà els propers dies, i de ben segur, si no es torça la tendència i els càlculs dels models meteorològics, la setmana entrant seria eixuta, sense pluja o tempestes. Hauríem d'esperar cap a finals de mes, 28, 29, 30, en acabar el mes de setembre, podria canviar el temps i sobretot ja entrant al mes d'octubre. Però de moment, avui notarem un dia de calma, ambient gairebé estiuenc, puja la temperatura, màximes a l'interior de 27 a 30 i arribant a 32, 33 a Ponent i a la Vall de l'Ebre, també 30 graus una mica per sobre a la Conca de Tremp, al Priorat i al Pla de Bages. En definitiva, una temperatura força alta. De nit, una mica de fresca encara. Evidentment, no és la calor nocturna que fa l'estiu, no estem patint aquella xafogor, les nits ja són més llargues, això doncs ja s'hi coneix, francament. I pel que fa al temps, el cel, ben serè, poc vent, migdia, primera a la tarda, algun núvol prim que pugui aparèixer al Pirineu i Prepirineu, i al matí de l'alguna boirina o banc de boira, per exemple, cap al Baix Berguedà o cap a Osona. Aquí amb més humitat també alguna boirina al sud de la Catalunya Central, Penedès, fins i tot cap a l'Alt Camp i la Conca de Barberà. Cap canvi pels propers dies, ja ho diem. Més alta la temperatura dilluns, a l'interior del país fregant els 35 graus.
2: Descarrega't l'app de 3Cat Info. Tota la informació que necessites al teu mòbil.
0: Optimisme prudent del govern de Dinamarca després que Donald Trump anunciés un acord sobre Groenlàndia per reforçar-hi la presència militar dels Estats Units i mantenir l'illa sota control danès. Copenhagen assegura que l'acord respecta les seves línies vermelles perquè manté la sobirania danesa sobre el territori i garanteix el principi d'autodeterminació per als groenlandesos. En canvi, passa de puntetes pel fet que el text concedeix a Washington el control permanent de la seguretat del territori àrtic, una matèria clau per a l'OTAN que ha valorat en positiu l'entesa, com deia el cap del Comitè Militar de l'Aliança, l'almirall Giuseppe Cabo Dragone.
16: Des del punt de vista de l'OTAN és un acord molt benvingut, i si bé no hi entrarem en detall, allà hi tenim molta activitat des del punt de vista militar.
0: L'antropòleg i expert en Groenlàndia, Francesc Bailón, assegurava a aquesta casa que l'anunci de Trump és una maniobra per maquillar el fracàs en la pretensió inicial de tenir el control total de l'illa. Bailón afegia que Washington busca mantenir la base militar que té al territori i que perillava en cas que canviés l'estatus de Groenlàndia.
17: Com podien perdre la base militar de Pitufik perquè l'acord ja no era vinculant en el cas de que Groenlàndia fos independent, doncs hem arribat a aquest nou acord amb el qual Groenlàndia està protegida, continuem mantenint aquesta base militar i ja està.
0: Dinamarca i Groenlàndia han dit que estan disposades a segellar l'entesa la setmana que ve a Nova York en el marc de l'Assemblea General de l'ONU. A Rússia aquest cap de setmana se celebren les eleccions legislatives. Els més de 110 milions de ciutadans cridats a les urnes no podran agafar la papereta de cap partit pacifista. En la segona jornada de votació a les eleccions al Parlament, la Comissió Electoral denuncia un atac massiu contra el vot electrònic, un sistema que les autoritats han incentivat com mai abans. La sospita de frau s'escampa i Europa diu que no reconeixerà els resultats. Moscou, Cristina Solias.
18: Des que van obrir les urnes divendres hi ha hagut diversos ciberatacs que han ralentit l'accés al sistema de vot digital a Moscou. Els ha reivindicat el grup de pirates informàtics anònims Siglik per denunciar que el vot telemàtic rus és totalment opac i que permet manipular els resultats. Tot i això, la cap de la Comissió Electoral Central, Ela Pamfilova, assegura que això no ha posat en risc les eleccions.
19: Es tracta clarament d'intents coordinats per interrompre el funcionament normal del sistema i, naturalment, per exercir una pressió negativa sobre tot el procés electoral a la capital de la nostra nació. Tots els atacs s'han repel·lit amb èxit.
18: L'oposició també desconfia del vot electrònic i per això ha demanat a l'electorat que voti aquest diumenge i que ho faci amb la papereta a la mà. Des de la Unió Europea i Ucraïna ja han avisat que no reconeixeran els resultats d'aquests comicis en què ningú dubta de la victòria del partit de Vladimir Putin. A més, el president rus ja ha deixat clar que ho interpretarà com un aval a la seva guerra i a les seves polítiques.
0: A Alemanya, dues renyides eleccions regionals aquest diumenge. El Land de Mecklenburg-Pomerània Occidental, socialdemòcrates i l'extrema dreta d'Alternativa per Alemanya, guanyadora dels recents comicis a Saxònia-Anhalt, estan frec a frec en els sondejos per a la primera posició. A Berlín, l'esquerra avantatja només per un punt als democristians de la CDU amb un canceller, Friedrich Merz, a la corda fluixa. L'elevat preu dels lloguers ha centrat el debat a la capital alemanya. Berlín, Jordi Regàs.
20: Si a Barcelona un 40% de la gent viu en un pis de lloguer, a Berlín el percentatge és del 80%. Per als berlinesos és un motiu per sortir al carrer. La Marien i l'Ingrid estan alarmades.
21: S'hauria de canviar immediatament això que a Berlín per un pis d'una o dues habitacions es paguin tranquil·lament 1.500 euros o més de lloguer. Amb feines normals no ho veig possible.
22: Un topall al lloguer seria molt important i deixem-nos de tanta nova construcció i nova construcció. Hem de mirar molt més que hi ha en estoc i es pot ampliar i menys enderrocs.
20: L'informe anual sobre el lloguer posa xifres a un drama que va molt més enllà de l'habitatge. Melanie Beba Moritz, de l'Associació de Llogaters.
23: Quan l'estat del benestar cada cop ha de posar més diners per compensar les conseqüències dels preus creixents de l'habitatge, llavors tenim una crisi d'aquest estat del benestar. Es posa en risc la garantia social, però també la cohesió social.
20: La demanda dels llogaters és clara. Cal regular el lloguer.
23: Cal un topall al lloguer a nivell estatal, però també fa falta més regulació, sobretot un fre al preu dels lloguers contundent i efectiu. Necessitem una llei contra els lloguers abusius, que es castiguin amb multes i que se supervisi de manera efectiva.
20: El debat del lloguer, de fet, sobrepassa Berlín, on els preus es troben en un nivell mitjà. A Múnich, el lloc més car d'Alemanya, s'arriba a pagar gairebé el doble.
0: Greus enfrontaments a La Haia entre la policia antivalots neerlandesa i uns 500 manifestants d'extrema dreta irats perquè els han prohibit fer una marxa per la ciutat. La policia ha detingut una vintena de persones que corejaven consignes antisemites i feien salutacions hitlerianes i que s'han enfrontat als agents amb projectils i elements pirotècnics. La policia muntada els ha reduït amb el suport d'unitats canines i l'ús de canons d'aigua, abans que el ministre de Justícia assegurés que calia donar una resposta ferma a la situació. La manifestació Som al Poble s'havia convocat per denunciar les polítiques del govern dels Països Baixos, especialment en matèria d'immigració.
2: Si vols saber l'estat del trànsit i del transport públic, segueix-nos a X, al perfil @3catinfoviari.
0: Amb en Francesc Ripoll.
1: El Barça ha guanyat el Sevilla per 1-3 i arriba a l'aturada per seleccions líder en solitari i en ple de victòries. Rafinha, amb un hat-trick, ha remuntat el gol inicial de Fofanà. El davanter brasiler és el màxim golejador de la Lliga amb 12 gols en 7 partits. Hansi Flick, el tècnic blaugrana, parla sobre Rafinha.
24: Sabem de la qualitat de Rafinha. Estic molt content per ell. Ens dona molt. És dinàmic, efectiu de cara a porteria, però també els companys l'assisteixen molt bé. Al final, és una decisió dels entrenadors.
1: I Fermín diu a Movistar que l'objectiu abans de l'aturada era el ple de victòries.
25: Sí, era nuestro objetivo hacer
3: terminar, ir al parón con tres puntos más y bueno, creo que el equipo está en buena dinámica y estamos muy contentos.
1: Livakovic ha estat el porter titular, el Sánchez Pizjuán, i ha debutat com a jugador blaugrana, ocupant el lloc de Joan García, desconvocat per les molèsties que té al genoll. A la segona meitat, per cert, Christensen ha hagut de ser substituït per lesió.
2: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
1: L'Assemblea de Compromissaris del Barça ha aprovat tots els punts que s'han sotmès a votació. Queda aprovada d'entrada l'ampliació del finançament de l'Espai Barça amb Goldman Sachs, era el punt més important. Llum verd al crèdit de 300 milions d'euros per poder acabar les obres de l'estadi. I Joan Laporta, el president del Barça, ha enviat un missatge a Madrid.
4: És un repte apassionant, que ens obligarà a constantment ser responsables, ser imaginatius, ser innovadors, ser valents, per sempre anar un pas per endavant dels nostres competidors, que com bé sabeu són o societats anònimes o fons que tenen en propietat els clubs, o també clubs d'estat que quan tenen dificultats els hi requalifiquen un terreny i tan panxos.
1: En aquesta assemblea el director esportiu Deco ha confirmat la renovació de Rafinha fins al 2030 i ha avançat les de Bernal i Xavi i Espart. Bernal fins al 2031 i Espart fins al 2030.
2: 3CAT Info.
1: Aquest diumenge, a un quart de 5 de la tarda, serà el torn del derbi madrileny al Metropolitano. L'Atlètic de Madrid rep el Real Madrid. El partit es farà en directe al Tot Gira de Catalunya Ràdio.
2: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
1: En bàsquet, la Penya i el Barça jugaran aquest diumenge a les 7 de la tarda la final de la Supercopa ACB a l'Olímpic de Badalona. El Joventut ha superat el Baskonia a les semifinals per 96-84 i els blaugranes han eliminat el València després de guanyar per un ajustadíssim 86-87. La Provítola, jugador ara de l'equip badaloní, ha tornat a jugar amb la Penya i ha estat un dels més destacats, amb 27 punts i 10 assistències.
5: Bueno, el equipo hoy son un partidazo. La verdad que jugamos mucho mejor de lo que yo pensaba que íbamos a jugar, así que el equipo está dando pasos adelante.
1: Tornem a parlar de futbol.
2: 3CAT Info.
1: A segona, el Girona ha guanyat el camp del Cádiz 1-2 i dorm instal·lat en zona de play-off. Benat i Carles Pérez, tots dos a la primera meitat, han estat els golejadors dels gironins. Sentim declaracions de Quique Álvarez.
6: Sí, està clar. Jo el que més content estic dels últims partits és això, que a part de treure bastants punts, excepte el dia del Castellón, hem sabut patir i això fa equip és la base per créixer i per continuar creixent, no?
1: Aquest diumenge a les 2 del migdia juga el Sabadell. Els arlequinats reben l'Oviedo a la nova Creu Alta després d'encaixar el cap de setmana passat la primera derrota de la temporada. A la Lliga F2, resultats: Espanyol 5, Madrid Club de Futbol 1 i Badalona 0, Real Societat 0.
2: L'actualitat esportiva a fons.
1: Jorge Martín sortirà des de la pole a la cursa llarga del Gran Premi d'Àustria de MotoGP. El líder del Mundial compartirà la primera fila amb Marc Márquez i Pedro Acosta. La cursa serà a les 2 en directe a l'app i el web de Catalunya Ràdio i a la plataforma 3CAT. Jorge Martín ha guanyat la cursa sprint del Gran Premi d'Àustria de motos, al davant de Marc Márquez segon i Marco Bezzecchi tercer. Pedro Acosta ha caigut a la general. Jorge Martín és el nou líder en solitari amb 3 punts de marge respecte a Marc Márquez. El sentim a la zona.
7: Bueno, como esperaba, sabía que Pedro y Jorge tenían más, pero lo que no quería es que Pedro se pusiera entre medio mío y de Jorge. Entonces, objetivo cumplido, hemos acabado terceros, segundos por el error de Pedro, pero justo detrás de Jorge y minimizando los daños.
2: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
1: Aquest diumenge juguen les finals de la Golden Cup d'hoquei patins a Cerdanyola. Les jugaran Catalunya i Portugal, tant en categoria masculina a 2:45 de la tarda com en categoria femenina a les 12 del migdia. Els catalans han eliminat Angola per 2-9 i les catalanes s'han desfet de França 4-3 a la pròrroga. I aquest diumenge comença el Mundial de Ciclisme que es disputa a Montreal. Les primeres proves seran les contrarrellotges elit i al llarg d'una setmana i fins al diumenge 27 hi haurà competició gairebé cada dia en aquesta contrarrellotge i participen Mireia Benito i Paula Blasi.

Repassem les notícies més destacades que us hem explicat fins ara. Aquest diumenge desembarquen a Catalunya els líders estatals del PP i del PSOE. Pedro Sánchez serà a la Festa de la Rosa del PSC a Gavà i Alberto Núñez Feijóo farà un acte públic a Badalona. Tots dos donaran el tret de sortida del curs polític. També us hem explicat que la Fiscalia de Ceuta ha enviat al jutge denúncies de noies menors per vexacions en centres d'acollida. El govern ha demanat informació a la Fiscalia sobre els fets. A partir d'ara us explicarem que aquest dissabte ha fet 5 anys de l'erupció del volcà Cumbre Vieja a l'illa de La Palma. Va durar gairebé 3 mesos i les colades de lava van engolir 1.200 hectàrees de terreny i van sepultar prop de 1.500 habitatges.

0: s'imposarà el temps assolellat amb alguna boira baixa a primera hora de la jornada al sector nord de la Catalunya central. Temperatura una mica més alta, entre 27 i 33 graus de dia. Aquest diumenge desembarquen a Catalunya els líders estatals del PP i del PSOE. Pedro Sánchez serà a la festa de la Rosa del PSC a Gavà i Alberto Núñez Feijóo farà un acte polític a Badalona. Els socialistes catalans preparen una festa de la Rosa multitudinària per donar suport al president del govern espanyol que arriba en plena crisi a Ceuta i amb la persecució judicial al seu entorn més proper. També el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, participarà aquest diumenge en un acte que s'espera multitudinari a Badalona, l'Ajuntament liderat per Xavier García Albiol. Un desembarcament a Catalunya que ha provocat la resposta dels partits sobiranistes. El secretari general de Junts, Jordi Turull, els acusa a tots dos de fer servir Catalunya per a les seves lluites partidistes.
1: Que no ens enganyin, venen aquí a fer teatre, venen aquí de nou a parlar des de Catalunya però no sobre Catalunya i per tant fer-la servir d'escenari de les seves batalles campals, i això nosaltres el que fem és una crida als ciutadans de Catalunya perquè posin molt en valor el que per defensar els seus interessos només al final serveix aquelles forces polítiques que som d'obediència estrictament catalana.
0: La visita dels dos líders polítics espanyols se suma a l'aterratge dijous a Lleida i aquest divendres a Tarragona i Barcelona del líder estatal de Vox, Santiago Abascal. La Fiscalia de Menors ha traslladat al jutjat les denúncies de diverses menors migrants tutelades que asseguren haver patit abusos i vexacions als centres d'acollida de Ceuta. Ara el jutge haurà de decidir si obre una investigació. El Ministeri d'Infància demana aclarir els fets i insisteix que cal traslladar a la península els menors, especialment les nenes. El PSOE acusa el PP i el govern saudí de posar pals a les rodes. Rebeca Torró és secretària d'Organització dels Socialistes.
2: Feijóo és un mal virus que ha infectado no solo a la política española, sino también a sus dirigentes. Nosotros vemos a personas que necesitan ayuda. Ellos no ven personas, las deshumanizan hasta convertirlas en una oportunidad más para atacar al gobierno.
0: Els populars titllen Pedro Sánchez de covard per la gestió de la crisi i exigeixen el retorn de tots els migrants. A Catalunya, els consellers del govern han fet aquest dissabte una quinzena d'actes per tot Catalunya per explicar la feina feta en els dos primers anys de mandat. Des de Mataró, la consellera d'Economia, Alicia Romero, ha defensat el nou model de finançament i ha demanat als altres partits que hi donin suport.
3: Evidentment, cadascú podia agafar el seu cove i intentar pescar la lluna, però potser si entre tots agafem el cove i posem peixos, serem capaços de donar una resposta útil a la societat que necessita solucions als seus problemes.
0: La consellera d'Interior, Núria Parlon, ha destacat des de Sant Boi de Llobregat els bons resultats de les operacions dels Mossos contra les armes blanques. Sílvia Paneque, consellera de Territori, des de Girona, s'ha felicitat per la bona acollida dels ajuts per a la rehabilitació d'habitatges al món rural.
4: I us haig de dir que avui sabem que ha tingut un gran èxit. S'havien previst 5 milions d'euros i finalment s'han presentat projectes per import de 8 milions d'euros en aquesta iniciativa que és absolutament innovadora i disruptiva i una aposta, com us deia, molt important per al reequilibri territorial.
0: Des de Tarragona, la consellera de Cultura ha anunciat una inversió de més de 50 milions d'euros en equipaments culturals de proximitat i un nou fons per preservar el patrimoni. El conseller d'Agricultura, Òscar Ordeig, també ha anunciat una nova línia d'ajuts de gairebé 5 milions d'euros per a les explotacions ramaderes afectades per la dermatosi nodular contagiosa. Encara en clau política, us expliquem que Aliança Catalana ja té més de 50 candidats per a les eleccions municipals de l'any que ve i que aquest dissabte n'ha anunciat 8 de nous. L'actual diputada de la formació i alcaldessa de Ripoll, Sílvia Orriols, assegura que les municipals seran el primer pas per guanyar després les eleccions al Parlament.
5: Arrelar prèviament el territori i poder preparar després aquesta nova escomesa per assaltar literalment el Parlament democràticament i a les urnes i poder restituir el nostre estat i redirigir-lo cap a la Catalunya lliure, pròspera, segura i occidental que es mereixen els nostres fills i nets.
0: Els de Sílvia Orriols s'han reunit aquest dissabte amb la seva convenció municipalista Ripoll per fixar l'estratègia municipal del partit de cara a les eleccions del 2027. La CUP ratifica Laura Vega

0: com a candidata a les eleccions municipals per Barcelona. Vega serà la cap de llista d'una candidatura que també està integrada per comunistes i activistes de Barcelona. De moment, la resta de noms encara no s'han anunciat. L'actual diputada al Parlament ha explicat que deixarà l'escó si surt escollida a les eleccions municipals i que volen revertir la situació dels últims anys a la capital catalana.
1: Que si ens presentem és perquè ens estan robant Barcelona. Ara mateix les promeses més bàsiques estan trencades. Tu pots treballar 40-48 hores i això no assegura que puguis quedar-te a casa teva. No pots assegurar que puguis omplir la cistella de la compra amb menjar sa. No assegura que puguis protegir-te de la calor en aquest estiu que ha sigut un infern.
0: En les dues últimes eleccions municipals, la candidatura no ha obtingut representació a l'Ajuntament de Barcelona. El 2019, la formació anticapitalista va perdre els 3 regidors que havia aconseguit el 2015.
2: Perquè t'importa el què, però també el com. Connecta't a 3Cat Info.
0: Els Mossos d'Esquadra han detingut a l'Hospitalet de Llobregat un jove de 19 anys en relació amb la mort d'un menor de 15 assassinat a trets al Parc de la Pegaso de Barcelona al juliol. Amb aquestes ja són 3 les persones arrestades per aquest cas. El jove detingut aquest dissabte també se'l relaciona amb el desmantellament d'un grup criminal violent al gener i amb un incident amb armes de foc el mes de maig sense víctimes. Tots dos casos a l'Hospitalet de Llobregat. Les investigacions dels Mossos continuen obertes. Els experts cataloguen de pseudoteràpia la pràctica suposadament terapèutica que proposava la terapeuta de Jonathan Andic als seus pacients de simular llançar un familiar per un precipici. El psicòleg clínic i forense Miguel Perlado, president de la Societat Europea sobre Influència i Control Coercitiu en Grups, denuncia que els perills del que cataloga com a pseudoteràpia i alerta de la voluntat de control que volia exercir Maria Júlia Luderwald sobre el fill Andic. Són declaracions al suplement de Catalunya Ràdio.
3: No és psicoanalista, no és terapeuta humanista, aquesta senyora no és coach, aquesta senyora té una professió que té 4 lletres, que és guru, que és aquesta tècnica que fonamentalment es basa en estimular una dependència excessiva de les persones, anul·lar progressivament la seva capacitat, diguem-ne, de discriminar i de percebre per si mateixos, i finalment estimular, no?, pues això, una devoció, un seguiment, s'apropa molt a el que observem, un vincle sectari.
0: Aquest dissabte La Vanguardia ha publicat que la dona hauria insistit un parell de vegades a la seva ajudant, la professora d'anglès, que indiqués a Andic fill els punts perillosos i barrancs de la ruta a Collbató, on va acabar morint el seu pare. Una setmana abans de la fatídica excursió de pare i fill, Jonathan Andic i la col·laboradora van fer junts aquell camí. Per tant, això demostraria que Jonathan Andic en coneixia els riscos. De les informacions fetes públiques també se'n desprèn que hi podria haver una diligència que afecta la terapeuta i que s'estaria practicant en una peça secreta. Un jutjat de Guàrdia de Girona ha dictat l'internament en règim tancat per al menor de 17 anys detingut aquest divendres en relació amb la violació d'una dona a Vidreres, a la Selva. El jove va passar a disposició de la Fiscalia de Menors i la Policia Catalana manté oberta la investigació. Dissabte passat, la víctima va sortir a córrer i un jove la va abordar a prop de l'urbanització Aigua Viva Parc del municipi. La va amenaçar amb algun objecte i la va agredir sexualment. Aquesta setmana passada, un centenar de persones es van concentrar davant l'Ajuntament per mostrar el rebuig als fets.
2: 3Cat Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Aquest dissabte ha fet 5 anys de l'erupció del volcà Cumbre Vieja a l'illa de La Palma. Va durar gairebé 3 mesos i les colades de lava van engolir 1.200 hectàrees de terreny i van sepultar prop de 1.500 habitatges. A més, unes 7.000 persones van haver de ser evacuades de casa seva en algun moment. Tot i que la majoria d'afectats ja han cobrat les compensacions de 1.500 euros per metre quadrat, alguns denuncien que aquestes ajudes són del tot insuficients per refer la seva vida. Goretti Álvarez i Juan Fernando Pérez són dos dels veïns que fa 5 anys van perdre la casa i n'han parlat a 3Cat Info.
4: En casa éramos 4 viviendas, la de mamá, la de mi hermana, la de mi hermano y la mía, y perdimos las 4. Mamá, por ejemplo, recibió 160.000. Para empezar de cero, hoy es imposible.
5: Hay gente que se ha aprovechado mucho especulando, sobre todo con los terrenos.
0: Fons municipals expliquen a 3CAT que s'ha permès construir en alguns terrenys rústics, però que els preus ara multipliquen per 4 o per 5 els que hi havia abans de l'erupció. A més, segons el govern canari, el govern espanyol es va comprometre a aportar a la Palma 100 milions anuals durant 4 anys, però aquests diners només van arribar al 2023. En clau internacional, els combatents hutis pro-iranians han reivindicat els atacs d'aquest dissabte contra enclavaments sensibles arreu de l'Aràbia Saudita i contra instal·lacions del gegant petrolier saudita Aramco, al Mar Roig. Una escalada que representa un punt d'inflexió en el conflicte que els enfronta perquè ha afectat també Riad, la capital saudita. Els hutis han utilitzat drons i míssils balístics i de creuer en uns atacs que han justificat pel que qualifiquen d'agressió continuada de l'Aràbia Saudita al Iemen. Els hutis van prendre la setmana passada el control d'importants punts estratègics a la costa occidental saudita en una ofensiva fulgurant que els ha portat a controlar l'estret de Bab el-Mandeb, la segona via per transportar petroli a la zona com a alternativa al pas principal, l'estret d'Hormuz, que els iranians asseguren controlar. Una narrativa que Washington ha volgut contrarrestar assegurant que amb la seva acció militar han permès el pas de 1.000 milions de barrils de petroli per Hormuz, com deia el comandant Brad Cooper.
5: Milers de vaixells han passat per l'estret. Els aliats al Golf han tret de l'estret d'Hormuz més de 1.000 milions de barrils de petroli i l'Iran no ha exportat ni un barril gràcies al nostre bloqueig ferri.
0: Cooper admetia, però, que no han aconseguit el volum de trànsit de cru per la zona que volen i que per això treballen amb els països aliats del Golf i les navilleres per augmentar-ne el trànsit. La Casa Blanca ha aplicat ja aquest dissabte el veto a 3 mitjans de comunicació, entre els quals la CNN, que Donald Trump va titllar ahir de mentiders. Així ho ha explicat a l'audiència la corresponsal a la Casa Blanca de la CNN, Betsy Klein, a qui han retirat l'acreditació sense explicacions.
6: La màquina d'accés no ha acceptat el meu número PIN i la gent del servei secret, que en el passat havia estat cordial amb mi, m'ha demanat veure la credencial. Li ha donat i m'ha dit que estava desactivada. Li ha demanat una explicació i m'ha dit que ell no en tenia més informació.
0: Els cercles periodístics dels Estats Units han titllat la mesura de violació de la primera esmena de la Constitució que consagra la llibertat de premsa i d'expressió. Encara sobre Trump, el president dels Estats Units proposa canviar el nom de la intel·ligència artificial cap a una descripció més elegant i exacta, com ara intel·ligència superior, intel·ligència extrema o intel·ligència suprema. El president dels Estats Units ha llançat una enquesta a les xarxes socials en què demana als seus seguidors que s'hi pronunciïn, una setmana després que el director executiu d'Anthropic, Dario Amodei, advertís dels riscos de la tecnologia i proposés desenvolupar-la a un ritme més lent. A aquesta advertència s'hi van sumar altres líders tecnològics com Sam Altman d'OpenAI i també Elon Musk d'XAI, en una coincidència poc habitual al sector. Trump, en canvi, denunciava que existeix una conspiració malaltissa contra la intel·ligència artificial i assegurava que l'únic control que cal és tenir un president dels Estats Units fort i amb un alt coeficient intel·lectual, com diu que el país té ara mateix. Oxfam Intermont ha celebrat aquest dissabte 70 anys amb un gran acte a Barcelona sota el lema «Imaginar un món és crear-lo». L'entitat nascuda a Barcelona el 1965 alerta que la riquesa extrema amenaça els drets, la democràcia i l'ajuda humanitària. Ho detalla Frank Cortada, director general de l'organització, en declaracions a aquesta emissora.
7: L'1% més ric de la població mundial acumula gairebé la meitat de la riquesa mundial. Els rics ja no només compren luxe, compren poder. Per tant, el que diem des d'Oxfam Intermón és que la riquesa extrema no només és un desequilibri econòmic, sinó que és una bomba de rellotgeria contra la llibertat i contra el benestar del 99%, no? De la gran majoria de la societat, de la humanitat.
0: Oxfam Intermón alerta que l'1% més ric de Catalunya concentra el 23% de la riquesa i que 4 de cada 10 catalans no arriben a final de mes.
2: El temps.
0: Dani Ramírez.
8: El temps no canvia, tampoc canviarà els propers dies i de ben segur, si no es torça la tendència i els càlculs dels models meteorològics, la setmana entrant seria eixuta, sense pluja o tempestes. Hauríem d'esperar cap a finals de mes, 28, 29, 30, en acabar el mes de setembre, podria canviar el temps i sobretot ja entrant al mes d'octubre. Però de moment, avui notarem un dia de calma, ambient gairebé estiuenc, puja la temperatura, màximes a l'interior de 27 a 30 i arribant a 32, 33 a Ponent i a la Vall de l'Ebre. També 30 graus una mica per sobre a la Conca de Tremp, al Priorat i al Pla de Bages. En definitiva, una temperatura força alta. De nit, una mica de fresca encara. Evidentment, no és la calor nocturna que fa l'estiu, no estem patint aquella xafogó, les nits ja són més llargues, això doncs ja s'hi coneix, francament. I pel que fa al temps, el cel, vent serè, poc vent, migdia, primera a la tarda, algun núvol prim que pugui aparèixer al Pirineu i Prepirineu, i al matí de l'alguna boirina o banc de boira, per exemple, cap al Baix Berguedà o cap a Osona. Aquí amb més humitat també alguna boirina al sud de la Catalunya Central, Penedès, fins i tot cap a l'Alt Camp i la Conca de Barberà. Cap canvi pels propers dies, ja ho diem. Més alta la temperatura dilluns, a l'interior del país fregant els 35 graus.
2: Informa't a l'instant de tot el que passa a Catalunya i al món. Segueix-nos al WhatsApp i al Telegram de 3Cat Info.
9: De tot el món, el que més m'agrada és que també visquis tu.
0: Ginesta ha fet ballar una plaça major de Vic absolutament plena. Ha estat un dels concerts més populars d'aquest dissabte al Mercat de Música Viva de Vic. Ho està seguint en Marc Ruiz.
10: Ginesta ha tornat a fer màgia en una plaça major de Vic plena a vessar. És un concert que forma part de la gira de presentació del disc Gira tot igual per diferent i connecten amb el públic de forma instantània, amb lletres que parlen d'allò que viuen i amb un punt d'optimisme. Reivindiquen viure el moment amb cançons com Les coses senzilles i el públic viu cada vers amb intensitat, com diu Júlia Serrasolses a Catalunya Ràdio.
11: En el directe també passa i estem veient que molta gent ve i a part de saltar, emocionar-se, també ploren a vegades, no? I crec que és un moment que ja ho diem, no? Com que és de només viure'l, treus la pantalla per connectar directament amb la música, que és un llenguatge potentíssim, i també amb la lletra, i realment t'arriba, no?
10: I és que és el que pretén Gira tot igual però diferent, segons Pau Serrasolses.
12: La part afectiva de la música també hi ha de ser. També hi ha molta altra gent que connecta molt des de la poesia i tothom s'identifica moltíssim, però crec que una virtut d'aquest últim disc, justament, és que va a l'os.
10: Però també han cantat hits ballables com De tot el món o Mua, mua, mua. El Mercat de Música Viva de Vic acaba aquest diumenge amb un concert de Quimi Portet.
2: 3Cat Info.
0: Naomi Watts, l'actriu de Lo Impossible o Mulholland Drive, ha rebut aquest dissabte el Premi Honorífic del Festival de Cinema de Sant Sebastià. Paral·lelament, s'ha presentat la primera de les dues produccions catalanes de competició, Cinco Minutos Más, creada per Berto Romero. Enviat especial a Sant Sebastià, Marc Garriga.
13: L'actriu anglesa criada a Austràlia ha explicat que se sent molt honorada per aquest Premi Donostia, que segueix enamorada de la seva professió i que està molt orgullosa de pertànyer al món del cinema. Un mitjà ha dit que pot ajudar a canviar formes de pensar i a que els humans s'entenguin millor entre ells. A tot això, conscient que a punt de fer 58 anys està entrant en una nova fase de la seva carrera, vol donar també l'oportunitat a directors novells, com és el cas del seu últim film, L'esposa perfecta, que ha presentat aquí també.
14: Sempre busco fer coses noves, tot i que és cert que hi ha unes temàtiques que es repeteixen al llarg de la meva carrera, l'aflicció i la identitat, temes que signifiquen molt per mi. Amb la meva edat es poden fer bromes i dir que ara em toca fer papers de dolenta, però aquest és molt extrem i no és cap acudit. Estava obligada a formar part d'aquesta història.
15: Felt compelled to be part of that story.
13: Pel que fa a 5 minutos más, serà sens dubte la pel·lícula més original i sorprenent de la secció oficial. La idea és que una parella que es disposa a disfrutar d'un retir de cap de setmana per retrobar-se, viu com de sobte el temps s'atura i rebobina 5 minuts que es van repetint en bucle. Així ho ha explicat Berto Romero, autor del guió, a 3Cat Info.
16: Jo ho vaig escriure d'una forma emocional, intentant fer realment escriure una pel·li que a mi em flipés veure. Però un cop paït l'escriptura sí que m'adono que la pel·lícula dialoga prou bé amb el moment que vivim. Sobretot per aquesta sensació que a mi personalment m'angoixa molt i crec que compartim tots, el bombardeig d'esdeveniments per tenir-nos estabornits, que aquesta sensació és d'un cert ofec. I clar, la manera interessant per mi de representar-ho és a través d'aquesta metàfora que planteja la pel·lícula.
13: Cinco minutos más s'estrenarà al gener.
0: Ferran Adrià i l'actor Miquel Fernández han treballat colze a colze en la construcció del personatge que dona vida al cuiner del Bulli a la sèrie Gènesi. Consta de 6 capítols i s'estrenarà aquest dilluns a TV3. A Gènesi es mostra la revolució gastronòmica d'abast mundial que es va viure al Bulli de Roses, des que era un restaurant de platja a Cala Montjoi fins que es va convertir en el millor i més creatiu del món, impulsant també la cuina catalana al capdamunt del podi internacional. Ferran Adrià i Miquel Fernández han passat aquest dissabte per al suplement de Catalunya Ràdio, on han lloat les seves feines i personalitats mútues.
17: És brutal. El tema com parlo i això l'ha fet increïble. I després, que és el més difícil, sembla un cuiner.
18: Hi ha una evolució d'aquest personatge que entra amb una timidesa brutal. No timidesa, sinó com que, mira, estoy aquí por casualidad y porque sí, i acaba amb el que és ara, no? Té un magnetisme que és increïble.
0: Els dos primers capítols de Gènesi, dirigida per David Pujol, s'estrenaran a TV3 aquest dilluns a partir de les 10 del vespre. La sèrie tindrà projecció internacional amb l'emissió a Netflix al novembre.
2: Informar-se bé a les xarxes és possible. Segueix 3cat Info a Instagram, Facebook i X.
0: El cultiu de pistatxo creix com una nova alternativa per als pagesos de Ponent. La resistència de l'arbre a la calor i als fenòmens meteorològics adversos és una de les raons per les quals els productors continuen apostant per aquest fruit 4 dècades després de la seva introducció. Maials, Alba Mor.
19: Des de Foment Agrícola de les Garrigues de Maials, el seu gerent Joan Altet destaca la capacitat de l'arbre per suportar tant les altes temperatures de l'estiu com el fred de l'hivern. A això també s'hi suma l'estabilitat del preu d'aquest fruit sec al mercat.
20: El pistatxo el que també té una cosa bona que és un preu bastant estable amb els últims anys. No és com l'oliva, per exemple, que varia molt d'un any a un altre, o les ametlles, que també són molt més fluctuantes, no? Llavors, sempre amb el temps, el pistatxo s'ha mantingut un preu. Llavors, això és una cosa també ajuda a la gent a animar-se a plantar perquè no li fluctua tant. Un pistatxo ja sec, o sigui, sec i triat, s'està pagant una mitja d'uns 6 euros a l'agricultor.
19: Per tot plegat, es tracta d'un cultiu en expansió a Catalunya i del qual el període de recol·lecció enguany ha començat aquesta setmana amb bones perspectives i la recuperació del rendiment dels arbres en zones de secà.
0: I abans dels esforços, expliquem que el Departament d'Agricultura augmenta en gairebé un 40% les subvencions per a la compra de productes químics autoritzats per combatre el cargol poma, un mol·lusc que afecta greument els arrossars. Els ajuts ascendeixen als 852.000 euros i subvencionen el 75% del cost dels tractaments necessaris per limitar la presència i la dispersió d'aquesta plaga.
2: Esports.
0: Amb Francesc Ripoll.
21: El Barcelona del Sevilla 1-3 i arriba a l'aturada per seleccions, líder en solitari en ple de victòries. Rafinha amb un hat-trick ha remuntat el gol inicial de Fofana. El davanter brasiler és el màxim golejador de la Lliga, amb 12 gols en 7 partits. Hansi Flick, el tècnic blaugrana, parla sobre Rafinha.
22: We know the quality of Rafinha and
23: sabem de la qualitat de Rafinha. Estic molt content per ell. Ens dona molt. És dinàmic, efectiu de cara a porteria, però també els companys l'assisteixen molt bé. Al final és una decisió dels entrenadors.
22: Good, but at the end it's like it's always a decision about from the coaches.
21: Fermín diu a Movistar que l'objectiu abans de l'aturada era el ple de victòries.
24: Sí, sí, era nuestro objetivo hacer terminar, ir al parón con 3 puntos más y bueno, creo que el equipo está en buena dinámica y estamos muy contentos.
21: Livakovic ha estat el porter titular al Sánchez Pizjuán i ha debutat com a jugador blaugrana ocupant el lloc de Joan García desconvocat per molèsties al genoll. A la segona meitat, per cert, Christensen ha hagut de ser substituït per lesió. Les primeres exploracions apunten a un trencament muscular. L'Assemblea de Compromissaris del Barça ha aprovat tots els punts que s'han sotmès a votació. Queda aprovada d'entrada l'ampliació del finançament de l'Espai Barça amb Golden Sachs. Era el punt més important, llum verda al crèdit de 300 milions d'euros per poder acabar les obres de l'estadi. Joan Laporta, el president del Barça, ha enviat un missatge al Madrid.
25: És un repte apassionant. És un repte apassionant que ens obligarà a constantment ser responsables, ser imaginatius, ser innovadors, ser valents. per sempre anar un pas per endavant dels nostres competidors, que com bé sabeu són o societats anònimes o fons que tenen en propietat els clubs, o també clubs d'estat que quan tenen dificultats els hi requalifiquen un terreny i tan panxos.
21: En aquesta assemblea, el director esportiu d'Eco ha confirmat la renovació de Rafinha fins al 2030 i avançant les de Bernal i Xavi Espart. Bernal fins al 2031 i Espart fins l'any 2030. I encara a primera divisió, aquest diumenge, un quart de 5 de la tarda, serà el torn del derbi madrileny al Metropolitano. L'Atlètic de Madrid rep el Real Madrid. En bàsquet, la Penya i el Barça jugaran aquest diumenge a les 7 de la tarda a la final de la Supercopa CB a l'Olímpic de Badalona. El Joventut ha superat el Baskonia per 96 a 84 i els blaugranes han eliminat el València després de guanyar per un ajustat 86 a 87 a les semifinals. Joel Parra, jugador del Barça, s'enfrontarà al seu exequip. Diu que serà la final somiada.
1: Crec que és una final desitjada, no?, per Badalona, així que ja et dic, serà un partit molt, molt intens, molt complicat. Ells doncs vindran amb molta energia després de guanyar el Baskonia, sobretot aquí, doncs ells tenen una final a Badalona, doncs aniran amb tot, així que et dic, descansar i recuperar el millor possible.
21: Tornem a parlar de futbol.
2: 3CAT Info.
21: Perquè a segona el Girona ha guanyat el camp del Cádiz 1-2 i dorm instal·lat a la zona de play-off. Benet i Carles Pérez, tots dos de la primera meitat, han estat els golejadors gironins. I Quique Álvarez, el tècnic de la Girona, diu que l'equip ha sabut patir, sobretot a la segona meitat.
3: Sí, està clar. Jo el que més content estic dels últims partits és això, que a part de treure bastants punts, excepte el dia del Castellón, hem sabut patir i això fa equip i és la base per créixer i per continuar creixent, no?
21: Aquest diumenge a les 2 del migdia juga el Sabadell. Els arlequinats reben l'Oviedo, la nova Creu Alta, després d'encaixar el cap de setmana passat la primera derrota de la temporada. A la Lliga F dos resultats, l'Espanyol 5, Madrid Club de Futbol 1 i el Badalona 0, Real Societat 0.
2: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
21: Jorge Martín sortirà des de la pole a la cursa llarga del Gran Premi d'Àustria de MotoGP. El líder del Mundial compartirà la primera fila amb Marc Márquez i Pedro Acosta. La cursa serà a les 2 en directe a l'app i al web de Catalunya Ràdio i a la plataforma 3CAT. I Jorge Martín ha guanyat la cursa sprint a la banda, Marc Márquez segon i Marco Bezzecchi tercer. Pedro Acosta ha caigut quan marxava líder amb més de 2 segons de marge respecte al segon. Jorge Martín és el nou líder de la general amb 3 punts de marge respecte a Marc Márquez. I aquest diumenge jugaran les finals de la Golden Cup d'hoquei patins. A Cerdanyola la jugaran Catalunya i Portugal, tant en categoria masculina, 2:45 de la tarda, com femenina, a les 12 del migdia. Sentim Roc Català, jugador de la selecció masculina de Catalunya.
4: Arribaran cansats, segur, que amb nosaltres. Al final, tants partits seguits desgasta tothom. Espero un partit doncs, molt intens. Ells tenen molta qualitat, moltíssima. Nosaltres descansarem bé i esperem competir i guanyar.
21: I aquest diumenge comença el Mundial de Ciclisme a Montreal. Competeixen ja diumenge Mireia Benito i Paula Blasi.

0: Aquest diumenge desembarquen a Catalunya els líders estatals del PP i del PSOE. Pedro Sánchez serà la festa de la rosa del PSC a Gavà i Alberto Núñez Feijó farà un acte polític a Badalona. Tots dos arrenquen la cursa electoral a Catalunya. La Fiscalia de Ceuta ha enviat al jutge denúncies de noies menors per vexacions en centres d'acollida. El govern ha demanat informació a la Fiscalia sobre els fets. Esquerra admet que els cartells del 2023 que es burlaven de l'Alzheimer i els germans Maragall van sortir de les files del partit i demana perdó. La investigació interna dels republicans assenyala com a responsables Sergi Sabrià i Marc Colomer, que llavors eren vicesecretaris de comunicació. No els sanciona perquè ja no són militants. El govern demana explicacions a l'empresa encarregada de les traduccions del judici del cas Roger Espanyol pels problemes de les intèrprets per traduir del castellà al català. El conseller de Justícia, Ramon Espadaler, diu que hi posaran remei i garanteix que el govern treballa per promoure l'ús del català en l'àmbit judicial. Barcelona tindrà una xarxa de comerços assequibles inspirada en els supermercats públics de Nova York. Ho ha anunciat l'alcalde Jaume Collboni durant un viatge institucional als Estats Units. L'Assemblea Educativa de Catalunya prepara un nou calendari de vagues i mobilitzacions i aposta per unir forces amb altres sectors públics en lluita com els bombers o els metges. Mestres i professors adverteixen que aquest curs ha començat pitjor de com va acabar l'anterior. Optimisme prudent del govern de Dinamarca després que Donald Trump ha anunciat un acord sobre Groenlàndia per reforçar-hi la presència militar dels Estats Units i mantenir l'illa sota control danès. A Rússia, tercera i última jornada electoral aquest diumenge enmig de ciberatacs, el vot electrònic i sospites de frau. Europa ja ha dit que no reconeixerà els resultats d'uns comicis en què Vladimir Putin vol rebre suport a la guerra a Ucraïna.
1: Esports.
2: El Barça guanya 1-3 al camp del Sevilla en marxa l'aturada per seleccions líder en ple de victòries. Rafinha amb un hat-trick ha estat el golejador blaugrana. La penya i el Barça jugaran la final de la Supercopa CB a l'Olímpic de Badalona. A les semifinals, els badalonins han eliminat el Baskonia i els blaugranes han superat el València. I més futbol a segona, el Girona ha superat el Cádiz 1-2 i s'instal·la a la zona alta de la classificació aquest diumenge a les 2, Sabadell o Viena.
0: Pel que fa al temps, calma total a tot arreu i també diumenge, amb vents de poca intensitat. S'imposarà el temps assolellat amb alguna boira baixa a primera hora de la jornada al sector nord de la Catalunya central.
1: 3CAT Info.
0: Salutacions, us informa Carola Gil. Aquest diumenge desembarquen a Catalunya els líders estatals del PP i del PSOE. Pedro Sánchez serà la festa de la rosa del PSC a Gavà i Alberto Núñez Feijó farà un acte polític a Badalona. Els socialistes catalans preparen una festa de la rosa multitudinària per donar suport al president del govern espanyol que arriba en plena crisi a Ceuta, amb la persecució també judicial al seu entorn més proper. També el líder del PP, Alberto Núñez Feijó, participarà aquest diumenge en un acte que s'espera multitudinari a Badalona, l'Ajuntament liderat per Xavier García Albiol. Un desembarcament a Catalunya que ha provocat la resposta dels partits sobiranistes. El secretari general de Junts, Jordi Turull, els acusa a tots dos de fer servir Catalunya per a les seves lluites partidistes.
3: Que no ens enganyin, venen aquí a fer teatre, venen aquí de nou a parlar des de Catalunya, però no sobre Catalunya, i per tant fent-la servir d'escenari de les seves batalles campals, i això nosaltres el que fem és una crida als ciutadans de Catalunya perquè posin molt en valor el que, per defensar els seus interessos, només al final serveix aquelles forces polítiques que són d'obediència estrictament catalana.
0: La visita dels dos líders polítics espanyols se suma a l'aterratge dijous a Lleida i aquest divendres de Tarragona i Barcelona del líder estatal de Vox, Santiago Abascual.
1: 3CAT Info. Cada hora, tota l'actualitat al moment.
0: La crisi a Ceuta previsiblement tornarà a centrar l'intercanvi de retrets aquest cap de setmana entre Sánchez i Feijó. Precisament aquest dissabte la Fiscalia de Menors ha traslladat al jutjat les denúncies que diverses menors migrants tutelades han posat davant la policia, en què asseguren haver patit abusos i vexacions als centres d'acollida de Ceuta. Ara el jutge haurà de decidir si obre una investigació. Madrid, Alba Gil.
4: La Fiscalia de Menors de Ceuta té des de dijous un informe amb les denúncies que diverses nenes i adolescents, ateses per la xarxa de protecció de la ciutat autònoma, han posat davant la policia. Relaten haver patit maltractaments, insults i vexacions, fins i tot que se'ls ha negat atenció sanitària quan la necessitaven. I apunten els treballadors dels centres d'acollida on es troben des de principis de setembre, gestionats pel govern saudí. De moment, el Ministeri Públic no ha obert cap investigació general, però sí que ha traslladat aquests casos al jutjat que haurà de decidir si obre un procediment. La decisió respon a l'elevada càrrega de feina que tenen a la ciutat autònoma i per evitar, diuen, que es dupliquin les investigacions. Segons han avançat El País i el diari Punt.es, algunes de les víctimes haurien aconseguit fugir d'aquests centres. El Ministeri d'Infància demana aclarir els fets i insisteix que cal traslladar a la península als menors, especialment les nenes. També el PSOE acusa el PP i el govern saudí de posar pals a la roda. Rebeca Turró és secretària d'Organització dels Socialistes.
5: Feijó es un mal virus que ha infectado no solo a la política española, sino también a sus dirigentes.
4: Els populars titllen Pedro Sánchez de covard per la gestió de la crisi i exigeixen el retorn de tots els migrants. Sentim Miguel Tellado.
6: El único traslado aceptable es el traslado a su país de origen del 100% de los invasores, que todavía siguen hoy ocupando las calles de Ceuta.
4: Pel que fa a l'Audiència Nacional, que va arribar a paralitzar la construcció del campament a petició d'un sindicat policial, ha demanat ara els expedients de la instal·lació al Ministeri de Transports.
0: Dos anys després de la polèmica, Esquerra ha tancat la investigació interna sobre els cartells que van aparèixer durant la campanya de les últimes eleccions municipals amb les fotos d'Ernest i Pasqual Maragall i el lema «Fora l'Alzheimer de Barcelona». Tal com ha avançat el diari Ara i ha confirmat aquesta emissora, els republicans admeten que els cartells van sortir de dins del partit i demanen perdó. L'informe final de l'actual responsable de compliment d'Esquerra, Mireia Ingla, en responsabilitza els seus ex-vicesecretaris de comunicació, Sergi Sabrià i Marc Colomer. També conclou que els altres dos implicats en aquesta polèmica, l'exdirector de comunicació del partit, Tolo Moya, i el militant que va encarregar el cartell, van operar en la campanya, però no n'eren responsables perquè complien ordres. Tant ells com Sabrià i Colomer ja no militen a Esquerra i, per tant, no se'ls aplicaran sancions. Ara bé, el partit admet l'error i demana disculpes pel dany causat a la família Maragall i a la militància d'Esquerra. També es compromet a fer canvis perquè no es repeteixin aquestes pràctiques. Entre d'altres, planteja fer jornades de formació per a la militància i destinar més recursos per vetllar pel compliment dels seus codis interns i ètics. En aquest sentit, Joan Tardà, membre del Consell Nacional, ha reclamat que l'informe es faci públic. Creu que això podria servir per demanar perdó a la societat i per honorar la història d'Esquerra. El govern titlla de lamentable el servei de traducció del judici del cas Roger Espanyol, dimecres de l'Audiència de Barcelona. El conseller de Justícia, Ramon Espadaler, assegura que ja han demanat explicacions a l'empresa adjudicatària que li ha obert un expedient i que hi posaran remei. També promet que treballaran perquè es garanteixi el dret de poder declarar o intervenir en català a les institucions de justícia.
7: Un servei de traducció que quan no funciona doncs posarem les coses a lloc, i aquesta és una evidència. Se n'han viscut un episodi doncs, que és absolutament lamentable. Hem cridat l'empresa que havia de prestar el servei, li hem requerit doncs, que abans de 48 hores ens doni un conjunt d'informacions i actuarem amb coherència, perquè amb els drets no es juga.
0: Esquerra, els Comuns i la CUP han reclamat a Ramon Espadaler que doni explicacions sobre aquest cas al Parlament. L'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, vol crear una xarxa de supermercats assequibles a Barcelona. Ho ha anunciat des de Nova York, on assisteix a la trobada de ciutats Urban 20. Nova York, Oriol Serra.
8: Des del 2018, les grans ciutats del món es reuneixen per tractar problemes comuns i mirar de trobar solucions. La cimera de l'UBIN, el Urban 20, aquest any compta amb els alcaldes de 35 ciutats reunits a Nova York. Entre aquests hi ha l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, que aquest dissabte ha mantingut una trobada bilateral amb el seu homòleg novaiorquès, Zoran Mamdani, durant la qual han intercanviat idees i projectes que es desenvolupen en paral·lel a les dues ciutats. Els supermercats assequibles en són un exemple. A Nova York està previst que a partir de l'any que ve es vagin obrint fins a 5 grans supermercats amb producte fresc per sota del preu de mercat, un per cada districte. A Barcelona, segons ha explicat Collboni, es començarà pel barri de la Marina, en un pla pilot previst pel segon semestre del 2028.
9: Nosaltres a Barcelona l'any que ve començarem també una experiència molt similar, que és la xarxa de comerços assequibles. En concret, estem ja preparant l'aterratge del primer pla pilot al barri de la Marina.
8: D'altra banda, Collboni ha destacat l'interès de l'alcalde de Nova York en el finançament de la climatització de les escoles barcelonines a través de la taxa turística.
9: La ciutat de Barcelona en aquests moments està climatitzant 170 escoles públiques a primària a càrrec de la taxa turística, ja en portem unes 80 i pico de climatitzades, com a forma d'afrontar, amb els beneficis econòmics del turisme, doncs com afrontar el repte climàtic.
8: La cimera U20, considerada el G20 de les ciutats, continuarà aquest diumenge al City Hall de Manhattan.
0: Els mestres i professors mantenen el pols amb el Departament d'Educació i continuaran amb les vagues i mobilitzacions. A més, aposten per unir-se amb altres col·lectius en lluita, com els bombers o el sector sanitari, i fer pinya amb altres comunitats autònomes. Això ho ha decidit l'Assemblea Educativa de Catalunya, que ja està planificant un nou calendari de protestes. La seva portaveu, Mònica Rodrigo, n'ha parlat a 3Cat Info.
10: Ara estem treballant profundament per calendaritzar i per estipular exactament quines serien les dates i quin seria el format. El que sí que tenim molt clar és la coordinació tant amb els sistemes públics catalans, que també estan en situacions bastant precàries o dolentes, com són els bombers o la sanitat. Sabem que volem unir-nos en la lluita, i també amb altres comunitats autònomes.
0: Els acords que s'han pres aquest dissabte a l'Assemblea Educativa es debatran les setmanes vinents a les assemblees territorials i als centres, amb la idea de concretar noves mobilitzacions a finals d'octubre. Rodrigo adverteix que el malestar dels docents amb la Conselleria d'Educació és molt profund i que no hi confien perquè no compleix les seves promeses. També lamenta que durant l'estiu el govern no hagi mogut fitxa per intentar resoldre aquest conflicte abans de l'inici del curs. Nova protesta aquest dissabte a Barcelona contra l'especulació immobiliària, en què el sindicat de llogateres ha fet públic el nombre de pisos organitzats que en formen part. Enric Aragonès és el portaveu del sindicat.
11: Hi ha 73 blocs de pisos de llogaters i llogateres que estan en lluita, que s'han organitzat amb el sindicat de llogateres. 73 punts al mapa. Si el Parlament no s'atreveix a prohibir les compres especulatives, aquí tenim gent disposada a impedir-les una vegada i una altra.
0: L'acte s'ha fet davant d'un edifici del carrer Mallorca, propietat d'un fons d'inversió, i on hi ha 4 pisos amb llogaters dels quals no renovarà el contracte. Una de les afectades és Gemma Tramulles.
12: Volem visibilitzar la quantitat d'edificis, de blocs organitzats per llogateres que han deixat d'acotar el cap i marxar de casa quan un especulador els diu que ja no són prou rendibles. Ja no volem fer més caixes de mudances i volem quedar-nos a casa nostra.
0: Es considera un bloc organitzat el que té com a mínim 2 veïns afiliats al sindicat, i s'hi ha fet una assemblea o s'han iniciat negociacions amb la propietat amb les reivindicacions del veïnat. Aquest estiu s'ha retardat el tràmit per aprovar la proposició de llei que pretén limitar la compra especulativa d'habitatges a Catalunya. I seguim parlant d'habitatge, perquè la crisi de l'habitatge afecta greument la salut de la societat, segons confirma la recerca feta a Catalunya des de la crisi financera, tot i que amb estudis poc globals encara. L'experiència de l'Agència de Salut Pública de Barcelona corrobora que els problemes de salut mental, com l'estrès crònic, s'han estès entre la població aquests últims anys. Sara Riera.
13: Carme Borrell va ser gerent de l'agència durant una dècada i ha investigat intensament la relació entre habitatge i salut a Catalunya.
14: El que produeix la mala salut són les condicions de vida de les persones. L'habitatge és que és on vivim, és l'aixopluc, és el nostre dia a dia, o sigui, és les nostres relacions amb les persones que convivim. Per tant, no tenir un habitatge adequat clarament afecta la salut.
13: L'agència va constatar com el 90% de les persones que viuen amb el risc de perdre casa seva per no poder pagar la hipoteca tenien problemes de salut mental. Va ser amb una enquesta entre persones de la PA. Anys més tard, aquesta situació s'ha estès a la gent que viu de lloguer, que cada cop són més i que tampoc el poden pagar. Però, malauradament, l'habitatge no genera només problemes de salut mental.
14: Després hi ha tot el tema de la qualitat de l'habitatge. Si estàs en una casa en condicions, si no tens humitats, si la pots escalfar, etcètera, no? I això també causa, doncs, malalties que nosaltres diem físiques, no? Malalties respiratòries, en algun cas malalties circulatòries, problemes de caigudes, si la teva casa no està preparada.
13: Borrell defensa que la política d'habitatge necessita incorporar aquesta perspectiva de salut pública que ara mateix no té.
14: Perquè a vegades el que s'acaba fent és medicalitzant a les persones, no? Bueno, com que té un problema de salut mental, doncs li dono un tractament. està bé si no hi ha més remei, però cal entendre les arrels d'on ve tot això, perquè si no entenem les arrels, al final costarà molt avançar.
13: I tal com està muntat aquí, tenim mala peça al taler, diu Borrell, que ho compara amb el sistema de salut dels Estats Units per la seva lògica mercantil.
14: O sigui, als Estats Units, si tu et trobes malament, si no pagues, no t'atenen. Doncs aquí és el mateix. Si tu no pagues, no tens casa.
13: A Catalunya fa temps que entitats com la Dinamo treballen per impulsar l'habitatge cooperatiu en cessió d'ús, que desafia els models tradicionals, i els primers estudis ja han observat millores en la salut de les persones que viuen en comunitats.
1: El temps.
15: Dani Ramírez.
16: El temps no canvia, tampoc canviarà els propers dies, i de ben segur, si no es torça la tendència i els càlculs dels models meteorològics, la setmana entrant seria eixuta, sense pluja o tempestes. Hauríem d'esperar cap a finals de mes, 28, 29, 30, en acabar el mes de setembre, podria canviar el temps, i sobretot ja entrant al mes d'octubre. Però de moment, avui notarem un dia de calma, ambient gairebé estiuenc, puja la temperatura, màximes a l'interior de 27 a 30 i arribant a 32, 33 a Ponent i a la Vall de l'Ebre, també 30 graus una mica per sobre a la Conca de Tremp, al Priorat i al Pla de Bages. En definitiva, una temperatura força alta. De nit, una mica de fresca encara, evidentment no és la calor nocturna que fa l'estiu, no estem patint aquella xafogó, les nits ja són més llargues, això doncs ja s'hi coneix francament. I pel que fa al temps, el cel, ben serè, poc vent, migdia, primera a la tarda, algun núvol prim que pugui aparèixer al Pirineu i Prepirineu, i al matí d'hora alguna boirina o banc de boira, per exemple, cap al Baix Berguedà o cap a Osona. Aquí amb més humitat també alguna boirina al sud de la Catalunya Central, Penedès, fins i tot cap a l'Alt Camp i la Conca de Barberà. Cap canvi pels propers dies, ja ho diem. Més alta la temperatura dilluns, a l'interior del país fregant els 35 graus.
1: Descarrega't l'app de 3Cat Info. Tota la informació que necessites al teu mòbil.
0: Optimisme prudent del govern de Dinamarca després que Donald Trump anunciés un acord sobre Groenlàndia per reforçar-hi la presència militar dels Estats Units i mantenir l'illa sota control danès. Copenhagen assegura que l'acord respecta les seves línies vermelles perquè manté la sobirania danesa sobre el territori i garanteix el principi d'autodeterminació per als groenlandesos. En canvi, passa de puntetes pel fet que el text concedeix a Washington el control permanent de la seguretat del territori àrtic, una matèria clau per a l'OTAN que ha valorat en positiu l'entesa, com deia el cap del Comitè Militar de l'Aliança, l'almirall Giuseppe Cabo Dragonen.
17: Des del punt de vista de l'OTAN és un acord molt benvingut, i si bé no hi entrarem en detall, allà hi tenim molta activitat des del punt de vista militar.
0: L'antropòleg i expert en Groenlàndia, Francesc Bailón, assegurava a aquesta casa que l'anunci de Trump és una maniobra per maquillar el fracàs en la pretensió inicial de tenir el control total de l'illa. Bailón afegia que Washington busca mantenir la base militar que té al territori i que perillava en cas que canviés l'estatus de Groenlàndia.
18: Com podien perdre la base militar de Pitufik perquè l'acord ja no era vinculant en el cas de que Groenlàndia fos independent, doncs hem arribat a aquest nou acord amb el qual Groenlàndia està protegida, continuem mantenint aquesta base militar i ja està.
0: Dinamarca i Groenlàndia han dit que estan disposades a segellar l'entesa la setmana que ve a Nova York en el marc de l'Assemblea General de l'ONU. A Rússia aquest cap de setmana se celebren les eleccions legislatives. Els més de 110 milions de ciutadans cridats a les urnes no podran agafar la papereta de cap partit pacifista. En la segona jornada de votació a les eleccions al Parlament, la Comissió Electoral denuncia un atac massiu contra el vot electrònic, un sistema que les autoritats han incentivat com mai abans. La sospita de frau s'escampa i Europa diu que no reconeixerà els resultats. Moscou, Cristina Solias.
19: Des que van obrir les urnes divendres hi ha hagut diversos ciberatacs que han ralentit l'accés al sistema de vot digital a Moscou. Els ha reivindicat el grup de pirates informàtics anònims Siglik per denunciar que el vot telemàtic rus és totalment opac i que permet manipular els resultats. Tot i això, la cap de la Comissió Electoral Central, Ela Pamfílova, assegura que això no ha posat en risc les eleccions.
15: Es tracta clarament d'intents coordinats per interrompre el funcionament normal del sistema i, naturalment, per exercir una pressió negativa sobre tot el procés electoral a la capital de la nostra nació. Tots els atacs s'han repel·lit amb èxit.
19: L'oposició també desconfia del vot electrònic i per això ha demanat a l'electorat que voti aquest diumenge i que ho faci amb la papereta a la mà. Des de la Unió Europea i Ucraïna ja han avisat que no reconeixeran els resultats d'aquests comicis en què ningú dubta de la victòria del partit de Vladimir Putin. A més, el president rus ja ha deixat clar que ho interpretarà com un aval a la seva guerra i a les seves polítiques.
0: A Alemanya, dues renyides eleccions regionals aquest diumenge. El Land de Mecklenburg, Pomerània Occidental, socialdemòcrates i l'extrema dreta d'Alternativa per Alemanya, guanyadora dels recents comicis a Saxònia-Anhalt, estan frec a frec en els sondejos per a la primera posició. A Berlín, l'esquerra avantatja només per un punt els democristians de la CDU amb un canceller, Friedrich Merz, a la corda fluixa. L'elevat preu dels lloguers ha centrat el debat a la capital alemanya. Berlín, Jordi Regàs.
20: Si a Barcelona un 40% de la gent viu en un pis de lloguer, a Berlín el percentatge és del 80%. Per als berlinesos és un motiu per sortir al carrer. La Marin i l'Ingrid estan alarmades.
21: S'hauria de canviar immediatament això que a Berlín per un pis d'una o dues habitacions es paguin tranquil·lament 1.500 euros o més de lloguer. Amb feines normals no ho veig possible.
22: Un topall al lloguer seria molt important i deixem-nos de tanta nova construcció i nova construcció. Hem de mirar molt més que hi ha en estoc i es pot ampliar i menys enderrocs.
20: L'informe anual sobre el lloguer posa xifres a un drama que va molt més enllà de l'habitatge. Melanie Weber-Moritz, de l'Associació de Llogaters.
23: Quan l'estat del benestar cada cop ha de posar més diners per compensar les conseqüències dels preus creixents de l'habitatge, llavors tenim una crisi d'aquest estat del benestar. Es posa en risc la garantia social, però també la cohesió social.
20: La demanda dels llogaters és clara. Cal regular el lloguer.
23: Cal un topall al lloguer a nivell estatal, però també fa falta més regulació, sobretot un fre al preu dels lloguers contundent i efectiu. Necessitem una llei contra els lloguers abusius, que es castiguin amb multes i que se supervisi de manera efectiva.
20: El debat del lloguer, de fet, sobrepassa Berlín, on els preus es troben en un nivell mitjà. A Múnich, el lloc més car d'Alemanya, s'arriba a pagar gairebé el doble.
0: Greus enfrontaments a La Haia entre la policia antivalots neerlandesa i uns 500 manifestants d'extrema dreta irats perquè els han prohibit fer una marxa per la ciutat. La policia ha detingut una vintena de persones que corejaven consignes antisemites i feien salutacions hitlerianes i que s'han enfrontat als agents amb projectils i elements pirotècnics. La policia muntada els ha reduït amb el suport d'unitats canines i l'ús de canons d'aigua, abans que el ministre de Justícia assegurés que calia donar una resposta ferma a la situació. La manifestació Som al Poble s'havia convocat per denunciar les polítiques del govern dels Països Baixos, especialment en matèria d'immigració.
1: Si vols saber l'estat del trànsit i del transport públic, segueix-nos a X, al perfil @3catinfoviari. Esports.
0: Amb en Francesc Ripoll.
2: El Barça guanyat el Sevilla per 1-3 i arriba a l'aturada per seleccions, líder en solitari i en ple de victòries. Rafinha, amb un hat-trick, ha remuntat el gol inicial de Fofanà. El davanter brasiler és el màxim golejador de la Lliga amb 12 gols en 7 partits. Hansi Flick, el tècnic blaugrana, parla sobre Rafinha.
24: Sabem de la qualitat de Rafinha. Estic molt content per ell. Ens dona molt. És dinàmic, efectiu de cara a porteria, però també els companys l'assisteixen molt bé. Al final és una decisió dels entrenadors.
2: I Fermín diu a Movistar que l'objectiu abans de l'aturada era el ple de victòries.
25: Sí, sí, era nuestro objetivo hacer terminar, ir al parón con 3 puntos más y bueno, creo que el equipo está en buena dinámica y estamos muy contentos.
2: Livakovic ha estat el porter titular, el Sánchez Pizjuán, i ha debutat com a jugador blaugrana, ocupant el lloc de Joan García, desconvocat per les molèsties que té al genoll. A la segona meitat, per cert, Christensen ha hagut de ser substituït per lesió.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
2: L'Assemblea de Compromissaris del Barça ha aprovat tots els punts que s'han sotmès a votació. Queda aprovada d'entrada l'ampliació del finançament de l'Espai Barça amb Goldman Sachs. Era el punt més important. Llum verd al crèdit de 300 milions d'euros per poder acabar les obres de l'estadi. I Joan Laporta, el president del Barça, ha enviat un missatge al Madrid.
3: És un repte apassionant. És un repte apassionant que ens obligarà a constantment ser responsables, ser imaginatius, ser innovadors, ser valents, per sempre anar un pas per endavant dels nostres competidors, que com bé sabeu són o societats anònimes o fons que tenen en propietat els clubs, o també clubs d'estat que quan tenen dificultats els hi requalifiquen un terreny i tan panxos.
2: En aquesta assemblea el director esportiu d'Eco ha confirmat la renovació de Rafinha fins al 2030 i ha avançat les de Bernal i Xavi i Espart. Bernal fins al 2031 i Espart fins al 2030.
1: 3CAT Info.
2: Aquest diumenge, un quart de 5 de la tarda, serà el torn del derbi madrileny al Metropolitano. L'Atlètic de Madrid rep el Real Madrid. El partit es farà en directe al Tot Gira de Catalunya Ràdio.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
2: En bàsquet, la Penya i el Barça jugaran aquest diumenge a les 7 de la tarda la final de la Supercopa ACB a l'Olímpic de Badalona. El Joventut ha superat el Baskonia a les semifinals per 96-84 i els blaugranes han eliminat el València després de guanyar per un ajustadíssim 86-87. La Provítola, jugador ara de l'equip badaloní, ha tornat a jugar amb la Penya i ha estat un dels més destacats, amb 27 punts i 10 assistències.
4: Bueno, el equipo es un partidazo. La verdad que jugamos mucho mejor de lo que yo pensaba que íbamos a jugar, así que el equipo está dando pasos adelante.
2: Tornem a parlar de futbol.
1: 3CAT Info.
2: A segona, el Girona ha guanyat el camp del Cádiz 1-2 i dorm instal·lat en zona de play-off. Benat i Carles Pérez, tots dos a la primera meitat, han estat els golejadors dels gironins. Sentim declaracions de Quique Álvarez.
5: Sí, està clar. Jo el més content estic dels últims partits és això, que a part de treure bastants punts, excepte el dia del Castellón, hem sabut patir i això fa equip és la base per créixer i per continuar creixent, no?
2: Aquest diumenge a les dues del migdia juga el Sabadell. Els arlequinats reben l'Oviedo de la nova Creu Alta després d'encaixar el cap de setmana passat la primera derrota de la temporada. A la Lliga F2, resultats: Espanyol 5, Madrid Club de Futbol 1 i Badalona 0, Real Societat 0.
1: L'actualitat esportiva a fons.
2: Jorge Martín sortirà des de la pole a la cursa llarga del Gran Premi d'Àustria de MotoGP. El líder del Mundial compartirà la primera fila amb Marc Márquez i Pedro Acosta. La cursa serà a les dues en directe a l'app i al web de Catalunya Ràdio i a la plataforma 3CAT. Jorge Martín ha guanyat la cursa sprint del Gran Premi d'Àustria de motos, al davant de Marc Márquez segon i Marco Bezzecchi tercer. Pedro Acosta ha caigut. A la general, Jorge Martín és el nou líder en solitari amb 3 punts de marge respecte a Marc Márquez. El sentim a la zona.
6: Bueno, como esperaba, sabía que Pedro y Jorge tenían más, pero lo que no quería es que Pedro se pusiera entre medio mío y de Jorge. Entonces, objetivo cumplido, hemos acabado terceros, segundos por el error de Pedro, pero justo detrás de Jorge y minimizando los daños.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
2: Aquest diumenge juguen les finals de la Golden Cup d'hoquei patins a Cerdanyola. Les jugaran Catalunya i Portugal, tant en categoria masculina a 4:45 de la tarda com en categoria femenina a les 12 del migdia. Els catalans han eliminat Angola per 2-9 i les catalanes s'han desfet de França 4-3 a la pròrroga. I aquest diumenge comença el Mundial de Ciclisme que es disputa a Montreal. Les primeres proves seran les contrarrellotges elit i al llarg d'una setmana i fins al diumenge 27 hi haurà competició gairebé cada dia.
1: Són 2:15.

0: Repassem les notícies més destacades que us hem explicat fins ara. Aquest diumenge desembarquen a Catalunya els líders estatals del PP i del PSOE. Pedro Sánchez serà a la Festa de la Rosa del PSC a Gavà i Alberto Núñez Feijóo farà un acte públic a Badalona. Tots dos donaran el tret de sortida del curs polític. També us hem explicat que la Fiscalia de Ceuta ha enviat al jutge denúncies de noies menors per vexacions en centres d'acollida. El govern ha demanat informació a la Fiscalia sobre els fets. A partir d'ara us explicarem que aquest dissabte ha fet 5 anys de l'erupció del volcà Cumbre Vieja a l'illa de La Palma. Va durar gairebé 3 mesos i les colades de lava van engolir 1.200 hectàrees de terreny i van sepultar prop de 1.500 habitatges. I anirem al Mercat de Música Viva de Vic, on Ginestà ha fet ballar una plaça major de Vic absolutament plena. Ha estat un dels concerts més populars d'aquest dissabte. I en esports, què destaques, Francesc Ripoll?
1: Que el Barça ha guanyat per 1-3 al camp del Sevilla i marxa l'aturada per seleccions líder en ple de victòries i que la Penya i el Barça jugaran la final de la Supercopa CB a l'Olímpic de Badalona.
0: Pel que fa al temps, calma total a tot arreu i també diumenge, amb vents de poca intensitat. S'imposarà el temps assolellat amb alguna boira baixa a primera hora de...

0: amb multitudinària per donar suport al president del govern espanyol que arriba en plena crisi a Ceuta i amb la persecució judicial al seu entorn més proper. També el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, participarà aquest diumenge en un acte que s'espera multitudinari a Badalona, l'Ajuntament liderat per Xavier García Albiol. Un desembarcament a Catalunya que ha provocat la resposta dels partits sobiranistes. El secretari general de Junts, Jordi Turull, els acusa a tots dos de fer servir Catalunya per a les seves lluites partidistes.
1: Que no ens enganyin, venen aquí a fer teatre, venen aquí de nou a parlar des de Catalunya, però no sobre Catalunya, i per tant fer-la servir d'escenari de les seves batalles campals, i això nosaltres el que fem és una crida als ciutadans de Catalunya perquè posin molt en valor el que, per defensar els seus interessos, només al final serveix aquelles forces polítiques que són d'obediència estrictament catalana.
0: La visita dels dos líders polítics espanyols se suma a l'aterratge dijous a Lleida i aquest divendres a Tarragona i Barcelona del líder estatal de Vox, Santiago Abascal. La Fiscalia de Menors ha traslladat al jutjat les denúncies de diverses menors migrants tutelades que asseguren haver patit abusos i vexacions als centres d'acollida de Ceuta. Ara el jutge haurà de decidir si obre una investigació. El Ministeri d'Infància demana aclarir els fets i insisteix que cal traslladar a la península els menors, especialment les nenes. El PSOE acusa el PP i el govern ceutí de posar pals a les rodes. Rebeca Torró és secretària d'Organització dels Socialistes.
2: Feijóo és un mal virus que ha infectado no solo a la política española, sino también a sus dirigentes. Nosotros vemos a personas que necesitan ayuda. Ellos no ven personas, las deshumanizan hasta convertirlas en una oportunidad más para atacar al gobierno.
0: Els populars titllen Pedro Sánchez de covard per la gestió de la crisi i exigeixen el retorn de tots els migrants. A Catalunya, els consellers del govern han fet aquest dissabte una quinzena d'actes per tot Catalunya per explicar la feina feta en els dos primers anys de mandat. Des de Mataró, la consellera d'Economia, Alicia Romero, ha defensat el nou model de finançament i ha demanat als altres partits que hi donin suport.
3: Evidentment, cadascú podia agafar el seu cove i intentar pescar la lluna, però potser si entre tots agafem el cove i posem peixos, serem capaços de donar una resposta útil a la societat que necessita solucions als seus problemes.
0: La consellera d'Interior, Núria Parlon, ha destacat des de Sant Boi de Llobregat els bons resultats de les operacions dels Mossos contra les armes blanques. Sílvia Paneque, consellera de Territori, des de Girona, s'ha felicitat per la bona acollida dels ajuts per a la rehabilitació d'habitatges al món rural.
4: I us haig de dir que avui sabem que ha tingut un gran èxit. S'havien previst 5 milions d'euros i finalment s'han presentat projectes per import de 8 milions d'euros en aquesta iniciativa que és absolutament innovadora i disruptiva i una aposta, com us deia, molt important per al reequilibri territorial.
0: Des de Tarragona, la consellera de Cultura ha anunciat una inversió de més de 50 milions d'euros en equipaments culturals de proximitat i un nou fons per preservar el patrimoni. El conseller d'Agricultura, Òscar Ordets, també ha anunciat una nova línia d'ajuts de gairebé 5 milions d'euros per a les explotacions ramaderes afectades per la dermatosi nodular contagiosa. Encara en clau política, us expliquem que Aliança Catalana ja té més de 50 candidats per a les eleccions municipals de l'any que ve i que aquest dissabte n'ha anunciat 8 de nous. L'actual diputada de la formació i alcaldessa de Ripoll, Sílvia Orriols, assegura que les municipals seran el primer pas per guanyar després les eleccions al Parlament.
5: Arrelar prèviament el territori i poder preparar doncs, després aquesta nova escomesa per assaltar literalment el Parlament democràticament i a les urnes i poder restituir el nostre estat i redirigir-lo cap a la Catalunya lliure, pròspera, segura i occidental que es mereixen els nostres fills i nets.
0: Els de Sílvia Orriols s'han reunit aquest dissabte amb la seva convenció municipalista Ripoll per fixar l'estratègia municipal del partit de cara a les eleccions del 2027. La CUP ratifica Laure Vega com a candidata a les eleccions municipals per Barcelona. Vega serà la cap de llista d'una candidatura que també està integrada per comunistes i activistes de Barcelona. De moment, la resta de noms encara no s'han anunciat. L'actual diputada al Parlament ha explicat que deixarà l'escó si surt escollida a les eleccions municipals i que volen revertir la situació dels últims anys a la capital catalana.
6: Que si ens presentem és perquè ens estan robant Barcelona. Ara mateix les promeses més bàsiques estan trencades. Tu pots treballar 40-48 hores i això no assegura que puguis quedar-te a casa teva. No pots assegurar que puguis omplir la cistella de la compra.

0: menjar sa. No assegura que puguis protegir-te de la calor en aquest estiu que ha sigut un infern.
1: En les dues últimes eleccions municipals, la candidatura no ha obtingut representació a l'Ajuntament de Barcelona. El 2019, la formació anticapitalista va perdre els 3 regidors que havia aconseguit el 2015.
2: Perquè t'importa el què, però també el com. Connecta't a 3Cat Info.
1: Els Mossos d'Esquadra han detingut a l'Hospitalet de Llobregat un jove de 19 anys en relació amb la mort d'un menor de 15 assassinat a trets al Parc de la Pegaso de Barcelona el juliol. Amb aquestes ja són 3 les persones arrestades per aquest cas. El jove detingut aquest dissabte també se'l relaciona amb el desmantellament d'un grup criminal violent al gener i amb un incident amb armes de foc el mes de maig sense víctimes. Tots dos casos a l'Hospitalet de Llobregat. Les investigacions dels Mossos continuen obertes. Els experts cataloguen de pseudoteràpia la pràctica suposadament terapèutica que proposava la terapeuta de Jonathan Andic als seus pacients de simular llançar un familiar per un precipici. El psicòleg clínic i forense Miguel Perlado, president de la Societat Europea sobre Influència i Control Coercitiu en Grups, denuncia que els perills del que cataloga com a pseudoteràpia i alerta de la voluntat de control que volia exercir Maria Júlia Luderwald. Sobre el Jonathan Andic, són declaracions al suplement de Catalunya Ràdio.
3: No és psicoanalista, no és terapeuta humanista, aquesta senyora no és coach, aquesta senyora té una professió que té 4 lletres, que és guru, que és aquesta tècnica que fonamentalment es basa en estimular una dependència excessiva de les persones, anul·lar progressivament la seva capacitat, diguem-ne, de discriminar i de percebre per si mateixos, i finalment estimular, no?, pues això, una devoció, un seguiment, s'apropa molt a el que trobem un vincle sectari.
1: Aquest dissabte La Vanguardia ha publicat que la dona hauria insistit un parell de vegades a la seva ajudant, la professora d'anglès, que indiqués a Andic fill els punts perillosos i barrancs de la ruta a Collbató, on va acabar morint el seu pare. Una setmana abans de la fatídica excursió de pare i fill, Jonathan Andic i la col·laboradora van fer junts aquell camí. Per tant, això demostraria que Jonathan Andic en coneixia els riscos. De les informacions fetes públiques també se'n desprèn que hi podria haver una diligència que afecta la terapeuta i que s'estaria practicant en una peça secreta. Un jutjat de Guàrdia de Girona ha dictat l'internament en règim tancat per al menor de 17 anys detingut aquest divendres en relació amb la violació d'una dona a Vidreres, a la Selva. El jove va passar a disposició de la Fiscalia de Menors i la Policia Catalana manté oberta la investigació. Dissabte passat la víctima va sortir a córrer i un jove la va abordar a prop de l'urbanització Aigua Viva Parc del municipi. La va amenaçar amb algun objecte i la va agredir sexualment. Aquesta setmana passada, un centenar de persones es van concentrar davant l'Ajuntament per mostrar el rebuig als fets.
2: 3Cat Info. Informar. Explicar. Entendre.
1: Aquest dissabte ha fet 5 anys de l'erupció del volcà Cumbre Vieja a l'illa de La Palma. Va durar gairebé 3 mesos i les colades de lava van engolir 1.200 hectàrees de terreny i van sepultar prop de 1.500 habitatges. A més, unes 7.000 persones van haver de ser evacuades de casa seva en algun moment. Tot i que la majoria d'afectats ja han cobrat les compensacions de 1.500 euros per metre quadrat, alguns denuncien que aquestes ajudes són del tot insuficients per refer la seva vida. Goretti Álvarez i Juan Fernando Pérez són dos dels veïns que fa 5 anys van perdre la casa i n'han parlat a 3Cat Info.
4: En casa éramos 4 viviendas, la de mamá, la de mi hermana, la de mi hermano y la mía, y perdimos las 4. Mamá, por ejemplo, recibió 160.000. Para empezar de cero, hoy es imposible.
5: Hay gente que se ha aprovechado mucho especulando, sobre todo con los terrenos.
1: Fons municipals expliquen a 3Cat que s'ha permès construir en alguns terrenys rústics, però que els preus ara multipliquen per 4 o per 5 els que hi havia abans de l'erupció. A més, segons el govern canari, el govern espanyol es va comprometre a portar a La Palma 100 milions anuals durant 4 anys, però aquests diners només van arribar al 2023. En clau internacional, els combatents hutis pro-iranians han reivindicat els atacs d'aquest dissabte contra enclavaments sensibles arreu de l'Aràbia Saudita i contra instal·lacions del gegant petrolier saudita Aramco, al Mar Roig. Una escalada que representa un punt d'inflexió en el conflicte que els enfronta perquè ha afectat també Riad, la capital saudita. Els hutis han utilitzat drons i míssils balístics i de creuer en uns atacs que han justificat pel que qualifiquen d'agressió continuada de l'Aràbia Saudita al Iemen. Els hutis van prendre la setmana passada el control d'importants punts estratègics a la costa occidental saudita en una ofensiva fulgurant que els ha portat a controlar l'estret de Bab el-Mandeb, la segona via per transportar petroli a la zona com a alternativa al pas principal, l'estret d'Hormuz, que els iranians asseguren controlar. Una narrativa que Washington ha volgut contrarrestar assegurant que amb la seva acció militar han permès el pas de 1.000 milions de barrils de petroli per Hormuz, com deia el comandant Brad Cooper.
6: Milers de vaixells han passat per l'estret. Els aliats al Golf han tret de l'estret d'Hormuz més de 1.000 milions de barrils de petroli i l'Iran no ha exportat ni un barril gràcies al nostre bloqueig ferri.
1: Cooper admetia, però, que no han aconseguit el volum de trànsit de cru per la zona que volen i que per això treballen amb els països aliats del Golf i les navilleres per augmentar-ne el trànsit. La Casa Blanca ha aplicat ja aquest dissabte el veto a tres mitjans de comunicació, entre els quals la CNN, que dona el tram batillai de mentiders. Així ho ha explicat a l'audiència la corresponsal a la Casa Blanca de la CNN, Betsy Klein, a qui han retirat l'acreditació sense explicacions.
7: La màquina d'accés no ha acceptat el meu número PIN i la gent del servei secret, que en el passat havia estat cordial amb mi, m'ha demanat veure la credencial. Li ha donat i m'ha dit que estava desactivada. Li ha demanat una explicació i m'ha dit que ell no en tenia més informació.
1: Els cercles periodístics dels Estats Units han titllat la mesura de violació de la primera esmena de la Constitució que consagra la llibertat de premsa i d'expressió. Encara sobre Trump, el president dels Estats Units proposa canviar el nom de la intel·ligència artificial cap a una descripció més elegant i exacta, com ara intel·ligència superior, intel·ligència extrema o intel·ligència suprema. El president dels Estats Units ha llançat una enquesta a les xarxes socials en què demana als seus seguidors que s'hi pronunciïn, una setmana després que el director executiu d'Anthropic, Dario Amodei, advertís dels riscos de la tecnologia i proposés desenvolupar-la a un ritme més lent. A aquesta advertència s'hi van sumar altres líders tecnològics com Sam Altman d'OpenAI i també Elon Musk d'XAI, en una coincidència poc habitual al sector. Trump, en canvi, denunciava que existeix una conspiració malaltissa contra la intel·ligència artificial i assegurava que l'únic control que cal és tenir un president dels Estats Units fort i amb un alt coeficient intel·lectual, com diu que el país té ara mateix. Oxfam Intermón ha celebrat aquest dissabte 70 anys amb un gran acte a Barcelona sota el lema «Imaginar un món és crear-lo». L'entitat nascuda a Barcelona el 1965 alerta que la riquesa extrema amenaça els drets, la democràcia i l'ajuda humanitària. Ho detalla Frank Cortada, director general de l'organització, en declaracions a aquesta emissora.
8: L'1% més ric de la població mundial acumula gairebé la meitat de la riquesa mundial. Els rics ja no només compren luxe, compren poder. Per tant, el que diem des d'Oxfam Intermón és que la riquesa extrema no només és un desequilibri econòmic, sinó que és una bomba de rellotgeria contra la llibertat i contra el benestar del 99%, no?, de la gran majoria de la societat, de la humanitat.
1: Oxfam Intermón alerta que l'1% més ric de Catalunya concentra el 23% de la riquesa i que 4 de cada 10 catalans no arriben a final de mes.
2: El temps.
1: Dani Ramírez.
9: El temps no canvia, tampoc canviarà els propers dies i de ben segur, si no es torça la tendència i els càlculs dels models meteorològics, la setmana entrant seria eixuta, sense pluja o tempestes. Hauríem d'esperar cap a finals de mes, 28, 29, 30, en acabar el mes de setembre, podria canviar el temps i sobretot ja entrant al mes d'octubre. Però de moment, avui notarem un dia de calma, ambient gairebé estiuenc, puja la temperatura, màximes a l'interior de 27 a 30 i arribant a 32, 33 a Ponent i a la Vall de l'Ebre, també 30 graus una mica per sobre a la Conca de Tremp, al Priorat i al Pla de Bages. En definitiva, una temperatura força alta. De nit, una mica de fresca encara. Evidentment, no és la calor nocturna que fa l'estiu, no estem patint aquella xafogó, les nits ja són més llargues, això doncs ja s'hi coneix, francament. I pel que fa al temps, el cel, ben serè, poc vent, migdia, primera a la tarda, algun núvol prim que pugui aparèixer al Pirineu i Prepirineu, i al matí de Laguna Boirina o Banc de Boira, per exemple, cap al Baix Berguedà o cap a Osona. Aquí amb més humitat també alguna boirina al sud de la Catalunya Central, Penedès, fins i tot cap a l'Alt Camp i la Conca de Barberà. Cap canvi pels propers dies, ja ho diem. Més alta la temperatura dilluns, a l'interior del país fregant els 35 graus.
2: Informa't a l'instant de tot el que passa a Catalunya i al món. Segueix-nos al WhatsApp i al Telegram.

0: Gina està fet ballar una plaça major de Vic absolutament plena. Ha estat un dels concerts més populars d'aquest dissabte al Mercat de Música Viva de Vic. Ho està seguint en Marc Ruiz.
1: Gina està tornat a fer màgia en una plaça major de Vic plena a vessar. És un concert que forma part de la gira de presentació del disc Gira tot igual però diferent i connecten amb el públic de forma instantània, amb lletres que parlen d'allò que viuen i amb un punt d'optimisme. Reivindiquen viure el moment amb cançons com Les coses senzilles i el públic viu cada vers amb intensitat, com diu Júlia Serrasolses a Catalunya Ràdio.
2: Que en el directe també passa i estem veient que molta gent ve i a part de saltar, emocionar-se, també ploren a vegades, no? I crec que és un moment que ho diem, no? Com que és de només viure'l, treus la pantalla per connectar directament amb la música, que és un llenguatge potentíssim, i també amb la lletra, i realment t'arriba, no?
1: I és que és el que pretén Gira tot igual però diferent, segons Pau Serrasolses.
3: La part afectiva de la música també hi ha de ser, també hi ha molta altra gent que connecta molt des de la poesia i tothom s'identifica moltíssim, però crec que una virtut d'aquest últim disc, justament, és que va a l'os.
1: Però també han cantat hits ballables, com De tot el món o Mua Mua Mua. El Mercat de Música Viva de Vic acaba aquest diumenge amb un concert de Quimi Portet.
4: 3Cat Info.
0: Naomi Watts, l'actriu de Lo Impossible o Mulholland Drive, ha rebut aquest dissabte el Premi Honorífic del Festival de Cinema de Sant Sebastià. Paral·lelament, s'ha presentat la primera de les dues produccions catalanes de competició, Cinco Minutos Más, creada per Berto Romero. Enviat especial a Sant Sebastià, Marc Garriga.
5: L'actriu anglesa criada a Austràlia ha explicat que se sent molt honorada per aquest Premi Donostia, que segueix enamorada de la seva professió i que està molt orgullosa de pertànyer al món del cinema. Un mitjà ha dit que pot ajudar a canviar formes de pensar i a que els humans s'entenguin millor entre ells. A tot això, conscient que a punt de fer 58 anys està entrant en una nova fase de la seva carrera, vol donar també l'oportunitat a directors novells, com és el cas del seu últim film, L'esposa perfecta, que ha presentat aquí també.
6: Sempre busco fer coses noves, tot i que és cert que hi ha unes temàtiques que es repeteixen al llarg de la meva carrera, l'aflicció i la identitat, temes que signifiquen molt per mi. Amb la meva edat es poden fer bromes i dir que ara em toca fer papers de dolenta, però aquest és molt extrem i no és cap acudit. Estava obligada a formar part d'aquesta història.
7: Felt compelled to be part of that story.
5: Pel que fa a 5 minutos más, serà sens dubte la pel·lícula més original i sorprenent de la secció oficial. La idea és que una parella que es disposa a disfrutar d'un retir de cap de setmana per retrobar-se viu com de sobte el temps s'atura i rebobina 5 minuts que es van repetint en bucle. Així ho ha explicat Berto Romero, autor del guió, a 3Cat Info.
8: Jo ho vaig escriure d'una forma emocional, intentant fer realment escriure una pel·li que a mi em flipés veure. Però un cop paït l'escriptura sí que m'adono que la pel·lícula dialoga prou bé amb el moment que vivim. Sobretot per aquesta sensació que a mi personalment m'angoixa molt i crec que compartim tots el bombardeig d'esdeveniments per tenir-nos estabornits, que aquesta sensació és d'un cert ofec. I clar, la manera interessant per mi de representar-ho és a través d'aquesta metàfora que planteja la pel·lícula.
5: Cinco minutos más s'estrenarà al gener.
0: Ferran Adrià i l'actor Miquel Fernández han treballat colze a colze en la construcció del personatge que dona vida al cuiner del Bulli a la sèrie Gènesi. Consta de 6 capítols i s'estrenarà aquest dilluns a TV3. A Gènesi es mostra la revolució gastronòmica d'abast mundial que es va viure al Bulli de Roses, des que era un restaurant de platja a Cala Montjoi fins que es va convertir en el millor i més creatiu del món, impulsant també la cuina catalana al capdamunt del podi internacional. Ferran Adrià i Miquel Fernández han passat aquest dissabte per al suplement de Catalunya Ràdio, on han lloat les seves feines i personalitats mútues.
9: És brutal. El tema com parlo, i això l'ha fet increïble. I després, que és el més difícil, sembla un cuiner.
10: Hi ha una evolució d'aquest personatge que entra amb una timidesa brutal. No timidesa, sinó com que, mira, estoy aquí por casualidad y porque sí, i acaba amb el que és ara, no? Té un magnetisme que és increïble.
0: Els dos primers capítols de Gènesi, dirigida per David Pujol, s'estrenaran a TV3 aquest dilluns a partir de les 10 del vespre. La sèrie tindrà projecció internacional amb l'emissió a Netflix al novembre.
4: Informar-se bé a les xarxes és possible. Segueix 3Cat Info a Instagram, Facebook i X.
0: El cultiu de pistatxo creix com una nova alternativa per als pagesos de Ponent. La resistència de l'arbre a la calor i als fenòmens meteorològics adversos és una de les raons per les quals els productors continuen apostant per aquest fruit 4 dècades després de la seva introducció. Maials, Alba Mor.
11: Des de Foment Agrícola de les Garrigues de Maials, el seu gerent Joan Altet destaca la capacitat de l'arbre per suportar tant les altes temperatures de l'estiu com el fred de l'hivern. A això també s'hi suma l'estabilitat del preu d'aquest fruit sec al mercat.
12: El pistatxo, el que també té una cosa bona, que és un preu bastant estable amb els últims anys. No és com l'oliva, per exemple, que varia molt d'un any a un altre, o les ametlles, que també són molt més fluctuantes. No? Llavors, sempre amb el temps, el pistatxo s'ha mantingut un preu. Llavors, això és una cosa també ajuda a la gent a animar-se a plantar perquè no li fluctua tant. Un pistatxo ja sec, o sigui, sec i triat, s'està pagant una mitja d'uns 6 euros a l'agricultor.
11: Per tot plegat, es tracta d'un cultiu en expansió a Catalunya i del qual el període de recol·lecció enguany ha començat aquesta setmana amb bones perspectives i la recuperació del rendiment dels arbres en zones de secà.
0: I abans dels esports us expliquem que el Departament d'Agricultura augmenta en gairebé un 40% les subvencions per a la compra de productes químics autoritzats per combatre el cargol poma, un mol·lusc que afecta greument els arrossars. Els ajuts ascendeixen als 852.000 euros i subvencionen el 75% del cost dels tractaments necessaris per limitar la presència i la dispersió d'aquesta plaga.
4: Esports.
0: Amb Francesc Ripoll.
13: El Barcelona del Sevilla 1-3 i arriba a l'aturada per seleccions, líder en solitari en ple de victòries. Rafinha amb un hat-trick ha remuntat el gol inicial de Fofana. El davanter brasiler és el màxim golejador de la Lliga, amb 12 gols en 7 partits. Hansi Flick, el tècnic blaugrana, parla sobre Rafinha.
14: We know the quality of Rafinha and...
15: Sabem de la qualitat de Rafinha. Estic molt content per ell. Ens dona molt. És dinàmic, efectiu de cara a porteria, però també els companys l'assisteixen molt bé. Al final, és una decisió dels entrenadors.
14: Good, but at the end it's like, you know, it's always a decision from the coaches.
13: Fermín diu a Movistar que l'objectiu abans de l'aturada era el ple de victòries.
16: Sí, sí, era nuestro objetivo hacer... terminar, ir al parón con 3 puntos más y bueno, creo que el equipo está en buena dinámica y estamos muy contentos.
13: Livakovic ha estat el porter titular al Sánchez-Pizjuán i ha debutat com a jugador blaugrana ocupant el lloc de Joan García desconvocat per molèsties al genoll. A la segona meitat, per cert, Christensen ha hagut de ser substituït per lesió. Les primeres exploracions apunten a un trencament muscular. L'assemblea de compromissaris del Barça ha aprovat tots els punts que s'han sotmès a votació. Queda aprovada d'entrada l'ampliació del finançament de l'espai Barça amb Golden Sachs. Era el punt més important. Llum verda al crèdit de 300 milions d'euros per poder acabar les obres de l'estadi. Joan Laporta, el president del Barça, ha enviat un missatge al Madrid.
17: És un repte apassionant. És un repte apassionant que ens obligarà a constantment ser responsables, ser imaginatius, ser innovadors, ser valents... per sempre anar un pas per endavant dels nostres competidors, que com bé sabeu són o societats anònimes o fons que tenen en propietat els clubs, o també clubs d'estat que quan tenen dificultats els hi requalifiquen un terreny i tan panxos.
13: En aquesta assemblea el director esportiu d'Eco ha confirmat la renovació de Rafinha fins al 2030 i avançant les de Bernal i Xavi Espart. Bernal fins al 2031 i Espart fins l'any 2030. I encara a primera divisió, aquest diumenge, un 4:15 de la tarda, serà el torn del derbi madrileny al Metropolitano. L'Atlètic de Madrid rep el Reial Madrid. En bàsquet, la Penya i el Barça jugaran aquest diumenge a les 7 de la tarda a la final de la Supercopa CB a l'Olímpic de Badalona. El Joventut ha superat el Baskonia per 96-84 i els blaugranes han eliminat el València després de guanyar per un ajustat 86-87 a les semifinals. Joel Parra, jugador del Barça, s'enfrontarà al seu exequip. Diu que serà la final somiada.
18: Crec que és una final desitjada, no?, per Badalona, així que ja et dic, serà un partit molt, molt intens, molt complicat. Ells doncs, vindran amb molta energia després de guanyar la Bascònia, sobretot aquí. Doncs, ells tenen una final a Badalona, doncs aniran amb tot, així que dic, descansar i recuperar el millor possible.
13: Tornem a parlar de futbol.
4: 3CAT Info.
13: Perquè a segona el Girona ha guanyat el camp del Cádiz 1-2 i dorm instal·lat a la zona de play-off. Penati Carles Pérez, tots dos de la primera meitat han estat els golejadors gironins. I Quique Álvarez, el tècnic de la Girona, diu que l'equip ha sabut patir, sobretot a la segona meitat.
19: Sí, està clar. Jo el que més content estic dels últims partits és això, que a part de treure bastants punts, excepte el dia de Castellón, pues bueno, hem sabut patir i això fa equip i és la base per créixer i per continuar creixent, no?
13: Aquest diumenge a les 2 del migdia juga el Sabadell. Els arlequinets reben l'Oviedo, la nova Creu Alta, després d'encaixar el cap de setmana passat la primera derrota de la temporada. A la Lliga F dos resultats, l'Espanyol 5, Madrid Club de Futbol 1 i el Badalona 0, Reial Societat 0.
4: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
13: Jorge Martín sortirà des de la pole a la cursa llarga del Gran Premi d'Àustria de MotoGP. El líder del Mundial compartirà la primera fila amb Marc Márquez i Pedro Acosta. La cursa serà a les 2 en directe a l'app i al web de Catalunya Ràdio i a la plataforma 3CAT. I Jorge Martín ha guanyat la cursa. Sprint a la banda, Marc Márquez segon i Marco Bezzecchi tercer. Pedro Acosta ha caigut quan marxava el líder amb més de 2 segons de marge respecte al segon. Jorge Martínez en el lideratge de la General amb 3 punts de marge respecte a Marc Márquez. I aquest diumenge jugaran les finals de la Golden Cup d'hoquei patins. A Cerdanyola la jugaran Catalunya i Portugal, tant en categoria masculina, 4:45 de la tarda, com femenina, a les 12 del migdia. Sentim Roc Català, jugador de la selecció masculina de Catalunya.
20: Arribaran cansats segur que amb nosaltres, al final tants partits seguits desgasta tothom. Espero un partit doncs, molt intens, ells tenen molta qualitat, moltíssima. Nosaltres descansarem bé i esperem competir i guanyar.
13: I aquest diumenge comença el Mundial de Ciclisme a Montreal. Competeixen ja diumenge Mireia Benito i Paula Blas.
4: Fresca Info.

0: Aquest diumenge desembarquen a Catalunya els líders estatals del PP i del PSOE. Pedro Sánchez serà la festa de la rosa del PSC a Gavà i Alberto Núñez Feijóo farà un acte polític a Badalona. Tots dos arrenquen la cursa electoral a Catalunya. La Fiscalia de Ceuta ha enviat al jutge denúncies de noies menors per vexacions en centres d'acollida. El govern ha demanat informació a la Fiscalia sobre els fets. Esquerra admet que els cartells del 2023 que es burlaven de l'Alzheimer i els germans Maragall van sortir de les files del partit i demana perdó. La investigació interna dels republicans assenyala com a responsables Sergi Sabrià i Marc Colomer, que llavors eren vicesecretaris de comunicació. No els sanciona perquè ja no són militants. El govern demana explicacions a l'empresa encarregada de les traduccions del judici del cas Roger Espanyol pels problemes de les intèrprets per traduir del castellà al català. El conseller de Justícia, Ramon Espadaler, diu que hi posaran remei i garanteix que el govern treballa per promoure l'ús del català en l'àmbit judicial. Barcelona tindrà una xarxa de comerços assequibles inspirada en els supermercats públics de Nova York. Ho ha anunciat l'alcalde Jaume Collboni durant un viatge institucional als Estats Units. L'Assemblea Educativa de Catalunya prepara un nou calendari de vagues i mobilitzacions i aposta per unir forces amb altres sectors públics en lluita com els bombers o els metges. Mestres i professors adverteixen que aquest curs ha començat pitjor de com va acabar l'anterior. Optimisme prudent del govern de Dinamarca després que Donald Trump ha anunciat un acord sobre Groenlàndia per reforçar-hi la presència militar dels Estats Units i mantenir l'illa sota control danès. A Rússia, tercera i última jornada electoral aquest diumenge enmig de ciberatacs, el vot electrònic i sospites de frau. Europa ja ha dit que no reconeixerà els resultats d'uns comicis en què Vladimir Putin vol rebre suport a la guerra a Ucraïna.
1: Esports.
2: El Barça ha guanyat 1-3 al camp del Sevilla i marxa l'aturada per seleccions líder en ple de victòries. Rafinha amb un hat-trick ha estat el golejador blaugrana. La penya i el Barça jugaran la final de la Supercopa CB a l'Olímpic de Badalona. A les semifinals, els badalonins han eliminat el Baskonia i els blaugranes han superat el València. I més futbol a segona, el Girona ha superat el Cádiz 1-2 i s'instal·la a la zona alta de la classificació aquest diumenge a les 2, Sabadell o Viena.
0: Pel que fa al temps, calma total a tot arreu i també diumenge, amb vents de poca intensitat. S'imposarà el temps assolellat amb alguna boira baixa a primera hora de la jornada al sector nord de la Catalunya central.
1: 3CAT Info.
0: Salutacions, us informa Carola Gil. Aquest diumenge desembarquen a Catalunya els líders estatals del PP i del PSOE. Pedro Sánchez serà a la festa de la rosa del PSC a Gavà i Alberto Núñez Feijóo farà un acte polític a Badalona. Els socialistes catalans preparen una festa de la rosa multitudinària per donar suport al president del govern espanyol que arriba en plena crisi a Ceuta amb la persecució també judicial al seu entorn més proper. També el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, participarà aquest diumenge en un acte que s'espera multitudinari a Badalona, l'Ajuntament liderat per Xavier García Albiol. Un desembarcament a Catalunya que ha provocat la resposta dels partits sobiranistes. El secretari general de Junts, Jordi Turull, els acusa a tots dos de fer servir Catalunya per a les seves lluites partidistes.
3: Que no ens enganyin, venen aquí a fer teatre, venen aquí de nou a parlar des de Catalunya, però no sobre Catalunya, i per tant fer-la servir d'escenari de les seves batalles campals, i això nosaltres el que fem és una crida als ciutadans de Catalunya perquè posin molt en valor el que, per defensar els seus interessos, només al final serveix aquelles forces polítiques que són d'obediència estrictament catalana.
0: La visita dels dos líders polítics espanyols se suma a l'aterratge dijous a Lleida i aquest divendres a Tarragona i Barcelona del líder estatal de Vox, Santiago Abascal.
1: 3CAT Info. Cada hora, tota l'actualitat al moment.
0: La crisi a Ceuta previsiblement tornarà a centrar l'intercanvi de retrets aquest cap de setmana entre Sánchez i Feijóo. Precisament aquest dissabte la Fiscalia de Menors ha traslladat al jutjat les denúncies que diverses menors migrants tutelades han posat davant la policia en què asseguren haver patit abusos i vexacions als centres d'acollida de Ceuta. Ara el jutge haurà de decidir si obre una investigació. Madrid, Alba Gil.
4: La Fiscalia de Menors de Ceuta té des de dijous un informe amb les denúncies que diverses nenes i adolescents, ateses per la xarxa de protecció de la ciutat autònoma, han posat davant la policia. Relaten haver patit maltractaments, insults i vexacions, fins i tot que se'ls ha negat atenció sanitària quan la necessitaven. I apunten els treballadors dels centres d'acollida on es troben des de principis de setembre, gestionats pel govern saudí. De moment, el Ministeri Públic no ha obert cap investigació general, però sí que ha traslladat aquests casos al jutjat, que haurà de decidir si obre un procediment. La decisió respon a l'elevada càrrega de feina que tenen a la ciutat autònoma i per evitar, diuen, que es dupliquin les investigacions. Segons han avançat El País i el diari Punt.es, algunes de les víctimes haurien aconseguit fugir d'aquests centres. El Ministeri d'Infància demana aclarir els fets i insisteix que cal traslladar a la península els menors, especialment les nenes. També el PSOE acusa el PP i el govern saudí de posar pals a la roda. Rebeca Turró és secretària d'Organització dels Socialistes.
5: Feijó es un mal virus que ha infectado no solo a la política española, sino también a sus dirigentes.
4: Els populars titllen Pedro Sánchez de covard per la gestió de la crisi i exigeixen el retorn de tots els migrants. Sentim Miguel Tellado.
6: El único traslado aceptable es el traslado a su país de origen del 100% de los invasores, que todavía siguen hoy ocupando las calles de Ceuta.
4: Pel que fa a l'Audiència Nacional, que va arribar a paralitzar la construcció del campament a petició d'un sindicat policial, ha demanat ara els expedients de la instal·lació al Ministeri de Transports.
0: Dos anys després de la polèmica, Esquerra ha tancat la investigació interna sobre els cartells que van aparèixer durant la campanya de les últimes eleccions municipals amb les fotos d'Ernest i Pasqual Maragall i el lema Fora l'Alzheimer de Barcelona. Tal com ha avançat el diari Ara i ha confirmat aquesta emissora, els republicans admeten que els cartells van sortir de dins del partit i demanen perdó. L'informe final de l'actual responsable de compliment d'Esquerra, Mireia Ingla, en responsabilitza els seus ex-vicesecretaris de comunicació, Sergi Sabrià i Marc Colomer. També conclou que els altres dos implicats en aquesta polèmica, l'exdirector de comunicació del partit, Tolo Moya, i el militant que va encarregar el cartell, van operar en la campanya, però no n'eren responsables perquè complien ordres. Tant ells com Sabrià i Colomer ja no militen a Esquerra i, per tant, no se'ls aplicaran sancions. Ara bé, el partit admet l'error i demana disculpes pel dany causat a la família Maragall i a la militància d'Esquerra. També es compromet a fer canvis perquè no es repeteixin aquestes pràctiques. Entre d'altres, planteja fer jornades de formació per a la militància i destinar més recursos per vetllar pel compliment dels seus codis interns i ètics. En aquest sentit, Joan Tardà, membre del Consell Nacional, ha reclamat que l'informe es faci públic. Creu que això podria servir per demanar perdó a la societat i per honorar la història d'Esquerra. El govern titlla de lamentable el servei de traducció del judici del cas Roger Espanyol, dimecres de l'Audiència de Barcelona. El conseller de Justícia, Ramon Espadaler, assegura que ja han demanat explicacions a l'empresa adjudicatària que li ha obert un expedient i que hi posaran remei. També promet que treballaran perquè es garanteixi el dret de poder declarar o intervenir en català a les institucions de justícia.
7: Un servei de traducció que quan no funciona, doncs posaran les coses a lloc, i aquesta és una evidència. Setmana hem viscut un episodi, doncs, que és absolutament lamentable. Hem cridat l'empresa que havia de prestar el servei, li hem requerit, doncs, que abans de 48 hores es doni un conjunt d'informacions i actuarem en coherència, perquè amb els drets no es juga.
0: Esquerra, els Comuns i la CUP han reclamat a Ramon Espadaler que doni explicacions sobre aquest cas al Parlament. L'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, vol crear una xarxa de supermercats assequibles a Barcelona. Ho ha anunciat des de Nova York, on assisteix a la trobada de ciutats Urban 20. Nova York, Oriol Serra.
8: Des del 2018, les grans ciutats del món es reuneixen per tractar problemes comuns i mirar de trobar solucions. La cimera de l'UBIN, l'Urban 20, aquest any compta amb els alcaldes de 35 ciutats reunits a Nova York. Entre aquests hi ha l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, que aquest dissabte ha mantingut una trobada bilateral amb el seu homòleg novaiorquès, Zoran Mamdani, durant la qual han intercanviat idees i projectes que es desenvolupen en paral·lel a les dues ciutats. Els supermercats assequibles en són un exemple. A Nova York està previst que a partir de l'any que ve es vagin obrint fins a 5 grans supermercats amb producte fresc per sota del preu de mercat, un per cada districte. A Barcelona, segons ha explicat Collboni, es començarà pel barri de la Marina, en un pla pilot previst pel segon semestre del 2028.
9: Nosaltres a Barcelona l'any que ve començarem també una experiència molt similar, que és la xarxa de comerços assequibles. En concret, estem ja preparant l'aterratge del primer pla pilot al barri de la Marina.
8: D'altra banda, Collboni ha destacat l'interès de l'alcalde de Nova York en el finançament de la climatització de les escoles barcelonines a través de la taxa turística.
9: La ciutat de Barcelona en aquests moments està climatitzant 170 escoles públiques a primària a càrrec de la taxa turística, ja en portem unes 80 i pico de climatitzades, com a forma d'afrontar amb els beneficis econòmics del turisme, doncs com afrontar el repte climàtic.
8: La cimera U20, considerada el G20 de les ciutats, continuarà aquest diumenge al City Hall de Manhattan.
0: Els mestres i professors mantenen el pols amb el Departament d'Educació i continuaran amb les vagues i mobilitzacions. A més, aposten per unir-se amb altres col·lectius en lluita, com els bombers o el sector sanitari, i fer pinya amb altres comunitats autònomes. Això ho ha decidit l'Assemblea Educativa de Catalunya, que ja està planificant un nou calendari de protestes. La seva portaveu, Mònica Rodrigo, n'ha parlat a 3Cat Info.
10: Ara estem treballant profundament per calendaritzar i per estipular exactament quines serien les dates i quin seria el format. El que sí que tenim molt clar és la coordinació tant amb els sistemes públics catalans, que també estan en situacions bastant precàries o dolentes, com són els bombers o la sanitat. Sabem que volem unir-nos en la lluita i també amb altres comunitats autònomes.
0: Els acords que s'han pres aquest dissabte a l'Assemblea Educativa es debatran les setmanes vinents a les assemblees territorials i als centres amb la idea de concretar noves mobilitzacions a finals d'octubre. Rodrigo adverteix que el malestar dels docents amb la Conselleria d'Educació és molt profund i que no hi confien perquè no compleix les seves promeses. També lamenta que durant l'estiu el govern no hagi mogut fitxa per intentar resoldre aquest conflicte abans de l'inici del curs. Nova protesta aquest dissabte a Barcelona contra l'especulació immobiliària, en què el sindicat de llogateres ha fet públic el nombre de pisos organitzats que en formen part. Enric Aragonès és el portaveu del sindicat.
11: Hi ha 73 blocs de pisos de llogaters i llogateres que estan en lluita, que s'han organitzat amb el sindicat de llogateres. 73 punts al mapa. Si el Parlament no s'atreveix a prohibir les compres especulatives, aquí tenim gent disposada a impedir-les una vegada i una altra.
0: L'acte s'ha fet davant d'un edifici del carrer Mallorca, propietat d'un fons d'inversió, i on hi ha 4 pisos amb llogaters als quals no renovarà el contracte. Una de les afectades és Gemma Tramulles.
12: Volem visibilitzar la quantitat d'edificis, de blocs organitzats per llogateres que han deixat d'acotar el cap i marxar de casa quan un especulador els diu que ja no són prou rendibles. Ja no volem fer més caixes de mudances i volem quedar-nos a casa nostra.
0: Es considera un bloc organitzat el que té com a mínim 2 veïns afiliats al sindicat, i s'hi ha fet una assemblea o s'han iniciat negociacions amb la propietat amb les reivindicacions del veïnat. Aquest estiu s'ha retardat el tràmit per aprovar la proposició de llei que pretén limitar la compra especulativa d'habitatges a Catalunya. I seguim parlant d'habitatge, perquè la crisi de l'habitatge afecta greument la salut de la societat, segons confirma la recerca feta a Catalunya des de la crisi financera, tot i que amb estudis poc globals encara. L'experiència de l'Agència de Salut Pública de Barcelona corrobora que els problemes de salut mental, com l'estrès crònic, s'han estès entre la població aquests últims anys. Sara Riera.
13: Carme Borrell va ser gerent de l'agència durant una dècada i ha investigat intensament la relació entre habitatge i salut a Catalunya.
14: El que produeix la mala salut són les condicions de vida de les persones. L'habitatge és que és on vivim, és l'aixopluc, és el nostre dia a dia, o sigui, és les nostres relacions amb les persones que convivim. Per tant, no tenir un habitatge adequat clarament afecta la salut.
13: L'agència va constatar com el 90% de les persones que viuen amb el risc de perdre casa seva per no poder pagar la hipoteca tenien problemes de salut mental. Va ser amb una enquesta entre persones de la PA. Anys més tard, aquesta situació s'ha estès a la gent que viu de lloguer, que cada cop són més, i que tampoc el poden pagar. Però, malauradament, l'habitatge no genera només problemes de salut mental.
14: Després hi ha tot el tema de la qualitat de l'habitatge. Si estàs en una casa amb condicions, si no tens humitats, si la pots escalfar, etcètera, no? I això també causa, doncs, malalties que nosaltres diem físiques, no? Malalties respiratòries, en algun cas malalties circulatòries, problemes de caigudes, si la teva casa no està preparada.
13: Borrell defensa que la política d'habitatge necessita incorporar aquesta perspectiva de salut pública que ara mateix no té.
14: Perquè a vegades el que s'acaba fent és medicalitzar les persones, no? Bueno, com que té un problema de salut mental, doncs li dono un tractament. Està bé, si no hi ha més remei, Però cal entendre les arrels d'on ve tot això, perquè si no entenem les arrels, al final costarà molt avançar.
13: I tal com està muntat aquí, tenim mala peça al taler, diu Borrell, que ho compara amb el sistema de salut dels Estats Units per la seva lògica mercantil.
14: O sigui, Estats Units, si tu et trobes malament, si no pagues, no t'atenen. Pues aquí és el mateix. Si tu no pagues, no tens casa.
13: A Catalunya fa temps que entitats com la Dinamo treballen per impulsar l'habitatge cooperatiu en cessió d'ús, que desafia els models tradicionals, i els primers estudis ja han observat millores en la salut de les persones que viuen en comunitats.
1: El temps.
0: Dani Ramírez.
15: El temps no canvia, tampoc canviarà els propers dies, i de ben segur, si no es torça la tendència i els càlculs dels models meteorològics, la setmana entrant seria eixuta, sense pluja o tempestes. Hauríem d'esperar cap a finals de mes, 28, 29, 30, en acabar el mes de setembre, podria canviar el temps, i sobretot ja entrant al mes d'octubre. Però de moment, avui notarem un dia de calma, ambient gairebé estiuenc, puja la temperatura, màximes a l'interior de 27 a 30 i arribant a 32, 33 a Ponent i a la Vall de l'Ebre. També 30 graus una mica per sobre a la Conca de Tremp, al Priorat i al Pla de Bages. En definitiva, una temperatura força alta. De nit, una mica de fresca encara. Evidentment, no és la calor nocturna que fa l'estiu, no estem patint aquella xafogó, les nits ja són més llargues, això doncs ja s'hi coneix, francament. I pel que fa al temps, el cel, ben serè, poc vent, migdia, primera a la tarda, algun núvol prim que pugui aparèixer al Pirineu i Prepirineu, i al matí de l'alguna boirina o banc de boira, per exemple, cap al Baix Berguedà o cap a Osona. Aquí amb més humitat també alguna boirina al sud de la Catalunya Central, Penedès, fins i tot cap a l'Alt Camp i la Conca de Barberà. Cap canvi pels propers dies, ja ho diem. Més alta la temperatura dilluns, a l'interior del país fregant els 35 graus.
1: Descarrega't l'app de 3Cat Info. Tota la informació que necessites al teu mòbil.
0: Optimisme prudent del govern de Dinamarca després que Donald Trump anunciés un acord sobre Groenlàndia per reforçar-hi la presència militar dels Estats Units i mantenir l'illa sota control danès. Copenhagen assegura que l'acord respecta les seves línies vermelles perquè manté la sobirania danesa sobre el territori i garanteix el principi d'autodeterminació per als groenlandesos. En canvi, passa de puntetes pel fet que el text concedeix a Washington el control permanent de la seguretat del territori àrtic, una matèria clau per a l'OTAN que ha valorat en positiu l'entesa, com deia el cap del Comitè Militar de l'Aliança, l'almirall Giuseppe Cabo Dragone.
16: Des del punt de vista de l'OTAN és un acord molt benvingut, i si bé no hi entrarem en detall, allà hi tenim molta activitat des del punt de vista militar.
0: L'antropòleg i expert en Groenlàndia, Francesc Bailón, assegurava a aquesta casa que l'anunci de Trump és una maniobra per maquillar el fracàs en la pretensió inicial de tenir el control total de l'illa. Bailón afegia que Washington busca mantenir la base militar que té al territori i que perillava en cas que canviés l'estatus de Groenlàndia.
17: Com podíem perdre la base militar de Pitufik perquè l'acord ja no era vinculant en el cas de que Groenlàndia fos independent, doncs hem arribat a aquest nou acord amb el qual Groenlàndia està protegida, continuem mantenint aquesta base militar i ja està.
0: Dinamarca i Groenlàndia han dit que estan disposades a segellar l'entesa la setmana que ve a Nova York en el marc de l'Assemblea General de l'ONU. A Rússia aquest cap de setmana se celebren les eleccions legislatives. Els més de 110 milions de ciutadans cridats a les urnes no podran agafar la papereta de cap partit pacifista. En la segona jornada de votació a les eleccions al Parlament, la Comissió Electoral denuncia un atac massiu contra el vot electrònic, un sistema que les autoritats han incentivat com mai abans. La sospita de frau s'escampa i Europa diu que no reconeixerà els resultats. Moscou, Cristina Solias.
18: Des que van obrir les urnes divendres hi ha hagut diversos ciberatacs que han ralentit l'accés al sistema de vot digital a Moscou. Els ha reivindicat el grup de pirates informàtics anònims Siklik per denunciar que el vot telemàtic rus és totalment opac i que permet manipular els resultats. Tot i això, la cap de la Comissió Electoral Central, Ela Pamfilova, assegura que això no ha posat en risc les eleccions.
19: Es tracta clarament d'intents coordinats per interrompre el funcionament normal del sistema i, naturalment, per exercir una pressió negativa sobre tot el procés electoral a la capital de la nostra nació. Tots els atacs s'han repel·lit amb èxit.
18: L'oposició també desconfia del vot electrònic i per això ha demanat a l'electorat que voti aquest diumenge i que ho faci amb la papereta a la mà. Des de la Unió Europea i Ucraïna ja han avisat que no reconeixeran els resultats d'aquests comicis en què ningú dubta de la victòria del partit de Vladimir Putin. A més, el president rus ja ha deixat clar que ho interpretarà com un aval a la seva guerra i a les seves polítiques.
0: A Alemanya, dues renyides eleccions regionals aquest diumenge. El Land de Mecklenburg, Pomerània Occidental, socialdemòcrates i l'extrema dreta d'Alternativa per Alemanya, guanyadora dels recents comicis a Saxònia-Anhalt, estan frec a frec en els sondejos per a la primera posició. A Berlín, l'esquerra avantatja només per un punt els democristians de la CDU amb un canceller, Friedrich Merz, a la corda fluixa. L'elevat preu dels lloguers ha centrat el debat a la capital alemanya. Berlín, Jordi Regàs.
20: Si a Barcelona un 40% de la gent viu en un pis de lloguer, a Berlín el percentatge és del 80%. Per als berlinesos és un motiu per sortir al carrer. La Marín i l'Ingrid estan alarmades.
21: S'hauria de canviar immediatament això que a Berlín per un pis d'una o dues habitacions es paguin tranquil·lament 1.500 euros o més de lloguer. Amb feines normals no ho veig possible.
22: Un topall al lloguer seria molt important i deixem-nos de tanta nova construcció i nova construcció. Hem de mirar molt més que hi ha en estoc i es pot ampliar i menys enderrocs.
20: L'informe anual sobre el lloguer posa xifres a un drama que va molt més enllà de l'habitatge. Melanie Beba Moritz, de l'Associació de Llogaters.
23: Quan l'estat del benestar cada cop ha de posar més diners per compensar les conseqüències dels preus creixents de l'habitatge, llavors tenim una crisi d'aquest estat del benestar. Es posa en risc la garantia social, però també la cohesió social.
20: La demanda dels llogaters és clara. Cal regular el lloguer.
23: Cal un topall al lloguer a nivell estatal, però també fa falta més regulació, sobretot un fre al preu dels lloguers contundent i efectiu. Necessitem una llei contra els lloguers abusius, que es castiguin amb multes i que se supervisi de manera efectiva.
20: El debat del lloguer, de fet, sobrepassa Berlín, on els preus es troben en un nivell mitjà. A Múnich, el lloc més car d'Alemanya, s'arriba a pagar gairebé el doble.
0: Greus enfrontaments a La Haia entre la policia antivalots neerlandesa i uns 500 manifestants d'extrema dreta irats perquè els han prohibit fer una marxa per la ciutat. La policia ha detingut una vintena de persones que corejaven consignes antisemites i feien salutacions hitlerianes i que s'han enfrontat als agents amb projectils i elements pirotècnics. La policia muntada els ha reduït amb el suport d'unitats canines i l'ús de canons d'aigua abans que el ministre de Justícia assegurés que calia donar una resposta ferma a la situació. La manifestació Som al Poble seria convocat per denunciar les polítiques del govern dels Països Baixos, especialment en matèria d'immigració.
1: Si vols saber l'estat del trànsit i del transport públic, segueix-nos a X, al perfil @3catinfoviari.
0: Amb en Francesc Ripoll.
2: El Barça ha guanyat el Sevilla per 1-3 i arriba a l'aturada per seleccions, líder en solitari i en ple de victòries. Rafinha, amb un hat-trick, ha remuntat el gol inicial de Fofanà. El davanter brasiler és el màxim golejador de la Lliga amb 12 gols en 7 partits. Hansi Flick, el tècnic blaugrana, parla sobre Rafinha.
24: We know the quality of Rafinha and
25: sabem de la qualitat de Rafinha. Estic molt content per ell. Ens dona molt. És dinàmic, efectiu de cara a porteria, però també els companys l'assisteixen molt bé. Al final és una decisió dels entrenadors.
24: Good, but at the end it's like you know, it's always a decision about from the coaches.
2: I Fermín diu a Movistar que l'objectiu abans de l'aturada era el ple de victòries.
26: Sí, sí, era nuestro objetivo hacer terminar, ir al parón con 3 puntos más y bueno, creo que el equipo está en buena dinámica y estamos muy contentos.
2: Livakovic ha estat el porter titular, el Sánchez-Pizjuán, i ha debutat com a jugador blaugrana, ocupant el lloc de Joan García, desconvocat per les molèsties que té al genoll. A la segona meitat, per cert, Christensen ha hagut de ser substituït per lesió.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
2: L'Assemblea de Compromissaris del Barça ha aprovat tots els punts que s'han sotmès a votació. Queda aprovada d'entrada l'ampliació del finançament de l'Espai Barça amb Goldman Sachs, era el punt més important. Llum verd al crèdit de 300 milions d'euros per poder acabar les obres de l'estadi. I Joan Laporta, el president del Barça, ha enviat un missatge al Madrid.
3: És un repte apassionant. És un repte apassionant que ens obligarà a constantment ser responsables, ser imaginatius, ser innovadors, ser valents, per sempre anar un pas per endavant dels nostres competidors, que com bé sabeu són o societats anònimes o fons que tenen en propietat els clubs, o també clubs d'estat que quan tenen dificultats els hi requalifiquen un terreny i tan panxos.
2: En aquesta assemblea el director esportiu Deco ha confirmat la renovació de Rafinha fins al 2030 i ha avançat les de Bernal i Xavi i Espart. Bernal fins al 2031 i Espart fins al 2030.
1: 3CAT Info.
2: Aquest diumenge, un quart de 5 de la tarda, serà el torn del derbi madrileny al Metropolitano. L'Atlètic de Madrid rep el Real Madrid. El partit es farà en directe al Tot Gira de Catalunya Ràdio.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
2: En bàsquet, la Penya i el Barça jugaran aquest diumenge a les 7 de la tarda la final de la Supercopa ACB a l'Olímpic de Badalona. El Joventut ha superat el Baskonia a les semifinals per 96-84 i els blaugranes han eliminat el València després de guanyar per un ajustadíssim 86-87. La Provítola, jugador ara de l'equip badaloní, ha tornat a jugar amb la Penya i ha estat un dels més destacats, amb 27 punts i 10 assistències.
4: Bueno, el equipo hoy son un partidazo. La verdad que jugamos mucho mejor de lo que yo pensaba que íbamos a jugar, así que el equipo está dando pasos adelante.
2: Tornem a parlar de futbol.
1: 3CAT Info.
2: A segona, el Girona ha guanyat el camp del Cádiz 1-2 i dorm instal·lat en zona de play-off. Benat i Carles Pérez, tots dos a la primera meitat, han estat els golejadors dels gironins. Sentim declaracions de Quique Álvarez.
5: Sí, està clar. Jo el que més content estic dels últims partits és això, que a part de treure bastants punts, excepte el dia de Castellón, hem sabut patir i això fa equip i és la base per créixer i per continuar creixent, no?
2: Aquest diumenge a les 2 del migdia juga el Sabadell. Els arlequinats reben l'Oviedo de la nova Creu Alta després d'encaixar el cap de setmana passat la primera derrota de la temporada. A la Lliga F2, resultats: Espanyol 5, Madrid Club de Futbol 1 i Badalona 0, Real Societat 0.
1: L'actualitat esportiva a fons.
2: Jorge Martín sortirà des de la pole a la cursa llarga del Gran Premi d'Àustria de MotoGP. El líder del Mundial compartirà la primera fila amb Marc Márquez i Pedro Acosta. La cursa serà a les 2 en directe a la Pilbob de Catalunya Ràdio i a la plataforma 3CAT. Jorge Martín ha guanyat la cursa sprint del Gran Premi d'Àustria de motos, al davant de Marc Márquez segon i Marco Bezzecchi tercer. Pedro Acosta ha caigut. A la general, Jorge Martín és el nou líder en solitari amb 3 punts de marge respecte a Marc Márquez. El sentim a la zona.
6: Bueno, como esperaba, sabía que Pedro y Jorge tenían más, pero lo que no quería es que Pedro se pusiera entre medio mío y de Jorge. Entonces, objetivo cumplido, hemos acabado terceros, segundos por el error de Pedro, pero justo detrás de Jorge y minimizando los daños.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
2: Aquest diumenge juguen les finals de la Golden Cup d'hoquei patins a Cerdanyola. Les jugaran Catalunya i Portugal, tant en categoria masculina a 4:45 de la tarda com en categoria femenina a les 12 del migdia. Els catalans han eliminat Angola per 2-9 i les catalanes s'han desfet de França 4-3 a la pròrroga. I aquest diumenge comença el Mundial de Ciclisme que es disputa a Montreal. Les primeres proves seran les contrarrellotges elit i al llarg d'una setmana i fins al diumenge 27 hi haurà competició gairebé cada dia en aquesta contrarrellotge i participen Mireia Benito i Paula Blasi.

0: Repassem les notícies més destacades que us hem explicat fins ara. Aquest diumenge desembarquen a Catalunya els líders estatals del PP i del PSOE. Pedro Sánchez serà a la Festa de la Rosa del PSC a Gavà i Alberto Núñez Feijóo farà un acte públic a Badalona. Tots dos donaran el tret de sortida del curs polític. També us hem explicat que la Fiscalia de Ceuta ha enviat al jutge denúncies de noies menors per vexacions en centres d'acollida. El govern ha demanat informació a la Fiscalia sobre els fets. A partir d'ara us explicarem que aquest dissabte ha fet 5 anys de l'erupció del volcà Cumbre Vieja a l'illa de La Palma. Va durar gairebé 3 mesos i les colades de lava van engolir 1.200 hectàrees de terreny i van sepultar prop de 1.500 habitatges. I anirem al Mercat de Música Viva de Vic, on Ginestà ha fet ballar una plaça major de Vic absolutament plena. Ha estat un dels concerts més populars d'aquest dissabte. I en esports, què destaques, Francesc Ripoll?
1: Que el Barça ha guanyat per 1-3 al camp del Sevilla i març a l'aturada per seleccions líder en ple de victòries i que la penya i el Barça jugaran la final de la Supercopa CB a l'Olímpic de Badalona.
0: Pel cap al temps, calma total a tot arreu i també diumenge, amb vents de poca intensitat. S'imposarà el temps assolellat amb alguna boira baixa a primera hora de la jornada al sector nord de la Catalunya central. Temperatura una mica més alta, entre 27 i 33 graus de dia. Aquest diumenge desembarquen a Catalunya els líders estatals del PP i del PSOE. Pedro Sánchez serà a la Festa de la Rosa del PSC a Gavà i Alberto Núñez Feijóo farà un acte polític a Badalona. Els socialistes catalans preparen una Festa de la Rosa, multitudinària per donar suport al president del govern espanyol que arriba

0: de nou a parlar des de Catalunya, però no sobre Catalunya, i per tant fer-la servir d'escenari de les seves batalles campals, i això nosaltres el que fem és una crida als ciutadans de Catalunya perquè posin molt en valor el que, per defensar els seus interessos, només al final serveix aquelles forces polítiques que són d'obediència estrictament catalana.
1: La visita dels dos líders polítics espanyols se suma a l'aterratge dijous a Lleida i aquest divendres a Tarragona i Barcelona del líder estatal de Vox, Santiago Abascal. La Fiscalia de Menors ha traslladat al jutjat les denúncies de diverses menors migrants tutelades que asseguren haver patit abusos i vexacions als centres d'acollida de Ceuta. Ara el jutge haurà de decidir si obre una investigació. El Ministeri d'Infància demana aclarir els fets i insisteix que cal traslladar a la península els menors, especialment les nenes. El PSOE acusa el PP i el govern saudí de posar pals a les rodes. Rebeca Torró és secretària d'Organització dels Socialistes.
2: Feijó és un mal virus que ha infectado no solo a la política española, sino también a sus dirigentes. Nosotros vemos a personas que necesitan ayuda. Ellos no ven personas, las deshumanizan hasta convertirlas en una oportunidad más para atacar al gobierno.
1: Els populars titllen Pedro Sánchez de covard per la gestió de la crisi i exigeixen el retorn de tots els migrants. A Catalunya, els consellers del govern han fet aquest dissabte una quinzena d'actes per tot Catalunya per explicar la feina feta en els dos primers anys de mandat. Des de Mataró, la consellera d'Economia, Alicia Romero, ha defensat el nou model de finançament i ha demanat als altres partits que hi donin suport.
3: Evidentment, cadascú podia agafar el seu cove i intentar pescar la lluna, però potser si entre tots agafem el cove i posem peixos, serem capaços de donar una resposta útil a la societat que necessita solucions als seus problemes.
1: La consellera d'Interior, Núria Parlon, ha destacat des de Sant Boi de Llobregat els bons resultats de les operacions dels Mossos contra les armes blanques. Sílvia Paneque, consellera de Territori, des de Girona, s'ha felicitat per la bona acollida dels ajuts per a la rehabilitació d'habitatges al món rural.
4: I us haig de dir que avui sabem que ha tingut un gran èxit. S'havien previst 5 milions d'euros i finalment s'han presentat projectes per import de 8 milions d'euros en aquesta iniciativa que és absolutament innovadora i disruptiva i una aposta, com us deia, molt important per al reequilibri territorial.
1: Des de Tarragona, la consellera de Cultura ha anunciat una inversió de més de 50 milions d'euros en equipaments culturals de proximitat i un nou fons per preservar el patrimoni. El conseller d'Agricultura, Òscar Ordeig, també ha anunciat una nova línia d'ajuts de gairebé 5 milions d'euros per a les explotacions ramaderes afectades per la dermatosi nodular contagiosa. Encara en clau política, us expliquem que Aliança Catalana ja té més de 50 candidats per a les eleccions municipals de l'any que ve i que aquest dissabte n'ha anunciat 8 de nous. L'actual diputada de la formació i alcaldessa de Ripoll, Sílvia Orriols, assegura que les municipals seran el primer pas per guanyar després les eleccions al Parlament.
5: Arrelar prèviament el territori i poder preparar doncs, després aquesta nova escomesa per assaltar literalment el Parlament democràticament i a les urnes i poder restituir el nostre estat i redirigir-lo cap a la Catalunya lliure, pròspera, segura i occidental que es mereixen els nostres fills i nets.
1: Els de Sílvia Oriol s'han reunit aquest dissabte amb la seva convenció municipalista Ripoll per fixar l'estratègia municipal del partit de cara a les eleccions del 2027. La CUP ratifica Laura Vega com a candidata a les eleccions municipals per Barcelona. Vega serà la cap de llista d'una candidatura que també està integrada per comunistes i activistes de Barcelona. De moment, la resta de noms encara no s'han anunciat. L'actual diputada al Parlament ha explicat que deixarà l'escó si surt escollida a les eleccions municipals i que volen revertir la situació dels últims anys a la capital catalana.
6: Que si ens presentem és perquè ens estan robant Barcelona. Ara mateix les promeses més bàsiques estan trencades. Tu pots treballar 40-48 hores i això no assegura que puguis quedar-te a casa teva. No pots assegurar que puguis omplir la cistella de la compra amb menjar sa. No assegura que puguis protegir-te de la calor en aquest estiu que ha sigut un infern.
1: En les dues últimes eleccions municipals, la candidatura no ha obtingut representació a l'Ajuntament de Barcelona. El 2019, la formació anticapitalista va perdre els 3 regidors que havia aconseguit el 2015.
7: Perquè t'importa el què, però també el com. Connecta't a 3CatInfo.
1: Els Mossos d'Esquadra han detingut a l'Hospitalet de Llobregat un jove de 19 anys en relació amb la mort d'un menor de 15 assassinat a trets al Parc de la Pegada.

0: Passo de Barcelona al juliol. Amb aquestes ja són tres les persones arrestades per aquest cas. El jove detingut aquest dissabte també se'l relaciona amb el desmantellament d'un grup criminal violent al gener i amb un incident amb armes de foc el mes de maig sense víctimes. Tots dos casos a l'Hospitalet de Llobregat. Les investigacions dels Mossos continuen obertes. Els experts cataloguen de pseudoteràpia la pràctica suposadament terapèutica que proposava la terapeuta de Jonathan Andic als seus pacients de simular llançar un familiar per un precipici. El psicòleg clínic i forense Miguel Perlado, president de la Societat Europea sobre Influència i Control Coercitiu en Grups, denuncia que els perills del que cataloga com a pseudoteràpia i alerta de la voluntat de control que volia exercir Maria Júlia Luderwald sobre el Jonathan Andic. Són declaracions al suplement de Catalunya Ràdio.
1: No és psicoanalista, no és terapeuta humanista, aquesta senyora no és coach, aquesta senyora té una professió que té quatre lletres, que és guru, que és aquesta tècnica que fonamentalment es basa en estimular una dependència excessiva de les persones, anul·lar progressivament la seva capacitat, diguem-ne, de discriminar i de percebre per si mateixos, i finalment estimular, no?, pues això, una devoció, un seguiment, s'apropa molt a lo que trobem un vincle sectari.
0: Aquest dissabte La Vanguardia ha publicat que la dona hauria insistit un parell de vegades a la seva ajudant, la professora d'anglès, que indiqués a Andic Fill els punts perillosos i barrancs de la ruta a Collbató, on va acabar morint el seu pare. Una setmana abans de la fatídica excursió de pare i fill, Jonathan Andic i la col·laboradora van fer junts aquell camí. Per tant, això demostraria que Jonathan Andic en coneixia els riscos. De les informacions fetes públiques també se'n desprèn que hi podria haver una diligència que afecta la terapeuta i que s'estaria practicant en una peça secreta. Un jutjat de Guàrdia de Girona ha dictat l'internament en règim tancat per al menor de 17 anys detingut aquest divendres en relació amb la violació d'una dona d'Ibreres a la Selva. El jove va passar a disposició de la Fiscalia de Menors i la Policia Catalana manté oberta la investigació. Dissabte passat la víctima va sortir a córrer i un jove la va abordar a prop de l'urbanització Aigua Viva Parc del municipi. La va amenaçar amb algun objecte i la va agredir sexualment. Aquesta setmana passada un centenar de persones es van concentrar davant l'Ajuntament per mostrar el rebuig als fets.
2: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Aquest dissabte ha fet 5 anys de l'erupció del volcà Cumbre Vieja a l'illa de La Palma. Va durar gairebé 3 mesos i les colades de lava van engolir 1.200 hectàrees de terreny i van sepultar prop de 1.500 habitatges. A més, unes 7.000 persones van haver de ser evacuades de casa seva en algun moment. Tot i que la majoria d'afectats ja han cobrat les compensacions de 1.500 euros per metre quadrat, alguns denuncien que aquestes ajudes són del tot insuficients per refer la seva vida. Goretti Álvarez i Juan Fernando Pérez són dos dels veïns que fa 5 anys van perdre la casa i n'han parlat a 3CAT Info.
3: En casa éramos 4 viviendas, la de mamá, la de mi hermana, la de mi hermano y la mía, y perdimos las 4. Mamá, por ejemplo, recibió 160.000. Para empezar de cero, hoy es imposible.
4: Hay gente que se ha aprovechado mucho especulando, sobre todo con los terrenos.
0: Fons municipals expliquen a 3CAT que s'ha permès construir en alguns terrenys rústics, però que els preus ara multipliquen per 4 o per 5 els que hi havia abans de l'erupció. A més, segons el govern canari, el govern espanyol es va comprometre a aportar a La Palma 100 milions anuals durant 4 anys, però aquests diners només van arribar al 2023. En clau internacional, els combatents hutis pro-iranians han reivindicat els atacs d'aquest dissabte contra enclavaments sensibles arreu de l'Aràbia Saudita i contra instal·lacions del gegant petrolier saudita Aramco, al Mar Roig. Una escalada que representa un punt d'inflexió en el conflicte que els enfronta perquè ha afectat també Riad, la capital saudita. Els hutis han utilitzat drons i míssils balístics i de creuer en uns atacs que han justificat pel que qualifiquen d'agressió continuada de l'Aràbia Saudita al Iemen. Els hutis van prendre la setmana passada el control d'importants punts estratègics a la costa occidental saudita en una ofensiva fulgurant que els ha portat a controlar l'estret de Bab el-Mandeb, la segona via per transportar petroli a la zona com a alternativa al pas principal, l'estret d'Hormuz, que els iranians asseguren controlar. Una narrativa que Washington ha volgut contrarrestar assegurant que amb la seva acció militar han permès el pas de 1.000 milions de barrils de petroli per Hormuz, com deia el comandant Brad Cooper.
5: Milers de vaixells han passat per l'estret. Els aliats al Golf han tret de l'estret d'Hormuz més de 1.000 milions de barrils de petroli i l'Iran no ha exportat ni un barril gràcies al nostre bloqueig ferri.
0: Cooper admetia, però, que no han aconseguit el volum de trànsit de cru per la zona que volen i que per això treballen amb els països aliats del Golf i les navilleres per augmentar-ne el trànsit. La Casa Blanca ha aplicat ja aquest dissabte el veto a tres mitjans de comunicació, entre els quals la CNN, que Donald Trump va titllar de mentiders. Així ho ha explicat a l'audiència la corresponsal a la Casa Blanca de la CNN, Betsy Klein, a qui han retirat l'acreditació sense explicacions.
6: La màquina d'accés no ha acceptat el meu número PIN ni la gent del servei secret, que en el passat havia estat cordial amb mi, m'ha demanat veure la credencial. I ha donat i m'ha dit que estava desactivada. I ha demanat una explicació i m'ha dit que ell no en tenia més informació.
0: Els cercles periodístics dels Estats Units han titllat la mesura de violació de la primera esmena de la Constitució que consagra la llibertat de premsa i d'expressió. Encara sobre Trump, el president dels Estats Units proposa canviar el nom de la intel·ligència artificial cap a una descripció més elegant i exacta, com ara intel·ligència superior, intel·ligència extrema o intel·ligència suprema. El president dels Estats Units ha llançat una enquesta a les xarxes socials en què demana als seus seguidors que s'hi pronunciïn, una setmana després que el director executiu d'Anthropic, Dario Amodei, advertís dels riscos de la tecnologia i proposés desenvolupar-la a un ritme més lent. A aquesta advertència s'hi van sumar altres líders tecnològics com Sam Altman d'OpenAI i també Elon Musk d'XAI, en una coincidència poc habitual al sector. Trump, en canvi, denunciava que existeix una conspiració malaltissa contra la intel·ligència artificial i assegurava que l'únic control que cal és tenir un president dels Estats Units fort i amb un alt coeficient intel·lectual, com diu que el país té ara mateix. Oxfam Intermón ha celebrat aquest dissabte 70 anys amb un gran acte a Barcelona sota el lema Imaginar un món és crear-lo. L'entitat nascuda a Barcelona el 1965 alerta que la riquesa extrema amenaça els drets, la democràcia i l'ajuda humanitària. Ho detalla Frank Cortada, director general de l'organització, en declaracions a aquesta emissora.
7: L'1% més ric de la població mundial acumula gairebé la meitat de la riquesa mundial. Els rics ja no només compren luxe, compren poder. Per tant, el que diem des d'Oxfam Intermón és que la riquesa extrema no només és un desequilibri econòmic, sinó que és una bomba de rellotgeria contra la llibertat i contra el benestar del 99%, no? De la gran majoria de la societat, de la humanitat.
0: Oxfam Intermón alerta que l'1% més ric de Catalunya concentra el 23% de la riquesa i que 4 de cada 10 catalans no arriben a final de mes.
2: El temps.
0: Dani Ramírez.
8: El temps no canvia, tampoc canviarà els propers dies i de ben segur, si no es torça la tendència i els càlculs dels models meteorològics, la setmana entrant seria eixuta, sense pluja o tempestes. Hauríem d'esperar cap a finals de mes, 28, 29, 30, en acabar el mes de setembre, podria canviar el temps i sobretot ja entrant al mes d'octubre. Però de moment, avui notarem un dia de calma, ambient gairebé estiuenc, puja la temperatura, màximes a l'interior de 27 a 30 i arribant a 32, 33 a Ponent i a la Vall de l'Ebre, també 30 graus una mica per sobre a la Conca de Tremp, al Priorat i al Pla de Bages. En definitiva, una temperatura força alta. De nit, una mica de fresca encara. Evidentment, no és la calor nocturna que fa l'estiu, no estem patint aquella xafogó, les nits ja són més llargues, això doncs ja s'hi coneix, francament. I pel que fa al temps, el cel, vent serè, poc vent, migdia, primera a la tarda, algun núvol prim que pugui aparèixer al Pirineu i Prepirineu, i al matí d'hora alguna boirina o banc de boira, per exemple, cap al Baix Berguedà o cap a Osona. Aquí amb més humitat també alguna boirina al sud de la Catalunya Central, Penedès, fins i tot cap a l'Alt Camp i la Conca de Barberà. Cap canvi pels propers dies, ja ho diem. Més alta la temperatura dilluns, a l'interior del país fregant els 35 graus.
2: Informa't a l'instant de tot el que passa a Catalunya i al món. Segueix-nos al WhatsApp i al Telegram de 3Cat Info.
0: G Gina està fet ballar una plaça major de Vic absolutament plena. Ha estat un dels concerts més populars d'aquest dissabte al Mercat de Música Viva de Vic. Ho està seguint en Marc Ruiz.
9: Gina està tornat a fer màgia en una plaça major de Vic plena a vessar. És un concert que forma part de la gira de presentació del disc Gira tot igual però diferent i connecten amb el públic de forma instantània, amb lletres que parlen d'allò que viuen i amb un punt d'optimisme. Reivindiquen viure el moment amb cançons com Les coses senzilles i el públic viu cada vers amb intensitat, com diu Júlia Serrasolses a Catalunya Ràdio.
10: En el directe també passa i estem veient que molta gent ve i a part de saltar, emocionar-se, també ploren a vegades, no? I crec que és un moment que ja ho diem, no? Com que és de només viure'l, treus la pantalla per connectar directament amb la música, que és un llenguatge potentíssim, i també amb la lletra, i realment t'arriba, no?
9: I és que és el que pretén Gira tot igual però diferent, segons Pau Serrasolses.
11: La part afectiva de la música també hi ha de ser. També hi ha molta altra gent que connecta molt des de la poesia i tothom s'identifica moltíssim, però crec que una virtut d'aquest últim disc, justament, és que va a l'os.
9: Però també han cantat hits ballables, com De tot el món o Mua Mua Mua. El Mercat de Música Viva de Vic acaba aquest diumenge amb un concert de Quimi Portet.
2: 3CAT Info.
0: Naomi Watts, l'actriu de Lo Impossible o Mulholland Drive, ha rebut aquest dissabte el Premi Honorífic del Festival de Cinema de Sant Sebastià. Paral·lelament, s'ha presentat la primera de les dues produccions catalanes de competició, Cinco Minutos Más, creada per Berto Romero. Enviat especial a Sant Sebastià, Marc Garriga.
12: L'actriu anglesa criada a Austràlia ha explicat que se sent molt honorada per aquest Premi Donostia, que segueix enamorada de la seva professió i que està molt orgullosa de pertànyer al món del cinema. Un mitjà ha dit que pot ajudar a canviar formes de pensar i a que els humans s'entenguin millor entre ells. A tot això, conscient que a punt de fer 58 anys està entrant en una nova fase de la seva carrera, vol donar també l'oportunitat a directors novells, com és el cas del seu últim film, L'esposa perfecta, que ha presentat aquí també.
13: Sempre busco fer coses noves, tot i que és cert que hi ha unes temàtiques que es repeteixen al llarg de la meva carrera, l'aflicció i la identitat, temes que signifiquen molt per mi. Amb la meva edat es poden fer bromes i dir que ara em toca fer papers de dolenta, però aquest és molt extrem i no és cap acudit. Estava obligada a formar part d'aquesta història.
14: Felt compelled to be part of that story.
12: Pel que fa a 5 minutos más, serà sens dubte la pel·lícula més original i sorprenent de la secció oficial. La idea és que una parella que es disposa a disfrutar d'un retir de cap de setmana per retrobar-se viu com de sobte el temps s'atura i rebobina 5 minuts que es van repetint en bucle. Així ho ha explicat Berto Romero, autor del guió, a 3CAT Info.
15: Jo ho vaig escriure d'una forma emocional, intentant fer realment escriure una pel·li que a mi em flipés veure. Però un cop paït l'escriptura sí que m'adono que la pel·lícula dialoga prou bé amb el moment que vivim. Sobretot per aquesta sensació que a mi personalment m'angoixa molt i crec que compartim tots el bombardeig d'esdeveniments per tenir-nos estabornits, que aquesta sensació és d'un cert ofec. I clar, la manera interessant per mi de representar-ho és a través d'aquesta metàfora que planteja la pel·lícula.
12: Cinco minutos más s'estrenarà al gener.
0: Ferran Adrià i l'actor Miquel Fernández han treballat colze a colze en la construcció del personatge que dona vida al cuiner del Bulli a la sèrie Gènesi. Consta de 6 capítols i s'estrenarà aquest dilluns a TV3. A Gènesi es mostra la revolució gastronòmica d'abast mundial que es va viure al Bulli de Roses, des que era un restaurant de platja a Cala Montjoi fins que es va convertir en el millor i més creatiu del món, impulsant també la cuina catalana al capdamunt del podi internacional. Ferran Adrià i Miquel Fernández han passat aquest dissabte per al suplement de Catalunya Ràdio, on han lloat les seves feines i personalitats mútues.
16: És brutal. El tema com parlo, i això l'ha fet increïble. I després, que és el més difícil, sembla un cuiner.
17: Hi ha una evolució d'aquest personatge que entra amb una timidesa brutal. No timidesa, sinó com que, mira, estoy aquí por casualidad y porque sí, i acaba amb el que és ara, no? Té un magnetisme que és increïble.
0: Els dos primers capítols de Gènesi, dirigida per David Pujol, s'estrenaran a TV3 aquest dilluns a partir de les 10 del vespre. La sèrie tindrà projecció internacional amb l'emissió a Netflix al novembre.
2: Informar-se bé a les xarxes és possible. Segueix 3CAT Info a Instagram, Facebook i X.
0: El cultiu de pistatxo creix com una nova alternativa per als pagesos de Ponent. La resistència de l'arbre a la calor i als fenòmens meteorològics adversos és una de les raons per les quals els productors continuen apostant per aquest fruit 4 dècades després de la seva introducció. Maials, Alba Mor.
18: Des de Foment Agrícola de les Garrigues de Maials, el seu gerent Joan Altet destaca la capacitat de l'arbre per suportar tant les altes temperatures de l'estiu com el fred de l'hivern. A això també s'hi suma l'estabilitat del preu d'aquest fruit sec al mercat.
19: El pistatxo, el que també té una cosa bona, que és un preu bastant estable amb els últims anys. No és com l'oliva, per exemple, que varia molt d'un any a un altre, o les ametlles, que també són molt més fluctuantes, no? Llavors, sempre amb el temps, el pistatxo s'ha mantingut un preu. Llavors, això és una cosa també ajuda a la gent a animar-se a plantar perquè no li fluctua tant. Un pistatxo ja sec, o sigui, sec i triat, s'està pagant una mitja d'uns 6 euros a l'agricultor.
18: Per tot plegat, es tracta d'un cultiu en expansió a Catalunya i del qual el període de recol·lecció enguany ha començat aquesta setmana amb bones perspectives i la recuperació del rendiment dels arbres en zones de secà.
0: I abans dels esports us expliquem que el Departament d'Agricultura augmenta en gairebé un 40% les subvencions per a la compra de productes químics autoritzats per combatre el cargol poma, un mol·lusc que afecta greument els arrossars. Els ajuts ascendeixen als 852.000 euros i subvencionen el 75% del cost dels tractaments necessaris per limitar la presència i la dispersió d'aquesta plaga.
2: Esports.
0: Amb Francesc Ripoll.
20: El Barcelona del Sevilla 1-3 i arriba a l'aturada per seleccions, líder en solitari en ple de victòries. Rafinha amb un hat-trick ha remuntat el gol inicial de Fofana. El davanter brasiler és el màxim golejador de la Lliga, amb 12 gols en 7 partits. Hansi Flick, el tècnic blaugrana, parla sobre Rafinha.
21: Sabem de la qualitat de Rafinha. Estic molt content per ell. Ens dona molt. És dinàmic, efectiu de cara a porteria, però també els companys l'assisteixen molt bé. Al final, és una decisió dels entrenadors.
22: Good, but at the end it's like, you know, it's always a decision from the coaches.
20: Fermín diu a Movistar que l'objectiu abans de l'aturada era el ple de victòries.
23: Sí, sí, era nuestro objetivo hacer... ir al parón con 3 puntos más y bueno, creo que el equipo está en buena dinámica y estamos muy contentos.
20: Livakovic ha estat el porter titular al Sánchez-Pizjuán i ha debutat com a jugador blaugrana ocupant el lloc de Joan García desconvocat per molèsties al genoll. A la segona meitat, per cert, Christensen ha hagut de ser substituït per lesió. Les primeres exploracions apunten a un trencament muscular. L'Assemblea de Compromissaris del Barça ha aprovat tots els punts que s'han sotmès a votació. Queda aprovada d'entrada l'ampliació del finançament de l'Espai Barça amb Golden Sachs. Era el punt més important. Llum verda al crèdit de 300 milions d'euros per poder acabar les obres de l'estadi. Joan Laporta, el president del Barça, ha enviat un missatge al Madrid.
24: És un repte apassionant. És un repte apassionant que ens obligarà a constantment ser responsables, ser imaginatius, ser innovadors, ser valents... per sempre anar un pas per endavant dels nostres competidors, que com bé sabeu són o societats anònimes o fons que tenen en propietat els clubs, o també clubs d'estat que quan tenen dificultats els hi requalifiquen un terreny i tan panxos.
20: En aquesta assemblea el director esportiu d'Eco ha confirmat la renovació de Rafinha fins al 2030 i avançant les de Bernal i Xavi Espart. Bernal fins al 2031 i Espart fins l'any 2030. I encara a primera divisió, aquest diumenge a 4:15 de la tarda, serà el torn del derbi madrileny al Metropolitano. L'Atlètic de Madrid rep el Real Madrid. En bàsquet, la Penya i el Barça jugaran aquest diumenge a les 7 de la tarda a la final de la Supercopa CB a l'Olímpic de Badalona. El Joventut ha superat el Baskonia per 96-84 i els blaugranes han eliminat el València després de guanyar per un ajustat 86-87 a les semifinals. Joel Parra, jugador del Barça, s'enfrontarà al seu exequip. Diu que serà la final somiada.
25: Crec que és una final desitjada, no?, per Badalona. Així que ja et dic, serà un partit molt, molt intens, molt complicat. Ells doncs, vindran amb molta energia després de guanyar el Baskonia, sobretot aquí. Doncs, ells tenen una final a Badalona, doncs aniran amb tot, així que dic, descansar i recuperar el millor possible.
20: Tornem a parlar de futbol.
2: 3CAT Info.
20: Perquè segon el Girona ha guanyat el camp del Cádiz 1-2 i dorm instal·lat a la zona de play-off. Penalti Carles Pérez, tots dos de la primera meitat han estat els golejadors gironins. I Quique Álvarez, el tècnic de la Girona, diu que l'equip ha sabut patir, sobretot a la segona meitat.
1: Sí, està clar, jo el que més content estic dels últims partits és això, que a part de treure bastants punts, excepte el dia del Castellón, hem sabut patir i això fa equip i és la base per créixer i per continuar creixent, no?
20: Aquest diumenge a les 2 del migdia juga el Sabadell. Els arlequinats reben l'Oviedo, la nova Creu Alta, després d'encaixar el cap de setmana passat la primera derrota de la temporada. A la Lliga F dos resultats, l'Espanyol 5, Madrid Club de Futbol 1 i el Badalona 0, Reial Societat 0.
2: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
20: Jorge Martín sortirà des de la pole a la cursa llarga del Gran Premi d'Àustria de MotoGP. El líder del Mundial compartirà la primera fila amb Marc Márquez i Pedro Acosta. La cursa serà a les 2 en directe a l'app i al web de Catalunya Ràdio i a la plataforma 3CAT. I Jorge Martín ha guanyat la cursa sprint en la banda Marc Márquez segon i Marco Bezzecchi tercer. Pedro Acosta ha caigut quan marxava el líder amb més de 2 segons de marge respecte al segon. Jorge Martínez és el nou líder de la General amb 3 punts de marge respecte a Marc Márquez. I aquest diumenge jugaran les finals de la Golden Cup d'hoquei patins. A Cerdanyola la jugaran Catalunya i Portugal, tant en categoria masculina, 4:45 de la tarda, com femenina, a les 12 del migdia. Sentim Roc Català, jugador de la selecció masculina de Catalunya.
3: Arribaran cansats segur que amb nosaltres, al final tants partits seguits desgasta tothom. Espero un partit doncs, molt intens, ells tenen molta qualitat, moltíssima. Nosaltres descansarem bé i esperem competir i guanyar.
20: I aquest diumenge comença el Mundial de Ciclisme a Montreal. Competeixen ja diumenge Mireia Benito i Paula Blas.
2: Tresca Info.

0: Aquest diumenge desembarquen a Catalunya els líders estatals del PP i del PSOE. Pedro Sánchez serà la festa de la Rosa del PSC a Gavà i Alberto Núñez Feijóo farà un acte polític a Badalona. Tots dos arrenquen la cursa electoral a Catalunya. La Fiscalia de Ceuta ha enviat al jutge denúncies de noies menors per vexacions en centres d'acollida. El govern ha demanat informació a la Fiscalia sobre els fets. Esquerra admet que els cartells del 2023 que es burlaven de l'Alzheimer i els germans Maragall van sortir de les files del partit i demana perdó. La investigació interna dels republicans assenyala com a responsables Sergi Sabrià i Marc Colomer, que llavors eren vicesecretaris de comunicació. No els sanciona perquè ja no són militants. El govern demana explicacions a l'empresa encarregada de les traduccions del judici del cas Roger Espanyol pels problemes de les intèrprets per traduir del castellà al català. El conseller de Justícia, Ramon Espadaler, diu que hi posaran remei i garanteix que el govern treballa per promoure l'ús del català en l'àmbit judicial. Barcelona tindrà una xarxa de comerços assequibles inspirada en els supermercats públics de Nova York. Ho ha anunciat l'alcalde Jaume Collboni durant un viatge institucional als Estats Units. L'Assemblea Educativa de Catalunya prepara un nou calendari de vagues i mobilitzacions i aposta per unir forces amb altres sectors públics en lluita com els bombers o els metges. Mestres i professors adverteixen que aquest curs ha començat pitjor de com va acabar l'anterior. Optimisme prudent del govern de Dinamarca després que Donald Trump ha anunciat un acord sobre Groenlàndia per reforçar-hi la presència militar dels Estats Units i mantenir l'illa sota control danès. A Rússia, tercera i última jornada electoral aquest diumenge enmig de ciberatacs, el vot electrònic i sospites de frau. Europa ja ha dit que no reconeixerà els resultats d'uns comicis en què Vladimir Putin vol rebre suport a la guerra a Ucraïna.
1: Esports.
2: El Barça guanya 1-3 al camp del Sevilla i marxa l'aturada per seleccions líder en ple de victòries. Rafinha amb un hat-trick ha estat el golejador blaugrana. La penya i el